0: persones que han omplert aquest divendres el Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
1: Nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
0: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
2: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase de Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Segons ha pogut saber 3Cat Info, l'alè del Barça de bàsquet Tosun Ebouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. I també en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola amb la calellenca Mariona Ortiz s'hi ha estrenat en victòria davant de les anfitriones per 53-83. I el Barça d'handbol s'ha classificat per disputar aquest dissabte a la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. A la semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès.
3: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, amb la Gisela Cot, els Sons Celestials. Avui ens visita algú que, a part de menjar, beure, dormir i respirar, també necessita crear, generar art, sigui a través de la música, de l'art o de la comunicació. Algú que afirma convençut que és massa raper pel mainstream i massa mainstream pels rapers, i no només això, sinó que diu que l'èxit, per ell, no és poder viure de les seves cançons, sinó viure d'ell mateix. En fi, una persona que ens ha recordat allò que cantava Morrissey.

0: Quintí Casals i un Rajola, què tal? Com estàs? Benvingut a l'altre barri.
1: Molt bé, molt bé. Gran cançó, que sí? Està sonant.
0: Sí, què t'ha semblat, això?
1: De... M'ha agradat, i el detall de Lleida ja
0: sí,
1: sublime.
0: Això, sí, sí. Aquí els hidrogeners... vaja,
1: van existeix, tenir... aquesta cançó?
0: Aquesta cançó existeix, és una cançó dels hidrogeners, el duet format per Genís Sagarra i Carlos Ballesteros.
1: Van
0: fa molts anys van adaptar aquesta cançó de Morrissey, i després un grup que està inactiu de Vilanova i les Altres, la Brigada, també la cantava als directes.
1: Està guapa.
0: I sempre m'ha encantat i ja vaig portar l'altre dia aquí l'altre barri el Kelly Azaia, ja li vaig posar també. Ara, cada vegada que porti algú de Lleida aquí l'altre barri, doncs li posaré
1: aquesta cançó
0: d'hidrogeners, perquè algú de vosaltres l'ha de versionar, sí. Perquè amb aquesta escena de Lleida que passa...
1: Jo que també soc una mica croner a vegades, de tipus Morrissey, podria molar, sí.
0: I ja t'hi veig. És odiós quan els amics triomfen, o què? O no?
1: Tot el contrari. Jo, per exemple, el nou disc que acabo de treure, hi ha una col·laboració amb Sexeni, que són molt amics meus. De fet, soc quasi com el seu padrí, perquè una de les primeres cançons que van fer amb el Pep Saula, que també és el productor del disc, va ser Crema Catalana, on jo vaig col·laborar-hi fa 6 anys, que jo era com un abuelo al seu cantó, perquè són nens del... Bueno, ja no són nens, però són del 2001, jo soc del 94, i pues, com te pots imaginar, quan ells tenien 18 o 19 anys, jo semblava molt papi al seu cantó. I fins ara ells han anat triomfant i jo estic super orgullós d'ells. Per tant, jo vull que li vagi bé a tothom, perquè a més, si li va bé a tothom, vol dir que a mi també m'anirà millor.
0: A part, en aquest disc que presentes, el món no està fet per als romàntics, a part de Sexeni, hi ha Dimos, hi ha Marc Vi, Abril i Selva Nua. Un dia...

0: Déu-n'hi-do com està l'escena lleidatana, no?
1: Jo crec que està molt bé, no?
0: Perquè, clar, amb aquestes col·laboracions amb Renaldo i Clara, que fa molts anys que actuen, en Kelly, que el mencionàvem ara fa un moment...
1: Sí, jo estic molt content que el disc ensenye bastant el que s'està collent a Lleida, que són projectes molt xulos. Aquests dos que acabes de dir tu també són molt guais. I encara n'hi ha més. Jo volia representar una mica com la meva terra i ho vaig aconseguir perquè crec que tothom que ha col·laborat amb aquest disc ho ha fet amb ganes, que és una cosa que a vegades no passa quan busques col·laboracions. Però és que són col·laboracions que no eren tan buscades, sinó més aviat va ser com una mà que jo vaig donar-los i de dir, ei, tinc aquesta cançó, vols col·laborar aquí? M'agrada el teu projecte, m'agrada el que fas. Alguns són amics meus, d'altres són més aviat coneguts, però que ens hem anat fent amics durant aquests anys. I joder, estic molt content del disc i de les col·laboracions, perquè a més... que és accent lleidatà i té aquest punt de reivindicar una mica la teva terra, també trobo que és que realment, qualitativament parlant, són col·laboracions molt potents. Sí.
0: Et consideres un somiatruites?
1: Moltíssim, sí. Moltíssim. És la meva lacra, tant de bo no ho fos tant. És a dir, jo visc fent-me pel·lícules. De fet, una de les coses que sóc és guionista també, llavors, evidentment, el meu cap contínuament està generant pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules. Això em fa més somiatruites que ningú.

0: Has anat a buscar la pista de ball.
1: Home, bueno, jo crec que el disco té de tot, molt,
0: Sí, sí, té de tot, però sí. Clar, això és un hit.
1: Això és bastant buscar la pista de ball.
0: Per ballar-lo i cantar-lo.
1: Ara que ve l'estiu, home, per favor.
0: Els tardeix o tardeus, sí. O com es diguin, els vespreig.
1: Sí, sí.
0: O clar, altres ja no hores de la matinada. Sí, com bueno. Ho diem, això, ja, eh?
1: Tècnicament és vespreig, vespreig, no? Si no volem fer diglòsia...
0: Va ser un neologisme fa
1: ja,
0: poc, no?
1: És que la gent ja té molt com incorporat tardeo, no? Ja. Però bueno, hem de trencar sí, una llança cap al català, vespreig.
0: Una cançó pel vespreig. Tu que ets somiat, Ruides, has somiat mai que estàs a l'altre barri o no?
1: Mira, no he sentit mai de somiar que estic a l'altre barri, o sigui, que m'anava cap a l'altre barri, perquè sempre he sentit que ja ho tenia tot fet. En el moment de la vida, sempre en el que he estat, he pensat, dic, estic content amb el que he fet. Però últimament, no sé si és cosa de fer-me gran o què, que tens més la incertesa aquella de què deu haver a l'altre barri, que de veritat s'acaba tot i ja està, o realment hi ha un altre barri, no? Mm-hmm. Jo crec que és cosa de conforme te vas,
0: sí, no?
1: Te vas apropant, pues t'ho vas plantejant més, però normalment he estat sempre bastant escèptic i a la vegada inconscient davant de la mort.
0: Mm-hmm. No has tingut experiències properes, allò.
1: Sí, sí justament per sí? Això, i m'han importat poc, no? Llavors, és a dir, no he tingut cap malaltia que m'hagi apropat ni res, però sí que coses que...
0: Ensurts
1: que han pogut passar per petits accidents i tal, i sempre pot ser perquè era molt Peter Panesc jo abans i me la pelava bastant tot, pensava, bueno, pues no m'ha passat, és perquè em sento invencible, però les coses passen i els accidents passen i les malalties passen i l'altre barri existeix, llavors amb els anys ja et dic, te vas tornant una mica més conscient de que igual un dia això t'arriba i no és plat de bon gust per a ningú.
0: Doncs avui ens imaginem que som a l'altre barri, però vinga. Com una cosa més positiva que negativa, sí. Una cosa més vitalista que no pas al contrari, i que ens serveix doncs, per fer balanç de la teva vida, per escoltar molta música i estar a gust i somiar una mica.
2: Espècies d'espais.

0: Live on Mars, David Bowie.
1: Fa pena baixar-la, no?
0: Sí, sí, no.
1: Aquesta deixaria tota l'estona.
0: És aquelles cançons que fins que no acaba... fins que el Bowie no canta el que ha donat títol a la cançó, Live on Mars, no la pots trepitjar.
1: No,
0: d'altra manera seria un crim.
1: Totalment, totalment. És un tema... Jo, a casa meva, ma mare és superfan del Bowie, llavors s'ha escoltat Bowie tota la vida i s'ha de reconèixer que no només per icona del que va ser, sinó que a nivell d'interpretació... De fet, el duet que tenen amb Freddie Mercury. És graciós veure la capella, que per mi, valoració personal, ara igual me ve algú que no entén més i em diu que no, però valoració personal, penso que el Bowie es menja el Freddie Mercury. És molt fort, ja, però vull
0: dir,
1: estem parlant...
0: Estan anys llum de l'altre, i que vinguin aquí els fans de Queen i Freddie Mercury.
1: Gràcies, no? Però és que és una passada, perquè escoltes la capella i dius, uau, que petar-se d'aquesta manera el Freddie Mercury...
0: És fort.
1: Sí.
0: Qui sap si ens els trobem per aquí a l'altre barri?
1: Home, pues,
0: per aquí.
1: La veritat és que estaria guai, trobar-se'ls, sí.
0: Com et quedaries? Allà et trobes el Bowie?
1: No ho sé, jo crec que és la típica cosa que no sabries ni com actuar. Sí. Necessitaria com 10 minuts allò de ficar-me a puesto i llavors ja potser li entraria i diria...
0: Hello, I am your fan.
1: Sí. Li donaria la maneta així, o potser una abraçada, qui sap, si es deixa, però uah, no. Això és un altre nivell de troballa, jo crec.
0: Sí, l'univers, si et dic l'univers, què...
1: L'univers. I és l'altre barri dins de l'univers, tu creus?
0: L'altre barri és un lloc indeterminat que no sabem on és.
1: Clar, però si ens fiquem allò metafísics, dius...
0: Probablement,
1: queda, no?
0: Sí.
1: Vull dir, hauria de ser dins, encara que estigui fora, està dins innatament, no? No sé, l'univers. Que gran que és l'univers.
0: Passem al món.

0: l'últim dia a la Terra, Quintí, si fos l'últim dia a la Terra avui, què faries?
1: Oh, gran pregunta, eh?
0: Surs a l'altre barri, tornes a la Terra i resulta que clar, la gent diuen, avui és l'últim dia.
1: Avui te'n vas cap a l'altre barri.
0: Tots junts.
1: Mira, segurament agafaria un tren i me'n aniria cap a Lleida. Estar pues, amb mons pares...
0: Potser no arribaries, amb la padre... tal ja, com estan els trens.
1: Ja, aquesta és la putada. Però bueno, ho intentaríem. Sí, sí. El que tinc clar és que tornaria cap a casa. Tornaria cap a casa, intentaria estar amb els meus i, sincerament, ja que és l'últim dia, no cal estar allò abraçats i melancòlics i... No. Anem a aixafar-ho tot i ja vaig, sí.
0: Avui a l'altre barri, Llung Rajola, que s'ha convertit en un famós català.
2: Buah, has vist que m'ha verificat, tio?
3: Sí, tio.

0: com es porta això de ser un famós català?
1: Bueno, pues és la dicotomia aquesta de no ser-ho realment, no? Ets mediàtic, surts a llocs, tot el que tu vulguis, però després, d'on està la pela,
0: ja,
1: no?
0: Ja, ja.
1: I això ens passa a molts, i està bé que també... No és una queixa vers la promoció, perquè si algo feu vers mitjans aquí a Catalunya és promocionar la gent que fem coses en català, i ho trobo...
0: No, potser no tots.
1: I ho trobo
0: no tots,
1: fantàstic.
0: No tots els mitjans.
1: No tots els mitjans, també s'ha de dir, però, bueno, almenys vosaltres sí.
0: Sí, nosaltres sí que ho fem.
1: I felicitats per fer-ho, però és molt divertit el ser com una Hannah Montana, però, clar, on és la part resolutiva
0: a nivell
1: econòmica, no? On està? No, la veritat és que aquesta cançó és una caricatura que se'n fot una mica de la figura aquesta de tenir una feina de 8 hores a una oficina o on sigui i haver-la de combinar amb que puc sortir abans avui que tinc un concert, vale, sí, surt, i igual estàs a la prova de so responent un Teams o fent una videotrucada de feina o contestant, i és la realitat que malauradament hem de viure molts artistes
0: encara.
1: Jo no, perquè ara va haver un nere a la meva feina i portava temps cremat i voluntàriament el vaig agafar. Portava 7 anys.
0: De què treballaves?
1: Publicista.
0: Ah, sí, és veritat, ho has dit.
1: Sí.
0: Fent copies, no?
1: Fent copies, i ara, bueno, pues, campo para correr.
0: Sí. I algun copy molt famós que l'hagis fet tu que diguis, ai...
1: Sí, jo era el copy de les promos de la Champions, de Movistar.
0: Ah.
1: Tot això ho feia jo. És a dir, durant 3 o 4 anys, els meus anuncis els veien milions de persones. Sí.
0: Déu-n'hi-do. I a més, això és molta pressió. És una feina de... No?
1: Sí, clar, jo no la sentia per la inconsciència aquesta que et dic a vegades que tinc, que no... Bueno, vaig en pilot automàtic i les faig, però sí que és veritat que si alguna vegada la lies, hi ha queixes des de molt a dalt, eh? I llavors, sí, ho has de cuidar, però jo crec que ja va amb la feina, que si portes anys fent-ho ja saps el que pots dir i el que no pots dir, però sí que és veritat que a vegades alguna derrapada vaig fer. Mm-hmm. Sí.
0: I ara, des que ho has deixat, sents que la teva creativitat està més focalitzada a la música i també a l'art, no?, perquè també pintes.
1: Sí, ara mateix el que estic fent és aplanar una mica el terreny, perquè vull mirar, com deies tu, d'intentar valdre'm per mi mateix, perquè sóc una persona que sé fer moltes coses, a nivell audiovisual, a nivell també, soc pintor també...
0: Ets un home del Renaixement,
1: música,
0: una mica.
1: Sí, una mica del Renaixement sí que soc, amb mort de gana, no?
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que estic intentant aplanar el terreny amb tots aquests camps, a veure què es pot fer, i si no, doncs, bueno, buscarem feina un altre cop i ja està, tinc temps per pensar i és el moment. On voudrait
2: revivre. Preguntes metafísiques.

0: res, també intento no penedir-me de res perquè intento fer les coses bé, no vull dir aquí que no, mira, pido perdón y no permiso sempre. Però també tinc una cosa que realment, malgrat les coses bones i dolentes que em passin, jo em sento afortunat de ser qui soc i on estic. Llavors, crec que triaria la de ser la mateixa persona.
1: Opció conservadora.
0: És que imagina't que tries malament, no? Que...
1: Ja, però mira, la vida ja l'has viscut. Ja. Una mica, doncs, si ets aventurer, no?
0: Bueno, te refereixes a...
1: Vaig a provar una altra cosa.
0: Aventurar-me.
1: En plan, aquesta vida ja l'he viscut. Ara, doncs, vull ser...
0: Home, bueno...
1: Vull viure...
0: Ja. No, que sí, que sí.
1: Al Golf de Mèxic...
0: Home, jo què sé.
1: De l'any 2083. A veure què passa.
0: Continuo pensant que triaria l'opció conservadora, però si no, pues, bueno, pues ser com un personatge de pel·lícula d'aquests que tota l'estona li passen coses. L'altre dia tinc una coneguda que la seva família són detectius. I em feia molta gràcia com imaginar com ha de ser la feina de ser detectiu o espia o aquestes coses que dius, uau, quina vida, no? O aquesta gent que contínuament viatgen perquè són comercials i mouen... Que sí, que la seva... Igual estan movent quartos, tancant negocis de sacs, val?
1: Sí,
0: però. Però el fet de el que viuen movent-se per allí, pues sí, podria... Segur que hi ha gent que és molt més interessant que jo, però ja et dic, tiro per la conservadora.
1: Molt bé. Si t'haguessis de reencarnar en un animal, et donem algunes opcions. Una opció seria aquesta.

0: Marieta vola, vola, tu que portes camisola, si m'ensenyes...
1: Podria ser també una Marieta...
2: Ja. Yeah.
1: En quin animal et reencarnaries?
2: Sí, clar, un cargol, sent de Lleida, saps que acabaràs a la llauna sí, tard o d'hora, et caçaran.
1: Però donaràs plaer a algú.
2: Però donaré plaer a algú.
1: Ojo,
2: ja, però sent menjat.
1: Ja, ja.
2: Veritat. Clar, si et mengen pas a l'altre barri, no ho sé, això.
1: Suposo.
2: Suposo que sí.
1: Bueno, abans.
2: Clar.
1: Perquè els clar, cargols clar, a la llauna moren abans. Que
2: no,
1: si
2: no.
1: Ah, no? Te'ls menges vius?
2: No, no, vius no, però justament la mort del cargol... O sigui...
1: Va, quan és la mort del cargol?
2: No, de fet va sortir un article a Playground fa molts anys dient les morts més cruels culinàriament parlant, i una d'elles era les dels cargols
1: sí.
2: a la llauna. O quan els fas a la gormanta a la paella perquè els fas vius.
1: No sé.
2: Evidentment moren
1: sí,
2: a la paella.
1: Clar. Però senten
2: crec
1: dolor
2: els cargols?
1: Crec que
2: trio la Marieta, eh? No me...
1: Tu saps si senten dolor els cargols?
2: Home, jo crec que segurament, eh?
1: Hi ha alguns animals que no. No sé
2: no?
1: qui ets, eh?
2: Clar, si n'hi ha que no, igual el cargol podria ser que no, perquè... Una babosa, no sé jo. Però bueno...
1: Va, tries la Marieta, no?
2: Sí.
1: A més,
2: sí,
1: la cançó
2: sí.
1: que et cantàvem molt, no?
2: Sí.
1: Aquesta.
2: Sí.
1: Doncs va, la Marieta, i aquest so, escolta, quin tinc? Aquest so que et recorda. Quin so és aquest?
2: Ah, una rentadora.
1: Cada model té el seu so, eh?
2: És una rentadora, sí, sí. Hosti, sí, jo la rentadora. Jo ballava de petit la rentadora.
1: Ballaves la rentadora, eh?
2: Sí, ma mare sempre m'ho recorda, que em diu, mira, dic, entenc que t'hagis tornat cantant, perquè, diu, de petit tenies ritme, i vam saber que tenies ritme perquè et ficàvem damunt, o sigui, estaves a la trona, i tenies al cantó la rentadora, i com que eren rentadores aquestes dels 90, que quasi bé que caminaven soles i tot, jo estava així com ballant tota l'estona.

0: plagiar-la. Sí. Hauries de buscar el so del model exacte que...
1: Home, l'altre dia vaig...
0: De casa teva de petit.
1: La Uineta té una cançó que crec que es diu Dance Break, que s'ampleja en una aspiradora.
0: Ah.
1: I ho vaig trobar superguai. Trobo que s'han d'incorporar aquests sons. Al final són sons que estan a la vida quotidiana i...
0: No, vinga, aquí t'estem posant deures, eh? Fer versionar la cançó de Hidrogenesi i del Morrissey. S'amplejar una rentadora.
1: Sí.
0: Sortiràs d'aquí amb deures. Una cançó, abans que parlàvem de l'univers i que hem escoltat el Life on Mars, del David Bowie, una cançó que faria servir per explicar qui ets o per dir qui som a alguns alienígenes que et visitin un dia.
1: Home, jo, ja que anem a ser irònics i anem a enfotre'ns en... Jo crec que si arribés aquí un grup d'alienígenes des de Mart, des d'on sigui, no, des de l'altra punta de l'univers, si fa falta, i els hagués d'explicar què és la humanitat, els hi ficaria... Ella saben el que hi ha de Pound Gang.

0: Pioners, eh?
1: T'ho imagina't la cara dels aliens.
0: Clar, clar. Jo crec que
1: arriben
0: que
1: ho
0: entendrien tot, eh?
1: Espera, espera. Que heu de veure una cosa, a veure què us sembla. I els hi fots... Però a més, no escoltar-la. O sigui, amb ells, damunt d'un escenari, cantant, sense samarreta, tirant-los aigua a la cara, jo crec que seria espectacular.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: I a veure la cara que farien.
0: Potser pugen a l'escenari també i es posen amb ells allà
1: és
0: a col·laborar.
1: A mi perquè... molt, molt el veure com les noves... Perquè aquesta cançó té 10 anys ja, però a poc a poc anava veient el que està passant al món, en el que s'està convertint, em fa molta gràcia. És a dir, soc molt observador, jo crec que les meves cançons denoten això, no? Que són sempre lletres que parlen des de la meva perspectiva, però parlen del món o del que m'envolta, i a mi el món és que em té al·lucinat. O sigui, i una de les coses que m'al·lucinen és això, no? Quan hi ha moviments culturals com, o artístics com aquest, que quan va sortir va ser... no trencador, vull dir, estava tots els comentaris de YouTube d'aquesta cançó, al principi eren, criticant-ho, o quan va sortir la Vivitrix, o... I a mi em fascina, no?, de que surtin aquests moviments, tothom els critiqui al principi, i després acabin com afincant dins del mainstream, i clar, ho escoltes encara ara, hòstia, és que això li fico a mon pare i no ho entendria, per
0: sí,
1: exemple.
0: Sí, sí, sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Pues, m'agradaria pensar com s'ho prendria un alien.
0: No sé, un alien, què faria si li arribés a aquest himne?

0: Ara t'hem d'imaginar amb 7 o 8 anys, no?, obsessionat.
1: Mirant zona zapping.
0: Mirant zona zapping.
1: Bueno, és que va passar això, de que la vaig escoltar un cop i, clar, em vaig quedar fascinat amb aquest so i no la trobava. Abans havies de mirar, si te'n recordes, havies de mirar quines cançons havien sonat a un programa o a la ràdio, segons... Entraves a la web i et sortien com tota la llista de les cançons i mai l'arribava a trobar, perquè sempre me n'oblidava i ho mirava al cap d'uns dies i ja no em recordava quina hora havia set. Bueno, clar, també era petit i vaig estar pràcticament 7 o 8 anys buscant aquesta cançó.
0: Mira, encara no hi havia el Shazam.
1: Clar, clar, no hi havia el Shazam. És que ara la vida és molt més fàcil amb aquestes coses, però no la trobava. I un dia, pues, suposo que vaig donar amb ella amb el videoclip, crec que va ser. A més, el videoclip em va agradar molt.
0: No, és molt icònic, allò, molt, el Richard Ashcroft.
1: Sap greu que es van denunciar el Rolling Stones
2: i no
1: fan diners d'aquesta cançó, pobres.
0: Doncs he estat investigant sobre... Posem la dels Stones, també. Que tampoc crec que sigui tan...
1: Crec que és
0: cosa...
1: el pont. Té un pont.
0: És el pont aquest.
1: Té un pont que és pim, pim, pim, pim, pim, pim.
0: Doncs fa molt poc els Stones han decidit tornar... O reconèixer i renunciar una mica.
1: Em sembla bé, tio.
0: Perquè van arribar, al final els van obligar a posar-los com a coautors, els Stones.
1: Jo ho trobo
0: malament. I ara han dit, mira... saps què? Que ja no cal.
1: Jo com a persona que ve del rap i de la urbana i tot, trobo que... És que estic molt a favor dels samples. És sempre amb un respecte i sempre amb un tant per cent, però la música... És que també està tot molt inventat.
0: Sí, llavors, és la manera de tornar a fer una cosa diferent.
1: Sí, i és la manera també de tornar-li donar vida a la teva cançó.
0: Reciclar. És que és el mateix, la cultura del reciclatge.
1: Sí, totalment.
0: Parlant dels Stones. These lies.

0: Som a l'altre barri amb el Iung Rajola, tenint ara mateix molta compassió pel diable.
1: Molta, molta, eh? Molta. Quin temazo. Sí, sí.
0: Quina meravella aquesta, eh?
1: Jo, és que és una cançó que sempre em porta records com tantes altres, no? Et podria dir Supertramp, Dire Straits, et podria dir The Cure, però em transporta com a la meva infància, el cotxe dels pares, i sobretot em transporta a que sempre que escolto aquesta cançó em dona molt bona vibra, i em dona vibra també com d'escena d'aquestes tarantiniana on hi ha una batalla campal a un bar o alguna cosa... Ja t'he dit que soc guionista, llavors me faig moltes pel·lícules, sí, però té un crescendo tan perfecte. M'agrada... Mira, el Rusowski l'altre dia en una entrevista d'ella diu me gustaría mucho que la gente empiece a hacer música como los Beatles, pero actual. I amb això vull dir que està molt bé fer cançons ràpidament amb els ordinadors i després incorporar instruments, del que tu vulguis, però està molt bé que s'hagi democratitzat tant la música i que sigui tan fàcil fer cançons avui en dia, però sí que és veritat que aquestes cançons elaborades, no, com la que hem escoltat abans també de Life on Mars, que duren 5 minuts, que són una experiència, no?

0: Robbie Williams.
1: Sí.
2: Aquest senyor també va ser decisiu, eh?
1: Aquest senyor va ser part de la història de la meva vida, el vaig oblidar i el vaig tornar a recuperar fa 3 anys. Va ser que va venir a Barcelona, va fer els 20 anys o 30 o no sé quin... Va fer un concert que mons pares van anar de rebot perquè uns de la seva feina els van vendre unes entrades perquè no hi podien anar i em van dir, vols venir? I vaig dir, clar, que és l'heroi de la meva infància. O sigui, vaig estar obsessionat amb Robbie Williams des de que era petit i el recordo estar obsessionat però amb la seva música i la seva figura. I amb els anys, després vaig veure que la figura que jo ocupava dins de la indústria tenia molt a veure amb ell. I crec que al principi vaig connectar molt amb la música quan era petit, però que hi havia una part aquesta de rebel·lia, d'infant terrible, de persona que va a la seva, que igual no sabia tant que m'enamorava en aquell moment, però que sí que definia molt la meva personalitat i en realitat no ho sabia, però sí que també em tirava molt cap a ella, això, no? I quan el vaig veure, a més va ser un concert molt emotiu perquè va fer cançons de tota la seva carrera, també de Take That. Es va fotre a parlar molta estona. La gent, ja saps que aquí quan un artista parla, i més si és en anglès, tothom el critiquen, i jo, en canvi, tot el contrari, em va fer plorar un parell de vegades amb el que deia, perquè és un tio que ha estat en la merda diverses vegades i, bueno, en aquell moment em representava molt i em va agradar molt veure'l perquè vaig tancar com aquest cercle. I ara no et diré que l'escolto molt habitualment, però quan l'escolto sempre em transporta en aquells moments i em porta moltes coses bones.
2: A veure quines coses et porta aquest grup.
3: Ens vam conèixer un dia.

0: aquí.
1: T'ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí?
2: Sí.
1: Quintí?
2: A tothom, no? Vull dir, crec... mira, és una gran frase, sí, sí. Bueno, això és viure, també. Manel, qui no l'ha acompanyat? Manel, a veure, hi ha gent que no, eh? Vull dir, conec gent que em diuen no, jo no he set mai de Manel o no he escoltat mai Manel. El 80% dels catalans, sigui quina sigui la generació, jo crec que els ha acompanyat el grup Manel. I
1: com a mínim el primer disc.
2: Sí, el primer disc va ser... Bueno, i el segon també, però...
1: Sí, però va ser com un boom, allò.
2: Va ser molt bèstia.
1: Sense precedents.
2: És que, de fet, exacte, jo aquest disc i dels Amics de les Arts de l'home...
1: El Bed and Breakfast.
2: Bed and Breakfast. Per exemple, podria haver dit Liverpool, també, d'aquell disc, i seria perfectament una cançó que també em representava molt, perquè són dos discos que és que... Allò, a més, els tenia en CD i una vegada, rere l'altra, el tenia a l'iPod, el tenia a l'iPad dels meus pares, els meus pares sempre els escoltaven. I aquesta cançó m'agrada molt perquè canten tots i, a més, és molt llarga.
1: I allò que deien de les cançons llargues,
2: però és que m'agrada perquè, com que m'agradava tant Manel, pensava, dic... Que guai, és llarga. No l'he de tornar a ficar. Dura 7 minuts, però és que és perfecta.
1: Doncs el que farem ara, si et sembla, és anar de festa amb morts.
2: Vinga.
1: Ja tens pensat a qui aniràs a buscar?
2: Crec que sí.
1: Sí? Doncs vinga, som-hi.
3: La festa amb morts.
1: No he pensat a dir-te que tenim una màquina per aquí que normalment quan ve un convidat posem la data de naixement del convidat i la màquina doncs, ens ensenya alguna cosa d'aquell dia.
2: Vale.
1: I no sé per què la màquina ha volgut també venir de festa amb morts amb nosaltres.
2: Molt bé.
1: I l'activarem, si et sembla.
2: Sí.
1: Endavant, la jukebox.
2: Perfecte.
4: La jukebox.
5: Avui en dia els hàbits de consum estan acceleradíssims, o sigui, els llibres, els discos, les obres d'art, el que sigui, estan a les botigues durant 15 dies, com a molt, no? Ja és un èxit, i sobretot a l'aparador, un parell de tardes, no? I sobretot, llavors, més que ser modes d'artistes o cançons concretes o el que sigui, allò són modes de paquets, així, globals, no? O sigui, ara es posa de moda el camp, per exemple, es posa de moda el punk, com es posa de moda el que sigui, no?
1: Pau Riba concedia a TV3 aquesta entrevista amb una cervesa a la mà.
2: Home, clar, com no?
1: Des de Tiana, justament el dia que tu vas néixer.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Que bo, veus, és que... Algo hi havia. Quin gran senyor, la veritat.
1: Vas arribar a coincidir amb ell en algun moment?
2: No,
1: no.
2: Però bueno, està bé que al final, una vegada mort, no? Vull dir, al final, quan te mors, tothom te tira flors, però crec que el seu llegat, almenys ja la gent, no només el respecte, sinó que el defensa, que és una persona que sempre va anar a la seva, i a vegades això, mentre estàs en vida... A la gent li costa d'entendre una mica.
1: Sí. Formaries una banda amb ell aquí a l'altre barri?
2: Sí, absolutament. I també, si hagués de buscar algú... És que seria molt divertit, amb el Robe Iniesta. Como cada día, el infierno me aburría, me fui de bar en bar.
1: Potser li està passant també que s'avorreix a l'infern i que vol, vol anar de bar en bar amb tu i amb el Pau Riba.
2: Segur. A veure, he dit, seria molt divertit però també molt perillós, perquè vaya trio calavera, però bueno, segur que sortirien unes lletres magnífiques.
1: Això segur, poesia pura sortiria.
2: Sí.
1: Com a lletrista també podríeu buscar algun escriptor.
2: Sí. Bueno, sí. Te diria el Hemingway, potser. I'm sorry that I will not
1: be able to go to Sweden. Ens diu que no pot anar a Suècia.
2: està al Sant Fermín.
1: A recollir el Premi Nobel.
2: Clar, és que s'ha d'estar a tocar al Sant Fermín, ja.
1: Una sobretaula.
0: half the venue. I've been through. Come up to the telly so I can bend you. Send you to the store, condoms and more.
2: Mira, sobre taula et diré amb aquest senyor que està sonant, però perquè molaria molt que m'expliqués batallites de gangster rap sí. I... Home, clar, aquesta gent... Tu pensa que tot el dia vivien amb els ops, no? M'estan vigilant, que és una mica una cosa molt típica del rap game, que fins i tot jo, quan era més rapero, me passava, no, és que aquest ha dit aquesta frase aquí, jo crec que va per mi... Pues imagina't això, però de veritat. Ja, i després també faria una sobretaula amb el Tino Casal.

0: casarte y no casar?
1: Porque para mí es el inicio de... Es que de verdad que... El món que estem vivint ara i tot el punt friki aquest que té i tot aquest punt de l'internet, Tino Casal ja el tenia fa 40 anys. Mm-hmm. És que per mi és un iniciador.
2: Un pioner.
1: És un pioner, és un pioner. I s'ha de valorar la gent que va obrir camí. És com quan mires, vale, l'Everest, aquesta ruta, qui la va obrir, no? Pues el Tino Casal va obrir moltes de les coses friquis que avui en dia no ens atreviríem a fer. Pues part del seu llegat té a veure amb això, sí, sí.
2: Més pioners.

0: priceless, nigga. Mike Kanye.
1: Qué fema me ha quedado, me.
2: Yo soy un bon malo, ¿eh?
1: Bueno, anem a ressuscitar-lo abans de que fos nazi. A veure, jo el Kanye hem de pensar de que és una persona que no està bé del cap, té un trastorn bipolar molt gros, i l'han portat als mitjans quan ell no estava bé ni estava medicat. És a dir, que podem culpar-lo per lo que ha dit, i ho podem fer perfectament, però també per què el vam exposar quan aquest tio estava completament derranjat del cap, no? Per què el vam portar... Per aquest clickbait l'havíem de portar, si ja sabíem que segurament diria bajanades. Llavors, per mi el Kanye és... El Kanye és un... Per mi és l'artista més gran del segle XXI, és a dir...
2: Estic totalment d'acord amb tu.
1: Per mi, tant ell com Daddy Yankee, diria. Crec que són els dos pioners que han fet que la música que escoltem avui en dia soni com sona. Podríem entrar en molts detalls, no cal fer-ho, però trobo que moltes de les coses que ells han fet i de la visió que ells han tingut... És fruit de lo que... Bueno, la música que escoltem avui en dia és fruit d'això, no? I la veritat és que toca respectar-lo. I, bueno, que els genis, no?, sempre tenen una cara fosca. Sí. Pues, bueno, pues el Kanye ha tingut aquesta i ja està. Toque... Jo em quedo amb la part d'abans.
2: Se l'estima, és el com és.
1: Sí. És divertit. No, però és que... molt divertit, sí. També s'ha de dir.
2: No, però és que poses a escoltar els discos, a més són discos que han envellit increïblement, que encara sonen actuals, perquè...
1: Sí, total.
2: És que encara no hi ha hagut un altre referent que hagi vingut després per ensenyar quin ha de ser el so del futur.
1: Hi ha hagut ramificacions molt interessants, pues, per exemple, el Tyler, the Creator, o és que, jo què sé, el Frank Ocean, però clar, el Frank Ocean fa... És que tothom Frank Ocean, fa 10 anys que no treu un disc.
2: Fa més de 10 anys que no treu disc, clar.
1: Dius, bueno, tio, vale, sí, ets una llegenda, però per ser llegenda també...
2: Kendrick Lamar.
1: Sí, Kendrick Lamar, sí. Però clar, no són Kanye West.
2: No, perquè també a nivell de producció i...
1: Clar, són... Bueno, és que ha produït 300 milions de discos que són...
2: És a nivell del so, que al darrere no és només les cançons.
1: Totalment.
2: Tu, si has escoltat Kanye West, tu escoltes discos de gent random que no té res a veure amb el món del rap, i escoltes... aquest sintetitzador, aquesta caixeta de
1: ritmes. I està ell.
2: Això ell ho fa servir en aquell disc, no?
1: Sí. No, i que molts cops està ell, de veritat.
2: I molts cops ell és ell. Sí,
1: és veritat. El més curiós del cas és que el tio és productor. Sí. Ha produït un munt de discos.
2: Sonen campanes, això vol dir que hem arribat al final. Donarem tres propostes i tu tries.
1: Vale.
2: Tries què vols fer. Opció A, quedar-te aquí a l'altre barri fent tot això amb aquesta gent, i a més et dedicaràs a pintar... Tu pintes a l'oli, no?
1: Sí.
2: Et dedicaràs a pintar l'oli, a fer un retrat de tothom qui arriba a l'altre barri.
1: Home, bona opció, eh?
2: El teu dia a dia serà aquest. Opció B, seràs... havies dit una Marieta, però seràs un cargol viu.
1: Vale.
2: Però, i a canvi d'això, Lleida serà capital de Catalunya.
1: Estaria molt guapo, eh?
2: O sigui, tot es centralitzarà a Lleida.
1: Hòstia, no sé si ho voldria. Expats i tot.
2: Tot.
1: Vale.
2: I l'opció C és tornar al món dels vius, però

0: una clínica de desintoxicació.
1: De serotonina,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, per desenganxar-te una mica de la serotonina.
1: Buah, però això seria... però això estaria molt bé. Això voldria dir que he d'anar a desintoxicar-me, de ser feliç, no? Perquè, sí, clar, la serotonina al final no és, una, no és cap droga. Mira, et podria dir aquesta, però me quedo pintant. I,
0: sí, et quedes aquí a l'altre barri, fent-vos,
1: sí,
0: companyia?
1: Fent-vos companyia.
0: Ah, doncs mira,
1: home, és que la, però tu has vist tota la gent que hem nombrat avui, sisplau, jo vull estar amb ells, que m'ensenyin coses.
0: Sí, però també et podries esperar uns anys i ja te'ls trobaràs. Bueno, endavant.
1: Ja t'he dit que ho tinc tot fet.
0: Doncs queda't aquí, mira, et fitxem aquí a l'altre barri. Vinga. Fent olis també, als convidats que vagin venint.
1: Molt bé.
0: Així cada dia pensarem en tu. I acabem amb una cançó que serà la que sonarà el teu comiat del món dels vius.
1: I el del de Club de la Lucha, també, no?
0: Sí, també, és veritat. Mm-hmm. També sona i a la sèrie Mr. Robot, també, que està molt basada en el Club, sí, en el Club de la Lucha.
1: Sí, sí, té molt a veure, sí, sí.
0: Where is my mind? Pixies?
1: No ho sabem, eh? Jo no sé on és la meva. No. O sigui, sé que
0: el
1: està
0: dia,
1: aquí...
0: El dia que la trobis, avisa.
1: Dins la closca, però no sé ben bé d'on surt.
0: Agraïm a la Gisela Cot els controls de so dels Sons Celestials, al Nil Vi a la producció, i també qui us parla, Blai Mercè, ha estat un plaer. Avui hem parlat amb Iung Rajola, amb el Quintí.
1: Moltes gràcies.
0: T'ho has passat bé?
1: Molt, sí? molt. Sí, doncs, la veritat és que sí.
0: Sí? Sí, ho celebrem. Sí, sí. Aquesta tardor...
1: Aquesta tardor...
0: Concerts.
1: Sí, sí, concerts. Ja
0: donarem,
1: tancats Lleida i Barcelona.
0: Et donarem, o sigui, uns permisos a l'altre barri perquè puguis anar a fer els concerts.
1: Perfecte.
0: I després tornes aquí a pintar.
1: Una excedència, no?
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: I un Rajola, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Us deixem en Pixies. Que vagi bé. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us parla Carola Gil. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants. Una combinació que pot generar danes i també fenòmens extrems. Ha posat en marxa la campanya Tot pot canviar de cop per conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible rebre un missatge és alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: Més notícies. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència, en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. Aquest atac s'ha produït just abans de la visita dels enviats de Donald Trump en aquest cap de setmana a Moscou i també a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte estaran a Moscou i l'endemà a la capital ucraïnesa. Els Estats Units han enfonsat una altra embarcació presumptament vinculada al narcotràfic davant la costa de l'Equador. És la tercera que intercepten i destrueixen en menys d'una setmana. Segons l'exèrcit nord-americà, el vaixell donava suport a una de les principals bandes criminals del país. La tripulació va ser posada a disposició de les autoritats equatorianes abans de l'operació. Aquestes accions antidroga han generat inquietud entre els pescadors de la zona, que neguen qualsevol vinculació amb el narcotràfic. El jutge envia a la presó provisional comunicada i sense fiança als pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Aquest divendres la població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
3: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: Mentrestant, ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra dels fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànaga i Jordi Buixadores, que també tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera que ve, al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
4: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
1: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals en la primera fase de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet, Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Segons ha pogut saber Bet3cat Info, l'alè del Barça de bàsquet Tosan Ebouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat en victòria davant de les anfitriones per 53-83.
0: Fins aquí les notícies.

0: ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Ai, avui no tinc la sensació de divendres i és divendres. Ja fa una setmana que hem tornat segona temporada de la solució.
1: Què seria per tu sensació de divendres?
0: Sensació de divendres seria com que em fes una mica mandra la vida. Però no me'n fa.
1: Home, però si arriba el cap de setmana...
0: No, mandra la vida laboral, em refereixo.
1: Ah, d'acord.
0: Allò no, que ja tens mai. El cap de setmana pensant en el vermut del dissabte. Saps? Això és més aviat divendres. Passa que m'ho passo molt bé la solució.
1: Sí.
0: He de dir que el vermut el fem amb els oients.
1: I passa ràpid, a més.
0: Passa molt ràpid, massa ràpid.
1: Molta gent diu, no, ja està una hora parlant d'aquest tema.
0: Massa ràpid.
1: No ho semblarà.
0: Mira, perquè la solució el que fem és trobar la solució en els temes en profunditat, que ara. Ja prou epidèrmica és la nostra comunicació diària en general.
1: Digo,
0: nosaltres,
1: digo.
0: En profunditat, el moll de l'os. Mireu, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. I avui us portem una solució que barreja història i estètica i salut. Mireu, per què ens agrada posar-nos morenos? D'on baixa això? Quins perills té per la nostra salut? Sobretot, perspectiva històrica. Com ha canviat al llarg de la història el cànon de bellesa de la pell? Per què antigament es considerava més atractiva la pell blanca? Què és ara l'atractiu, blanca o morena? I qui i quan va decidir que estar moreno era sinònim de saludable? Quan vam començar a prendre el sol per posar-nos morenos? Per què associem el bronzejat amb la bellesa i la salut? Una pell bronzejada és una pell saludable? Quina relació hi ha entre el sol i el càncer de pell? Doncs mireu, la solució, alguna d'aquestes preguntes la té la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
2: Què tal, com anem?
0: Vam acabar temporada amb tu i quasi comencem temporada amb tu, eh?
2: Total, vam acabar amb Turbopàquet.
0: Amb Turbopàquet,
2: sí, si ho recordeu.
0: Avui la Sílvia ha entrat a l'estudi i li ha dit al Fran, sí. Què, Turbopàquet o no? Jo pensava, què diu ara? Clar, perquè parlàvem dels banyadors aquests que marquen paquet.
2: Exacte.
0: Els francesos, que els agrada molt el Turbopàquet.
1: Sí, teníem oients, que feien el Turbopàquet.
0: Tu l'has fet o no?
1: Jo no l'he fet, sí. Jo no l'he fet perquè no he anat massa a la platja, però mai serà un bon moment.
0: Si heu fet servir el consell de la Sílvia i heu fet Turbopàquet, el 677-38-77-19, feu-nos-ho saber. La Sílvia Rosés, per si no veu sentir el programa de la temporada passada, s'incorpora també com a solucionaire habitual, és professora de l'Autònoma, és especialista en història de la moda i col·laboradora de la solució. Amb ella, avui analitzarem la part històrica, de seguida també saludarem la part mèdica, eh? Però Sílvia, ara entrem en matèria. Abans, però, aquest estiu, una de les tendències és que no importa que es marquin les ratlles del biquini. Jo ho he detectat entre el jovent, que ja s'emmarca la ratlla del biquini, això és precisament per demostrar que la gent està morena.
2: Clar, és que, de fet, allò que dèiem, per què ens volem posar morenes? Doncs perquè el primer que diem és per estar guapes, però de cop com comencen a aparèixer comportaments d'aquest tipus, que es noti que estic moreno, que tal, aquí vol dir que la cosa és molt més profunda i que hi ha més coses en joc. Coses, qüestions de classe social, per exemple, qüestions de gènere, qüestions de raça. És a dir, aquí el tema del moreno i de la pell, que en aquest cas Paul Valéry deia, la pell és allò més profund que tenim. Quina cosa més contradictòria, perquè la pell és com una superfície, clar, però s'hi amaguen tantes coses que val la pena això, que avui aprofundim.
0: És allò més profund, és allò més profund que tenim. Sí. Em sembla extraordinari, per totes les connotacions que té la nostra pell, eh?
2: Exacte.
0: Fa anys, jo recordo, que se't marqués la ratlla del biquini, era com un pecat, no? Que la gent anava als centres aquests de bronzejat, no direm nom, que es posaven absolutament nus. És a dir, també hi ha una evolució en com és el moreno.
2: Però no ho sé, jo de petita me'n recordo, d'adolescent, jo portava sempre el rellotge i no me'l traia mai.
0: Perquè perquè se't marqués,
2: al final de l'estiu veia els... Saps què em vull dir?
0: L'evolució.
2: La fita, allò, el grau que havia aconseguit. Vull dir que, no ho sé, jo aquell moment també ho vivia així amb el tema marca, no? Per demostrar tot el que has aconseguit.
0: Epa, també interessant.
2: Centre dels dermatòlegs s'estaran posant les mans al cap. Però
0: de seguida parlarem amb una dermatòloga. De seguida saludarem a la Júlia Mercader Salvans, que ella és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias de Badalona, i li preguntarem tots els dubtes que tingueu. Per tant, si teniu dubtes o voleu participar, avui línies obertes, com sempre, Fran.
1: Doncs sí, al 93207474, que és el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, a banda de dir-nos si heu fet Turbopàquet aquest estiu, engeguem la nostra secció preferida, que és Catalunya Dividida. Avui us demanem si busqueu el sol a totes hores a l'estiu o no us moveu de l'ombra, és a dir, sou team sol o team ombra. 93207474 o WhatsApp al 677-38-77-19. He de dir que han fet una enquesta a la comunitat de la solució, al nostre club.
0: Si voleu entrar-hi, ja ho sabeu, eh? El 677-38-77-19.
1: Sí, 677-38-77-19, aquella moticona del ditet de...
0: Vull formar part del Club de la Solució.
1: I de seguida us enviarem l'enllaç. Hem fet una enquesta i jo no sé si podeu verificar les dades, a veure què us semblen, però l'11% dels oients de la Solució
0: són
1: de sol.
0: No, només?
1: I el 89% d'ombra.
0: Què m'estàs dient?
1: O menteixen molt, o realment som un exemple.
0: Jo pensava que la gent era molt de sol, i jo pensava que era estranya. Ara estem tornant al team ombra, eh?
2: Jo soc team ombra, total. Jo no faig fotosíntesi, ja.
0: No. Però n'havies fet, eh?
2: M'havia torrat, però ara no soc fotosíntesi. Vull dir que les torres estan canviant.
1: Estan canviant, estan
0: no
1: canviant.
0: No sé si tant, els models.
1: Mira, el David ens escriu també, diu, a mi no m'agrada prendre el sol.
0: Jo crec que va una mica per franges d'edat, eh? També, perquè crec que el jovent torna a estar, que es marquin les ratlles del sol, els que som ja una mica més granadets, dels 30 cap amunt, ja comencem a dir ui, ui, ui, hem sentit molt allò de que el sol és perillosíssim, ja en parlarem ara amb la dermatòloga i estem invertint la torna. Ara anem a la perspectiva històrica també i el que connota tot plegat. Així d'entrada, Sílvia, per què volem estar morenos?
2: El que deia abans és que la primera pregunta, allò ras i curt, és per estar boniques. El que passa que te n'adones que la cosa no és tan senzilla. O què significa estar bonic? Perquè estar bonic està travessat també per molts interessos al darrere. Però, a més, també, clar, fa relativament poc que estar morena significa estar guapa. Per tant, te n'adones que és una qüestió que ha anat canviant culturalment, no? Per tant, anem a veure, perquè, de fet, és segle XX. Poder fa uns 100 anys cap endavant que és bonic posar-se moreno. Abans era totalment diferent. Abans les dones boniques eren les de la pell blanca. Mm. Per què això passava? Doncs perquè, home, si tu eres classe popular, vosaltres, m'explico, no? Vosaltres, jo privilegiat. Si vosaltres éreu poble, val, us passàveu el dia al camp. En aquest cas, segant, recollint, doncs això acabes moreno total. Jo, com està ben privilegiat, com a petit burgesa, no, jo com a noblesa estava en el meu palau, veient la vida passar, per tant...
0: No et tocava el sol.
2: Si jo estava blanca, demostrava socialment que no tenia necessitat de fer un treball productiu. És així, així de simple. Per tant, el to de pell era un marcador claríssim, especialment en ciutats occidentals, durant segles i segles, de fet, mil·lennis.
0: El marcador de pell, inclús la gent intentava preservar aquesta blancor o emblanquir-se la pell. Com aconseguien la blancor?
2: Clar, primer, amb la moda. Si aneu, per exemple, a museus, al Museu del Disseny de Barcelona, per exemple, al DAP, o mireu llibres històrics, veureu que mànigues curtes no n'hi ha.
0: Són tot mànigues llargues.
2: Són tot mànigues llargues. Per tant, ja els vestits era la barrera important. Mm-hmm. No només pel tema de la blancor, sinó pel tema dels contagis. Hi havia una... No en tenien encara ben bé com es contagiava la gent, que això podem fer un programa.
0: Vine, farem un de contagis. Amb un metge.
2: La netedat i tot aquest tipus de cosa, la brutícia i tal. Aleshores, tenien una voluntat d'estar tancar el cos, és a dir, fer-lo estanc.
0: Com menys contacte amb l'exterior tingui, menys possibilitats, segons el pensar d'aquella època, tindré de contagiar-me de X, no?
2: D'aquí a no netejar-lo també. Ah. Però d'aquí també la roba també és com una mena de carcassa que fa que tapa no només les malalties, sinó en aquest cas també el sol. Però altres coses, per exemple, com els parasols. Mm-hmm. Sí, si haureu vist pel·lícules, que van amb el típic parasol de seda, de paper, clar, això que un aiguat, un patac, que diuen a TV3, un patac, i allò se te'n va a Manorris.
0: A segons quines societats encara en porten, de paraigua.
2: Sí, és
0: la
2: que
0: japonesa,
2: estan
0: per exemple.
2: Estan tornant. Jo a Barcelona
0: en comences a veure.
2: Més. Que sí?
0: En comences a veure. I no és per menys,
2: Exacte.
0: Ja.
2: Clar, en aquest cas atures els rajos del sol, però també si tu tens una mà inutilitzada pel parasol, significa que també ets d'una classe privilegiada.
0: Perquè t'ho pots permetre.
2: Exacte.
0: Perquè no vas carregada.
2: A veure, tu i jo, que la vida ens atropella, imagina't que a sobre hagis de portar un parasol tot el dia.
0: A tu i jo portaríem el casquet volador, saps allò, enganxat al cap, perquè per poder agafar les bosses de la compra, canalla, el portàtil...
1: Doncs perdona, l'Elisabet potser és de classe benestant, perquè ens escriu i diu, ja fa anys que passo per l'ombra, i fins i tot des de fa un parell d'anys tinc un paraigües pel sol, i el faig servir a l'estiu, quan no trobo una vorera...
2: Molt bé, Elisabet.
1: Sol.
0: Ben fet, Elisabet, ben fet, Salvatjades han fet. Seguiu amb això, ara m'estaves dient el parasol, Després, però hi ha més elements.
2: El barret. Sí, el barret ara mateix no l'utilitzem mai, però si tirem enrere, els barrets eren imprescindibles. A més, si tenien una ala suficientment gran, doncs també protegien les espatlles, el coll o el clatell, o el que sigui. A més, si posaven vels, bueno, és que ja no penetrava mateix ni un tsunami.
0: Jo segueixo portant barret, L'he recuperat a partir dels 30.
2: És que és molt guai.
0: Barret.
2: És molt
0: barret.
2: Guai.
0: Mira, com la Regina Rodríguez Sirvent, una de les grans autores de casa nostra, la més venuda a aquest Sant Jordi, de fet, sempre porta barret.
2: És que és molt guai el barret. El problema és que, com que jo tinc aquesta mena de caracolillo sobaquero, si em poso barret...
0: Està parlant dels seus cabells, eh?
2: Exacte. Si em poso barret, aleshores sembla com un caniche que va de sortir del mar. Per tant, les que teniu el cabell
0: així, sense esperit...
2: Exacte. Apa, no.
0: Home, nena, això no té esperit.
2: Sí, però vull dir que nosaltres hem de vigilar també perquè l'aerodinàmia...
0: També és veritat.
2: Després hi ha l'arquitectura. Sí, mireu també l'arquitectura del passat, doncs porxos, patos interiors... L'arquitectura també estava pensada per protegir del sol.
0: L'haurem de recuperar.
2: Sí, i després... Bueno, clar, un porxe d'aquests o un pati interior, a mi que pel fagin. I després, pólvores. És molt interessant.
0: Mira, ara anirem a les pólvores. Deixa'm un momentet rebre la trucada, perquè ens ha trucat espontàniament al 93-201-7474, si podeu dir la vostra. Si teniu alguna pregunta en concret per la història de la Murano, que avui ens està resolent la Sílvia Rosés. Ja ho sabeu, 93-201-7474, o per recordar, en aquest cas, salvatjades que hem fet amb la nostra pell, com és el cas d'en Jaume, d'Igualada. Jaume, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: A veure, què em vols recordar? Perquè crec que aquesta l'hem fet unes quantes.
3: Aquella època ens ficàvem l'oli de L'Oreal, i sobretot amb molta pastanaga, que ajuda a captar rajos solars. A veure, que m'emporto un pelirino per aquí. I la veritat és que ara jo sóc de posarem foscor a la llum.
0: Epa, posarem foscor a la llum. És a dir, tu havies sigut d'aquells que es posava olis, pastanaga, aquelles cremes per reforçar la morenor, oi, Jaume?
3: I ara em veig així la meva panxa, és blanc nuclear.
0: I què t'ha fet canviar de parer? És a dir, les recomanacions de tots els dermatòlegs?
3: No, la calor.
0: La calor, o sigui, és un tema de temperatura, en el teu cas, eh?
3: Sí.
0: Doncs, Jaume, t'apuntem a l'equip d'Ombra. Gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
3: A vosaltres.
0: Ja ara. Adéu, adéu. Home, aquella època, els 90, que la gent es posava oli, es posaven com ungüents de pastanaga per reforçar la morenor.
2: Però tinc un dubte, si això tenia o et feia sortir més la morenor.
0: No ho sé. Li preguntem a la dermatòloga.
1: Sí. Bona, perquè la Mila ens envia una fotografia d'un bronzejador que feia servir ella als anys 80, crema de zanahoria de Margaret Astor. Diu que era com una mena de gelatina que es posava a la pell. I diu també un pot metàl·lic de color vermell, crema de la vaca, que era un greix blanc.
0: No!
1: També
0: però això et devia rostir la pell, no?
1: Com a la graella.
2: Però jo recordo ma mare que es posava l'oli aquest de pastanaga, que semblava com el Ben-Hur, allà a les... remant, totes olioses.
0: És que ara m'està dient l'Albert, diu que hi havia una que posava protector zero.
1: No!
0: De dir... Però això està molt bé perquè és publicitat no enganyosa. Sí, de dir, exacte. No et poso cap protector aquí. Sí, sí. Protector zero, oli de no sé què.
1: Zero expectatives.
0: Mare meva. De seguida parlarem amb la nostra dermatòloga i que ens vagi aclarint tot això. Ara deies que, a més, en diferents moments de la història s'han utilitzat pólvores i preparacions cosmètiques per donar al rostre un aspecte encara més pàl·lid. Una qüestió de classe.
2: Classe social, és el que dèiem abans. Encara intentar demostrar, doncs, això, que tu no et cal sortir de casa, no et cal treballar. La reina Elisabet I d'Anglaterra es veu que va passar la verola i li va quedar com la cara marcada. I a partir d'aquí va començar a posar-se com una mena de xapapote a la cara, que es veu que era bastant impressionant de prop. I era per encara emblanquinar-se, dissimular una mica les marques,
0: sí.
2: I encara emblanquinar-se més la pell, que estava feta amb vinagre, plom, blanc... O sigui,
0: plom?
2: De cosa... Sí, plom.
0: No és gaire bona idea, no?
2: No,
0: plom
2: no
0: la cara?
2: No. Vull dir que el que acusés per un gató ho fes per l'altre. I, de fet, bueno, és que se li va perjudicar la salut. De fet, al segle XIX es posava no només plom blanc, sinó arsènic, també.
0: Com?
2: Sí.
0: Però si arsènic, hi ha una pel·li que es diu Arsénico por compasión. Mm.
2: Pues mira.
0: És un verí, l'arsènic.
2: Sí, però en aquell moment no tenien tota la informació. Hi havia moltes intoxicacions i morts per tot això, perquè es anaven posant arsènic per un tubo.
0: Mare
2: per
0: mira.
2: Clar, perquè l'ideal de bellesa romàntica del segle XIX era aquella dona com malaltissa. Vull dir que era un to blanc verdós, saps què et vull dir?
0: I tant, perfecte.
2: Com si recordes, camèlies.
0: Clar, recordes, t'anem a dir quadres, i és sí. Com la languidesa aquella, oi? Com tristor inclús a la cara, ulleres, no? Sota
2: sí.
0: Els ulls.
2: De fet, Emily Bronte va dir, si no vaig errada, que bonic és l'estètica quan pateixes tuberculosi. Clar, aleshores hi ha tot això. Aleshores, clar, es posaven això, doncs, elements d'arsènic i de tal, i també bevien vinagre, perquè també els traies la gana, i aleshores, clar, tu et fots un lingut cansasso de...
0: Home, no tens ganes de viure, tampoc, no?
2: Clar, però ens té aquesta mena de decaïment, però això té molt a veure amb el gènere, eh? Té molt a veure amb el masclisme. És un moment en el qual volen que la dona renunciï als drets aconseguits amb les revolucions liberals, per tant, el que hem d'aconseguir és que la dona s'aparti d'això, construir aquesta idea de dona feble, de dona tonta, de dona que la tanquem a casa. Per tant, has de construir aquesta idea que ella no és capaç, no? De fet, és una història d'aquells qui tenen privilegi de poder evitar el sol. És això, no? Però bé, en fi. Després també el tema del blanc no només té a veure amb la classe o amb el gènere, sinó amb la raça. Clar, quan comencem la colonització, aquí s'estableix una jerarquia de qui té la pell més blanca o qui té la pell més fosca, no? Mm-hmm. I en funció de lo blanc que tu la tens, tu pots aconseguir doncs, un estatus millor que el qui no la té.
0: Que em resulta molt interessant, perquè la blancor es va associar simbòlicament amb la civilització, amb la superioritat,
2: exacte,
0: no?
2: Amb lo civilitzat, amb lo no animal, no?
0: Bueno, és amb que... lo no animal, és que és tan fort.
2: Bueno, és que és molt fort, clar, però que tu has de justificar que tu arribis a un lloc, comencis a matar mansalva, comencis a saquejar, tu has de justificar. Si aquelles persones no consideres que no són ni persones, que no tenen qualitat ni d'éssers humans, aleshores tires i arrasses, no? Vull dir que la colonització va anar acompanyada de la construcció del que és el concepte de raça, que ara mateix està desestimat totalment.
0: Em deies que moltes societats colonials, especialment a l'Amèrica hispànica, la proximitat real o percebuda de la blanca europea podria comportar com aquest major estatus de privilegis.
2: Sí, i hem de dir que ara mateix això no s'ha eliminat. Això seguim encara...
0: Malauradament.
2: Seguim amb idees coloristes d'aquest tipus. Per exemple, hi ha el que es diu la prova de la bossa de paper.
0: Com?
2: Sí, que en certes zones, en certes societats, especialment doncs, americana i tal, si tu tens la cara més fosca que el que seria una bossa de paper...
0: Les bosses de paper... Okay, sabeu, ara imagineu-vos una pel·li yanqui, aquestes bosses de paper que van al supermercat, que és com el color com cartró,
2: sí,
0: no?
2: De cartró. Exacte, sí. Aleshores, és un marcador,
0: no.
2: Perquè si tu tens la cara més, la pell més fosca que la bossa de cartró, aleshores pots patir doncs, problemes de discriminació social.
0: Mare meva, la prova de la bossa de cartró o de paper marró. Déu-n'hi-do. Ara, si et sembla, farem una espècie de fact-checking. Preguntarem si Coco Chanel és la responsable del canvi de cultural i social associat al bronzejat. Abans, però, el 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
1: Home, doncs mira, estan absolutament dividits els nostres oients ara mateix entre els que són de posar-se morenos o d'anar per l'ombra. D'entrada, el Marc diu, jo soc team sol, però sobretot soc team turbopàquet.
0: Epa, per començar, epa, el tinc convençut.
1: Però soc turbopàquet perquè nedo en aigües obertes i no em va bé nedar en bermudes. Per tant, amb aigües obertes.
0: Però, escolta'm, com es diu aquest oient?
1: El Marc, per hobby.
0: Marc Turbopàquet, posa't un color que es vegi sota l'aigua si passa alguna cosa, eh? No te me'l fotis blau.
1: Bueno, i després si ha fet alguna ruta d'aquestes obertes que ens vulgui explicar. Mare meva. Una data, aquest
2: bueno, blau, i si es posa porpra i una medusa s'enamora del Turbopàquet.
0: Bueno, però a mi...
2: El que recomanes, eh?
1: Mira, he de dir que l'enquesta realment reflecteix el que són els nostres oients, perquè majoritàriament també en el WhatsApp ara mateix en directe són d'ombra, el Cristian, el Jordi, l'ombra, la Carme, l'Anna, vol ser blanca nuclear.
0: Epa.
1: L'Andrés diu, com deia la meva àvia, el millor del sol és l'ombra. I li vaig fent cas des de que la conec. Atenció al que diu la Sara. No m'agrada gens el sol, però m'agrada molt estar morena. De fet, clar, estic super morena i ho aconsegueixo estant dins de la piscina molta estona. Que això, crec que els dermatòlegs també diran que encara que estiguis a l'aigua, el sol et toca igual.
0: Però potser els rajos ultraviolats és com els vidres del cotxe.
1: Doncs mira,
0: no? que protegeixen.
1: Que ho atenua,
0: no ho sé. Mira,
1: a la tovallola sempre a l'ombra. I mira, acabo amb la Txell, que és de l'equip de l'ombra, també, i fins i tot em prenc pastilles de protecció solar.
0: Com? A veure, sí que apuntat moltes coses, eh? A veure, aigua de la piscina, pastilles de protecció, protecció.
1: I ens envia una fotografia, eh?
0: Què dius?
2: No ho havia vist mai, això.
1: Mira,
0: comencem per aquí. Escolta'm, saludem a la Júlia. Júlia Mercader, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom.
0: La Júlia Mercader és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Escolta, tenim moltes preguntes. Júlia, t'havíem de trucar una mica més tard, però clar, és que estan sorgint moltes coses. A veure, així d'entrada, fem una bateria de preguntes que ens estan fent els oients. Podeu aprofitar que tenim la Júlia punxada per fer les preguntes que vulgueu respecte al sol. L'aigua de la piscina ens protegeix contra el sol, sí o no?
4: No. Per... igual que quan anem a esquiar, la gent es crema quan esquia, perquè la radiació rebot contra la neu, diem que la radiació en l'aigua pot penetrar i per això, de fet, ens posem morenos. Si no, tampoc ens posaríem morenos a sota l'aigua.
0: Ah, clar, amiga. Per tant, aquesta oient està en el cert, eh? És a dir, es posa morena gràcies a l'aigua de la piscina, però ens hem de posar crema igualment si tenim previst estar dins de la piscina, doncs.
4: Exacte, o crema, o bé, ara també s'estan començant a posar de moda camisetes d'aquestes de fotoprotecció i així, que en l'aigua, de fet, és el que protegeix més, perquè la crema, al final, per molt que sigui waterproof, acaba marxant si estem molta estona.
0: Samarretes de fotoprotecció, això al final s'acabarà posant de moda, Sílvia? I acabarem veient models o grans firmes fent samarretes de fotoprotecció, eh?
4: Segurament que sí, segurament que sí.
0: Tu com ho veus?
2: Jo ho veig bé, no ho veig pas malament. Tu ja estàs apuntat pel teu fill, eh?
0: Sí.
2: Ja només et falta això, eh?
0: És que, saps què passa, Júlia? Que ara la Sílvia em diu això perquè fora d'antena i jo sóc d'aquestes mares que li poso gorreta, aquelles com que sí, protegeixen el clatell.
2: La Lorenz Aràbia.
0: Exacte. Protecció 50. Li poso també aquestes samarretes de fotoprotecció. El tinc sempre sota a l'ombra. Potser estem exagerant o amb criatures hem de ser especialment beligerants contra el sol?
4: A veure, en realitat jo crec que tots ens hem de protegir. Està clar que sí que és veritat que quan exercim el rol de tutors i així, ens concentrem molt i molt amb els petits i a vegades també ens n'oblidem de nosaltres.
0: Això
4: és una cosa que hi hem de parar atenció. Els nens quan són molt i molt petits, quan són bebès nadons, l'ideal seria que no estiguessin massa exposats al sol. Val? Llavors, a tot això de les camisetes de màniga llarga, el gorrito, les ulleres de sol, sí que és veritat que es recomana, però també, de fet, fa poc vaig llegir un informe d'un oftalmòloga que deia que fins a certa edat, fins als 2 anys, millor no posar ulleres de sol als nens. Llavors, home, doncs potser el que hem de fer és vigilar no exposar-lo excessivament, no? Però, bueno, hem d'estar una mica a sobre perquè les cremades solars a edats molt infantils sí que poden augmentar molt el risc de càncer i això sí que ho sabem.
0: Júlia, ara una oient ens deia fins i tot jo prenc pastilles de protecció solar. Sí. Què són aquestes pastilles? Com funcionen? I si realment funcionen o són tan eficaces com posar una barrera física que seria les samarretes de fotoprotecció o les cremes?
4: Mira, la fotoprotecció solar és un complement. Jo sempre això ho deixo super, super clar a la consulta, perquè qui es prengui la fotoprotecció solar i llavors no passi res més, no cal que se la prengui.
0: És complement, d'acord.
4: Exacte, és un complement. Què fa la fotoprotecció oral? La fotoprotecció oral realment actua quan ja hem absorbit la radiació ultravioleta i evita que faci danys. Val? Llavors, és un pas una mica després de lo que seria un fotoprotector com una crema o com una camiseta o com anar per la sombra.
0: Però va com a nivell celular, Júlia.
4: Sí, és com prendre antioxidants. Són antioxidants que lluiten contra els radicals, que se'n diuen que és com el dany que fa el sol, que aquelles coses que queden sueltes a les cèl·lules que són nocives, el que aconseguim és neutralitzar-les perquè no causin dany a l'ADN i, per tant, no facin mutacions i, per tant, no facin tumors.

0: olis, si no porten un fotoprotector i no porten les bases per fotoprotegir-te, et faran el mateix mal. I, bueno, el tema de que si et quedes més moreno o no amb l'oli de pastanaga, sí que és veritat que els betacarotens potencien aquesta capacitat de quedar-te morena ataronjat. Mm-hmm.
1: També ens ha sorgit una altra pregunta. Aquesta gent que va i es posen el morè instantani, no?, que et ruixen amb una substància, allò és una tinció? O allò és una espècie de, no ho sé, substància que fa que la nostra pell reaccioni?
0: No, no, és com un tint. Jo almenys els que conec, Jo almenys els que conec són com unes, bueno, com unes cremes que es fiquen, a més s'ha de saber-ne molt bé, perquè si tu fiques malament llavors queda una mica rarot, que no queda de dalt, que tu un geni.
1: Ens ha passat.
0: Que tinguis allà regalins per una banda i per l'altra de colors més foscos.
1: Clar.
0: Però sí que és veritat que si els fiques bé i amb mimo, fan uns morenos molt macos, que fa que la gent doncs, et vegi morena i la gent que es veu millor morena estigui contenta, evitant doncs, el risc d'exposar-se al sol de manera molt continuada, no?
1: Per tant, no és una agressió per la pell.
0: No, si hem de triar estar morenos a l'hora de prendre el sol a les 12 del migdia a la platja sense fotoprotecció o fer això, segurament és molt més segur fer utilitzar un autobronzejador.
1: Epa, Ojo aquí, Primer titular que ens ha deixat la Júlia Mercader, dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Tenies una pregunta, Sílvia, per ella.
2: Júlia, sí, perdona. No sé si has vist Mort a Venècia, al final de Mort a Venècia, que l'home li va relliscant tot el tint per la cara. Això, si sues, passa el mateix o no? O si de cop plou...
0: El tema està en que, teòricament, aquests que es fiquen d'una manera que s'han de deixar com actuar, igual que quan et fas un tint al cap o un bany de color, per dir-ho així, es deixen actuar i llavors es retiren. I llavors la idea és que quan es retiren deixen anar ja el tint i aquest tint queda permanent durant uns dies a la pell. Llavors, teòricament, quan et mulles, quan et banyes, quan t'esquitxes o així, no hauria de passar.
1: Com quan et tenyeixes els cabells, que de vegades les dues primeres rentades deixen anar una mica, però després ja no, no?
0: Exacte,
1: això, no? O quan tenyeixes una peça de roba, que dius, la primera rentada fes-la sola, però després ja no. Mira, ara intentarem buscar algun centre d'estètica, això és un atracament pel nostre departament de producció, perquè ens assegurin com funciona aquesta tècnica. Fem una cosa, Júlia, fem una pausa, recuperem la Júlia amb millor so, perquè tenim moltes més preguntes per tu, Júlia, i també seguirem parlant amb la Sílvia Rosés, perquè ho hem deixat amb aquest fact-checking. De seguida sabrem si és Coco Chanel la responsable o no del canvi cultural i social cap al bronzejat. Ara tornem.
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem amb en Fran Domènech, com sempre, amb la Sílvia Rosés, parlant de la moda d'estar moreno. D'on ve això? I també hem sumat a la conversa la Júlia Mercader Salvans. Ella és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias de Badalona, perquè ens han sorgit molts dubtes i moltes preguntes entre els nostres oients. Insisteixo, al 677-38-77-19. Preguntes, comentaris sobre moreno. I si heu fet servir aquest sistema de tinció, és a dir, que et ruixen amb un esprai i estàs moreno, que ja ens ha dit la Júlia, que és molt més saludable que no exposar la pell al sol, feu-nos saber, i també volem saber si perd una mica la cosa o no. Vull dir, si portes una samarreta blanca, què? Però tu imagina't que et cases, et fots una ruixada d'aquestes, i després sues una mica al casament, queda una mica lleig, no? Els xurratons allà.
2: O si t'ho fan malament i deixen el gotelé allà.
1: El gotelé m'encanta.
4: Escolta'm, la Gemma diu que sempre havia anat a serveis de solàrium, sobretot a l'època dels 90, havia anat a un munt de la ciutat de
1: aquells que et donaven les ulleretes.
4: I quan tenia un casament, sobretot, és quan els feia servir. Diu, ara, diu, els meus 50 i escaig, passo de tot això, em poso 50 de protecció, aquest és un tema també que molts
1: anirem
4: i ens pregunten què vol dir 50-30.
1: Ara hi anirem.
4: I a la platja, sempre sota l'ombrel·la.
1: Mira, veus? Però també t'he de dir que ha pujat molt. L'altre dia llegia un article que entre les dones, especialment, evidentment, totes les pressions estètiques ens atreveixen especialment, des dels 16 fins als 35 anys, tenorèxia. Addicció està extremadament morena. Tenorèxia. Ja hi tornem a ser. A tot això, el canvi cultural del bronzejat. Jo, abans de la publicitat, he dit, fem un fact-checking. És Coco Chanel la responsable del canvi de cultura i social cap al bronzejat? Sí o
2: a veure,
1: no?
2: Això és una cosa que s'ha repetit i a veure, no ho arreglarem aquí, seguirà repetint. Però, a veure, si, només posem-hi el sentit comú. Si estem parlant d'una moda, que és la d'anar blanc, atrevessada per tantes coses, que fa mil·lennis que ens acompanya, tu creus que una sola persona pot revertir tot això?
1: Jo crec que no.
2: Vale, doncs ja està.
1: Per molt que sigui Coco Chanel.

0: molt la Beyoncé, eh?
1: El que hem d'atendre és què estava passant en aquell moment, que coincideixi que ella abraça aquesta moda. Sí, sí, tot el que vulgueu, però hem de mirar què passa. I què passa en aquest moment? Doncs que és el moment de la industrialització.
0: Quin any estem parlant?
1: Bueno, posa...
0: Principis.
1: Finals del 19, principis del 20. Pensa que estem a l'època de la de segona revolució industrial. És un moment en el qual... realment, el ciutadano de a pie, el pobre, el que està és treballant a les fàbriques, en el qual hi gasta 18 hores tancat en una fàbrica. Aleshores, ja no és aquell pagès que està a fora tant de temps, sinó que el que està és tancat en una fàbrica. Aleshores, en aquell moment comença també el tema del temps lliure, el tema de les activitats, de l'esport, bueno, un esport molt relatiu.
0: Però... Epa, ja estem veient el gir.
1: Clar, exacte. Qui pot no treballar en una fàbrica 18 hores?
0: La gent privilegiada.
1: Qui pot anar a caminar a la vora del mar, m'entens, amb una d'allò, o sigui, amb l'amiga de torn, doncs la gent privilegiada. I aquí és quan s'inverteix.
0: Per tant, és la industrialització que passa en la matèria prima. Les persones de matèria prima passem a estar dins.
1: És el canvi d'hàbits. També té a veure amb... Bé, el que deia, el canvi d'hàbits. També hi ha l'emergència de la burgesia, que té uns hàbits diferents de la gent dels nobles del palau. Clar, és que el segle XIX és una ebullició de 50.000 coses. I això és el que condiciona que també el tema del moreno canviï. Per tant, per favor, Coco Chanel no inventa.
0: No és ella, és una... No. Són moltes causes, com Pedro Sánchez explicant la crisi a Ceuta, no?
1: Són moltes causes, però altra vegada tornem a que es subjau temes de classe, temes de raça, temes de gènere. Per tant, sempre això està condicionant.
0: Què passa amb la roba de bany en aquell moment? Estem parlant del segle XX, inicis del segle XX.
1: Lògicament, que si cada cop es posa més de moda demostrar aquella moreno de la pell, altra vegada per demostrar que tu no estàs tancat en una fàbrica, aleshores cada cop la roba de bany es fa més mínima i és l'inici d'anar reduint que comencem, que anaven de dalt a baix tots tabacs, que ho vam parlar a l'anterior programa, a que cada cop la cosa és més mínima.
0: T'anava a dir, arriba el bronzejat com a prova de gaudi social.
1: Clar.
0: A les vacances, la consolidació del concepte de vacances també hi té a veure aquí.
1: Clar, perquè ara podia no tant, però arribes de... Encara, jo crec, arribes de vacances, com ara que hem arribat de vacances, i la gent et diu, ostres, tu has passat bé les vacances perquè estàs molt blanc. Hi ha gent que et diu aquest tipus de coses. Ostres, que estàs molt blanca, no?
0: No has fet vacances, nena, que t'has quedat a l'oficina.
1: Exacte. Aleshores, el estar blanc passa a ser com un símbol de que poder no has gaudit suficient, que poder no has pogut marxar fora a les Maldives, que potser no saps divertir-te, que potser no tens vida social. A partir dels 80 comencem també a girar en torre tot això, saps? De que no és només anar de vacances, sinó que t'has d'emportar aquesta mena de souvenir epidèrmic, que és tornar de vacances amb aquesta mostra.
0: A part dels imants i aquestes històries, també tornes també amb la mostra de ei, la meva pell està marcada per aquestes vacances.
1: Però és una cosa que es comentava, ara ja no tant, però es comentava. Com és que estàs tan blanc?
0: Bueno. De seguida tornem a connectar amb la nostra dermatòloga, la Júlia Mercader, que ja la tenim per aquí. Abans, però, mira, hem parlat amb una clínica, els volem demanar això del bronzejat instantani. Parlem amb Franz, o la Franz, de la clínica Artan Studios. Molt bon dia.
2: Sí, hola, bon dia.
0: Hola,
2: xica,
0: Franz.
2: Què tal?
0: Com estàs?
2: Bien, gracias.
0: Franz, gràcies per atendre'ns i respondre a aquesta pregunta que ens hem formulat sobre la marxa a la solució. Estàvem parlant d'aquesta espècie de líquid, aquesta ruixada, aquest autobronzejat instantani. Com funciona això, Franz?
2: Mira, el bronceado instantáneo realmente funciona con las proteínas de la piel, ¿vale?
0: Epa.
2: Es un tratamiento cosmético, de hecho es uno de los más seguros que existen actualmente, al igual que los productos autobronceadores. Y al entrar en contacto con las proteínas de tu piel se genera una coloración inmediata, ¿vale?
0: Ah, per tant, una cosa és tenyir amb el típic, que et foten un mangarasso amb tinció, i aquest que estàs parlant, que és el més nou, és una reacció química amb les proteïnes de la nostra pell.
2: Exactamente,
0: amiga.
2: Sí. Gracias a un componente, un ingrediente que se llama dihidroxiacetona, que se le conoce en la industria cosmética como DHA.
0: Ajá.
2: Sí, se conoce como un agente autobronceador desde hace muchísimos años que lo utilizan en la industria cosmética y en el bronceado, en aerosol, se aplica directamente con aerografía, con un líquido, ¿vale? Y se deja, realmente deja una coloración instantánea al momento. No tienes que esperar, o sea, se nota el segundo, pero hay que esperar un tiempo prudencial entre 4 y 8 horas para que se termine de desarrollar.
0: D'acord. I, Franz, l'altra pregunta que feia la Sílvia, això destenyeix? O com que és una reacció de la nostra pell, en principi queda allà fixat i no destenyeix?
2: No, cuando se aplica directamente con el aerógrafo dependerá mucho también de cada piel, ¿vale? Y de la porosidad. Puede transferir color las primeras horas, pero ya una vez te has duchado, este color ya no tiene por qué transferir a la ropa o dejar manchas. Sí que es verdad que la persona, antes de hacer el tratamiento, tiene que cumplir con unos pasos muy sencillos, como días previos hidratar, hacer una exfoliación...
0: Perquè agafi bé, diguéssim, eh? Allò que us agafi amb tàbula rasa, eh? Que no tinguem allà una pell morta per allà sobre, sí, que estigui seca.
2: Una piel seca, exactamente. La piel juega un factor muy importante para este tipo de resultados con este bronceado.
0: Clar, és que si no fas això, t'ho imagina't, et presentes allà amb la pell superseca com aquells que et maquillen i no t'has posat crema hidratant i el maquillatge fa... i et quedes sense maquillatge, no? D'acord.
2: Sí.
0: Ho hem entès.
2: Igualmente, en el mundo del bronceado hay distintas fórmulas, ¿vale? Por ejemplo, no es la típica loción que únicamente aporta color, sino también en la industria del bronceado, pues ya hay un poco más de glicerina, urea, se hacen unos preparados como muy particulares según la piel de la persona.
0: Sembla interessantíssim. Doncs escolta'm, Franz, t'agraeixo moltíssim que hagis respost a aquest atracament de la clínica Artan Studio. A quina localitat us podem trobar, Franz?
2: Mira, estamos en Carrer de la Avenir 70, estamos aquí en la zona de Turo Park. Somos un estudio especializado únicamente en bronceados, no hacemos
0: Epa.
2: Otra cosa.
0: Avenir número 70, la ciutat de Barcelona.
2: 70.
0: Doncs escolta'm, Franz, t'agraeixo moltíssim que hagis atès la nostra trucada. Ens has tret de dubtes. Gràcies i una abraçada molt forta.
2: Moltes gràcies. Adéu,
0: adéu. Ha estat part de la solució, eh, la Franz?
1: Clar, és que, de fet, el que deia la Franz, el DHA es va descobrir allò per error en una investigació mèdica. En el
0: com la penicilina, nena.
1: Exacte, que tocant això, aquesta substància, van veure que es quedaven com morenos.
0: Oh.
1: I a partir d'aquí, als anys 50 del segle XX, a partir d'aquí van començar a crear aquests cosmètics. El que passa que el boom el va fer a partir dels 2000 amb els autobronsejadors i tot això.
0: Flipant. Deixem-me preguntar-li a la nostra dermatòloga si això té efectes secundaris per la salut. Júlia Mercader Salvans, de nou aquí amb nosaltres. Bon dia de nou.
3: Bon dia de nou.
0: Júlia, ja has vist, que ens ha quedat allò a l'espineta de saber, això és una tinció o és una reacció química? En aquest cas, la Franz ens parlava d'aquesta reacció química, de despertar aquest DHA, que ara ens comentava la Sílvia, que va ser descobert cap als anys 50 del segle XX. Això té efectes nocius per la nostra pell?
3: A veure, jo sincerament, els autobronzejadors que coneixia, sobretot, són aquests que un s'autoaplica, que són aquests que us dic tipus tint. Si, escoltant-te-li com funciona i veient una mica cap on te va el tema, estic quasi segura que això, com tota la vida, et pot fer una dermatitis al·lèrgica de contacte.
0: Mm.
3: Més enllà d'això, hauríem de veure a veure quins efectes té a llarg termini el fet d'anar-nos exposant en aquest tipus de substàncies. Mm. Però el que segur pot fer és que facis doncs, una reacció al·lèrgica en aquest tipus de productes, que és molt i molt freqüent, que productes d'utilitat cosmètica, que van des de perfums fins a conservants, hi hagi gent que tingui aquesta sensibilitat especial i faci eczemes, irritacions i reaccions
0: d'aquest
3: estil.
0: Mira, pot ser perfectament, Júlia, perquè quan vas a fer un tractament, primer et diuen, bueno, dona'm una part del cos que no es vegi per exposar-la. T'ho testen, t'esperes unes hores i si funciona, aleshores t'ho fan a la resta del cos. Júlia, de seguida segueixo parlant amb tu. Abans, però, amb la Sílvia, seguim. Sílvia, ho havíem deixat amb que no tots els broncejats són iguals. Hi ha uns matisos aquí.
1: Clar, és que te n'adones com el broncejat amaga molta simbologia, no?
0: Mm-hmm.
1: No és, per exemple, no és el mateix un moreno paleta, com dèiem, si quan jo era petita, el moreno paleta, que el moreno de la platja, és que no és el mateix. Mm. I aquí és quan te n'adones que tot és molt més complex i que tot té a veure amb coses molt més profundes.
0: Mm.
1: El moreno paleta no mola, sí? Però en canvi el moreno d'esquí...
0: El de les ulleres,
1: sí que mola, exacte. Jo, amb la meva etapa absurda, adolescent, vaig arribar a prendre el sol amb les ulleres d'esquí.
0: Sí, tu anaves al terrat de casa teva amb les ulleres d'esquí.
1: No, anava a esquiar, com que m'importava un pepino esquiar, em quedava allà a peu pla...
0: Fes la xocolateta.
1: Clar, però això es va posar de moda, la Kim Kardashian ho va posar de moda.
0: Ah, sí?
1: Sí, clar. Perquè el 2013 o por ahí.
0: Uh-huh.
1: Bueno, per què? Perquè és un tipus de moreno que demostra que tu pots anar pues, a Sant Maurís, m'entens, a esquiar.
0: Mm. Al final demostra que tens peles.
1: Al final demostra que tot plegat és molt més complexa.
0: Uau. A més, ens hem inventat molts sistemes per estar morenos sense trepitjar la platja.
1: Clar, és que als anys 80 arriba ja la cultura del fake, sí?
0: Mm.
1: I aleshores ja és... Ja no m'interessa posar-me morena, sinó que... O sigui, el que m'interessa... m'interessa posar-me morena, i a mi és igual el mètode, per tant, es creen aquestes cabines i tot això, que et pots posar morena ja i no cal que tinguis contacte amb el sol. Val? I aquí apareix tota aquesta història. I aquí, per exemple, Valentino, Armani, Lindsay Lohan, m'entens que allò és com una mena de pansa de Corinto, saps?
0: Clar, és com mirar amb un blanquejador de dents, que ja era espectacular la cosa, saps?
1: Sí, sí, jo no sé. Bueno, és igual. I després això va obrir les portes del que dèiem abans, l'autobronzejament, que jo vaig ser també víctima d'això, unes tovalloletes que et compraves cap als 2000. Te les
0: recordo perfectament.
1: Exacte, i sorties com un ganxito.
0: Però com deia la Júlia, t'havies de posar bé, perquè si no semblaves allò el pájaro moteado, eh?
1: Vale, pues era una mica això. Però bueno, aquí arribem a tram, eh? Tot ens porta tram, eh?
0: Ah, perquè Donald Trump no és moreno natural?
1: Home, jo no sé si aquell color taronja, Pantone, no sé què, jo no el veig als éssers humans.
0: Mira, Júlia, ara que et tenim aquí, sí. El color de Donald Trump és impossible que sigui autèntic, no?
3: Home, jo crec que sí. És impossible.
0: És impossible.
4: Us he de dir que ara que parleu d'invents, gadgets, etcètera, etcètera, la Manuela ens explica que amb les seves amigues fa molts anys anaven a prendre el sol, diu, i passaven, això ho ha escrit ella, 8 hores, perquè volien estar molt morenes. Passaven 8 hores a la platja. Uah. Ens posàvem, atenció, allò com a la graella, volta i volta, pel davant i pel darrere, perquè ens toqués el sol al davant i al darrere. Però vam trobar la solució, atenció, epa, la Manuela i les seves amigues, perquè vam descobrir unes estoretes daurades, que fèiem servir com a tovallola. Llavors, el sol reflectia a l'estoreta la llum,
0: per tant,
4: i no
0: torraves.
4: Calia que es posessin d'esquena perquè ja els hi torrava.
0: Et torraves per davant i per darrere,
4: i no?
0: No
4: havien de girar, tu.
0: Mare!
4: Totalment broncejades.
0: Bueno, però t'havies de moure, perquè si no, a molta gent, quan li començava a caure el cul a la gent, li quedaven les ratlles de sota el cul.
1: Dos triangles.
0: Dos trianglets. Clar, perquè tu estàs tombat, no?, i el cul està replegadet. I hi havia molta gent que feia allò com la granoteta per prendre el sol, perquè li arribés a tot arreu el sol. En fi, podeu dir la vostra al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. De seguida seguim parlant amb la Júlia Mercader sobre problemes que ens pot ocasionar el sol, quins factors de fotoprotecció hem de fer servir, quins mètodes són millors per aplicar-los. Sílvia, però, la pregunta que ens fem tots. Estan tornant a canviar les tornes i ara la pell clara torna a ser de classe alta?
1: Bueno, jo crec que això li podríem preguntar també a la dermatòloga de confiança que tenim, que segur que ens pot dir més que jo, no? A mi em dóna la sensació que sí. A veure, el que passa que el leitmotiv d'aquest programa és com ostentar classe social, poder o el que sigui, en aquest cas a través de la pell. Mm-hmm. Quan tocava blanc, blanc, quan tocava moreno, moreno, i ara arriba un moment que dius, ostres, realment la morenor ha deixat de ser un símbol d'estatus, perquè, escolta, te'n vas aquí a la rotonda, saps què et vull dir, de glòries, i ja està, et torres en allà, que no és recomanable, però bueno, ho podries arribar a fer. Per tant, deixa de ser una frontera de classe. Em dóna la sensació que amb tota també la informació a nivell mèdic, que crec que penetra de manera desigual a nivell social, i em dóna la sensació, que si ens ho pot confirmar la dermatòloga, que hi ha certes classes socials, en aquest cas més elevades o culturalment més formades, que potser penetra abans aquestes alertes que en les que no. No sé si això passa, però en tot cas sí que és un distintiu de classe que deixa de funcionar. I també no és només la preocupació per la salut, sinó també és la preocupació pel fotoenvelliment. Tampoc no ens enganyem.
0: Exactament. Júlia, heu notat un canvi en els últims anys que provingui bé de la preocupació pel fotoenvelliment o bé per la formació de les classes potser més altes a nivell cultural que facin que estiguin com més alerta amb el tema del sol?
3: Jo crec que sí, teniu moltíssima raó en dir que potser les classes socials més elevades tenen un accés desigual al sistema sanitari, ja que potser utilitzen més mútues, consultes privades. Llavors, el fet de poder accedir a aquest tipus de salut també fa que a la vegada puguin treballar més el concepte de fotoprevenció i sobretot també, que s'ha posat super de moda ara, el fotoenvelliment. Jo, a part de classes socials, una cosa que veig molt, molt distintiva a la consulta, sobretot, és la diferència entre a partir dels 40-45 anys, diem que hi ha com una barrera de noies molt joves que prenen molt el sol perquè es veuen molt guapes, morenes i amb un perfil molt semblant, doncs, a xarxes socials d'aquesta bellesa del moreno. En canvi, Llavors hi ha l'altre perfil de persones que a poc a poc comencem a tenir taques del pas del temps, de que ens comença a sortir la nostra primera rugueta, la nostra primera queratosis o l'antigen solar, que ja comencen a estar més preocupades per això, i llavors agafem com una actitud de protegir-nos molt més perquè intentem frenar una mica la cascada d'aquest fotoenvelliment que ja ens hem estat exposant durant molts i molts anys.
0: Júlia, ara has parlat de dos conceptes, queratosi i antigen solar. Què són?
3: Mira, l'antigen solar i la queratosi seborreica són dos lesions que són benignes, que surten associades tant al pas del temps com a l'exposició del sol. Llavors, hi ha una part que és genètica i en aquí podem jugar-hi poc, no? Però sí que és veritat que quan més ens exposem al sol, més lesions d'aquest tipus, que són aquestes típiques taquetes marrons, que quan diuen, m'han sortit taques a les mans de iaia, són aquestes taquetes marrons a les mans, que sí, és veritat que associem molt a una edat avançada, no?
1: I les blanques també, Júlia.
3: Sí, l'antígens.
1: Les taques blanques també.
3: Les blanques, jo sempre a consulta els dic als pacients quan em diuen que per què surten, els hi resumeixo dient, s'us ha acabat el tòner de la tinta.
0: Ara
3: ja heu gastat tot el moreno que podíeu fer i en aquí ja no tenim tòner. Llavors, aquestes taquetes blanques són zones de pell que ja no podem pigmentar.
0: Uau! És que ara li estic veient una mini taqueta, a la Sílvia.
1: No en tinc moltes.
0: Oh, amiga, per tant, se'ns ha acabat la tinta, ja no podem tenyir-la. Mare meva. Júlia, moltes més preguntes, perquè dedicarem aquests 5 minuts que ens queden a resoldre dubtes. El sol sempre hi és, fins i tot quan el dia està ennuvolat. Per tant, hauríem de portar fotoprotecció sempre?
3: A veure, això és una batalla que ha creat com molt de ressò. Jo sóc una persona que sempre intento dir que hem d'utilitzar el sentit comú. Si tu surts de casa 10 minuts per anar fins la feina caminant i entres de dins a l'estudi i no tens cap patologia de base que necessitis protegir-te de més perquè vols tractar-te les taquetes, perquè tens un lupus i t'has de protegir o així, en aquest moment potser no cal que anem tot el dia amb el fotoprotector a sobre. Però sí que és veritat que quan, per exemple, tenim el concepte de no, jo no m'exposo, però passejo el gos tot el dia, 2 hores per la platja, home, doncs aquí sí estem exposats i aquí sí ens hem de protegir, no? Llavors, hem d'utilitzar el sentit comú, s'ha de protegir les persones quan estan exposades. 10 minutets sense crema al sol, això està clar que jo crec que no ens canviarà massa, però si ens de per passar-nos, millor passar-nos de protegir-nos que no d'equivocar-nos i no protegir-nos quan ho hauríem d'haver fet.
0: Júlia, esprai o crema? Perquè abans l'hem tingut aquest dubte, a la publicitat hem dit, què és millor, aplicar-ho amb esprai? Jo amb el meu fill, per exemple, ho faig amb esprai perquè amb un nen petit que es mou tota l'estona, penso, bueno, li foto un esprayasso i almenys queda cobert. Però què és més còmode o què és més eficaç?
3: Jo ja et dic, jo aniré contestant com contesto amb els meus pacients, el que et posis. El que t'agradi suficient com per fer servir.
0: D'acord.
3: La crema sí que és veritat que dona una sensació de més cobertura perquè controles més on te l'has ficada. Uh-huh. L'esprai a vegades no saps ben bé, i sobretot aquests transparents, no saps si aquesta banda hi ha arribat, no hi ha arribat, però clar, si tu em dius, mira, jo la crema és que no la suporto i no puc estar amb la crema perquè és enganxosa i m'agrada aquest esprai que és transparent, que no deixa marques, fantàstic, doncs fiquem l'esprai.
0: També et volia preguntar, clar, radioservei, aclarim-ho perquè ens ho han formulat, ens ho han demanat a través del WhatsApp. El factor de protecció marca els minuts que podem estar exposats al sol amb aquella crema o què marca?
3: No, mira, el factor de protecció solar és una cosa que a tothom ens porta de bojos. El que significa aquest FPS és quan jo, Júlia Mercader, m'exposo al sol, tardo 5 minuts en posar-me vermella. Doncs un fotoprotector 50, quan jo me l'aplico, el que farà és que tardi 50 vegades més del temps que jo tardo en ficar-me vermella.
0: Per tant, és un fotoprotector en relació a la teva reacció.
3: Exacte. Llavors hi ha gent que amb un fotoprotector 50 es pot protegir molt i molt bé, i hi ha gent que tot i protegir-se molt, com que tenen aquesta dosis eritematosa mínima, que es diu aquesta manera de ficar-se vermell, molt petita, doncs tot i així se'ns cremen.
0: Amiga, per tant és un factor que no és universal. Heu de tenir en compte quan triga la vostra pell a posar-se vermella, i el factor us multiplica per el número de factor els minuts que trigaríeu. Jo crec que això queda claríssim. Pel que fa a cabines de prendre sol, entenc que totalment no recomanables?
3: no recomanables totalment, totalment. O sigui, és una manera d'exposar-se a una radiació molt més alta a tot arreu, a més, perquè normalment entres només amb una calceta molt petita o amb un tanga molt petit, llavors fas una exposició molt agressiva i que augmenta tant el risc de càncer de pell com, a més, ara això ho estàs fent per veure't bé i, i veure't broncejat, doncs tot això, d'aquí uns anys, quan es converteixin en taques, en laxitud, en pèrdua de col·làgen, i et veuràs que no acaba compensant aquesta exposició.
0: Ai, senyor, doncs avui hem parlat dels perills del broncejat, els perills de prendre el sol i fer-ho sense protecció, i hem fet una anàlisi, un recorregut per la història d'estar moreno, no? La història de la moda, l'hem repassada amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma i especialitzada en això, història de la moda. Sílvia, ens sentim aviat, estimada.
1: I tant, per suposat.
0: Ben tornada. I també n'hem parlat amb la Júlia Mercader, dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Júlia, claríssima explicació. Moltíssimes gràcies per ser part de la solució. Una abraçada, Júlia.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Fran Domènech, tornem dilluns, eh?
4: Que tinguis bon cap de setmana.
0: Igualment. I dilluns, alerta, eh? Doble, eh? David Balaguer i Helena Puigguitart. Parlarem del plaer de no fer res.
4: Ostres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per a Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament ha de passar ara pel Congrés i aquí no té els vots garantits. El 7 de juny seran imprescindibles. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
2: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, recursos bloquejats a les comunitats autònomes, necessitem avançar.
1: Les conselleres d'Extremadura i Andalusia en governs del PP tanquen la porta a un model que consideren un vestit fet a mida per a Catalunya.
3: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
4: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Més notícies. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit, després que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa. El conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
5: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: I el president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
6: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació del dimarts que ve, el primer dia de curs en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada i hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. Més coses. Interior aportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona el 2021. Núria Parlon, titular del departament.
7: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
1: La Casa de Cultura de Girona proposta una nova manera d'apropar-se a l'art del Renaixement a través de l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo. Girona, Maria Rovira.
8: A la mostra, que vol fer l'art més comprensible i vivencial, s'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Ens ho explicava Rafael Gálvez, comissari de l'exposició.
9: Anem a canviar la forma de veure l'art, és a dir, n'hi ha que tocar, n'hi ha que oldre, n'hi ha que posar-se en el lloc d'un invident.
8: La mostra aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva mirada particular a l'hora de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier.
1: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiev danès a domicili. Segons ha pogut saber 3CatInfo, l'alè del Barça de bàsquet Tosan Ebouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83.
0: Fins aquí les notícies.

0: Divendres. Divendres. Ja ho tenim, això, eh? Primera setmana de la temporada. En farem moltes, però la primera sempre té alguna cosa especial. Juliana Canet, com estàs?
1: Molt bé, Francesc.
0: Molt content de veure't.
1: Jo també.
0: Sí?
1: Sí, molt contenta de veure't.
0: Ja, però llavors per això trigues tant a veure'l baixar.
1: Quan a tu t'agrada un tio, o almenys a mi, quan m'agrada un tio, no envio mil missatges, no proposo mil vegades de quedar.
0: Ja,
1: al revés.
0: Jo amb això fallo.
1: Faig veure que em ve de marxar abans, que aquell dia no puc.
0: Però això
1: que trigo molt a respondre.
0: Però això ho fas expressament, eh?
1: Evidentment, jo respondria el segon i estaria tota l'estona escrivint.
0: Però si t'has d'aguantar, però això és estratègia, que hem de jugar un partit.
1: I amb tu et faig el mateix.
0: No,
1: això no vinc a l'abraçada.
0: Com es diu, breadcrumbing, això, no?
1: Ja sí.
0: Doncs breadcrumbing total. Carandell, com estàs?
2: Molt bé.
0: Acabes bé la setmana?
2: Sí, l'acabo molt bé.
0: Sí. Millor que la vas començar.
2: Vaig començar del puto revés, molt malament. I ara acabo molt bé i molt content.
1: Què necessitaves.
2: Sí, bueno, vull dir que havia de començar la rutina.
0: I
2: va ser com moltes emocions i tal. I com que m'he muntat segurament una cita per demà a la tarda, que no m'esperava i que em va sorprendre ahir, de sobte, amb un missatge que em va arribar, doncs...
1: Amb qui?
2: Mira, no...
1: Però la conec.
0: De nom?
2: Home, jo ja t'he passat fitxa tècnica.
1: Ah, sí.
0: Bueno,
1: ja sé qui
0: tècnica.
1: És. Ja sé
0: com
1: qui
0: els cromos, allà, edat,
2: no, captura... Jo vaig passar captura i una mica de Cairon amb descripció
1: i
2: de...
0: I quina va ser la reacció de la Marta?
1: Fins i tot llinatge familiar.
2: Sí, també, perquè és... Bueno.
1: No diguis més.
2: No, és...
0: De família bona.
1: Sí.
2: No sé si bona o no, però diguéssim...
0: Coneguda.
2: La feina d'un dels dos...
0: Progenitors,
2: doncs és cert...
0: És la filla d'una...
1: Digues quin mitjà, si vols, ja.
0: És la filla d'una periodista important.
2: Perdona. No.
1: Jo no sé de què esteu parlant i estic intentant trobar la informació per poder-ho dir ara mateix a l'audiència.
2: Totalment.
1: Demano disculpes a l'audiència de Catalunya Ràdio.
2: És que... Sí, prou.
1: Ah, ho estic trobant.
2: Sí. No, Juli, sisplau.
0: Puc veure? Prometo que no diré res.
1: Sí, t'ensenyo la foto immediatament.
2: Mare de Déu.
0: Farem un...
1: És una
0: noia
1: rossa. Pel cognom ja ho sabràs. No, però no vas dir pas de qui era filla ni res.
2: No, a veure. Ajudeu-me, eh? Ara no...
0: Oh!
2: Ara no m'ho foteu difícil, això.
1: Veus?
2: Tot molt inicial.
0: Carai.
1: Estic rebent whatsapps de gent preguntant-me qui és la cita d'en Roger. Si hem de comentar alguna que no es pot saber i que l'audiència
0: és de mal gust.
1: Sí.
0: Jo
1: ho dic perquè estic empatitzant amb l'audiència, perquè jo tampoc tinc ni idea del que esteu parlant.
0: Ara mateix és la portaveu de l'audiència.
1: Exacte. Perdona, on la portaràs?
2: Però jo no estic d'acord amb... És a dir, l'important no és el qui, és el què.
1: Però si tu...
2: Que jo seré feliç demà a la tarda.
1: No, perquè, perdona, portem 5 minuts parlant del què.
2: No, vosaltres li doneu importància al qui.
1: Això.
2: Ja està.
0: La ubicació es pot explicar?
2: La ubicació l'estic pensant, però...
1: Perdona'm, si t'hi fixes, estem fent les preguntes del periodisme.
0: Sí. Qui, què, quan, on i com?
1: Com?
0: I per què?
1: Per què? Per què?
0: Si voleu, ens centrem al cap.
2: No ho sé, ho estic...
1: Qui ha fet el primer pas, ella o tu?
0: No, home, el missatge el vas rebre tu.
2: El rebo jo, el missatge, sí.
1: I qui proposa de tenir una cita?
2: Jo.
1: I què diu el missatge, el primer missatge? Tu i jo, què?
2: No, és un missatge com per una altra història. Que està molt bé.
0: I aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, vas dir, mira...
2: Em va demanar una cosa que amb un sí o amb un no quedava resolta. Bueno, parlant fins a la 1 de la matinada.
1: Mare meva. És oient del programa.
0: Perdona, pèls de punta, eh?
1: És oient del programa o no?
2: No ho sé. O sigui, sap quin programa és i sap qui som. No sé si és oient cada dia. Això prefereixo que no ho senti.
0: O sigui, esperes ara que estigui escoltant una altra ràdio.
2: Sí.
1: Com t'has ficat tu sol en aquest jardí?
3: Sol, perquè no li he preguntat si farà del fang
2: i
1: t'has embrutat fins als genolls.
0: L'he preguntat per la setmana, eh?
2: No, i segurament l'he perdut.
0: I el cap de setmana.
2: Segurament l'he perdut.
1: Tu quan tindràs la propera cita, Francesc? La tens programada ja?
0: No. Crec que m'agafaré un cap de setmana de
1: lliure, sense cap cita.
0: Exacte. Sí, crec que cap de setmana no.
1: Mica de salivat també convé, de tant en tant.
3: I que sigui 48 hores.
0: No salivat o no. M'he dit que cap cita. Arriba el que hem sortit d'aquí.
2: Sí.
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i arribem a un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Com esteu? Què tal? Què tal tot?
2: Espera, fent una mica de recerca d'última hora, però tot controlat.
0: Molt bé. El periodisme, que no es perdi mai.
2: No s'ha de descansar, justament. I tothom ja ho sap, que el millor que no surti sempre és el de la vida més personal. No només de les nostres, vull dir, també de la teva colla d'amics, aquella notícia de nínxol del teu poble, aquella companya d'institut que es queda embarassada...
0: Veig contenta avui, Juli.
2: Sí. Jo fa molt que estic contenta, no? Jo estic a la meva lover era, com aquell disc de la Taylor Swift. Ja no tinc cap enemic, a part de la Goico. Estic zen, o sigui, de veritat, zen.
1: És un zen animadet, però animadet que no pares de ventilar.
2: És un zen
1: que només se't sent a tu.
2: És un zen d'alegria, que estic viua, que estem en festa, estem entremaliades.
1: Sí, però que no pares de xerrar.
0: Exacte, perdo la cremallera de la boca.
2: Aviam, és que tampoc és això, només que avui se m'ha escapat una cosa, perquè ja no se'm pot assenyalar d'aquesta manera.
0: S'ha escapat una cosa.
2: És que sembla que tota l'estona m'estigui de la llengua i no és veritat. Escolta!
0: A una companya de l'equip.
2: Soc la que més em controla d'aquest programa. Quan, en canvi, mira, i tota l'estona se m'estan traient els draps bruts sobre la taula.
1: Perdona?
2: I jo no dic res, ni de la vida d'en Roger, ni de la vida de la Marta.
0: Perdona.
2: I estic aquí, que ho sabeu.
0: Quantes vegades has
2: dit el nom? Que us heu d'imaginar que estic vermella com un tomàquet amb la boca a punt d'explotar l'hora de programa sencera que dura.
0: Però per què no demanes
2: que moro de ganes d'explicar tots els vostres secrets i em controlo.
1: És que només fa ràdio ella avui, vale?
2: I perdona, per què no demanes disculpes?
1: Vaig cap a l'Aitana, jo.
2: Sense ni acusar a la persona de qui he ventilat el secret, fixa't que cuidadosa sóc, ja he demanat disculpes, és el primer que he fet, i a més ho torno a fer.
0: Doncs per què ara et crides?
2: Ho accepto. Perquè el que no permetré és que ataquis la meva dignitat d'aquesta manera i la meva imatge. Perquè una cosa és que se m'hagi escapat això, que ja he demanat disculpes des del primer moment, i l'altra és que diguis que tot aquest temps últimament se m'escapen tantes i tantes coses, perquè no és veritat. Últimament estic guardant molt i molt bé els secrets. Nino, és veritat.
0: Tu sempre has estat, Nina, de cremallera fluixeta, una mica oberta,
2: sí,
0: i no passa res. I amb l'edat, sí que has après a anar callant la boca, però avui se t'ha obert sense voler i has tingut un problema. Doncs ja està, no passa res.
2: Escolta,
0: i has demanat disculpes.
1: No passa res, la vida...
2: No és que siguin mala persona, és que ja no n'aguanto ni una. O sigui que vigila. Vale. Clar, ara... Jo venia molt contenta i animada, també em sap greu ara aquest moment d'enfadamenta i la retiro, inclús. La retiro, segueixo contenta i animada, segueixo trapella. Queda un cap de setmana de sol per endavant, encara d'estiu. Fa molta il·lusió. Però sobretot estic contenta i animada perquè les últimes hores hem tingut molt bones notícies pels defensors del Murreig. Perquè després de tantes imatges icòniques, com per exemple quan els paparazzis van captar la imatge de la llengüetada entre els tennistes Paula Badosa i Tsitsipas de ja fa anys, o el petonarro entre Maxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón, o el vídeo de la primavera passada on vèiem a Batgui el durant-ho tot mentre s'embolicava amb la seva parella, Noa, ha tornat a passar! Tenim nova fotografia de Murreig.
0: Aviam, passa-la.
2: I aquesta vegada, amb un nivell de detall, amb un zoom que ens fa veure directament les seves llengües desesperades per trobar-se.
1: És un petó molt difícil, si em deixes opinar, perquè és un petó caminant. Uf. Un Murreig caminant.
0: Demana molta coordinació.
2: S'han de fer.
0: I ells l'han trobat, tinc la sensació.
2: Hi ha una quantitat d'informació a la imatge. És per fotre un monument al paparazzi que ho ha aconseguit. És una fotografia publicada per Demois, que és aquest compte de safareig nord-americà, i els protagonistes, per tant, són internacionals. La model i empresària Emily Ratajkowski i en Roman Gabras, que... En Romà Gabras, que és un director i guionista francès que ja coneixíem, justament, perquè fa un temps va estar sortint amb una perfecta. I know it's really bad, bad, bad, bad, bad. Perquè sí, en Romà Gabràs va estar durant el 2023 veient-se amb la Dua Lipa, que va ser una relació molt polèmica, a més, que aquí inclús devíem comentar. Per una banda, per la diferència d'edat, perquè es porten 14 anys, ell en té 45, però també perquè ell, és veritat que no és una mena de mosso canònic, com alguns esperarien d'una parella de la Dua, no?
0: Però què faràs ara? És que jo, a mi se m'ha posat com la cadira del revés i m'he assegut com amb el pit al respatller.
2: Bueno, li he demanat cinto sexy molt guarra, encara més porno.
0: No, no, i la Conxi ha trobat la més guarra que tenim a la ràdio, suposo.
2: Tot i que a mi m'agrada molt la de la noia gemegant, però ja sé que tot molesta
0: no,
2: i me l'estalvia.
0: Sembla fora de lloc, sí.
2: Bé, doncs aquesta polèmica que comentava sobre el fet d'ell no ser tan guapo canònicament com alguns esperarien, està tornant a passar ara que surt amb l'Emrata, que és una de les models més precioses i reconegudes del planeta. Però jo us he de dir que si amb la imatge del seu morreig no ho heu entès tot, no crec que ho entengueu mai. Aquests dos es desitgen amb una passió desesperada i aquests petons al mig del carrer ho deixen claríssim, perquè a més, Marta, com deia, se'ls fan caminant. És una imatge deliciosa que jo emmarcaria, però que fotés 5 metres i mig de grossa, la deixaria a l'oficina, i a més, et diré que em fa feliç veure una de les ideals més importants del planeta així de deixar d'anar, cosa que tampoc és notícia, perquè ella sempre ha sigut entremaliada de mena, però sobretot m'agrada perquè crec que ens pot servir d'influència aquest Guillem madut a l'extrem.
0: Mira, estan arribant missatges al 677 27 10 58 referent a aquest tema. Diu, quina alegria... No sé ni parlar, no?
1: No, és que no m'estranya.
0: Quina alegria tenir-vos de nou en...
1: Estic despistada jo avui,
0: eh? Tots molt despistats.
1: Aviso.
0: Diu, he vist que la Juliana està treballant en l'importantíssim tema del morreig en públic i necessito que abordi també la qüestió dels límits del morreig. Obro parèntesis, estic molt a favor de posar límits en aquesta pràctica. Diu, ja s'ha parlat altres vegades de com pot arribar a ser d'incòmode compartir espai, una taula, per exemple, amb una parella excessivament melosa, amb algú assegut a la falda de l'altre, etc. Sobretot en trobades socials o en aquells moments delicats en què hi ha una parella i només una o dues persones més. Quin seria, doncs, el límit del morreig? Quan es traspassa la frontera del que és prudent? Què en pensa la Juliana? Moltes gràcies. Salutacions a tot l'equip. El límit és que tu puguis veure la cara del teu interlocutor sense que algú se li posi a sobre la falda i el comenci a morrejar sense avís previ.
1: Qui ho fa, això?
0: Que són coses que a mi m'han passat amb un company meu de RAC 105.
1: És amic teu?
0: Que quan té nòvia li pugen a la falda mentre estem sopant.
1: El del matí a Codina.
0: Sí.
2: Li pugen a la falda.
0: Bueno, li pugen o se la posen, bueno, sé. Ella apareix a la falda i d'esquena a mi i jo perdo la visió.
1: Perds un amic.
0: És que perdo un amic. Ja no és un interlocutor, és un amic.
1: Però planteja't si estàs gelós de liar-se amb l'Ernest Codina. No. Sinó de l'atenció que no t'està dedicant a tu.
0: No, em sento incòmode, no sé on mirar, si continuar menjant-me el pollastre... Què has de fer en un cas com aquest?
1: Cridar l'atenció. El morreig en públic...
0: És el límit, aquí, doncs.
1: Quan estàs en parella. I el públic ha de ser públic desconegut. Gent que està passant pel carrer i amb qui no estàs tenint una interacció de persones humanes normals.
2: Jo mai t'he vist morrejant-te.
1: Per exemple, perquè jo, la meva disciplina del morreig té a veure amb... O sigui, jo he d'estar sola amb la persona amb qui... amb la persona en qüestió. Si estic en un sopar, com a molt farem una mica de pauets per sota la taula. Amb altra gent al davant et pots agafar una mica, pots tenir algun moment de carícia, però sempre en un terme com molt discret i carinyós, perquè a mi em generaria molta incomoditat, si gràcies a Déu mai ningú s'ha atrevit, a que algú fes això que fa l'Ernest Codina amb les seves parelles, no? No esteu d'acord?
2: Però només et genera incomoditat perquè coneixes aquestes persones, però si són completament desconeguts t'és igual incomodar-los. Adona tant que és raro,
1: també.
2: No,
1: és que estic interactuant amb ells.
0: Si estàs en una taula compartida.
1: Però
2: tu el sexe al carrer el faries amb gent davant, també.
1: No, home, no, Marta, sexe.
0: O sigui, la...
1: És que ja l'ha fet.
2: No, sexe.
0: Bueno, sexe.
1: Sí. No, a veure, nois, no, per començar, perquè a Barcelona, ho hem explicat moltes vegades,
0: no, hi ha
1: és il·legal
0: una que,
1: que hi hagi
0: no
1: gent que et pugui veure. Pots fer-ho al carrer si no et veu ningú.
0: Exacte.
1: No, no, clar, no, jo em tapo, en aquest sentit. Vull dir,
2: em pensava que no.
1: Que a mi no em molesta, que, al revés, m'agrada la idea de que... No és que m'agradi, és a dir, no em molesta que la gent hi hagi gent pel carrer mentre et fas un morreig, però no, si jo vaig amb la meva germana, un tio amb qui m'estic embolicant en aquella època, i jo mai de la vida em morrejaré davant d'ella.
0: Si estàs amb altra gent, aquí sí que s'aplica el límit del morreig per respecte i educació als altres.
1: Però igual que si estic comprant en un supermercat en el moment en què estem fent la en realitat la transmissió d'informació amb l'altra persona, encara que sigui desconeguda, tampoc em morrejaré, o davant d'una cambrera que ens està venint a atendre, saps? No?
2: No ho compres?
0: Estic molt a favor. Sí, sí, sí. Totalment, totalment.
2: No m'ho esperava de tu, per això.
1: Però clar, però és que és un límit de mala educació molt fora de lloc, no? Vull dir, si està venint la cambrera, t'està demanant i tu t'estàs morrejant amb el teu acompanyant.
0: Devorarem la boca i tal. Bé, passen a 7 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Atenció, perquè falten menys de 2 hores. Me quiero yo, me quiere alguien más. perquè comenci el primer dels quatre concerts que l'Aitana farà a la ciutat de Barcelona, Marta.
1: Sí, en el marc d'aquest Cuarto Azul World Tour, que d'aquí poc ja voltarà pel món l'Aitana, perquè fins ara només s'ha mogut més o menys a prop, serà a les 9 al Palau Sant Jordi i també passarà demà dissabte, dilluns i dimarts de la setmana que ve, que és la resta de concerts que té a la capital catalana. I us podem dir una cosa. Nosaltres hi anirem. Gens fàcil. Ha estat gairebé una proesa. No hi anirem tots. Faltarà algú molt estimat. Algú que es troba a faltar de seguida, perquè de seguida...
2: Dona un pel cul que flipa.
0: Si no, és
1: la salsa del nostre programa. Però sí, hi anirem i us farem un reportatge de Detectius del Cor amb en Marc Andreu, que de fet ja corre per allà.
0: Marc Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda, pendons. Doncs sí, sóc aquí a les portes del Palau Sant Jordi.
0: A quina porta estàs? És a dir, a la porta principal, que hi ha l'esplanada aquella just abans d'entrar, no?
3: L'entrada principal, que ja s'estan formant cues, llargues cues. Ara comença a agafar color, tot, perquè fins ara és veritat que només hi havia poca gent que havia arribat a les 10 del matí a fer cua, però ara és quan comença a omplir-se, de veritat.
0: I l'ambient, és a dir, quin tipus de persona? Gent molt jove, hi ha famílies...
3: Molta família, gent jove. Jo esperava un ambient molt més festiu. No estan cantant cançons de l'Aitana tota l'estona, però bé, suposo que això ho estan reservant per a les 9 quan comenci el concert.
1: No estàs intentant animar tu el cotarro, Marc Andreu? Sempre ha d'haver-hi una primera peça del dominó.
3: No sóc aquesta persona avui, Juliana. Estic també guardant-ho tot per ballar aquesta nit amb la Marta.
0: Hi ha pancartes?
3: Algunes pancartes. Hi ha gent que bueno, quasi bé tothom ve vestida de blau o de blanc, amb el seu uniforme d'Aitaner, diguéssim. Sí que és veritat que hi havia una altra cua, que és aquest Early Pass, que han pogut començar a entrar a dins del Palau a 6:15, i ara som aquí a fora esperant que obrin les portes ara a les 7, perquè l'entrada com principal puguin accedir-hi.
0: Per tant, amb aquesta entrada preferent, ja fa una hora que estan a dintre el Palau Sant Jordi, i què estan fent? Hi ha activitats a dintre?
3: No entenc que no, però no he pogut accedir-hi, però bueno, ja van agafant el seu lloc a la pista, estan davant de tot de l'escenari. Més privilegis d'aquest, suport.
1: És més un càstig que no pas una cosa bona. Jo això reivindicaré sempre.
0: Bueno,
1: sempre. Això de l'Early Pass...
0: A primera fila, no? Suposo que és per posar-te absolutament a davant de tot i evitar aquelles corredisses que veiem a vegades als concerts, que la gent no es mata de miracle.
1: Fa bona pinta, Marc Andreu?
3: És que l'ambient el veig tan parat, de veritat, però jo crec que quan entrem a dins del Cuarto Azul, aquest que ens munta l'Aitana, tot serà molt diferent.
1: Però hi ha nenes petites?
3: Fa molta calor, hi ha molta nena petita, sí, per exemple, hi havia una noia que ha arribat a les 5 del matí amb les seves mares, que tenia 13 anys.
1: Vols dir que cal arribar a
3: d'hora? Ja, però era la primera de la cua, suposo que podrà olorar els peus de l'Aitana, com a mínim.
1: Què has dit?
3: Res.
0: T'has de controlar, perquè estem parlant. Bueno, està molt bé que t'ho hagis vist. Que tu t'ho hagis vist, també.
3: No, és que he estat parlant amb molta gent i ara us volia fer una mica d'introducció del que ens han dit i sobretot ens han tocat una mica el crostó, també us haig de dir.
0: A nosaltres com a programa?
1: Perquè no la tractem bé.
3: Com a programa no, però aquest interès que tenim per la vida personal de l'Aitana.
2: Ara, mira, la Xarà també és dels interessos.
1: Aquí cridaré jo, Cridaré jo,
0: Que ens expliqui exactament quina està la crítica, llavors responem.
3: Mireu, doncs us poso un tall de diversa gent amb qui he estat xerrant durant aquesta estoneta.
4: Doncs pues és a les 10 del matí o abans, més o menys.
5: 9:45.
3: Només veniu avui o vendreu algun altre dia?
4: Estem mirant de París o Milà.
5: Sí, estem a l'espera que tregui les entrades.
6: És el segon cop que ja vaig vindre aquí a l'Estadi Olímpic i ara aquest cop no vinc acompanyat, vinc sol, és una manera de fer teràpia. Llavors crec que era el moment i era molt necessari. No, jo venia sol, la meva nòvia no li agrada, llavors... Aquí estic.
3: He vingut aquí com uniformats a Aitana perquè ho demana ella, no? Que hi hagi aquest dress code d'alguna manera.
4: Sí, perquè com és tot de color blau, Cuarto Azul, doncs hem decidit fer-ho d'aquesta manera.
7: Que l'edat mitja del concert és com la meitat que nosaltres.
3: Tu creus?
7: Sí. Jo el ball de la Britney Spears el vull veure.
3: I ballar-lo.
7: Això a casa meva després també.
3: Com veieu la relació amb el Plex?
7: No juzgam.
2: Ens és igual.
3: Ah, no us interessa res la seva vida privada?
7: No. Estàs preguntant per la seva vida amorosa.
3: Sí.
7: I de cap cançó, ni res, ni de la seva trajectòria musical, ni res. A mi m'és igual la seva vida amorosa.
5: Té lletres com molt profundes, ahí, que te dan duro.
4: Crec que coincideixen sempre en el moment en el que estàs.
3: Molta ruptura?
4: No.
5: Bueno. Te diré, però no, no. Bueno, lo justo, lo justo.
3: I tota aquesta part més de vida privada.
6: Molt content perquè el Plex el consumeixo el que més. M'agrada més que el Llatre i que el Miguel, la veritat. Estigui amb qui vulgui estar i que faci el que vulgui. Si ho deixen, al final tindrem un discazo que flipes. Llavors, molt bé.
3: I a ella també li funciona.
6: No, segur. Per això té tants nòvios.
0: Aviam, reaccions.
1: M'he hagut de controlar,
0: perquè la Marta s'ha mossegat la llengua a mesura que anàvem sentint els espectadors.
1: Però tota aquesta gent que diu que no els importa la vida sentimental de l'Aitana, potser no saben que la majoria de cançons que té són dedicades a exnòvios.
0: Doncs es perden una part molt important de l'obra.
1: Que no és que estigui fent ella, jo què sé, una cançó sobre filosofia.
2: Però és que encara que fos una cançó
1: sobre ciències naturals.
0: Que jo entenc que no segueixin el dia a dia, que no els interessin, però d'alguna cosa se'n deuen enterar escoltant les cançons, o no les entenen.
2: En qualsevol cas, aquesta superioritat que
1: sí, una mica superioritat moral.
2: Que de vegades la gent imposa en els seus discursos quan parlem de la vida personal d'artistes, com si fossin dues coses contradictòries, com si no et poguessis interessar per l'obra, n'és del que n'és, i paral·lelament també de la vida privada,
0: però si
2: no puc entendre.
0: La fan pública ells.
1: Totalment, i la parella també, en el cas d'en Plex. No, ara en parlarem.
2: Clar, anava a dir, suposo que no han vist cap dels vídeos que ha fet amb en Plex, que no els interessa. A tu quan t'agrada un artista, moltes vegades, no sempre t'interessa la seva música i també et cau bé, et resulta agradable.
1: Però també
2: per entendre. Quan cancel·lem algú, no el consumim, no?
1: També per entendre-lo una mica més a ella, i per quin moment personal passa, si està contenta, si està trista.
0: Clar.
1: No ho sé, em sembla la merda natural.
0: Llibre, d'aquí
2: els gestos,
0: no,
2: de la classe.
0: Vida
1: també ens sentim ofesos de seguida. Jo
0: no, no, heu saltat, sort que hi havia els micros parats.
1: No, avui és un dia difícil.
2: És que a mi aquest em sembla un discurs ja tan superat.
1: Sí.
0: Marc Andreu,
2: aquesta falsa dicotomia.
0: Algun detall més de com està l'ambient d'aquí a l'esplanada del Palau Sant Jordi? Perquè dius que ho trobes com molt apagat tot, però clar, hi ha sold out, no hi ha entrades, està tot venut.
3: A cap dels quatre concerts hi ha entrades, i sí que hem animat una mica la festa perquè no hem vingut només la Maria Val, la Mati i jo, sinó que també ens hem portat l'Aitana de Cartropluma, que tenim a redacció.
1: Mida real.
3: I hem estat passejant-la per aquí i la gent realment
0: la gent?
3: Ens demanava de fer-se fotos amb l'Aitana de Cartropluma. Increïble.
0: Tens ganes de veure el concert?
3: Jo moltíssimes. O sigui, tinc unes ganes de ballar amb la Marta i de gravar-ho tot, clar.
1: Ens ho passarem bé.
2: Us bloquejaré. Sapigueu, vam demanar tres entrades de premsa per poder anar a cobrir i fer un detectiu del cor als tres, i ens n'han donat dues, i llavors jo he decidit escriure a l'Aitana per privat, que no ha trobat un moment per respondre'm, i jo l'entenc perfectament.
0: Què li has escrit?
2: I he dit, mi loba, hem demanat entrades per venir a cobrir el concert amb el que no surti, i per poder cantar els teus hits, i ens n'han donat dues. No podríem aconseguir-ne una de tercera per venir tots?
0: I tu estàs esperant que ella et digui, te la deixo taquilla, Juli.
2: Sí.
0: Adéu, mi loba.
2: Sí, mi loba. Sí, jo he pensat, mira, ja veurem. Ah, escolta, jo li responc molts Instastories, per molts Atxcarino, molt Reveneni, de res.
0: I ella els llegeix alguna vegada, de tant en tant es posa com al dia?
2: No, bueno, no crec que... No.
0: No, vull dir, no et surt allò, llegit, en algun moment. Marc Andreu, que vagi molt bé, el concert.
3: Merci, Roger. A veure
1: fins
3: si
1: ara, rei.
3: Si també compres una així de rebenta, a veure si també vens amb nosaltres.
0: No, jo no puc. I a part ho explicareu també i ho viureu, vull dir, ens ho explicareu vosaltres, i espero veure-ho a l'Instagram del que no surti.
3: En algun moment
0: en algun
3: trobarem
0: moment.
3: A YouTube també.
0: Perfecte. Gràcies, Marc Andreu.
3: Adeu.
0: I Maria.
1: Fins ara.
0: Que vagi molt bé. A veure, continuem parlant d'ella, de l'Aitana, perquè sóc jo, o l'Aitana ha estat com molt desconnectada també aquestes vacances.
1: És que, Juliana, ahir ho comentàvem tu i jo.
2: Sí.
1: De dir, vols dir que la tia se'n recorda que té quatre concerts a Barcelona? I tu, que, a banda de xerrameca, estàs més lúcida que mai, em vas respondre... Ella ara vol fer el que faríem totes, que és treballar de nòvia i ja està.
2: Oh, qui pogués.
1: Ella està enamoradíssima. Professió enamorada.
2: Sí.
1: I tant de bo dedicar-hi totes les hores del dia, no?
2: I que és una professió que et treu moltes hores.
1: Totalment.
2: Que hi ha hobbies que si t'agrada ballar, ballar-les poder dues hores.

0: organitza l'Ibai Llanos. I clar, ella més interessada que mai, crec que fins i tot ho hauria consumit igualment, eh?
1: Sí, sí.
0: Però aquest any especialment, perquè hi participava en Plex, el seu nòvio, que en Plex va guanyar el seu duel contra Fernan Flo i va dedicar unes paraules d'amor a la seva nòvia que era entre el públic.
2: Quiero darle las gracias a mi familia, a mi novia, que la amo, a mis padres. A mi padre le quiero mandar un abrazo desde aquí.
0: Bueno, i ara comença a agrair als amics, també a tothom. Que l'Aitana també va tenir uns quants gestos de suport cap a en Plex per la velada, perquè va penjar fotos a Instagram dient-li tu puedes cariño, tu puedes amor, etc, etc. I després ja sí, van marxar de viatge ells dos, i entre escapada i escapadeta a les Balears en un iot de luxe, van fer un viatge una mica més lluny, més gros. I gairebé ens coincideixen amb una integrant d'aquest programa.
3: És hauria estat increïble.
1: Un any menys vam creuar a Dubai perquè jo m'hi vaig instal·lar durant pràcticament mesos en el meu cap.
0: Perquè igual que Juliana Canet, l'Aitana i en Plex van viatjar a Tailàndia.
1: De nou, el viatge més hortera que pots fer, i l'Aitana a primera fila, i jo també aquest cop.
0: I a part crec que va ser un tipus de viatge una mica similar.
1: Jo vaig veure el seu fotodam i vaig dir, ostres, podríeu haver-hi anat plegada.
0: És que podríeu haver fet, i al Milova li hauries dit en directe.
1: Sí, també crec que Tailàndia és un viatge que...
3: La mateixa ruta, no?
1: Sí, una mica el mateix.
0: Bastant típic. Doncs la primera prova que l'Aitana i en Plex, que fa un any i mig que surten junts, més o menys, van viatjar a aquest país del sud-est asiàtic, ens la va regalar la mateixa Aitana, que va ser cap a mitjans d'agost, amb un TikTok, un vídeo d'ella i en Plex recreant, no?, un vídeo molt famós de no sé què, que han de provar el sàndwich viral de no sé què.
1: Del 7-Eleven.
0: I després l'Aitana va publicar aquest carrusel que deia la Juliana, on només se la veu a ella, cap rastre d'altres acompanyants del viatge. I clar, jo com que, per principis, vaig decidir en el seu dia no seguir cap amic d'en Plex, vull dir, com a molt en Plex, jo soy Plex, però ja està.
1: Ja és massa.
0: No faré cap més concessió en aquest món, aquesta colla pessigolla. Jo em pensava que aquest viatge a Tailàndia havia estat una cosa de parella, una escapadeta romàntica. Doncs resulta que, com sempre em passa, estava equivocada.
1: Ells no saben estar sols, Marta, és flipant.
0: Va ser novament un cas de viatge en grup. Tots els amics d'en Plex convidats en aquest viatge a Tailàndia. Com tu, que vas fer viatge a Tailàndia en grup.
1: I que sempre, cada any, nosaltres fem el viatge amb els nòvios.
0: Sí, sí. Ah, clar, però en el vostre cas van venir tots els nòvios i nòvies, o no?
1: No, sí, sí, tothom que té nòvio quan s'organitza... Clar, hi ha moltes fitxes que canvien.
0: Hi ha baixes d'última hora, suposo.
1: No ens ha passat mai, no? No ens ha passat mai una baixa d'última hora, però sí que passa que de sobte algú té una parella que sovint també igualment seria massa d'hora per incorporar-la, no?
0: Jo penso que un viatge amb tanta gent ha de ser molt difícil des del punt de vista logístic. Més que res, perquè si hi ha gent que és més de matinar, gent que prefereix fer la típica excursió que fot una manda i la resta es vol quedar a l'hotel...
3: El tens molt tancat tot, ja,
0: sí,
3: abans de sortir.
0: Però després sempre hi ha aquell moment de hora i mitja lliure que també potser no et poses d'acord en quin restaurant anar. I llavors comences a fer vida per separat.
3: Bueno, has de fer concessions, no, o acabes tots barallats, no?
1: T'has d'adaptar, i jo crec que també, sobretot, hi ha d'haver-hi una base molt sòlida de tenir la intenció de fer un viatge similar, clar. Perquè és que si no, sí que no hi ha manera d'aguantar-ho. Ara hi ha discussions, efectivament.
0: Clar.
1: Jo l'única vegada que he dut un nòvio en un viatge d'aquests grups, al cap de dos dies ho vam deixar. Clar, jo dic, no, ja està. Ja s'ha acabat.
0: Dóna més pistes, si vols. També suposo que quan ets milionari això potser funciona diferent i convides tots els teus amics i els altres accepten tot el que dius. El cas és que continuem sense saber si l'Aitana i en Plex s'han vist mai sols, sense amics pel mig, però el que sí que sabem és que ha estat una escapada en grup perquè ell, en Plex, n'ha publicat un vídeo a YouTube.
2: Chavales, son las 7 de la mañana y acabamos de llegar a Tailandia.
0: Un vídeo publicat ahir mateix, ben fresc, on els veiem a tots, a ell, l'Aitana i la resta de gent, en una mansió de luxe, que dius, podria ser Eivissa, també, pel tipus de construcció. També fent vida a Bangkok, a ciutat, també al nord del país veient elefants, i fent activitats com, per exemple, una cosa divertidíssima, a com tirar-se en tirolina al mig de la selva. Doncs atenció, perquè entre tirolina i tirolina, i liana i liana, algú tira la canya a l'Aitana.
4: Mola cuando ponemos nosotros el mosquetón y temes por tu vida.
2: No, eso no mola nada.
4: Ya viste, me dice...
2: Qué locura.
4: Oh, what's your name? Y le digo a Aitana.
2: ¿Cómo? ¡Va muy rápido! ¡Cuidado, cuidado, que va muy fuerte, que va muy fuerte!
4: Es que se me queda mirando cuando aterrizo y me hace otra vez... Oh, you are beautiful.
2: My friend.
4: No, Dani.
2: My wife. You and me, velada 7, okay?
3: Wow.
2: Me estoy flipando,
4: Que es verdad, que no sé, a mí me está subiendo un montón la autoestima,

0: M'encanta aquesta Aitana. La veig tan naturalment.
1: La Aitana ho té.
0: A mi també.
1: No ens l'ensenya gens, ella.
0: Gràcies, Amplex, et diré.
1: Això és veritat, però constantment. També hi ha un moment que se'ls apareix una aranya a la finestra del cotxe i ella s'hi pixa i comencen a buscar-ho a ChatGPT. Vull dir que es veu una Aitana molt genuïna, molt natural i espontània, molt mona. Però aquesta escena... My wife, li diu, eh? Jo crec que l'Aitana es devia fondre quan en Plex diu que ella és la seva dona.
0: I que jo entenc que ho fa de broma, no, en Plex? Que no és un atac realment de gelosia. No,
1: però recorda una mica en aquell altre blog que va publicar de com era seguir l'Aitana en un dia de gira, que ell demanava com explicacions a un dels ballarins perquè les coreografies eren com massa, no?
2: Clar, no sé si ho passa malament de veritat o és una mica per fer el
1: show. Home, jo crec que és una mica el gag, però també és un gag molt cunyat. També no podem demanar gaire a aquesta gent. No podem demanar gaire més. El cas és que se'ls veu enamorats, se'ls veu a gust, i el moment per mi més destacat d'aquest bloc a YouTube és quan els fan un pronòstic de quant temps durarà la seva relació.
3: Vale, según la astrología china hemos preguntado cómo pegan mi fecha con la fecha gitana. ¿Y qué dice?
4: Forman una de las combinaciones más especiales del zodiaco. Sus energías están consideradas complementarias y destinadas a encontrarse. Se dice cuando estas dos fechas coinciden, existe un vínculo difícil de romper. Una conexión que puede superar distancias, discusiones y etapas
5: complicadas. ¡Madre mía!
3: ¡Vamos!
4: Son dos personas destinadas a amarse de por vida. No es una coincidencia que se conocieran. Está escrito en las estrellas.
5: ¡Vamos! Verificado por las estrellas, ¿eh?
1: Mira. Doncs l'astrologia xinesa diu això.
0: No hi ha res com estar enamorat, que tot és un senyal.
1: Ah, sí. Per cert, que en Plex també us informo d'un robatori.
2: Què li ha passat?
1: Ha robat ell alguna cosa? És una última hora.
2: Déu meu, espero que
1: estigui... I és que se suma a la llarga llista de famosos...
2: Ha estat atracats, no?
1: Atracats pel famós lladre de samarretes.
0: Ai, no!
1: Les autoritats del país facin alguna cosa.
2: No,
1: les ha perdut
2: de les mans.
1: Totes.
0: Però és que, escolta, la policia...
2: Només roben la dels
0: policia,
2: nois, però...
0: que sempre falla, aquí de nou s'estan tornant a equivocar.
2: Hi ha uns lladres que només agafen les samarretes.
0: Hi ha uns lladres robant samarretes
1: dels nois, exacte, dels nois amb els bíceps més grans que les meves cuixes.
2: Exacte, només els roben a nens.
0: A nens. Si no ets normatiu, està prohibit treure-te-la.
2: Exacte.
1: Bé, molts nervis per veure l'Aitana aquesta nit i ben pendents de si l'acompanyarà en Plex o no.
2: Que jo no descarto que a la zona on estareu tu i en Marc Andreu...
1: És premsa.
2: És premsa i pot ser que sigui també una mica llotja de convidats. Si més no, crec que estan bastant a prop, almenys al Palau Sant Jordi, els convidats i la premsa.
1: Doncs estarem ben atents, perquè no en tinc ni idea i jo m'esperava veure en Plex a l'escenari. A les Babies, que és molt típic ja i està molt, molt cremat, però bueno, faria una mica de gràcia.
2: Bé, dilluns tots els detalls i la crònica de la Marta i a Marc Andreu, que aquesta nit, a partir de les 9, hauran aquest primer concert de l'Aitana al Palau Sant Jordi de Barcelona. Cinc minuts i tres quarts de set de la tarda. Jaume Miranda, benvingut de nou, un dia més.
6: Bona tarda, com esteu?
2: Molt bé. Què tal?
6: Un mini apunt de lo que estàveu comentant. Sí. Si no ho han canviat des de fa un any... La zona de premsa i de convidats en el Palau Sant Jordi estaran al costat.
2: Ah, és que tenia la sensació d'haver vist la mitja mà sempre al costat de quan va als concerts, molt a prop dels periodistes.
6: De fet, jo vaig anar a premsa una vegada a un concert de Rauw Alejandro, jo sol, envellit tot molt malament, perquè, de fet, convidats, me vaig trobar a Goicoechea, me va fer il·lusió, imagina't tot lo malament que ha envellit tot, i no sabia si saludar-lo o no.
0: Que Rauw Alejandro serà pare?
1: Diuen que sí.
6: En teoria, és pare.
2: Hi ha uns quants...
0: Ha estat pare, en principi, amb una noia de 19 anys, segons han informat tots els mitjans rigorosíssims de premsa del cor.
6: Sí.
0: I a tot això, també, la Rosalía...
2: Va ser pare, diuen.
0: Ha estat fent justament els espectacles a Puerto Rico, que és d'on és ell, i, per tant, és en general un país on ella va estar-hi supervinculada, i també ha fet algun discurs així amb una mica de... intenció sense rancúnia,
1: bueno, càrrega emocional,
0: molta càrrega emocional, sí.
2: La gran pregunta de qui és la mare.
0: Sí, no, diuen que és una noia de 19 anys, molt jove.
6: Recordem que ell ara en deu tenir uns 33. Vull dir que tenim un risto puertorriqueny, per la vist, no?
2: Bueno, i tenim una carpeta que ja es veu que se'ns està omplint i que haurem de tractar un dia d'aquests per saber tots els detalls d'aquesta paternitat. Bé, canviant de tema, ahir a la nit es van celebrar els Premis Joventut a Marbella, uns premis que jo no n'havia sentit a parlar mai, però que són molt famosos. Són els premis de la cadena llatinoamericana Univision, que cada any guardona artistes i personatges influents. I precisament ahir, un dels premis d'honor va ser per l'Oreja de Van Gogh.

El grup, ja ho sabeu, es troba en plena gira de retorn de la Maia, una tornada que en algun moment ens ha fet patir una mica per la capacitat vocal de la Maia, sobretot els primers concerts, però atenció perquè ahir la Maia va cantar molt bé.

0: Ella anava vestida literalment com una flor, com una rosa gegant en el seu vestit, tota de vermell.
1: És increïble, és com un Pokémon travestit.
2: És com l'Àgata Ruiz de la Prada.
1: Al·lucina.
0: Sí, recorda moltíssim. I jo la veig molt contenta, molt còmoda i amb una gran complicitat amb tots els seus companys, que és el que demanàvem al principi de la gira. Però bueno, feia molts anys que no tocaven junts i l'he vist molt bé i me n'alegro. Però la notícia important no és aquesta. Avui en el que ens hem de fixar és en les declaracions que han fet aquesta nit la Maya i també alguns dels seus companys per entendre l'ambient dins del grup ara mateix i sobretot saber alguns detalls més de la traumàtica decisió de prescindir de la Leire Martínez en el seu moment. Comencem, si us sembla, sentint què explicava la Maya a Univision sobre aquesta segona etapa a l'Oreja de Van Gogh.
3: Yo siempre digo... Bueno, siempre... Ahora digo que la Oreja de Van Gogh es la historia de amor más bonita del mundo.
4: Porque siguen juntos.
3: Eso es. Ruptura, vuelta... O sea, si tú rompes y vuelves a casarte, es porque el amor es...
2: verdadero.
3: Absolutamente. Que el amor verdadero es tan solo el primero. Y entonces, claro, Aire y Rosas, eso es lo que dice.
4: Ahí está.
0: Ella està vivint un reenamorament amb la tornada amb els seus excompanys. I aquí hi ha qui ha volgut posar una mica de llenya al foc, no sé de quin equip sou vosaltres, amb el comentari que fa al final de les declaracions la Maya, que diu, quan diu l'amor verdadero és sempre el primero. Hi ha gent que diu que
2: hi ha gent que diu
0: que és un punyal cap a la Leire, i jo no ho penso gens.
1: Jo crec que no és conscient.
0: No
1: ella,
0: conscient.
1: Ella simplement vol fer, parafrasejar la seva pròpia cançó més mítica, no? I fer-ho encara tot més mític, autocitant-se i fent un metal a l'Oreja de Van Gogh, però no és conscient de que és una pifiada perquè se pot malinterpretar cap a la Leire.
2: Menystenint absolutament el paper de qui la va acabar substituint, que és la Leire.
5: Totalment. Durant 17 anys, que són més dels que va passar ella mateixa a l'Oreja de Van Gogh.
2: Si no hi poguessin haver tants amors diferents i que tots siguin autèntics i verdaders.
5: Tot i que és veritat que tu, quan estàs molt i molt enamorat, acostuma a passar o pot succeir que et sembli que gairebé tenen invalidesa tota la resta d'històries que has viscut, i potser li està passant això, que diu, això és l'únic verdader que ha passat. Saps? També passa això, No us ha passat mai?
2: Però és una experiència diferent, si t'hi fixes. Perquè aquí estàs dient que l'únic que val és el primer de tots.
0: Pel fet de ser el primer.
2: Perquè va ser el primer cop que et vas enamorar i això mai més te podran treure.
5: Per mi, justament, és que no és ni amor. O sigui, és tot com una prova i com una cosa desordenada que no tens gens clara, no?
1: Sí.
0: No, és que ara l'estic recordant i és una barreja tan forta que ara no saps què és l'amor i potser ho sap al cap d'uns anys, saps si ha estat el millor o no.
2: No, ho guardes amb carinyo, no?
5: Clar, no, amb tot el carinyo del món.
2: Bueno, un gràcies, un agraïment.
5: Gràcies i
2: endavant. I som-hi.
5: I gràcies per tot el que m'has ensenyat, que és no dir res, saps?
1: Que em dediquen a Maya Montero, més enllà d'un enamorament o un reenamorament musical, pot ser, segons varis mitjans, està vivint un reenamorament, no sé parlar avui, reenamorament amb un dels músics de l'Oreja de Van Gogh, que és en Xavi Sant Martín.
0: Bueno, que se'ls ha vist com molt units i...
2: Però estan junts o no?
1: O sigui, en el seu moment ja segur que se va especular en que en Xavi i ell havien tingut una història a la seva primera etapa de l'Oreja de Van Gogh. Ell, quan ella ja havia marxat de l'Oreja de Van Gogh, li va dedicar una cançó d'amor, que ella va rebre a Twitter, diguent-li com una cosa recíproca, no?, per dir-ho d'alguna forma, i ara que tornen a cantar junts amb na Maya Montero, varen cantar junts una cançó a quatre mans en el piano i varen acabar amb un petó a sa boca.
0: Aquest petó va ser molt estrany,
1: recordo que en vam
0: parlar. Jo crec que és un amor com d'amistat, no? També l'altre dia que va ser...
1: Esperaia venir de... Sí, una cosa més social, no?
0: Jo crec que sí. L'únic que... Mola molt, no? Dic que segurament van estar embolicats.
5: Bé, en és que tot... segur que van estar embolicats, aviam. Bueno,
1: sí, això segur.
0: No sé,
1: la cosa és si ara hi estan una altra vegada.
5: No, però, amor, per com la Maya va rebre, que és el que diu en Jaume, la cançó que en Xavi li va escriure, ells no parlaven en termes d'amistat, ni la cançó que en Xavi li va escriure era una cançó de eres una amiga genial. O sigui, és que era una cançó d'enamorats.
2: Hi ha poques cançons, dedicades a les amistats, no?
5: Gràcies, Marta, estic molt d'acord. És que l'amistat és una relació menystinguda quan en realitat és de les millors i de les més fortes. En Roger i a mi, que moltes vegades ens acusen d'estar embolicats o el que sigui...
0: No, ens acusen de no haver-nos menjat la boca encara.
5: I sempre diem, però si és que és el... O sigui, sí, i a mi em diuen, si us enteneu tant, per què no us emboliqueu? És que us hauríeu de... Al revés,
0: justament per això. Exacte.
5: Tot passant per alt, que tampoc és que ens agradem, que poder també seria un impediment.
2: I que us porteu quants anys?
0: 12.
2: Ah, bueno.
1: Sou és Marcos Llorente i és Ferran Torres de la nostra ràdio.
0: No? Però com que ell és molt més llesta que jo, no es nota tant la diferència d'edat.
1: Clar.
0: Saps?
1: T'estàs menyspreant una mica, ho saps.
5: Absolutament. Sí, Roger, tu estàs bé, home, ell ja ho sap, jo ni li dic.
0: Sí, no, però que ella és una avançada en totes les coses. Per això vam connectar quan ella era molt... Ella tenia 18 anys, jo tenia 30 quan ens fem amics.
5: Sí que vist així que podés...
0: Vull dir, és que no oblidem això. No oblidem.
5: I ara sóc una senyora de 30, clar.
0: Bueno, ara ella és la senyora Canet i tal, però era un bebè quan ens vam conèixer. Bé, tornem a... Ens falten unes declaracions importants. I llavors, per posar en context, ja sabeu que aquesta gira va ser el detonant de la sortida de la Leire del grup. Ara ja farà 2 anys, i en el seu moment es va especular moltíssim sobre quin havia estat el veritable motiu de l'acomiadament de la Leire, un comiat que es va fer públic amb un comunicat que ella no va firmar. Es va arribar a dir, de fet, no sé si ho recordeu, inicialment, que s'havia contemplat la possibilitat de que aquesta gira fos amb la Leire i la Maia juntes a l'escenari, i que això s'havia estat debatent a dintre del grup. Doncs bé, aquesta nit, jo crec que hem sortit de dubtes, perquè ha estat en Xavi Sant Martín responent a la pregunta que li ha llançat un company del Mundo Deportivo, aprofitant el típic canutasso de periodistes, i jo crec que resol aquest dubte que havíem tingut fins ara.
6: Gracias. Se comentó al principio que iba a ser entre Leire y Amaya esos conciertos. ¿Eso es verdad o mentira?
7: ¿Qué va?
0: No se sent molt bé, però li demana si mai va estar sobre la taula a fer aquesta gira amb la Leire i la Maia juntes. Ell primer diu que va, rotllo, no és veritat, i és molt important fixar-se aquí en la reacció de la Maia quan el periodista llança la pregunta, perquè ella es queda mirant en Xavi com dient-li: és veritat, això?
5: No, i dient,
0: i ell s'afanya a desmentir-li categòricament.
5: Preguntant què diu?
0: Sí, saps?
2: Però què diu? El pitjor són les cares.
5: Sí, genera molta incomoditat, perquè sí, és com si... Poder estaria en la veritat, però la sensació que dona és que estàs sortint
2: del pas. Ets la Leire, a casa teva, mirant aquests vídeos que s'han fet virals, i per una banda veus que la Maia diu que l'amor verdadero és tan solo el primero, i que ara treuen el teu nom i de seguida ja estan dient què va, amb cares també que semblen de menyspreu, i ofès et podria sentir.
5: Molt tant.
0: Em sorprèn molt que no estiguin preparats per aquesta pregunta, i per totes les que facin referència a la Leire, i que no tinguin una resposta ja preparada
1: primera...
0: per quedar bé amb tothom.
2: No tenen un comitè
1: coordinin entre ells, que són un grup bastant gojós com per posar-se d'acord en com respondran cada pregunta.
5: Les primeres declaracions davant de la premsa de Maia Montero, després de ja fer oficial que tornava, són aquelles imatges que ella arriba a Madrid, de Donosti,
0: a l'aeroport.
5: I ella,
1: com a de pijama arbellí.
5: Sí, amb una Pamela gegant, unes ulleres, i que ella queda totalment sorpresa que els paparazzis l'esperen a ella. Ja, ella es pensa que estava esperant alguna altra persona.
1: Sí, ella pensava que tindria Isabel Pantoja per darrere.
5: Exacte, vull dir que no sé fins quin punt...
2: És el contrari de deliri de grandesa,
5: clar,
2: suposo.
5: Suposo que si tinguessin una mica més de deliri de grandesa s'haguessin protegit i haguessin pensat com expliquem depèn de què, però davant de...
0: Ells són gent senzilla, no es preparen aquestes coses.
5: No, ells anaven allà a
0: gaudir. Són gent com nosaltres.
8: Me gustaría inventar un país contigo.
0: Bé, res, fins aquí les declaracions. Només dic que s'acosta a Maia, si pot ser un moment, que ja s'acosta al...
5: Aquesta cançó és una de les més grans cançons del món de la història.
0: I no està prou ben valorada.
5: Exacte.
0: No és prou famosa.
2: Ens la quedem nosaltres i ja està.
5: La cançó número 5, biografia, de Lo que te conté mentre te tiras la dormida, del 2003. Grandíssim.
0: No, espectacular.
5: Pensa que jo tot el castellà que sí l'he pres gràcies a aquestes cançons.
0: Jo només puc parlar amb títols de l'Oreja de Van Gogh quan vaig a Madrid.
1: Si una paraula no l'ha dit na Maia Montero, tu no la coneixes.
5: Impossible, sí. No.
0: El primer dels 4 concerts que faran a Barcelona serà el 6 de novembre. Per tant, continuarem pendents de tot plegats. Jaume, acabarem posant-nos seriosos perquè una estrella internacional ha estat a punt de viure un... Se m'escapa el riure, un segrest.
1: M'agrada que te desconcentris tant. Vaig a concentrar-me jo, perquè
5: dius,
1: realment
5: és seriós,
1: molt
5: seriós. I després
0: no,
5: em deixes la caixa.
0: M'has fet un segrest amb lletres majúscules i aquesta lletra, però és un segrest com molt frustrat.
1: No esperava mai escriure a la meva feina comunicativa segrest, honestament.
0: Sí, sembla que no.
1: Majúscula, no?
5: Ens canten les portes.
0: Segrest.
1: Bé, és una notícia molt esperpèntica i realment fa una mica de por, a pesar que en Roger se'n rigui, ja que aquests dies la policia francesa ha aconseguit desarticular un intent de segrest de futbolista Kylian Mbappé. Segons publica Le Parisien, les autoritats franceses han interceptat una xarxa criminal amb intenció de robar a figures amb grans fortunes i segrestar-les. En total tenien 26 milionaris en el seu focus d'interès i una de les fortunes més destacades era ser l'exfutbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé.
5: Per mi el més surrealista d'aquesta notícia és que la seva parella, Esther Expósito, justament ara sortirà aquella pel·lícula que protagonitza Amazon Prime, on sí. ella fa el paper d'una persona que pateix un intent de segrest i per tant li posen una persona de seguretat acaba lligant-se.
2: Veus com ets llestíssima?
5: Sí. Només, Marta, és que me'n recordo de coses molt innecessàries, perquè ja em diràs.
1: Bé, si voleu, vos dono més detalls perquè és bastant curiós. La banda delinqüent estava liderada per en Clement, que és un noi de només 18 anys, que aquest postadolescent, bàsicament, liderava la xarxa il·legal des de la presó, ja que estava tancat per altres delictes de robatori i proxenetisme. Ho feia des de dos telèfons secrets que tenia allà guardats i donava ordres des d'escalabós a través de Snapchat en els seus col·laboradors. La policia sospitava d'ell i li va requisar els dos telèfons on varen trobar adreces de cases de rics sense els quals se n'anem paper. I no només això, tenien apuntades un munt de dades sobre entrades i sortides de sa casa, en aquest cas d'anem paper, per tal de segrestar-lo en algun moment i demanar una recompensa milionària.
0: Per tant, estava treballat, no és allò que estigués en una llista només.
1: No, clar, hi havia unes dades allà emmagatzemades, sí. Hi havia un drive o jo que sé, un Excel amb tota sa informació. De fet, tenien tanta dada detallada que sa policia sospita que hi hagi talps compenetrats dins el mateix servei de sa casa.
5: Uf. Això és horrible, has de fer fora tothom.
1: Clar, perquè tenien una informació tan concreta que si no s'explica com l'han descobert, no? Durant els escorcolls, els agents també van trobar diversos iPhones i brides de plàstic que actualment continuen investigant. Brides de plàstic, tothom sospita perquè poden servir, no? No és per robar,
0: no.
1: És per segrestar, entenc jo. Jo mai he segrestat a ningú, però potser compraria brides si ho hagués de fer. Per ara, en Clement ha estat imputat per robatori organitzat. Ell ha confessat part dels fets, només part, perquè nega ser escap pensant de l'operació criminal. Ara per ara continua tancat i, de fet, aïllat, sense telèfons, per suposadíssim, a l'espera d'un judici. A tot això, en Mbappé tampoc s'ha pronunciat en relació en aquesta notícia, que m'apareix prou greu. Entenc que se n'ha assabentat, clar, per molt que estigui a Madrid.
2: Que notifica la policia, no?
0: I deuen posar una mica més de protecció.
2: Exacte. Sí.
1: Clar, tot això ha passat a França, llavors entenc que ha passat a una casa seva francesa, una propietat seva francesa, es veurà que ella està a Madrid, però tot i així, la informació li deu arribar, té wifi, no? Com nosaltres, entenc.
2: L'Ester segur que li ha explicat.
1: Exacte.
0: Mira, parlant de l'Ester, aquests dos han fet vacances, no? Suposo que ha anat tot bé i que segueixen totalment enamorats. Que ara ens hem acostumat a aquesta parella, però que en el seu moment ens va sorprendre moltíssim.
2: Semblava ahir.
5: Sí. A mi em segueix sorprenent, de tant en tant, quan em surt algun vídeo de paparazzis, que dic, ostres, és veritat, aquests dos van ben junts. I tant de bo no passi, perquè tant de bo l'amor els hi duri molt de temps, però tinc la sensació que també d'aquí uns anys serà d'aquelles dades de cultura pop que són surrealistes.
1: Com aquest crossover que no s'entén, sí. Tipus Penélope Cruz, Tom Cruise, que ningú s'explica com varen estar junts.
5: Estava pensant en això, tal qual.
2: Nicki Nicole, la minya mal.
5: Exacte. Això és espectacular.
1: Sí. I recordem, per favor, ara que se m'ha corregut, Cher i Tom Cruise, que això també va passar.
5: Disculpa.
1: I Cher més una vegada ha dit que és el seu millor acompanyant sexual de la seva història vital, que no és curta, evidentment, perquè té com 102 anys, saps? Bé, sí, aquests dos, Néstor Espósito i Mbappé, ja porten 7 mesos junts. Vos en recordeu que els vàrem conèixer, de fet, com a parella, a la Fashion Week de París, que els vàrem enxampar entrant en el mateix cotxe després d'una desfilada i des de llavors no han parat d'anar junts. De fet, des d'un inici sempre s'havien mostrat molt críptics i discrets de cara a la galeria, amb poques ganes de compartir el seu idili, però a mesura que han passat els mesos ja no s'amaguen davant les càmeres i la cosa ha esclatat aquest estiu. De fet, han estat les seves primeres vacances compartides i ho han viscut ben intensament perquè només en un estiu, o sigui, 2 mesos i mig, han estat per Miami, París, Cerdanya, Barcelona i Eivissa.
5: Realment, quan ets milionari, tot va un altre ritme.
1: Jo només he anat a Tarragona un dia, per veure un eclipsi.
0: Sí?
5: I perdona, per moltes de feina.
1: No vull menysprear Tarragona.
5: Vull dir que vas anar a treballar.
1: No vull menysprear Tarragona, però no a Cerdanya en agost, m'entens?
0: No, és cada...
1: Cadascú té el seu públic i Tarragona també té i el mereix,
0: No, ens ho vam passar bé.
1: Pues he de dir que s'ha morrejat a Dojo, a tots els llocs i indrets on han passat, i de fet, no sé si ho vareu veure en el seu moment, però és que en agost se va fer molt viral la seva visita concreta a Barcelona, ja que varen fer una visita guiada per la Sagrada Família, on una guia turística va decidir abandonar els seus clients, literalment, per transmetre per Instagram els passos d'aquests dos. Perquè qui va fer tota la retransmissió digital era una guia turística. Tot això va ser increïble, evidentment, però és que el darrer destí d'aquest tour no va ser a Barcelona, va ser a Eivissa. A mitjans d'agost, aquest duo va aterrar a Eivissa i varen fer el que bàsicament faria qualsevol futbolista, llogar un iot de luxe i contaminar l'aigua de sa illa. Mos encanta, amb ironia, evidentment. En aquesta estada eivissenca, moltíssim de viatge en moto d'aigua, per si no hi havia suficient contaminació, moltíssima abraçada per no caure damunt sa moto, moltíssima carícia sensual i també, que li agradaran a Juliana, moltíssim de morreig. No, ja he de dir que provoquen enveja insana.
5: Totalment, és que dius el que li agradarà a la Juliana. Sí, perquè m'agrada que propaguin la bona nova, però al mateix temps és que em mata veure-ho i no saber que estic jo en un barco morrejant-me amb un tio.
1: Sí, de fet, vos he de dir també com a dada que deuen estar molt enamorats perquè en Mbappé també va ser encarregat de fer-li ses fotos en Esther Espósito per als seus gairebé 25 milions de seguidors. Hi ha diverses fotografies del paparazzi que se la veu ella lluint bikini i ell va fent ses fotos amb l'iPhone de sa seva parella, no?
5: Fotos horribles perquè després ell ho va penjar a Instagram i ella ho va publicar i eren fotos espantoses, que també els humanitza molt això, perquè un nòvio mai fa bones fotos. Jo no he aconseguit mai que un nòvio em faci bones
1: fotos. Però m'agrada molt que un futbolista internacional se quedi com a subeditat i reduït i esclavitzat a ses fotògrafs de sa teva parella. M'agrada moltíssim. També gràcies a l'Instagram del futbolista, d'en Mbappé, sabem que han dormit en es Mondrian Ibiza, un hotel megaluxós i sofisticat que se troba a Cala Llonga, que té 5 estrelles, vistes exclusives a la mà i els preus per dues persones oscil·len entre els 900 i els 4.500 euros a nit. És una barbaritat.
0: Déu-n'hi-do la forquilla. Bé, ho deixarem aquí. Bon cap de setmana a tothom. Tornem dilluns. Ara fem una petita pausa i tanquem la tarda.
7: No, i ara el tot costa. Tira, tot costa, no?
9: Mi ja foto, eh?
7: Vinga, que tira el costa.
9: Tot vostre. Vinga.
10: Adéu.
9: Fins ara, que vagi bé.
7: Adéu.
11: Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Avui augmenta el risc d'incendi. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques, entre les quals l'Alt Penedès, l'Anoia, la Noguera, la Segarra i la Terra Alta. A més, 356 municipis més es troben en nivell 3 per al risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc. Tot plegat arriba després d'un episodi de calor excepcional per un mes de setembre. A Lleida, ahir es van registrar gairebé 40 graus, la temperatura més alta en un setembre des que hi ha registres, fa 68 anys. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
3: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur.
4: No aguanta la calor que fa, és horrorós, la veritat.
5: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
2: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus, amb un total de 15.
1: Més notícies. Donald Trump ha qualificat de poca cosa el conflicte amb l'Iran. El president nord-americà ha assegurat que prefereix parlar de conflicte militar i no de guerra, perquè, segons ell, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Trump també ha definit el conflicte com a intermitent i de baixa intensitat i ha assegurat que actualment no hi ha combats en marxa. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre de Kiev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per a Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament ha de passar ara pel Congrés i aquí no té vots garantits. Els 7 de juny seran imprescindibles. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
6: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats a les comunitats autònomes, necessitem avançar.
1: Seat reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El conseller delegat de Seat, Marcus Haub, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
7: Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
8: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió, primera derrota blanca de la temporada per 1-0. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'alet del Barça de bàsquet Tosan Evouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació de l'espatlla. I també en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola amb la calellenca Mariona Ortiz s'hi ha estrenat amb la victòria davant de les anfitriones per 53-83. I el Barça d'handbol s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. A la semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès.
0: Fins aquí les notícies.
9: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
10: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
9: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
11: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
9: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes.
12: Com el vas aprendre tu aquella època al català?
13: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
9: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
14: Com veig, com riu.
15: Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Ha estat el tren de l'estiu i, de fet, de tota la temporada. Contra tot pronòstic, la Ludwig van signant una de les cançons de l'estiu a l'escena musical. Quina ha estat la teva? Jo avui te'n proposo unes quantes, tot i que és cert que no hi ha una clara guanyadora, com la Marina dels Figaflaues, però sí que hi ha una bona collita. Unes quantes cançons que s'han fet un fart de sonar aquest estiu. Primera entrega amb la Ludwig, així sentim la d'en Xavier tota sencera, i també els tiets Joan Dausà i Mamaduixa, al·lèrgiques al pol·len i la Naina.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: L'amplificador, matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio, un moment ideal per connectar-te a l'escena musical catalana. Avui, primer programa de la temporada, posant el focus en les cançons de l'estiu. Segona entrega. Tornen les guitarres, amb Dan Peralbo i el Comboi, la publicitat, Pla Moguda, i també dos noms que aquest estiu han sonat arreu i més enllà, Wineta d'una banda i Maria Jaume de l'altra.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui repassant l'estiu, que és el que toca, el primer dia de la temporada, i també enfocant ja la tardor. Què és el que ve? Què has de tenir controlat? Apunta. Soc un bohemio. Remei de Calafresca. Mar Pujol. Marina Herlop i Lluqui Valverde. Tota aquesta gent, per cert, desfilarà pel proper Mercat de Música Viva de Vic.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I rematant ja la primera entrega d'aquesta nova temporada, amb veus que hem de tenir especialment ullades pel que han de venir els propers mesos. L'Arannà, que han de treure disc nou també i que seran al mercat de música viva de Vic. La Maig, que és un dels noms que ha anat guanyant múscul aquest estiu, eh? Està una mica tot arreu la Maig i li hem de seguir la pista. I també pendents de dos Manels, tant de l'Arnau Ballbé, que ha de debutar, com d'en Guillem Gisbert, que tot fa pensar que és ben a punt de publicar el seu segon disc. La setmana que ve, més, tornarem amb una nova dosi de l'Amplificador a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 5 de setembre del 2026. Ben retrobats tots després d'aquest llarguíssim estiu. Tenim moltes ganes de retrobar-nos amb vosaltres, amb els oients i amb tots els nostres col·laboradors, la Maica Navarro, els tertulians, el Ion Sindreu, el Toni Rodon, el Joan Anton Català, el Blai Mercè, l'Olga Ábalos, en fi, un batibull de col·laboradors que continuaran, com sempre, els més fidels, però és que, a més, tenim novetats, perquè tot sovint els dissabtes estrenarem nova tertúlia de corresponsals que pilotarà l'Albert Elfa per mirar d'entendre aquest món que, mica en mica, de tant en tant es va desdibuixant i que també ens preocupa. Per tant, anirem una mica més enllà de Catalunya amb l'ajuda de l'Albert Elfa, i els diumenges incorporem una dona que coneixeu de sobres, que ens fa il·lusió també que formi part de la família del Suplement, que es diu Empar Moliner. Són alguns dels ingredients que anirem descobrint al llarg de tota aquesta temporada, 39a temporada del Suplement, que es diu aviat la novena que tenim la sort d'encapçalar amb un equip en una emissora fantàstica. I avui ens estrenarem amb una conversa amb una vella coneguda d'aquest programa. És l'Anna Pardo de Vera, és directora corporativa de Público, periodista, anteriorment assessora del govern de Zapatero, i aquests últims temps ha vist com la seva germana Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports i presidenta de DIF, era investigada presumptament per endollar una nòvia de José Luis Ábalos. Avui, el retorn per un dia d'Anna Pardo de Vera al Suplement, en un programa on també tindrem temps de conversar amb una de les actrius, sens dubte, del moment i segur també de la dècada. És Victoria Luengo, una de les grans de la seva generació, que brilla al cine al costat de Javier Bardem, el ser querido. Tot això amb els tertulians habituals, parlant de Ceuta, connectats a l'actualitat, també amb el que ha passat aquesta setmana a Manresa, amb la Maica, que vindrà, com sempre, a partir de les 10, i amb un dia molt especial, perquè avui fa exactament 50 anys que el Puyal va narrar el Barça a Les Palmes en català, i això, evidentment, era notícia perquè era l'any 1976. 50 anys de futbol en català, primer Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, una efemèride que estem celebrant aquests dies en aquesta casa. Avui en parlarem amb el director de l'emissora, el Jordi Borda, que a més també forma part de l'Escola Puyal perquè va formar part durant molts anys de la TDP, i a més també el llegat del Puyal el retratarem amb el Ricard Torquemada. Però és que avui també en aquest espai saludarem la Ruth Vilà. Ha passat algunes setmanes i episodis delicats de salut, ho ha compartit també a les xarxes. Avui la Ruth Vilà, que torna als micròfons de Catalunya Ràdio també per repassar el seu pas amb el Puyal i reivindicar les figures de les dones que, sens dubte, el mestre Puyal va ser capaç d'incorporar en temps que no era gens habitual fer-ho en una transmissió esportiva. Tornem amb moltes ganes, amb energies renovades, amb piles carregades i amb ganes d'explicar tot allò que passi els caps de setmana. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Sara Riera. Bon dia, Sara.
2: Hola, bon dia. I comencem parlant d'aquesta alerta que ha fet Protecció Civil, que parla d'una tardor amb pluges extremes.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris.
2: Tot pot canviar de cop, és aquesta campanya amb què Protecció Civil avisa que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar, doncs, danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge SALERT. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
4: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALERT, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu, volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
2: La tornada a l'Escola Catalunya costarà, atenció, uns 3.000 euros per fill. És la despesa mitjana que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, el LOCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar. De fet, Catalunya és la segona comunitat, el segon territori, on el cost és més alt després de Madrid, que li costa 3.000 euros per fill. Els llibres d'infantil, per exemple, costen entre 40 i 70 euros, els de primària entre 30 i 210, els de secundària entre 40 i 330, i els de batxillerat batxillerat ja van bastant més amunt, fins als 500. És un preu, per tant, que varia perquè alguns centres tenen els llibres socialitzats i d'altres no, o bé perquè alguns han incorporat noves edicions amb contingut renovat. A infantil i primària la factura pot acabar pujant fins als 100 euros. Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
5: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
2: Ja sabeu que aquest dimarts l'escola pública començarà amb una vaga. El govern va fixar ahir els serveis mínims de dimarts que ve, en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre, han dit. A les escoles i als instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. Per cert, que un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia, però també el TDA, la discalcúlia o els trastorns de llenguatge, i cada cas, com és lògic, necessita una resposta diferent. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
6: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
2: El nou model de finançament autonòmic acordat ahir entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat ara en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Aquesta reforma ha tingut els suports només a Catalunya i les Canàries. A la resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per Catalunya. Ara ve el nou sistema de finançament, com sabeu, ha de passar pel Congrés i aquí no té els vots garantits. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
7: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
2: Des dels Estats Units, Donald Trump, que resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa, el president estatunidenc ha volgut minimitzar ara la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat aquest divendres des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat també que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
8: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
2: Per cert, que encara dels Estats Units, i notícia d'aquestes últimes hores, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, aquesta dona acusada de matar els seus 3 fills petits a Massachusetts, un cas que, òbviament, ha commocionat l'opinió pública. El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. I encara una darrera qüestió abans d'arribar als esports. Aquest divendres han arribat a les Illes Balears, atenció, 5 pasteres amb 89 migrants a bord. La darrera embarcació ha estat localitzada a 6:45 de la tarda a una milla al sud de Cabrera. I en esports, com us dèiem, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. És la primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Serà l'Arsenal, el Servet, el Suís i el París a casa, i el Bayern també de Munic, la Roma i el Kiev danès a domicili.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
10: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
0: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
10: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
11: Messi, encara Messi...
0: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
11: Això pot ser gol, compte, gol!
0: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
10: Commemorem 50 anys de futbol en català.
0: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Aquesta hora obrim finestra amb el Quim Rotllan. Arriba un nou capítol del Mans.
10: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
12: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova temporada del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Avui encetem la 23a temporada i ho hem fet mirant directament al carrer perquè aquest primer cap de setmana de setembre arriba carregat de moltes festes. Per exemple, Olot, a la Garrotxa, immersa en aquest cas en les festes d'altura, en tota l'activitat de les entitats i el seguici popular. A Torredembarra, al Tarragonès, posarem la mirada al Vall d'en Serrallonga, que celebra 25 anys de la seva recuperació. O bé a Santa Coloma de Gravenet, on commemorarem un segle de sardanes a la ciutat. També passarem per Solsona, per Cadaqués i per viure també les seves festes majors. I encara més, passarem en àmbit dels Països Catalans a les festes de Gràcia, Mahó, i també al Gemesí, on el 7 i 8 tornaran les festes de la Mare de Déu de la Salut, una de les grans cites patrimonials del calendari festiu al nostre país. I com sempre, tindrem més propostes de cultura popular, associacionisme i molta música d'arrel repartides arreu del territori. Avui amb en Nil Hernández, a les vies de so, el muntatge musical en Diego Monroy, la producció l'Andy Franco i qui us parla, Quim Rotllan. Comencem temporada, cultura popular, associacionisme i tot a l'arrel a la Ràdio Nacional.
10: El Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
12: Som-hi.

0: Avui a les 6 de la tarda serà a l'Ateneu de la Fundació Luro a Mataró, dintre el Posidònia Fest. Ho és la Marta Rius, que des del treball l'endemà hem recuperat aquest L'home bala.
1: Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.

0: de Mar i Torredembarra, al Tarragonès, encara que cap de setmana, la recta final de la Festa Major de Santa Rosalia. Els dies centrals ja han quedat enrere, però avui dissabte, festivitat de Sant Adrià, encara hi haurà sardanes amb la Cobla Reu Jove i el concert dels 30 anys de la Fanfara de Torredembarra. Demà diumenge la festa es tancarà amb una de les cites destacades, la Diada Castellera, amb la gent dels castellers de Lleida, els xiquets de Tarragona i els nois de la Torre. Un dels protagonistes d'aquesta Festa de Santa Rosalia han estat la gent de la Vall d'en Serrallonga, que enguany celebren 25 anys des de la seva recuperació. Ahir van fer la seva última aparició en aquesta Festa Major, un ball parlat especial d'aniversari i la passada del Seguici Popular. La tradició, però, ve de molt més lluny. Robert Adai és del Vall del Serrallonga de Torredembarra.
1: I a Torredembarra ja trobem registres escrits del segle XIX en què representava el poble aquest ball. I doncs amb la recuperació de tot el Seguici Popular a Torredembarra, l'any 2001 es va voler recuperar aquest ball, del qual doncs encara guardem un petit tríptic d'aquella època del segle XIX, de quan es representava, i tenim alguna de les parts del que seria el ball parlat, no?
0: Una documentació feta a partir d'un petit tríptic antic, documentació històrica i altres balls de Serrallonga del país. I com correspon un ball parlat, els bandolers no només expliquen la història de Joan de Serrallonga, sinó també que aprofiten per parlar i valorar l'actualitat.
1: I a part, hi ha un dia molt indicat, que és el 4 de setembre, que té lloc el ball parlat, que és aquesta representació de teatre popular en el qual doncs, els bandolers es van presentant a Serrallonga per ser acceptats dins la quadrilla del bandoler, i s'aprofita doncs, per fer una mica de sàtira i de crítica cap als polítics, cap al que va passant el dia a dia al nostre poble i doncs, arreu de Catalunya.

0: Els 25 anys d'aquest Ball de Serrallonga s'ha celebrat durant aquest 2026.
1: Vam plantejar-nos tot l'any d'actes relacionats amb el 25è aniversari. Nosaltres comencem per Sant Joan, és on es va originar el ball, és el barri de Baix a Mar, el barri mariner de la Torre, i allí va néixer el ball i vam voler fer la presentació del nou vestuari. Era un vestuari que ja tenia 25 anys i el volíem actualitzar, no? Ens vam assessorar amb un historiador perquè tingués aquest punt de que fos un vestuari reconeixible per l'època.
0: Un aniversari que ha inclòs una trobada de balls de Serrallonga de Catalunya i diversos actes festius. 25 anys, per tant, d'una recuperació que ha tornat a convertir els bandolers de Serrallonga en una peça del seguici popular de Torredembarra.

Santa Coloma de Gramenet, el barcelonès, viu aquest cap de setmana la seva festa major d'estiu, que va començar ahir mateix, divendres. S'allargarà fins al proper dilluns. Dissabte, avui mateix, la cultura popular hi tindrà molt de pes. Al matí hi haurà la rebuda dels gegants de la Passaia, vinguts en aquest cas al País Basc, i a la tarda se celebrarà la 31a trobada de gegants, enguany marcada pels 40 anys de la Margarida i en Genís, els gegants nous de la població. També hi haurà galejada de trabucaires i a la nit correfoc. Demà diumenge, més cultura popular, Diada Castellera, correfoc infantil a Veneres i un acte especial, en aquest cas, que unirà dues efemèrides, els 40 anys dels gegants nous i els 100 anys dels Amics de la Sardana de Santa Coloma.

0: un segle de sardanes en una ciutat on aquesta música ha aconseguit mantenir un espai propi a la Festa Major. Demà a la tarda, els gegants sortiran en cercavila fins als jardins de Can Roig i Torres, on compartiran protagonisme amb l'edició de sardanes que oferirà la Reu Jove. Ho explica la Mercè Prats, dels Amics de la Sardana.
1: Tenint en compte que fem el nostre centenari i que els gegants de Santa Coloma celebren el 40è aniversari dels gegants nous, doncs vam intentar organitzar una festa conjunta. I en els jardins de Can Roig i Torres doncs farem un acte en el qual hi haurà una ballada de gegants i una ballada de sardanes, que la cosa conclourà amb la ballada final de la sardana que se'ns va dedicar pel centenari el mestre Jordi León, que es diu Santa Coloma, 100 anys de sardanes a Gramenet.
0: El centenari, però, no només mira enrere. Durant aquest any, l'entitat ha organitzat ballades, activitats amb antics membres de la Junta i, sobretot, ha insistit en una de les grans preocupacions del món sardanista, en aquest cas, la transmissió. N'és un bon exemple la feina que han fet amb els cursets oberts i també a les escoles. Ens ho explica, en aquest cas, la Isabel Ibáñez.
2: Hem anat fent diferents cursets a la plaça de la Vila, tots els dissabtes, oberts a tothom, i ha vingut gent, inclús algú de jove, que costa molt més. I aquesta gent s'ha incorporat i la tenim fixa i som molt animats i ens donen molta solidaritat. Aleshores, també aquest any, com altres, més antic, hem fet cursets a escola.
0: La cita, per tant, demà dins la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet.

0: l'Alt Empordà viu des d'aquest divendres la seva festa major d'estiu. Avui dissabte concentra alguns dels actes més singulars de la celebració. Al matí, la travessia popular al port, i a les 12, les cucanyes marineres i el pal ensauat. A la tarda sortiran els gegants Abdon i Lídia i arribarà una altra de les imatges més característiques de la festa, l'exhibició de la cursa de dolls. Demà diumenge hi haurà, entre d'altres propostes, la festa Holi, sardanes amb la copa genissenca i, esclar, l'ofici solemne. Però si alguna cosa vol reforçar enguany la festa major de Cadaqués és la recuperació dels jocs que havien format part de la infantesa de les generacions de cadaquesencs. Ho explica la regidora de festes Airi Rodríguez.
1: Aquest any volem destacar especialment els jocs de cucanya que es faran divendres a la tarda i les cucanyes marineres dissabte al matí. Aquestes activitats, que estan organitzades juntament amb un grup de veïns del poble, van més enllà dels jocs de fusta o els jocs gegants de ses altres dies. Pretenen promoure i recuperar les tradicions del nostre poble, fomentant el joc en grup i fent que petits i grans puguin compartir una estona de diversió. Entre d'altres, hi ha curses de sacs, la trencada de l'olla, en què amb ses ulls tapats s'ha de trencar una olla que està penjada, s'estirada de corda o el divertit joc de fer-se menjar en parelles xocolata amb melindros amb ses ulls tapats.
0: Curses de sacs, trencar l'olla amb els ulls tapats, estirada de corda, jocs que ja practicaven els pares i els avis dels infants que avui participen. I aquest migdia tindrà un protagonista especialment espectacular, el pal ensauat.
1: Són jocs de tota la vida que volem recuperar i transmetre a les noves generacions. Dissabte al matí seguirem amb les cucanyes marineres i el pal ensauat, un altre joc tradicional que consisteix a recórrer un pal i aconseguir arribar fins a l'altra punta per agafar un pollastre. És una activitat que, sens dubte, diverteix tant els que hi participen com a tots els que els acompanyen.
0: I a la tarda la festa recuperarà una imatge encara més vinculada a la història quotidiana de Cadaqués, els dolls. Una centena de nois i noies recorreran els carrers portant-nos al cap acompanyats per gegants i també la xaranga.
1: Aquesta també és una activitat molt tradicional arrelades al nostre poble, ja que antigament, quan no hi havia aquestes cases, els cadaquesencs i cadaquesenques anaven a buscar aigua a ses fonts i les portaven amb esdoll. Així que avui en dia veure una centena de nens i nenes del poble recorrent Cadaqués amb un doll és molt bonic.
0: Durant els dies previs, voluntàries del poble ensenyen als més petits a portar el doll tal i com s'havia fet tota la vida, i l'aigua que s'hi posa el dia de la festa prové de la Font Vella, una antiga font de Cadaqués. Després de l'exhibició arriba la cursa, corre pels carrers mantenint el doll d'aigua

I encara més festes majors aquest cap de setmana a Sant Quirze del Vallès, per exemple, el Vallès Occidental, fins dilluns, dissabte, de cultura popular, tot avui, si voleu participar-hi, amb gegants, diables, i a més concert amb Judit Nederman, demà, Xiula, els Beta, o l'humor d'en Peyu. El Vallès Oriental, també Sant Celoni, viu fins dilluns la festa major marcada pels Corramons, la rivalitat festiva entre els Montsenys i els Monts Negres. A Guissona, a la Segarra, la festa major s'allargarà fins dimarts. Avui dissabte hi haurà trobada gegantera a les 6 de la tarda, actuació castellera, i dilluns la nit prendrà protagonisme al bestiari. A Sabadell, al Vallès Occidental, la festa major s'allarga des d'aquest divendres fins dilluns, també amb uns 300 actes. Avui dissabte, la cultura popular hi té molt de protagonisme amb taller de danses tradicionals, cercavila de festa major, castells de vigília o la ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell. I més sardanes encara. Avui a Alella, al Maresme, la festa de la Verema, la Cobla, la principal de Llobregat, tocarà aquesta peça de Lactança, de Domènec Moner.

0: Aquesta que heu sentit és De Lactança, sardana de Domènec Moner, que hem escoltat en el Principal del Llobregat, que avui podreu sentir copla i sardana a les 6 de la tarda a la Festa de la Verema d'Alella, al Maresme.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Seguim encara amb unes quantes festes més. A Solsona, el Solsonès aquest cap de setmana ja escalfa un motor per la festa major de la Mare del Claustre. Els dies centrals són dilluns, dimarts i dimecres, però avui dissabte el programa ja ofereix activitats com la 43a trobada d'acordionistes. La festa major de Solsona té una estructura ritual que pràcticament no es mou des de fa segles. La celebració és en honor a la Mare del Claustre i té l'origen en un vot del poble del segle XVII. Ho explica el regidor de Cultura, Albert Cullell.
1: I els seus dies centrals són els 7, 8 i 9 de setembre. Sempre són aquests dies, és inamovible, perquè prové d'un vot de poble que es va fer el 1652, ja fa molts anys.

9, fan un ballet a la plaça Major, cadascun d'aquests elements, després dels oficis religiosos al matí. Aquest seria l'esquelet central del 7, 8 i 9. A partir d'aquí, però, la festa major doncs, és com a tants altres llocs, que també hi ha concerts nocturns, activitats familiars, obres de teatre... totes aquesta sèrie d'activitats perquè tots els ciutadans de Solsona puguin sentir una mica interpel·lats.

0: Imatgeria, per tant, que veu en bona part de l'antic Corpus Solsoní, ja documentat del segle XIV, i que explica també una altra de les grans festes de la ciutat, el Carnaval. Perquè els famosos gegants bojos del Carnaval no s'entenen sense els gegants solemnes del Corpus i la Festa Major, en són precisament la paròdia.
1: La Festa Major, amb aquest format més de ritual, més tradicional, que manté un esquelet doncs, molt similar a tots els anys, ha propiciat doncs, que potser el Carnaval sigui aquesta baula per poder improvisar, per poder fer coses més diferents, que sí que per Festa Major, més enllà dels actes tradicionals, doncs ja es fan moltes coses diferents de cada any, però el Carnaval potser aquí Solsona ha agafat més volada perquè transgredeix una mica la Festa Major i aquest Corpus que sempre ha estat això, un pèl més tancat, per dir alguna cosa.
0: Aquest 2026, la Festa Major, a més, arriba a la 373a edició, amb novetats com el primer correfoc de Festa Major, el retorn de l'Orquestra Solsona 70 i l'ampliació de la programació fins al dia 12 de setembre.

0: És evident que som a setembre i, com veieu, les festes majors se'ns mengen. Així que encara podem seguir, en aquest cas, a Olot, a la Garrotxa, que està immersa en altura, que van començar aquest divendres i s'allargaran fins dimarts, el dia de la Mare Déu d'Altura. Avui dissabte, la cultura popular ocupa bona part del programa. Al migdia hi haurà sardanes i vermut cantat, a la tarda, diada castellera i batalla de flors. I demà diumenge, doncs, al migdia ballaran els gegants, els cabassuts, els cavallets, i al vespre arribarà el seguici popular. Ens parla d'aquest seguici popular i del fet de que per primera vegada l'Àliga entrarà solemnament al Santuari d'Altura, l'Àlvar Borrell, un dels responsables d'aquest seguici festiu.
1: Sí, nosaltres el que intentem és anar-nos posant al mateix nivell que moltes festes majors modernes que estan com actualitzant-se o estan modificant alguns dels patrons, dels protocols i de les maneres que tenien de conviure amb la imatgeria festiva, no? I el primer que farem nosaltres és una cosa que no s'havia fet mai, que és entrar a l'Àliga dins l'Església d'Altura. És una església petitona, per tant, de moment no ens dona per fer un ball, i en un futur, si la cosa anés molt bé, ja ho estudiarem, però sí que hi haurà aquest moment de l'entrada solemne de l'Àliga, acompanyada pels músics de l'orquestra, que farà doncs, una ofrena a la Mare de Déu, i després, en sortint, començarem el seguici oficialment.
0: Enguany el seguici també permet celebrar una efemèride de la faràndula olotina. Fa 425 anys de la primera menció documentada dels cavallets d'Olot.
1: Hi ha la notícia que els cavallets van sortir a la canonització de Sant Ramon de Penyafort fa 425 anys. I en aquell moment, doncs, entre les diferents peces d'imatgeria, hi havia uns cavallets. Òbviament no són les figures que hi ha actualment, però és la primera menció que hi ha a Olot d'aquesta comparsa. Així és doncs, que aquest any l'àrea de festes de l'Ajuntament ha decidit fer un acte d'aniversari.

0: Però les festes d'altura no s'expliquen sense la capacitat de les entitats d'inventar, de transformar i de fer créixer la festa. Així que hi té molt de pes, per exemple, la UAPIX, els Amics del Porc i del Xai, que fa 37 anys va començar precisament intentant sacsejar una festa que trobaven massa previsible. Aquest cap de setmana hi tornen, amb algunes de les seves propostes més particulars. Xavi Reixac.
1: Nosaltres participem a la cercavila del primer dia i llavors, si alguna cosa curiosa són les marranades, que la fem el 5 i el 7, que són encierros de marrans, i és un encierro típic com el de Sant Fermins, amb marrans que evidentment no són de veritat, eh? I el vermut cantat, que és un acte nou que fem des del 2023, és un acte on cantem cançons de taverna i on la gent pot veure

0: vermut, pot menjar olives, patates, lo típic de festes, que el fem el dia 5 a les 12 del migdia.
1: Avui, per tant, vermut cantat al migdia, a les 8 del vespre, en Ciarro de Marrans, i dilluns encara hi haurà una segona marranada. I un altre dels actes que han acabat fent-se enormes, el concurs de paelles. Enguany arriba a la 17a edició.
0: Mira, el concurs de paelles vam començar dient, bueno, serem 3 o 4 colles que superem el carrer Paella, i ens hem convertit que aquest any tenim 1.300 persones, 70 colles que fan paelles i participen al concurs. O el concurs de llançament de pinyol d'olives, que ja l'hem deixat de fer, però que va començar amb una broma nostra de fer concurs llançant el pinyol d'oliva i que es va convertir en un dels actes centrals de la festa.
1: I encara queden fins dimarts gegants, cavallets, sardanes, Vall Pla, Tornaboda, Torinada, el Vall de les Espelmes, una festa d'altura on la imatgeria històrica continua sent l'eix de la celebració, però les entitats no paren d'afegir-hi noves maneres de participar-hi i fer-la créixer.
2: Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
3: Senyores i senyores, per tots vostès, el Jaleo.
1: Focus als Països Catalans. Maó, a Menorca, s'escalfa ja l'ambient de les festes de la Mare de Déu de Gràcia que viuran els de dia central d'aquest diumenge i dimecres. Avui dissabte hi haurà la tradicional romeria fins a l'ermita de Gràcia, amb ofrena floral. Demà diumenge hi haurà el tret de sortida amb el pregó que farà la cantautora Anna Ferrer. A la tarda, passejada i ball de gegants amb convidats, en aquest cas, i sonarà el primer toc de flabiol. Dilluns, l'anomenat dissabte de Gràcia començarà el replec de la colcada amb caixers i cavalls. I dimarts, el dia de la Mare de Gràcia, doncs, colcada, missa de caixers, jaleo del migdia i al capvespre les tradicionals corregudes d'escòs abans del darrer cargol i els darrers tocs de flabiol.

0: El Gemesí, a la Ribera Alta, ho tenen tot a punt per als dies grans de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, celebració que arrenca la nit del dia 6 de setembre i viurà els moments centrals el dilluns 7 i dimarts 8, amb una festa que concentra en un mateix seguici devoció, teatre religiós, música, dansa, moixerangues i bona part de l'imaginari festiu del País Valencià. Prop de 1.400 persones hi participen cada any. Des de 2011, a més, forma part de la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. En parlem amb l'Àlex Barcher, responsable de comunicació del patronat de la festa.
1: La declaració el 28 de novembre de 2011 per part de la UNESCO de les festes de la Mare de Déu com a Patrimoni de la Humanitat han fet que el Gemesí es posaran en aquest punt de vista que fins ara no havia estat i que, per tant, posa de manifest, no?, la gran qualitat del treball que durant segles els gemesinencs han anat fent, no?, per bastir aquesta festa.
0: La celebració s'articula al voltant de tres processons. La processó de les promeses, la nit del dia 7, la processoneta del matí, el dia 8, i aquella mateixa tarda la processó de la volta general. Ens en parla d'aquesta manera dels misteris, de les moixerangues, de les danses de bastonets o de la carxofa, el mateix Àlex Barcher.
1: Des de tots els elements que conformen la festa, individualment podrien haver sigut declarats Patrimoni de la Humanitat per la gran bellesa, per la gran, des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista teològic inclús, i moltes altres qüestions, però en el moment en què les agrupes totes, per això anteriorment parlàvem d'eixa amalgama cultural, no? Danses guerreres, moixerangues, danses, diguem, més folklòriques, no?, des del punt de vista, per exemple, del bolero, o danses que poden provindre de gremis, com és el cas dels arquets o la carxofa, les pastoretes, també, d'aquesta representació teatral dels Nadals, que encara es duen molts pobles. Com el Gemesí recull tot això, allò sap convertir, i sobretot, com deia la UNESCO, ho ha segut guardar i transmetre de generació en generació, crea aquest conjunt indissoluble que s'entén sols quan està en aquest conjunt i que realment forma part de l'essència de ser el Gemesí i de ser valencià.
2: Cada dissabte a primera hora el país sona a Mans.
0: Seguim al Mans en temps de suplement a Catalunya Ràdio amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Deixem festes majors, parlem de dansa. Avui dissabte, Sallent, al Bages, celebra una jornada sencera dedicada a la dansa d'arrel, l'Esbartada, un festival que l'Esbart Vila de Sallent recupera coincidint amb el seu desè aniversari i que vol ser, sobretot, un espai de trobada entre esbarts, creadors i públic. La idea de fer aquest festival va néixer pràcticament al mateix temps que l'entitat. La Núria Ontecillas és una de les responsables de l'Esbart Vila de Sallent.
3: El festival va néixer just el primer any de l'Esbart, ara fa 10 anys. El primer any vam dir, ostres, ens agradaria a la llarga fer un festival per poder tenir altres esbarts actuant aquí al poble, per poder fer vincle, per poder compartir una mica les creacions que vagin fent els esbarts, per tenir també un espai per provar coses i ensenyar petits tastos, no?, de laboratoris. I vam dir, ostres, doncs no ens esperem, vinga, va, tirem endavant.
0: La programació prevista per avui començarà a 6:15 de la tarda amb l'Escola de Dansa de l'Esbart, Dansaire de Mollet, padrins de l'entitat sallentina. I després continuarà amb unes quantes propostes més que ens explica d'aquesta manera Ontecillas.
3: Començarem veient un repertori de danses tradicionals i de noves coreografies basades en danses tradicionals de tota la vida. Després veurem Mil Primaveres, de l'Esbart Manresà, que és el Premi del Ficolomer de l'any 2025. Després, a 9:15, veurem Mosaic, l'últim projecte de Llançadora, aquest espai que compartim l'Esbart de Sallent, el de Navàs i el de Gironella. A 9:15, veurem Hora Baixa, de Radicela, que també fa una proposta a partir de danses que han inspirat els quatre intèrprets que formen part de la companyia. Doncs han fet com un viatge entre la música i la dansa que per ells ha estat important. I acabarem amb un sarau, perquè ens venia de gust també acabar la festa doncs ballant i fent ballar de manera popular al públic, que la gent pugui tastar la riquesa que tenim com a repertori de dansa tradicional i que puguem acabar tots ballant.
0: I anem acabant amb una proposta multidisciplinar a partir de l'arrel. Dimecres que ve, 9 de setembre, el Teatre Municipal de Girona, el Gironès, acollirà el cabaret d'arrel, una producció de Cascai Teatre amb la cobla La Flama de Farners, que vol demostrar fins on pot arribar la música tradicional quan es posa a dialogar amb altres llenguatges escènics, el circ, la dansa contemporània, també la dansa d'arrel, les titelles, poesia, arts visuals i humor, amb música en directe i més de 40 artistes a l'escenari. Ens ho explica la Susana Lloret, productora de Cascai Teatre.
4: Doncs és una proposta multidisciplinar que pren com a punt de partida la música d'arrel tradicional, però també amb moltes versions, molt versionada, molt arranjada, amb tocs més clàssics, però alguns també més contemporanis, i després, sobre aquesta base musical tan potent que tenim d'arrel, hi posem arts escèniques. Arts escèniques en tots els sentits de les arts escèniques. Hi ha des de teatre d'objectes, hi ha des de dansa, la dansa fusionem contemporània amb tradicional, hi ha circ, hi ha tota l'amalgama de vessants que pot tenir les arts escèniques, es fusionen amb aquesta música d'arrel tradicional, i és un espectacle que en diem cabaret, amb el sentit de que és una mostra de moltes disciplines i la fusió d'aquestes disciplines.
0: La música anirà a càrrec de la cobla La Flama de Farners, dirigida per Xavi Molina, amb Enric Canada i la percussió de Mireia Pagès, també al piano i a la veu. Damunt de l'escenari trobem, entre altres entitats i grups, l'Esbar Joaquim Ruïra i diverses companyies d'artistes de circ, de dansa, de titelles i de teatre. Barreja, que també ha sorprès els mateixos artistes que hi participen.
4: No és gens fàcil, l'agenda no és fàcil, però bueno, es fa. La veritat és que tothom ha estat molt predisposat, i això va ser una experiència que vam fer l'any passat arrel del Mundial Cool a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, i aquest any quan hem plantejat a tot l'equip de tornar-ho a repetir, tothom està encantat, perquè fins i tot molts artistes que no estan avesats a treballar en aquest tipus de música se sorprenien, no?, el fet de dir, ostres, és que és molt potent, és que es poden fer coses molt xules, no? I llavors la veritat és que la bona voluntat i la predisposició de tothom també ha ajudat molt.
0: Cabaret d'arrel, per tant, dimecres a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Girona. Ja per anar tancant, si voleu, danses folklòriques d'arreu del món, doncs la vostra oportunitat són les GIF, les Jornades Internacionals Folklòriques, que enguany venen amb grups de Panamà, Mèxic i Polònia, que podreu veure fins al proper dia 13 de setembre per tot el Principat. Avui són a Santa Maria de Palautordera i demà Parets del Vallès, totes dues poblacions al Vallès Oriental.
5: Fa ben poc que ets anat l'agost del 17, passen anys i l'odi diria que encara et vas tret. N'hi ha alguns que es pregunten quan vares sortir de l'ou, mentre Europa es despista i ho veu com un afer nou. Ni amor llavors, ni amor fins aquí, tot un procés que embarranca perquè puguis existir. I no ens sentim bé, no fa de mal dir que el teu essencialisme justifiqui algun fi.

Aquests eren Fetus, amb una nova Catalunya del disc Romancer Tartera. Els podreu trobar dijous que ve a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, dins la programació de la Fira de Música. Nosaltres que el deixem aquí, aquest primer mans de la temporada, primera parada d'un curs que tornarem a omplir de cultura popular, d'associacionisme i de tota aquella gent que fa que la cultura continuï viva als carrers i les places. Amb en Diego Monroy, el muntatge musical, en Nil Hernández, a les vies de so, la producció d'Andy Franco i Quim Rutllant, a la direcció i locució. Marxarem amb la sardana Cristalina i Flamejant, de Lluís Bofill, amb la principal de Cassà. Cobla, que demà serà a la Festa Major de Casavells, i Matajudaica, al Baix Empordà, en una ballada al migdia. Ens retrobem demà mateix, aquí, a Catalunya Ràdio, al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest cap de setmana, el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
2: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
1: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
3: El Girona busca la primera victòria de la temporada, ara que ja té la plantilla tancada.
1: També a 4:15, Barça-Jaén des del Palau. Semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
3: A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, Hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
1: I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
3: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
2: Han tornat les tardes de cap de setmana de Ràdio i Esports.
1: Tot gira amb David Clopés.
4: Tenim passió per l'esport.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, encara al suplement d'estiu, vam acomiadar els col·laboradors de l'agost, que avui deixen pas a la Maica Navarro, a la Jugular, i a tota la resta que ja fa uns mesos que esperem. Dissabte passat també, més enllà d'això, una conversa amb el mental lista Luis Pardo.
7: Hauré jugat a la ruleta russa mils de cops. I un cop em va fallar. O sigui, estava al Teatre Muntaner, tenia el revòlver apoyat a la sien, vaig disparar i hi havia bala de foguets, però hi havia bala. Vaig caure inconscient al terra. Aquell dia vaig pensar fins aquí, però el dia següent això va ser a la funció 10 de Paranoid. A la funció 11 ho vaig tornar a fer. Sí que vaig jugar a la ruleta russa des d'aquell dia 90 cops més, a la funció 100 es va acabar la temporada, i allà sí, és on em vaig comprometre, no em tornaré a posar un revòlver al cap mai més, i així ha sigut.
6: I també vam treure els draps bruts de la Rosalia i l'estudi es va convertir en un confessionari dels nostres tertulians.
8: Jo tinc un passat bastant perla.
9: Ui.
8: Però l'he deixat córrer, ja fa anys que no ho soc.
6: Per què?
8: Home, perquè jo les havia fet de grosses, Marina. Però et parlo de quan era jove, quan tenia 20 anys, 16, 17, 18, 19, 20 anys, fins als 25, potser. Després, sóc un tio... De perla no en tinc res, actualment.
6: Tots som la perla d'algú.
8: Em costa, de vegades, reconèixer els meus errors, però de vegades els he assumit, i molt dignament, mirant els ulls, fins i tot. Reconec que aquí, mira, ara estic mirant fixament els ulls de la Candela...
6: Tu, jo no en tinc res, no aclarim-ho.
8: Però podria dir-te, Candela...
6: No, si voleu, marxem i us deixem aquí els dos sols.
8: Candela, reconec que aquí no... he actuat bé o aquí no vaig estar bé del tot. Sí, ho he fet, això. Ho he fet alguna vegada i costa molt fer-ho, eh? És molt difícil fer això.
6: I la Rosa Rodon i Antoni Padilla ens van proposar un viatge a Taiwan.
10: Al nord de Taipei hi ha el Grand Hotel, que és segurament un dels edificis més estimats per totes les persones de Taiwan, perquè dins té els millors restaurants de cuina tradicional i moderna, i totes les famílies intenten fer els àpats de celebració de les persones grans. Llavors, és un lloc que... t'has de rascar una mica més la butxaca, però paga molt la pena anar-hi.
11: És un hotel que està dalt d'un turó, d'un roig intens, i quan anàvem pujant, no, cap a l'hotel, jo, això entono el mea culpa, eh? Li deia, vols dir que hem de dormir aquí? Això serà molt car, no sé què. Ell, no, però és un hotel històric i aquí sí que val la pena potser gastar-se una miqueta més de diners perquè ja ho veuràs. Jo li deia, ja, però potser en visitar-lo n'hi havia prou. No, haig de dir que aquí el senyor Padilla tenia raó i val la pena.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
6: L'estrena d'aquest cap de setmana ens transporta fins al 17 d'agost de 2017. Cronos.
13: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
14: Hem passat algú a les Rambles, 5 ambulàncies.
15: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
14: Què collons està passant?
16: Compta el 4-0, que els Tèlacs vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
6: Enric Auqué, Diana Gómez i Pablo Derqui protagonitzen aquesta pel·lícula basada en els atemptats de la Rambla de Barcelona, que segueix sobretot l'actuació dels Mossos d'Esquadra d'aquell dia després que una furgoneta atropellés vianants al carrer barceloní.
9: I què en diuen les crítiques, Marta?
6: Doncs mira, la Fotograma es diu que és un imprescindible thriller que torna a posar el focus en un perill encara latent.
9: I a tu què t'ha semblat?
6: Doncs que funciona millor quan se centra només en el thriller, però trobo faltar més desenvolupament de personatges i que segurament és massa d'hora per haver fet una pel·lícula del 17.
9: També hi ha estrenes a les plataformes. I can use some information. Whoa, for this price I'll tell you whatever you want. I'm looking for a hut. Close for the night. Thank you. A Disney Plus ja s'hi pot veure la pel·lícula Mandalorian i Grogu.
6: Després de passar pels cinemes, la cinta que conclou la sèrie arriba ara a la plataforma. Pedro Pascal i Sigourney Weaver protagonitzen aquesta aventura especial en què la Nova República recluta els nostres herois per acabar de derrotar els senyors de la guerra imperials que encara amenacen la galàxia.
9: A qui agradarà, Marta?
6: Doncs a tots aquells que us veu enamorada a Pedro Pascal a Joc de Trons, als fans de Star Wars que no us va agradar Andor i a aquells que col·leccioneu figuretes de la saga de George Lucas.
9: I si preferiu anar al teatre... Al Heartbreak Hotel s'hi pot veure Ella i Màquina.
6: Una obra sobre l'alienació del món contemporani, sobre els deliris del sistema capitalista, de la falsedat i dels paranys de la societat burgesa i, sobretot, dels mals de caps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert amb ironia i sentit de l'humor.
9: I per què l'hem d'anar a veure?
6: Doncs per tres noms. Sergi Balbel, el director i dramaturg, i els dos intèrprets, l'Enric Cambrai i l'Àgata Roca. Per cert, que la funció d'avui és doble, a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre.
9: I si preferiu anar de concert, música.

0: perquè avui els tiets animaran la Festa Major de Vidreres.
1: És cap de setmana de Festa Major a Catalunya i els de Mataró són un dels caps de cartell d'una programació musical on també hi van actuar ahir els Amics de les Arts i avui Senyora Tomassa i les que faltaven, entre d'altres. El duo hi serà per fer un repàs de tota la seva discografia i en especial del seu últim disc, Cafè pels més cafeteros. Això serà a les barraques de Vidreres a partir de 11:15 de la nit i l'entrada és gratuïta.
0: Doncs amb els tiets i el seu Era Això, arribarem avui a les 7 del matí. De seguida tornem al suplement.

0: prop.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes, tot i que encara és fosc, ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, com canta el Quim Carandell en aquell Manela Manela, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara són vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena, es diu aviat. Molt a poc ja ens coneixem, tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin, tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos al món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera, que si la crisi de Ceuta, la relació Espanya-Marroc, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, el finançament, les eleccions municipals del maig amb l'auge d'Aliança Catalana, l'amnistia, el retorn de Puigdemont, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, la guerra a Ucraïna i la Franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim o el Quim que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i la treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar, com sempre, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també amb Sara Riera. Sara, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa molta calor, però en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb pluges extremes i demana a la població que s'autoprotegeixi.
2: Hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, poden provocar fenòmens extrems. Avui les temperatures, com dius, disparadíssimes, han fet activar el perill extrem de risc d'incendi a 34 municipis.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà de mitjana uns 3.000 euros per fill.
2: És el càlcul que ha fet l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar.
0: El nou sistema de finançament autonòmic enfila al Congrés on no té els suports garantits.
2: Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor l'1 de gener per evitar que decaigui si s'avancen les eleccions espanyoles.
0: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran i el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans.
2: El president estatunidenc mira de treure l'importància a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i en una setmana també en què s'han reprès els atacs després d'un mes de relativa calma.
0: I a la cultura avui sentirem Aitana, que ha brillat aquesta nit en el primer dels quatre concerts pràcticament consecutius al Palau Sant Jordi.
2: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant dues hores als seus fans en aquest espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, la primera d'abast mundial.
0: Nova temporada del Suplement i els esports. Arrenquem amb la primera ensopegada del nou Madrid de Mourinho. Roger Nau, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis. Mbappé falla un penal al temps afegit i Mourinho carrega contra l'àrbitre i els jugadors andalusos a qui titlla de murris.
0: Mira, com l'Eudald Serra amb aquell murri Tamudo. Crec que era Tamudo, sí, amb aquella Copa del Rei, amb aquella final. La derrota blanca és una oportunitat d'or pel Barça.
3: Que si demà guanya el València a Mestalla, serà líder en solitari amb 3 punts més que els blancs. Els blaugrana, que viatgen avui, aquest matí faran l'últim entrenament a la Ciutat Esportiva i després, al migdia, Hansi Flick parlarà en roda de premsa.
0: Enric Agut, quina calor, bon dia.
4: Hola, Roger, sí, molta calor. I bé, avui un nou tast d'aquesta calor perquè la temperatura es dispara. Al migdia repetirem valors propers als 40 graus. A Ponent, Terres de l'Ebre, moltes xifres d'interior entre 35 i 38. Ahir va ser el dia de setembre més càlid registrat a Catalunya. 77 estacions de Metrocat van arribar.
0: De la història de Catalunya, dius?
4: Des de que tenim dades, va ser el dia més càlid del mes de, de setembre, sí, no de tot l'any, parlem de setembre, el dia més càlid des de que tenim dades a Catalunya. Algunes dades arrenquen de molt enllà. Per exemple, aquí al Fabra, des del 1914, que cada dia tenim dades, doncs ha estat el dia de setembre més calorós al Fabra, en 34.2, però és que a Vinebre van arribar als 42.5. Demà, la mateixa calor, i sembla que a partir de dimecres es desinfla. Temps estable, sol, algun núvol, una mica de pols a suspensió, la mar tranquil·la i els vents també.
5: Avui, el Suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marta Monforte i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, una dona que ha tingut un estiu intens. Just després, una conversa amb una vella coneguda d'aquest programa. Ana Pardo de Vera és directora corporativa de Público, periodista, anteriorment assessora del govern de Zapatero, i els últims temps ha vist com la seva germana, Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports, era investigada per presumptament haver endollat una nòvia de José Luis Ábalos.
5: És esa lucha contra decir, serà mi hermana la... una corrupta más.
0: ¿Tens aquesta lluita interna, tu?
5: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente, políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada.
0: Avui al suplement, el retorn per un dia d'Ana Pardo de Vera, un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
5: He vivido, sí, situaciones terribles, o sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones.
0: A dos quarts d'onze, la conversa sencera amb Ana Pardo de Vera, i a les 11...
6: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona, Unió Deportiva Les Palmes.
0: Avui fa exactament 50 anys que el Puyal va narrar aquest Barça Les Palmes en català. Això, evidentment, era notícia perquè era l'any 1976, 50 anys de futbol en català. Primer Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio. Una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlarem amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio. Però abans també, durant una pila d'anys, membre de la TDP i batejat, per tant, per l'Escola Puyal, també ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió, i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada. I ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim i segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per cert, a partir de les 8 del matí fins les 12 de la nit, avui, que és els 50 anys exactes de l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio matrem algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. La final de Wembley, París 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe, el de l'any 2007, a partir de les 12 del migdia, Stamford Bridge, el gol d'Iniesta, a Roma, el 5-0, al Madrid, al Camp Nou, en fi, algunes de les transmis més destacades del Puyal a l'antena digital des de les 8 del matí i fins les 12 de la nit, i anirem connectant també al llarg d'aquest suplement. I avui també...
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
0: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El Ser Querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també amb Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i guardons. Passen 8 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa calor, però és que Protecció Civil, fa molta calor per ser el mes de setembre, se li acumulen els fronts, perquè en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb moltes pluges, pluges extremes, demana a la població que es protegeixi i hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, faran un còctel explosiu, Sara.
2: Estem davant episodis que obliguen, per tant, els serveis d'emergència a treballar amb molt poc marge de temps, i això pot comportar que els missatges és alert, s'envien quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. Protecció Civil ha engegat aquesta campanya, tot pot canviar de cop.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar...
2: Que és per conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible, com diem, rebre un missatge. Emma Soler, sots directora de Protecció Civil.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SMS, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De moment, el que ja és una realitat és que encetem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb temperatures de ple estiu i el risc d'incendi disparat.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en aquests 34 municipis de 10 comarques. A més, 360 municipis gairebé es troben en el nivell 3 per perill d'alt incendi. Davant d'aquesta situació, els agents doncs demanen extremar també les precaucions i evitar que es pugui provocar algun foc.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà uns 3.000 euros per fill. És la despesa mitjana que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar. De fet, Catalunya és el segon territori de l'Estat on el cost és més alt, després de Madrid, amb uns 3.500 euros, Maria Costa.
10: Els llibres d'infantil costen entre 39 i 71 euros. Els de primària, entre 31 i 210 euros. Els de secundària, entre 43 i 329. I els de batxillerat, entre 93 i 509 euros, un preu que varia perquè alguns centres tenen els llibres socialitzats i d'altres no, o bé perquè alguns han incorporat noves edicions amb contingut renovat. El preu del material escolar ha augmentat un 5% respecte a l'any passat. A infantil i primària, la factura pot acabar pujant fins als 100 euros. I aquí cal afegir-li el cost del menjador, uns 97 euros al mes als centres públics. Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
11: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
10: Gasull també alerta del pes econòmic que tenen extraescolars habituals com l'anglès i que l'aprenentatge depengui de la capacitat econòmica i l'esforç de les famílies.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som a les portes d'aquesta arrencada de curs. El govern aquestes últimes hores ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, és el dia que comença el curs, en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre.
2: A les escoles i als instituts infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les Bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla. Per cert, els sindicats que convoquen aquesta vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions a tot el territori que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a Orquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça Sant Jaume.
0: I encara amb educació, un 15% dels infants en edat escolar tenen algun trastorn de neurodesenvolupament. El més habitual són els problemes d'aprenentatge com la dislèxia i el TDA, i cada cas necessita una resposta diferent, Toni Fortesa.
12: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
13: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
12: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin tota la informació per poder anticipar i adaptar mesures per a l'infant.
14: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
12: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escoles són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
0: Avui sí que fem les portades dels diaris. Molts d'ells porten en portada el nou sistema de finançament autonòmic que enfila camí cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Bon dia. Ahir Hisenda va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic, tant ell com la consellera Alicia Romero veuen marge per negociar.
16: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, i seran els grups parlamentaris els que tinguin l'última paraula.
17: I, per tant, esperem doncs, que en aquest tràmit legislatiu alguns dels diputats es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
15: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
18: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
19: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
15: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
0: Gràcies, Dani. A partir de les 9, les 9 tocades, saludarem aquí al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Caral Trump serà gran protagonista també d'aquesta temporada que avui encetem al suplement. Aquestes últimes hores el president dels Estats Units ha restat importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units.
2: Sí, ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
20: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
2: Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas.
0: Les importacions de garrus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al garrus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara al fred de l'hivern. Núria Harquetal, bon dia.
21: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Cedigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
22: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini ho podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
21: Ara, a curt termini, preocupen les reserves de gas de cara a l'hivern, però a mitjà i llarg termini, el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes com la demanda, que no para de créixer.
23: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc i, si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer.
21: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. De fet, prop de la meitat del gas que es consumeix aquí prové del nord de l'Àfrica.
0: De tornada als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública.
2: El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que l'impedia comprendre el que estava fent. La fiscalia, en canvi, sosté que era absolutament conscient del que feia.
0: Ahir van arribar a les Illes Balears una 90 de migrants en 5 embarcacions diferents.
2: La darrera va ser interceptada per la Guàrdia Civil al vespre a Cabrera. Es van rescatar allà 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 passeres transportaven 75 migrants més i les van trobar a Mallorca, Cabrera i Formentera. Aquesta ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per la immigració, on el nombre d'arribades ha crescut un 2% aquest any.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa assegura que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudàs és el president.
24: Hem de millorar la seguretat, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
2: La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals.
0: Alemanya, eleccions regionals clau aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de les regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
25: Bon dia. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials.
3: que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia, ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
4: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
3: Fa mesos que l'envien a l'Estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
5: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
3: L'empresariat de Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: I al Regne Unit, el Congrés Anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president del Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, president del Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
6: Bon dia. El Congrés anual havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors, però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures a Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa.
7: This was an exercise in entrapment.
25: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
6: Aquestes acusacions se sumen a 2 investigacions més sobre suposat finançament irregular. Entre els convidats al Congrés de Birmingham destaca Jordan Bardella, que ha promès que si l'extrema dreta francesa arriba al poder, s'enfortiran els controls a l'estret de la mànega. Sentim-lo.
26: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
6: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Gràcies, Quim Olivares, des de Londres, 8:15 de 8 del matí. De tornada a Catalunya, la cultura avui sona a ritme de superestrella. És Aitana amb el primer dels 4 concerts que farà de manera consecutiva al Sant Jordi de Barcelona. La cantant catalana durant 2 hores ha fet ballar i cantar els seus seguidors amb les cançons del seu 4th àlbum i també amb èxits anteriors. La crònica de la Montse Pujol.
27: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una 30ena de temes del seu 4th àlbum, El Quarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
28: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
29: I la seguim? A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
30: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... Transmet algo que no en transmet les altres, aquesta connexió, sap?
27: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
1: L'informatiu del suplement.
31: Bon dia, són les 2. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
32: Sigui
31: bon
32: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
31: Denuncien l'accés de burocràcia...
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
33: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
1: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
31: I a casa nostra tornen a sortir...
1: I de la resta del món.
31: Pendents de la cimera internacional...
1: Faci el temps que faci.
34: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
1: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Arrenquem temporada del suplement i ho fem amb la primera derrota som talismà del Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis. El Barça, si demà guanya Mestalla, serà líder en solitari. Roger Nau, bon dia.
8: Bon dia, sí. Primera derrota del Madrid a la Lliga. Els blancs van perdre per 1-0 el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada del campionat. Parrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Uns minuts abans, al 90, el VAR va anul·lar un gol del davanter del Madrid, Espí, per fora de joc. Mourinho, a la sala de premsa, assegura que no entén per què han perdut.
9: Merecimos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
8: Mourinho carrega també contra l'actuació arbitral, segons el tècnic, massa permissiva amb els bètics.
9: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
8: La relliscada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or per posar-se líder en solitari si demà a la tarda, a partir d'un 4:45, guanya el València Mestalla. Els blaugrana que viatgen avui s'entrenaran aquest matí a les 11 a la ciutat esportiva Joan Gamper i després a la 1 roda de premsa prèvia de Hansi Flick. Demà juga el Barça, també ho farà l'Espanyol, que rep el Sevilla a l'RCD Stadium. Mentrestant, també dir que de moment avui es disputen 3 partits, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona visita avui l'Sporting. A 4:45 de la tarda, el tècnic gironí, Quique Álvarez, sobre la incidència que pot tenir jugar al Molinón.
10: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
8: El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els laquinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. I a la Lliga Femenina avui juguen els 3 equips catalans a les 12 del migdia. Duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. La davantera blanquiblava, Ona Verdat, ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
8: I el tècnic de les badalonines, Marc Ballester, diu que és un partit especial.
12: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
8: El Barça, de la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Bruc i Quica Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu Danès a domicili. I encara en futbol internacional, derrota del Paris Saint-Germain per 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030. I encara un últim apunt relacionat amb futbol i amb el Barça. Ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, avui...
13: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca Soskov per la vaquera, pica Koeman! Gol!
8: Coincidint amb l'efemèride, l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emetran durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol, entre elles, evidentment, la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. I obrim bloc poliesportiu parlant primer de bàsquet, perquè l'alè del Barça, Tosan Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també la Supercopa ACB. També en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'ha estrenat amb victòria davant les anfitriones per 53-83. Avui, segona jornada, el combinat espanyol s'enfronta a Mali. També, en handbol, el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. La primera semifinal els blaugranes van imposar per 39-37 al Porto, tot i que el tècnic, Carlos Ortega, no va quedar gaire content. Declaracions a Sport 3.
14: No, sí, ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estaran gaire bé.
8: El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal i acabem amb 2 titulars més per dir primer que la Vuelta avui, jornada de muntanya a la Vuelta, 14a etapa, 154 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de primera de la Pandera. Enric Mas continua amb el mallot vermell mentre que l'Open dels Estats Units, Carlos Alcaraz, s'ha classificat pels 8ens de final.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Tornen els meus ídols al Suplement cada dissabte a l'hora que surt el sol a 8:15 del matí amb el Blai Mercè i l'Olga Avalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Periodistes especialitzats de la crònica musical fent homenatges, reivindicant el llegat d'ídols, alguns de més coneguts, d'altres de més anònims, de tot el planeta. I avui comencem, arrenquem temporada amb un homenatge a Dolly Parton, aquesta donassa que va traspassar fa només uns dies i que en serveix d'alguna manera el seu 80è aniversari, va dir adéu-siau, per reivindicar doncs, el llegat de la cultura pop i popular d'aquesta dona que va marcar precedents amb la música nord-americana country, sobretot.
1: Sí, sí, diguem que Dolly Parton va aconseguir convertir la música country en pop i fer-la global. Fins i tot va arribar a tocar al festival de Glastonbury l'any 2014, i això per un artista country i fins i tot amb tema amb molt purista, no? Dintre de la seva trajectòria és alguna cosa inèdita.
2: Una mica el que va aconseguir en el seu moment Johnny Cash, però aportant-ho a una altra dimensió, no? Perquè la figura de Johnny Cash i la de Dolly Parton són una mica antagòniques
1: totalment.
2: No? Perquè un és net de negre cap a dins i l'altre és, doncs, vitalista, estrambòtica...
0: Explosiva.
2: No? Explosiva, total.
1: Sí, a més, amb lluentons. O sigui, ella lluentons. Era glamour pur i dur, Dolly Parton.

0: Ara estava escoltant la lletra i realment és brutal. No sé si sabeu la història de Jolene.
1: Explica.
0: És que la Dolly Parton va estar pràcticament tota la seva vida casada amb un home que es va morir no fa gaire. I Jolene era una treballadora d'allà, no sé ben bé on treballava, però que li tirava la canya al seu marit. I aquesta lletra li diu, Jolene, no em prenguis el meu home. No, després li diu que no puc competir amb aquest somriure que tu tens.
1: Ella, Dolly Parton,
0: sí,
1: ella.
0: Clar, imagina't, no sé si hi ha gaires cançons escrites a una possible amant de la teva parella, no? A mi em recorda una mica Benvolgut de Manel, no? Però en lloc de l'exnòvio és el pretendent. Em sembla magnífic i crec que s'ha de destacar que Dolly Parton era escriptora de cançons.
1: Sí, correcte.
0: Que ella deia
2: les lletres
0: que
2: eren seves.
0: Sí, que sí, la meva veu pot ser molt personal i tot això, però sí, però escriure les cançons, això sí que és meu.
2: Però és una bauassa, també.
0: Sí, sí, no, i tant.
2: Aquesta cançó ha estat molt versionada, també.
0: Sí, jo he de dir que jo la vaig conèixer per aquesta versió.

0: The White Stripes, jo en el seu moment em pensava que era d'ells.
1: Que era de Jack White, aquesta cançó.
0: Sí, en la meva època universitària, descobrint els The White Stripes, i després vaig estar investigant i dic, no, que és de... I m'ha passat amb moltes cançons, això amb la Dolly Parton, i digues.
1: No, de fet, la cançó que sentirem, escoltarem a continuació, molt poca gent sap que és de Dolly Parton, perquè es pensen que és de Whitney Houston, i aquí ja m'avanço
0: una mica. Una mica de Whitney Houston també és, i després explicarem per què.
1: Sí, segur que escoltem I Will Always Love You, tal i com Dolly Parton la va composar.

0: Expliqueu què està passant, sisplau, a l'estudi.
1: Aquí en el Roger Escapa ens està assenyant el seu braç i pell de gallina.
2: Sí,
0: però pell de gallina com si estiguéssim a la Sibèria.
1: I aquestes, aquestes espigues que té el braç estan electrocutades ara mateix, quasi.
0: No havia sentit mai aquesta
2: gallina.
0: I tampoc tenia ni idea que aquesta,
2: doncs,
0: l'original era de Dolly Parton.
2: Doncs, des de, amb la veu de Dolly Parton, és una cançó que agafa una pàtina totalment diferent de la de Whitney Houston.
1: Sí, sí.
2: És molt...
1: És molt sensible. Hi ha una anècdota que diu la llegenda que Dolly Parton va escriure Jolene i I Will Always Love You la mateixa nit.
2: Correcte.
1: Després ho va matisar i va dir que...
2: potser hi havia hagut alguns
1: dies de diferència.
0: Molts royalties en una sola nit, eh?
1: Imagina't, és que només aquella nit... vas a compondre aquesta nit, ja està. Ja tens
0: la vida feta.
1: La vida teva i la dels seus descendents i dels descendents dels descendents dels descendents.
2: De fet, no se sap ben bé quin és el catàleg sencer, però es diu que té com unes 3.000 cançons sota el seu nom. Per tant, és com que hi ha els seus nets, no, perquè no té fills, però els seus nebots, tota la seva família ja té...
1: Directament la seva
2: filla feta.
1: La seva fillola, Miley. Després ho explicarem.
0: I Will Always Love You, de la Dolly Parton, l'original, i l'encara més aplaudida i segurament més comercialitzada de Whitney Houston, aquesta versió.

0: trepitjar aquesta cançó és un crim, però em sabria greu que Whitney Houston eclipsés Dolly Parton el dia que li dediquem uns ídols.
1: Sí, ja li dedicarem un altre ídol,
2: sí, sí,
1: no?
2: Whitney Houston es mereix un, eh? Sí, sí,
1: sí. Sí.
0: Parlar de Dolly Parton és parlar de country, i si parlem de country a casa nostra...
1: Ui.
0: Benziera. In the

0: Què seria la Dolly Parton catalana? Què seria? Dolly Parton, l'equivalent de Dolly Parton a Catalunya?
1: Home, Tomeu Penya, no?
0: Sí, no?
1: Perdona, tinc un WhatsApp teu de fa uns minuts.
0: Era pregunta trampa per tu. Era pregunta trampa per tu. Sí, sí. No, no, claríssimament, no?
1: Claríssim. Home, de fet, és el màxim exponent del country a Catalunya.
0: Vindria a ser...
1: Tomeu Penya?
0: La Dolly Parton catalana vindria a ser Tomeu Penya, però amb el físic de Rosa Maria Sardà. No, potser, una mica.
2: T'has arriscat aquí, Blai.
1: Ostres.
2: Jo no faré interpretacions.
0: No, no, no
2: ho sé. Tampoc. Escolta'm, una cosa. Digue'm. Aquesta versió, L'Illes dins d'un riu, també és una versió de la Dolly Parton?
1: És que aquí hem de fer un segon gir de guió, perquè és una cançó que va popularitzar Dolly Parton juntament amb Kenny Rogers. Hi ha un duet famosíssim entre ells dos, però la cançó original... l'autoria és dels Bee Gees.
0: I havia de ser per la Diana Ross o pel Marvin Gaye. Entre els germans Gibb dels Bee Gees no es posaven d'acord per qui havia de ser, tot el que al final
1: l'èxit
0: va ser per Dolly Parton.

0: Clapton, m'heu comentat abans que té milers de cançons registrades i algunes d'elles ella les ha utilitzat per explicar, doncs, la seva, fer crònica personal de la seva vida, dels seus orígens, i una de les cançons que més la va fer que es guanyés el cor dels americans és una cançó que es diu Coat of Many Colors, on explica els seus orígens humils i com s'ha fet a ella mateixa.
1: Els Apalatxes, no?
0: Sí, i aquestes coses que els agraden tant als americans, no? De fer-se a un mateix, no? De construir el teu propi... els teus somnis, i és una de les cançons que més conegudes també de Dolly Parton, Coat of Many Colors.

Una cosa molt maca de Dolly Parton és que generava consensos entre tots els sectors, no? Amèrica mateix, tant els conservadors com els liberals, no? Estaven sempre, i els republicans i els demòcrates i tots fans de Dolly Parton. També passàvem als artistes de generacions diferents i de les generacions noves, la gran hereva de Dolly Parton és la seva fillola, la Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny.

pot presumir de dir vaig a buscar els supervivents de la banda més important del planeta i els hi vaig a dir si volen cantar una cançó amb mi. I, clar, tothom li deia que sí a Dolly Parton.

0: quan va morir Dolly Parton fa uns dies, el mateix Paul McCartney va fer un post a Instagram on deia: finalment te n'has anat, però parlant de Dolly Parton, però em sento honorat o tinc l'honor, no, que almenys has cantat una cançó dels Beatles, o, bueno, ell deia, una cançó meva, que també sí. Això és molt Paul McCartney.
1: Sí, deien això de... No em puc imaginar un món sense Dolly Parton.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. I aquest, com podeu veure, aquí la veu de Dolly Parton ja està... Ja li han passat els anys, no? I és que gairebé tenia 80 anys, no? Quan va
1: 80,
0: quan ha gravat aquest
1: clar,
0: tema,
1: sí.
0: Just abans de fer els 80.
1: Va ser un dels últims, aquest.
0: Que és de l'últim disc que van registrar, que es diu Rockstar, que és precisament on hi ha versions, no? De temes de rock i de pop actuals, o no tan actuals. Born into Kentucky smoke, his mama was his one hero,
2: and he told me her name. Avui homenatge a Dolly Parton des dels meus ídols del suplement. Hem parlat de Dolly Parton, però també hem sentit els The White Stripes, la Whitney Houston, fins i tot Kenny Rogers,
3: Tomeu Penya,
2: Miley Cyrus, Tomeu Penya, Ringo Starr i Paul McCartney. I amb què acabem?
1: Acabem amb una de les últimes cançons publicades de Dolly Parton en col·laboració amb Bells, que és una picada d'ullet de Jolín, no? Son of Jolín, el fill de la Jolín.
0: Sí, és com agafa, com les noves generacions de cantants de country agafen el relleu, no?, del que ha sembrat Jolín.
1: Sí.
2: Olga Ábalos, Blai Mercè, un plaer enorme tornar-vos a tenir de tornada aquí al suplement. Salut.
0: Igualment.
2: Fins dissabte que ve.
1: Que
2: pausa i continuem aixecant les persianes al suplement.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAP. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
4: Bon dia.
3: Serà un cap de setmana de ple estiu.
4: Sí, les temperatures disparades per un mes de setembre han fet activar el perill extrem d'incendi a 34 municipis. Tot plegat és el preludi d'una tardor amb pluges extremes que Protecció Civil ja avança que seran difícils de preveure.
3: El nou sistema de finançament autonòmic encara el tràmit al Congrés on no té els suports garantits.
4: Ahir va passar el filtre de les comunitats, només amb el vot a favor de Catalunya i les Canàries, i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener. Junts, per ara, s'hi oposa frontalment.
3: D'aquí uns instants saludarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, aquí al suplement. El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya.
4: Marc Murtra diu que cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
3: A Manresa, un dels dos joves detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota vigilància, sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment.
4: Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat.
3: La Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta, ara fa un mes.
4: Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització.
3: Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres.
4: I en plena crisi migratòria a Ceuta per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual.
3: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran.
4: I el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans. Unes declaracions que arriben poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat.
3: I a Alemanya, aquest cap de setmana, l'extrema dreta podria arribar al poder a Landesaxònia-Anhalt.
4: Alternativa per Alemanya té ara un 41% d'intenció de vot, pràcticament el doble que la conservadora CDU. Unes eleccions regionals que tindran, sens dubte, una transcendència estatal.
3: Aitana brilla com una superestrella en el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi.
4: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant 2 hores als seus fans en l'espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, que és la primera d'abast mundial.
3: I els esports, som talismà, el suplement. Arrenquem temporada amb la primera derrota del Madrid a la Lliga, el Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis.
4: Després d'un gol anul·lat per fora de joc i un penal que va fallar en Mbappé, si demà el Barça guanya Mestalla, serà el líder en solitari.
3: Marina Laminos, les portades dels diaris a cavall entre el nou sistema de finançament i els concerts d'Aitana.
5: Una Aitana que, segons l'Ara, reivindica com a superestrella Barcelona. La de Sant Climent de Llobregat és la protagonista de la portada, un primer pla seu durant l'actuació, i a sota, un titular. El govern espanyol aprova el nou model de finançament. Espai també a la portada de l'Ara, a la part inferior, per una imatge antiga, en aquest cas de la fàbrica Seat, ara en perill. La superestrella Aitana també és protagonista del periòdico. Una fotografia seva somrient amb el braç amunt durant el concert, un artista que apunten obre el seu regnat al Sant Jordi. Hi ha un lateral de la portada i llegim: Seat admet que el seu futur després del 2030 segueix en l'aire. La Vanguardia titula: Hisenda aprova el nou finançament que preveu 21.000 milions més. I la imatge aquí en gran, pràcticament tota la portada, de migrants al carrer de Ceuta esperant una plaça al refugi temporal. I el punt avui, un polític controvertit, 150 anys del naixement de Francesc Cambó.
3: La premsa que s'ha dit a Madrid amb la mirada posada a Ceuta, El País, xoca entre el govern i els jutges per la investigació sobre Ceuta.
5: I molt més contundents contra el president espanyol als altres diaris, El Mundo en titular, apuntant que Sánchez imposa el finançament d'Esquerra i ho restringeix tot a Ceuta, a La Razón. Sánchez llança el rei en solitari al viatge a Ceuta i Melilla, i a l'ABC defensa alerta que és un error molt greu publicar els informes de Ceuta.
3: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 57 espelmes a l'alcalde Jaume Collboni.
6: Hi ha una certesa, que és que Barcelona té un nou alcalde.
7: Va ser diputat del PS Centre el 2011 i el 2014, abans de centrar-se en la política municipal. Va necessitar 3 eleccions per convertir-se en l'actual alcalde de Barcelona, després de veure com en els dos primers ho aconseguia Ada Colau.
3: 57 espelmes, Quico Homs.
8: Quan canvia l'anàlisi jurídic? A partir del discurs del rei del dia 3 d'octubre.
7: Militant històric de l'antiga Convergència, va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament i del Congrés dels Diputats. El 2001 va entrar al govern de la Generalitat de la mà d'Artur Mas i va arribar a ser conseller d'Economia.
3: I 75 espelmes, Michael Keaton.
9: If I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words. I'm Batman.
7: És un dels grans actors de Hollywood, a qui segur que heu vist en pel·lícules com Birdman, amb la qual va ser nominat als Oscars i amb la qual va guanyar un Globus d'Or. També es va posar en la pell de Batman, ho sentíem ara, en la trilogia de Tim Burton, un paper que el va fer saltar a la fama mundial.
3: Vida social. Era això. Els tiets animaran la festa major de Vidreres, Marta Ferrer.
10: És cap de setmana de festes majors a Catalunya i els de Marató, els de Mataró, en aquest cas, són un dels caps de cartell d'una programació musical en què també actuaran Senyora Tomassa i les que faltaven, entre d'altres. El duo repassarà tota la seva discografia i en especial el seu últim disc, Cafè pels més cafeteros. Això serà a les barraques de Vidreres a partir de 11:15 de la nit. L'entrada és gratuïta.
3: És cap de setmana de Festa Major Sabadell, avui concert de Macaco.
10: Juntament amb Nil Moliner, els dos artistes posaran banda sonora a l'Eix Macià de la ciutat, tot això en una jornada que tancarà la sessió de DJ Panda. Els concerts arrenquen a mitjanit i també són tots gratuïts.
3: I el Coliseum torna un dels musicals catalans més estimats, aquest cop de rock.
10: 15 anys després de la seva primera estrena, la companyia La Barca d'Osona recupera el musical de Degoll de Gom, que ens presenta un grup de joves de l'Empordà que tenen una banda de música i 3 amigues de les Terres de l'Ebre que es troben un estiu i mútuament es trastocaran tots els esquemes. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre queden poquíssimes entrades per 25 euros.
3: I al Heartbreak Hotel s'hi pot veure Ella i Màquina.
10: Sergi Balbel escriu i dirigeix aquest text que mostra amb ironia i sentit de l'humor l'alienació del món contemporani i el desafiament d'una dona a l'ordre establert. Tot plegat, protagonitzat per Agatha Roca i Enric Cambrai. Avui la funció és doble, a 17:45 de la tarda i a les 8 del vespre, i es poden comprar entrades per entre 19 i 29 euros.
3: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Tocar fusta.
0: El seu esperit aventurer els havia portat a fer una travessia a peu del desert. Tot estava anant com una seda. Suportaven bé les oscil·lacions de temperatura. Havien calculat a la perfecció les provisions i caminaven a un bon ritme. Fins que un d'ells va dir: «Toco fusta perquè tot continuï així». Volent conservar la bona sort, l'únic que va fer va ser espantar-la, perquè allà on eren, la fusta era un bé escàs, i per evitar que el desig se'ls girés en contra, es van posar a recórrer quilòmetres i quilòmetres, ja no en direcció del seu destí original, del qual se n'havien oblidat, sinó a la recerca d'un oasi amb les seves palmeres. A la fi, van trobar el que buscaven. Van arribar baldats, no podien dir ni fava, i ja no els quedava menjar. Tota l'expedició, inclòs el bocamoll que els havia enviat a tocar fusta, es van abraçar a les palmeres, somicant sota un sol de justícia i pregant perquè algú els vingués a rescatar el més aviat possible.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
2: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
0: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
12: Messi, encara Messi...
0: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
12: Compte!
0: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
2: Commemorem 50 anys de futbol en català.
0: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. El suplement, amb Roger Escapa.
3: Dos minuts per les 8.

0: seguida a les 8 amb les recomanacions musicals del nostre tècnic de sol, Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què ens portes aquesta cançó avui?
1: Perquè un 5 de setembre del 1981, els anglesos Soft Cell van arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit amb el tema Tainted Love. El que molts no sabíem és que la cançó original, la que estem sentint, la va gravar la cantant de soul Gloria Jones el 1964.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, com canta el Quim Carandell en aquell Manela, Manela, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara som de vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena i molt a poc ja ens coneixem. Tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin, tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos al món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera. Podríem situar la crisi de Ceuta, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, les eleccions municipals del maig amb l'auge de l'ensa catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la reforma del finançament, la sentència del cas Pujol, Rodalí, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, les guerres a Ucraïna i la Franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim, o el Quim que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar. Com sempre, aquí, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Qui a l'estiu no sua, l'hivern no menja. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, doncs bé, avui novament un dia ben calorós, un dia amb temperatures ben altes que poden arribar a tocar els 40 graus a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, també a altres zones d'interior, valors entre 35 i 38, calor desbocada, també demà diumenge, i tot plegat en una jornada marcada pel sol amb alguns núvols alts i prims.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ens espera un cap de setmana de moltíssima calor, com explica l'Enric Agut. Venim entrenats d'aquest estiu que ha estat sufocant i aquest mes de setembre, i només en portem 5 dies, ja s'han batut rècords en diversos punts del país. Sense anar més lluny, Barcelona ha registrat un rècord de 34 graus, segons l'Observatori Fabra, una temperatura mai abans vista en un mes de setembre. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. I a Lleida, ahir es van fregar els 40 graus.
3: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, mirat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa.
4: Portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
1: Tot això provoca, evidentment, que el risc d'incendi sigui encara elevat. De fet, puja de cara aquest dissabte, els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activa el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Amb aquest panorama no ens espera una tardor gaire més optimista, en aquest cas no per la calor, sinó per la pluja.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser...
1: Protecció Civil, com sentim amb aquesta campanya, alerta d'una tardor amb pluja extrema, risc d'inundacions i tempestes intenses cada vegada més sobtades i difícils de preveure, i per això ha engegat aquesta campanya que sentim, tot pot canviar de cop, justament per conscienciar que aquests episodis sovint són imprevistos i molt intensos. Per això pot passar que els missatges és alert s'envien quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. La Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar, i per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: Passen 5 minuts de les 8 del matí. El nou sistema de finançament autonòmic ja s'encara cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
7: Bon dia. Ahir Hisenda en va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic...
8: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando... i seran els grups parlamentaris els que tinguin la última paraula.
7: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
9: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
10: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
7: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
1: Gràcies, Dani Sendeja, des de Madrid. A aquesta hora podem saludar al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Bon dia i bona temporada.
11: Hola, molt bon dia. Bon inici de temporada.
1: Consellera, qui serà clau en aquest cas perquè aquesta reforma pugui tirar endavant serà Junts, que ara per ara ja ha avançat que presentarà una esmena a la totalitat i defensarà el concert econòmic. Com els pensa convèncer?
11: Bé, intentant dialogar i treballant amb ells. És veritat que no és fàcil, però també és cert que tenim una finestra d'oportunitat que no havia existit en els últims 14 anys. I, per tant, em sembla que tots hem de ser responsables. Crec que la política és l'art del possible i, per tant, tenint en compte que no hi ha suports segur al Congrés dels Diputats per un concert econòmic, és el que planteja Junts. Hauríem d'intentar doncs, que es pugui avançar amb una millora del finançament autonòmic. La proposta que ha posat el govern d'Espanya sobre la taula és un avenç molt important, més de 21.000 milions d'euros a tot el sistema, que representen 4.700 per Catalunya, amb un model reformat, més just, més igualitari, que respecta l'ordinalitat que sempre havia demanat Catalunya, i per tant a mi em sembla que és un bon model que ens permet avançar, i crec que en aquest sentit Junts per Catalunya pues, hauria de treballar perquè si hi ha algunes coses que no li agraden, doncs les pugui modificar o les pugui esmenar durant la tramitació parlamentària per no perdre aquesta oportunitat, perquè la tenim avui, no sé si la tindrem d'aquí un any.
1: Fonts del Ministeri ahir apuntaven que es guardaven alguna carta per precisament seduir Junts durant aquesta tramitació parlamentària. Aquesta carta podria ser la recaptació de l'IRPF que no es va acabar de concretar amb Esquerra?
11: Ahir el ministre va ser bastant clar amb aquest tema, perquè va dir que era difícil, però evidentment el govern d'Espanya sap que si ha de convèncer Junts i ha d'incorporar-lo, diguéssim, el consens amb el model de finançament, haurà d'oferir alguna cosa. Per tant, jo aquí doncs, el que espero és que el govern d'Espanya, no només en aquest tema de l'IRPF, que podria ser un, sinó en d'altres, doncs estigui Quins? Obert a la negociació. Doncs, miri, ahir, per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua, que no només és a Catalunya diferencial, també és a Galícia o és a València. Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà, i per tant també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: L'amnistia entra dins d'aquesta equació pel finançament o això és una altra finestra?
11: Jo crec que això és una altra finestra, que és una altra via, però en tot cas no tampoc ens podem enganyar, sabem que acaba tot influint, no? Però bé, l'amnistia ha estat avalada per Europa i per tant ara hauria de fer el seu camí. Esperem que el faci quan més aviat millor, que el Tribunal Suprem i el Constitucional doncs, permetin, diguéssim, l'execució d'aquesta amnistia. Nosaltres el que volíem normalitzar ja d'una vegada a Catalunya, que pugui tornar en aquest cas doncs, Puigdemont cap aquí, i això evidentment segur que ajudaria, no? Però en tot cas, jo crec que Junts per Catalunya també és conscient que hi ha un clam a Catalunya, a la societat civil, als agents econòmics a favor d'un finançament, i malgrat que sempre pot ser millor i diferent, crec que lo important és que puguem treballar perquè s'aprovi aquest nou model, que insisteixo, fa molts anys, 17 anys que no en teníem cap sobre la taula, cap govern ho havia fet, i crec que també doncs, s'ha de felicitar el govern per la valentia d'haver posat una proposta sobre la taula.
1: Clar, tenint en compte aquest calendari electoral amb les municipals, amb eleccions també en algunes autonòmiques, amb unes possibles eleccions espanyoles que tard o d'hora també cauran, ja sigui l'estiu, però segurament potser uns mesos abans. El tràmit perquè això tiri endavant, primer ha de passar pel Consell de Ministres, que evidentment anirà endavant, però les traves se les trobarà al Congrés dels Diputats, amb les esmenes, amb les modificacions que es puguin presentar. Vull dir que entenc que la voluntat, almenys la seva, és que això es voti al Congrés abans d'acabar aquest 2026.
11: Sí, aquest és l'objectiu que té el govern d'Espanya, que també tenim nosaltres. Ja el 2009 tenim un precedent, perquè es va també aprovar en el Consell de Ministres doncs, tot just acabat l'estiu i va entrar en tramitació al setembre i es va aprovar abans de final d'any. Per tant, tenim aquest precedent, es pot fer, i per tant nosaltres el que demanem al govern d'Espanya, també li ha demanat Esquerra Republicana, és que abans d'acabar l'any això es pugui aprovar i entri en vigor l'any 2027, el que significaria aquests 4.700 milions d'euros incorporats al pressupost del 27. És possible, des del punt de vista legislatiu de tramitació és possible, i hem de fer que sigui així. Per tant, doncs, el govern va dir ahir que durant el mes de setembre aprovaria el Consell de Ministres aquest model i, per tant, entrarà al Congrés. Aleshores, els protagonistes són els grups i ens caldrà tenir una certa habilitat per negociar i intentar que aquest model es pugui aprovar.
1: Consellera, més enllà del finançament, anirem parlant les properes setmanes en aquesta emissora, evidentment, amb tots els espais informatius, perquè això serà notícia i serà un dels temes d'aquesta temporada. Seat també ha estat notícia aquestes últimes hores. Li vull preguntar pel futur de la planta de Martorell, si és que està garantit, almenys amb la marca Seat, perquè ja sap vostè que implica molts llocs de treball i que la marca, si més no, també amb el context amb Volkswagen i l'aparició de Cupra, doncs genera debat.
11: Sí, perquè aquest és un tema importantíssim per Catalunya. El sector de l'automoció és clau. Volkswagen, Seat, ho és a Catalunya. Molts llocs de treball, no només directes, sinó indirectes, perquè realment hi ha moltíssimes empreses, més de 3.000 empreses a l'entorn de Martorell, amb serveis auxiliars i complementaris al vehicle, no? Aquí, evidentment, hi ha hagut una certa crisi amb el tema del vehicle elèctric, i això en som tots conscients, però nosaltres treballarem incansablement perquè no hi hagi canvis en aquesta planta, perquè no redueixin els llocs de treball i perquè som una planta de les més competitives d'Europa, la de Martorell, i per tant hem de fer valer això perquè no redueixin llocs de treball, perquè ens ha de dir que la marca Seat es mantingui, és una marca històrica que representa molt a Catalunya i a Espanya, i per tant, ho va dir el president ahir, intentarem lluitar i garantir aquests llocs de treball, i garantir que aquesta planta segueix sent de les més competitives, i sobretot que la marca, que té un punt també emocional, però aquestes coses són importants, doncs no desaparegui, no? I esperem, encara som a temps, i per tant el que hem de fer és treballar perquè això es garanteixi.
1: Consellera, bona temporada, moltes gràcies.
11: Bona temporada a vosaltres, molt bon dia.
1: Precisament aquestes últimes hores Seat ha reconegut que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però diuen que el futur de la planta de Martorell està garantidíssim. Després de que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de Seat ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
12: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca Seat, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: De la indústria de l'automòbil a la indústria de la defensa, perquè atenció a les paraules del president de Telefònica, Marc Murtra.
13: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: Doncs ja ho heu sentit, Murtra aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Un quart de nou és l'últim cap de setmana de vacances per molts infants i joves que dimarts tornaran a l'escola i ho faran amb el mateix clima de protestes i vagues amb què van acabar el curs. El govern ha fixat els serveis mínims i haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Per cert, que els sindicats que convoquen la vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el país que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'han convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça de Sant Jaume. I a Manresa, un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment. Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat. En tot cas, la llibertat vigilada a un menor d'edat no suposa un seguiment policial, sinó professional, és a dir, d'un psicòleg o d'un treballador social, que s'asseguren que vagi a l'escola o que visqui en un lloc estable. Això explica que cap policia estigués a sobre el menor ara detingut per aquest apunyalament mortal que ha sacsejat la ciutat. Des de la Federació d'Associacions de Veïns exigeixen un seguiment més estricte de les reincidents i polítiques de seguretat més contundents. Jaume Canudes n'és el president.
14: El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Els han inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
1: El tanatori de Manresa hi va quedar petit per retre homenatge i per acomiadar la víctima. Ha estat un funeral emotiu on s'han vist moltes corones de flors, algunes de la comunitat islàmica. El jutge ha enviat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança els pares del nen que va aparèixer mort a casa seva aquest dijous a Santa Bàrbara, al Montsià. Els ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos van localitzar les restes del nen de 18 mesos després que l'avi en denunciés la desaparició. Al pis també s'hi van trobar desenes de gossos, alguns de morts i altres desnutrits. En canvi, la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, ha quedat en llibertat amb càrrec. La jutgessa sí que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres. A l'última, interceptada per la Guàrdia Civil i Salvament Marítim ahir al vespre al sud de Cabrera, van ser rescatades les 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 pasteres transportaven 75 migrants més i es van interceptar a Mallorca, Cabrera i Formentera. En plena crisi migratòria a Ceuta, per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual. Aquest any el nombre d'arribades ha crescut un 2%, mentre que en la ruta canària ha baixat un 57%. I a Ceuta, centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquestes últimes hores per protestar contra la instal·lació de carpes per part del govern espanyol per acollir migrants. Els veïns asseguren que a la zona hi ha escoles i comerços i demanen que es canviï la ubicació de les carpes que ja s'han començat a muntar. Per cert, la Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta ara fa un mes. Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès delictes, diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització, amb l'agreujament d'haver posat en perill la vida o la integritat física de les persones afectades. La Fiscalia no entra a determinar qui podria haver al darrere d'aquesta entrada massiva, però sí que veu la necessitat que s'investigui. L'episodi de Ceuta ha fet aflorar encara més tots els discursos de l'extrema dreta. Justament aquest cap de setmana estem molt pendents d'Alemanya. Demà diumenge, Saxònia Anhalt vota en unes eleccions que, tot i ser regionals, tenen una gran transcendència a nivell estatal, perquè l'extrema dreta podria arribar definitivament al poder en un lloc com a Alemanya. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia. Què hi ha en joc?
15: Bon dia. La incògnita principal és veure si Alternativa per Alemanya aconsegueix la majoria absoluta que necessita per governar. El partit de Weidel actualment se situa en el 41% d'intenció de vot i pràcticament doble la segona força, els conservadors de la CDU, que es queden en el 23%. Per governar en solitari, que és l'objectiu d'Alternativa per Alemanya, creuen que necessiten el 46% dels vots. És el motiu pel qual la mobilització és massiva, també dels partits democràtics, per evitar un escenari temut. Si al final l'extrema dreta es quedés a prop de la majoria absoluta, i aquest sembla a hores d'ara l'escenari més plausible, s'hauria de formar una coalició que englobaria des de la CDU fins a l'Esquerra Radical. Una situació que a mitjà termini podria continuar desgastant el govern, i no només el regional. De fet, ja hi ha qui afirma que en aquestes eleccions ja hi ha un perdedor segur, el canceller alemany Friedrich Merz.
1: Jordi, estem parlant d'un estat federal amb poca població, un pes petit en l'economia alemanya, però la victòria d'Alternativa per Alemanya sí que podria generar una tempesta política. Quin significat pot tenir per l'Alemanya?
15: Si poguessin formar govern, el partit d'Alice Weidel podria decidir en temes com l'educació, la política familiar, la cultura. Tindria accés també a informació sensible, perquè ocuparia el Ministeri de l'Interior, manaria sobre la policia i fins i tot el fiscal de l'Estat hauria de seguir les seves indicacions. Seria un terrabastall monumental. També tindria una gran transcendència històrica. Seria el primer cop que a Alemanya una formació d'extrema dreta tornaria a ostentar el poder des de la Segona Guerra Mundial. I això, malgrat que l'Oficina de Salvaguarda de la Constitució ha definit el partit com a demostradament extremista. Una etiqueta que no ha estat suficient per il·legalitzar el partit, que és el que demanen els sectors més progressistes a Alemanya. Finalment, l'altra gran por dels partits democràtics és que aquesta victòria es pugui convertir en el precedent de moltes altres. De fet, és l'objectiu de l'extrema dreta. Cal recordar que per vots ja va ser el partit amb els millors resultats en les eleccions generals de la primavera del 2025, tot i que finalment es va formar l'actual coalició entre socialistes i conservadors que va escollir Merz com a canceller. Però el problema és que des de llavors les enquestes continuen eixamplant la distància i Alternativa per Alemanya no amaga la seva ambició d'acabar arribant a la cancelleria a Berlín.
1: Gràcies, Jordi Regàs, des de Magdeburg. Si l'extrema dreta alemanya té un país en què emmirallar-se, potser és Itàlia, perquè Giorgia Meloni aquests dies ha fet història.
16: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
1: El seu govern, el govern de Giorgia Meloni, s'ha convertit en el més longeu des del final del feixisme al país, a Itàlia. Tota una paradoxa, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. Una fita que la líder de Germans d'Itàlia ha celebrat aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants. Al Regne Unit, en canvi, l'extrema dreta està en hores baixes, tot plegat després que hagin dividit dos alts càrrecs de Reform UK, l'extrema dreta britànica, per diverses acusacions de finançament irregular. Aquest divendres s'ha celebrat el Congrés Anual del Partit i el seu líder, Nigel Farage, ha dit que tot plegat és una trampa. This was an
17: exercise in entrapment. Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
1: El Congrés també ha fet acte de presència al president de Regrupament Nacional francès, Jordan Bardella, que promet enfortir els controls migratoris al canal de la Mànega si arriba al poder.
18: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
1: Bardella també ha acusat el president francès Emmanuel Macron de no protegir el país davant la immigració. I atenció, aquestes últimes hores de Donald Trump, que ara resta importància al conflicte amb l'Iran. El qualifica, diu, de poca cosa. Ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, on ha subratllat que només s'hi han perdut la vida, només 18 militars nord-americans.
19: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar, perquè és poca cosa per nosaltres. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí han perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
1: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, el president nord-americà prefereix no qualificar el conflicte de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units. Té nassos. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat quan els Estats Units van atacar l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars propers a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas. Encara als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus 3 fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública. El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat, després de 7 dies de deliberacions. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa, o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que li impedia comprendre els seus actes. La fiscalia, en canvi, sosté que era conscient del que feia. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
20: After the resolution,
21: després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no es correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Quatre minuts per dos quarts de nou. Avui Aitana és a les portades de tots els diaris. Així ha sonat aquesta nit al Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts pràcticament consecutius que la cantant farà a la ciutat. Durant 2 hores ha fet ballar i cantar els seus fans amb cançons de l'últim disc, El Cuarto Azul. Hi ha anat la Montse Pujol.
22: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. La seva seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
23: Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors,
0: Mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
2: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
3: A mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Transmet algo que no em transmet les altres. Aquesta connexió, saps?
22: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
1: Els diaris avui es fan ressò d'aquest concert d'Aitana al Sant Jordi. El periòdico El Jordi Bianchotto, Marta Ferrer, dedica dues pàgines al seu directe que diu que està entre la intimitat i l'eufòria.
23: Amb un concert que abocava el paradís infantil extraviat, diu Bianchotto que va assistir al procés evolutiu de l'Aitana nena i anònima a l'Aitana adulta i superestrella, deixant enrere la melancolia i disfrutant del present. Aitana va ser, diu, la veïna del tercer pis, que ha fet fortuna i es mostra sorpresa amb la seva bona estrella, però no es priva de presumir dels seus mèrits. Tot plegat en un espectacle en què va recórrer els hits del seu últim disc i amb què va demostrar que, per molt que enyori la seguretat de l'habitació blava de la seva infantesa, diu Bianchotto, en el present se la veu la mar de feliç.
1: I d'Aitana a paret. Perquè el món de la rumba ha celebrat aquest cap de setmana un concert en honor a l'artista, la gran nit de paret. El seu net, Dani Pubill, ha encapçalat una banda de 10 músics per oferir una actuació especial dedicada al rei de la rumba catalana, un espectacle que ha recollit alguns dels seus grans èxits, com aquest, que sentim, el Muerto Vivo, i també Una làgrima.
24: Una làgrima cayó en l'arena.
1: Tot plegat emmarcat en el Rumba Tour Festival, que avui continua en marxa amb una altra celebració, i és la de la música de Gato Pérez.
25: Su paseo de gracia, los niños que lloran.
1: 2:45. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls homenatgen avui Antoni Gaudí a la Sagrada Família. Ho faran amb una actuació en què aixecaran simultàniament un 3 de 8 a l'interior del temple durant la missa internacional. L'homenatge pretén posar de manifest la relació històrica entre Gaudí i Valls i també els vincles entre la seva obra i els castellers. L'acte culminarà a la cripta, davant la tomba de l'arquitecte, amb una ofrena floral de la ciutat i dos pilars de 5. Serà a partir de les 6 de la tarda. L'entrada és lliure, però l'aforament, evidentment, limitat. 1:45, de seguida en recreem amb els esports, amb la primera derrota del Madrid de José Mourinho a la Lliga. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis i Mbappé va fallar un penal al temps de descompte. De seguida fem zapping també per les ràdios espanyoles a veure com ho van viure.
26: El suplement, amb Roger Escapa.
27: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
28: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
29: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
30: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
31: Aquesta tornada a l'escola sereu els Reis del Pati amb el 3x2 en tota la roba interior i els mitjons infantils Tex i Tex Bàsic. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 18 de setembre.
32: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
33: Bona entrada en la Champions de los Seminuevos, Adi.
34: Gran ambientazo, Marlon.
33: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, será chitado sobre la línea.
34: Qué barbaridad.
33: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
34: Buena venta.
33: Buena venta, buena venta. ¡Ojo!
34: Ven a por más.
35: Ven. És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
36: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
37: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
35: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
26: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
37: Això és una promo ni res, Roger.
26: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
38: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
39: Catalunya Ràdio.
0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Arribar y moldre, ya la tenemos aquí, la primera derrota del Madrid de Mourinho.
1: Saque de esquina, balón colgado, corazón del área, el remate, que para dónde Courtois, el remate, gol, gol, gol.
0: Era l'únic gol del Betis. Els blancs cauen al camp del Betis per 1-0. Roger Nau, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, sí, Parrot. Va fer aquest gol al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, en temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1.
1: Ahí está Kylian Mbappé. Le va a coger carrera, pierna derecha, para la carrera, le pega, paró Valles, el remate, paró Valles.
3: Bueno.
0: L'infart de fons de Roncero, la cadena SER.
2: Sí, uns minuts abans, al 90, el VAR també va anul·lar un gol al davanter del Madrid, Espi, per fora de joc.
0: I Mourinho, a la sala de premsa, va dir que no entén per què han perdut.
2: El portuguès, tot i la derrota, lloa la feina dels seus jugadors i minimitza la feina del Betis.
4: Merecemos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
0: El gordo. El tècnic blanc, a més, comença a pressionar els àrbitres.
2: Sí, per suposadament haver estat massa permissius amb les simulacions, diu, dels jugadors andalusos. Mourinho titlla els bètics de morris.
4: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naïf. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
0: És sensacional. Tindrem glòria aquest any, eh? Dies de glòria. L'ensopegada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or.
2: Sí, perquè els blaugrana poden posar-se líders en solitari si demà a la tarda, a partir d'un quart de cinc, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, guanya el València Mestalla. Els blaugrana, que viatgen avui, s'entrenen aquest matí a la Ciutat Esportiva a partir de les 11 i després a la 1, roda de premsa de Hansi Flick.
0: I encara en òrbita blaugrana...
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club

0: amb aquest tractament de quimioteràpia, i ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim, segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per tant, avui a les 11 del matí, aquest especial Puyal, per reivindicar també tot el seu llegat. Per cert, des de les 8 del matí, si posem l'antena digital de Catalunya Ràdio, a veure, puja, play.
1: Ja la primera part, Stoichkov s'ha aixecat i com una bala va corrent cap a l'àrea contrària. La banqueta italiana somreia i comentava, suposo...
0: Això està sonant ara mateix a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetem algunes de les transmissions més destacades de les 5 dècades de futbol en català. Per exemple, aquesta primera és la final de Wembley del 92.
1: Recupera Koeman al segle central. Alça el cap.
0: El gol de Koeman encara falta una estona perquè va arribar a la pròrroga contra la Sampdoria.
1: Intenta una assistència de mobilitat per Salinas, que ha rebut en bones condicions, posició d'Ursai.
0: Després vindrà el partit de París, la final del 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe, Stamford Bridge amb el gol d'Iniesta, Roma, la final de Roma, la final de la Champions del 2009, a partir de les 4 de la tarda, el 5-0, al Madrid, al Camp Nou, la final de Wembley del 2011, la final de Berlín. Per tant, avui, des de les 8 del matí fins la mitjanit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, les grans transmissions del Puyal. I anirem connectant, perquè és sensacional.
1: Però ben poca cosa hem vist pel que fa a oportunitats de gol en aquest primer temps. Envia el porter Pac Liu, que més anem a mig del camp, i a un cop de cap de Katanek, recupera Venezia a l'esquerra, intenta la centrada.
0: I a més, aquesta casa aquests dies també està estrenant el Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Rècords que ja està disponible a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. L'ha dirigit el Bernat Soler i commemora aquests 50 anys de l'efemèride. Demà, Roger Nau juga al Barça i també ho farà l'Espanyol.
2: Sí, els blanquiblaus rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment, per avui, es disputen 3 partits de primera, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers.
0: A segona, el Girona avui visita l'Sporting al Molinón.
2: A un quart de 5 de la tarda, el tècnic Quique Álvarez sobre la incidència que pot tenir jugar a l'estadi de Gijón.
3: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
2: El Girona té la baixa de Justin, mentre que podrien debutar 3 dels últims fitxatges, amb Mateu Morey, Carles Pérez o Mauro Furtado.
0: El Sabadell, en canvi, no juga fins dilluns perquè és festa major i ho han volgut fer coincidir amb la cloenda de la festa major.
2: Els arlequinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta.
0: I a la Lliga F avui juguen els 3 equips catalans.
2: A les 12 del migdia, duel entre Espanyol i Badalona Women en directe a TV3, la davantera blanca i blava, on ha bradat ambiciosa als micròfons del Tot Costa.
4: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: El Barça, per la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla.
2: Amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Natzaret, les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase de la Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu Danès a domicili.
0: Per cert, a França el PSG continua sense guanyar.
2: Sí, després de 3 partits de Lliga hi van caure 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030.
0: Joan Anton Català, bon dia.
5: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Poc després que s'amagui el sol, podrem trobar el nostre amic Venus molt brillant sobre l'horitzó oest i a la segona part de la nit, desfilada de planetes, el pàl·lid Saturn, després una mica més cap a l'est el vermell Mart i encara més cap a l'est i baix sobre l'horitzó est, abans que surti el sol, el molt brillant també Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a la Ràpid, al Montsià?
5: A les 7:28.
0: I a quina hora es pondrà?
5: A les 20:23.
0: Ben tornat, Joan Anton.
5: Gràcies, igualment.
0: Temperatura a la Ràpid aquesta hora, Enric Agut.
6: Doncs mira, 24 graus. Promet, eh? Promet un dia calorós.
0: Realment farà molta calor tot aquest cap de setmana i ja ens has dit que ha estat el dia de setembre més calorós des que tenim xifres, no?
6: Sí, a Catalunya ha estat un dia ahir mai vist fins ara, perquè moltes estacions ja feia alguns dies que tenien temperatures molt altes. Doncs ahir el més calorós a 77 estacions del Meteocat, que ve doncs, la meitat, es van assolir a rècord i són estacions que tenen més 20 anys o més de dades. Per exemple, a Barcelona, el Fabra, 34.2. Aquí la dada és un rècord des del 1914, però també Lleida, a Ells van quedar una dècima de 40 graus, 39,9, i suposa també un rècord des d'aquella data, des de fa 86 anys. Avui, doncs, més del mateix. També tenen molta calor. Demà, diumenge, també molta calor. Avui, xifres a l'interior entre els 35, 38 graus.

0: però en alguns indrets, de forma local, es pot arribar a aquesta barrera psicològica i tan càlida, tan sufocant dels 40 graus a ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i demà, diumenge, un panorama semblant. A la costa també farà calor, estem parlant de xifres de l'interior, però a Barcelona pot arribar als 35 graus. 35 graus a Barcelona és molta, molta calor, i més venint d'una nit ja que a la mínima no ha baixat els 25 o 26 graus en alguns barris.
1: I que som a, som a 5 de setembre, és a dir, això en algun moment hauria de començar a baixar.
0: Sí, és que portem un estiu... Mira, no estem dient una ala de calor, però és que en alguns indrets és una ala de calor. El que estem tenint aquests dies és una ala de calor. I ja en portem moltes. És una ala de calor gairebé persistent durant tot l'estiu. Perquè tècnicament no, perquè hem de superar uns llindars, però bé, el que nota la gent és que això ja és, ja és massa.
1: Fins quan durarà? Ho dic també perquè dimarts comencen les classes. Moltes de les classes no estan preparades també per aquestes temperatures i els infants, doncs, passaran calor a les aules i els mestres.
0: Dimarts segur, i afortunadament dimecres vol canviar. Dimecres arriben aires nous i la temperatura caurà bastant, seguirà fent calor al centre del dia perquè és setembre i no ve cap pertorbació amb pluges que frendi molt la temperatura, però dimecres sí que s'intueix un canvi. Quan durarà? Perquè ara ens fa por dir, mira, això ja s'ha acabat, no? Perquè portem una inèrcia que és la que és, no? I de vegades costa molt trencar aquestes inèrcies, com també, ja sé que t'agrada el futbol, com el futbol, no? Quan un equip comença a perdre, doncs costa canviar, no? Doncs amb el temps a vegades passa així. Sembla que dimecres canvia el panorama. Vol dir que ja no tindrem calorades com la d'aquesta, és difícil que en tinguem, però sí que tornen a venir alguns dies càlids al setembre, octubre, com està passant els últims anys. Però aquesta podria ser ja l'última forta de l'any.
1: Gràcies, Enric.
0: Fins ara.
1: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
2: Jo amb el cor a l'aire dormo tots els 365 dies de l'any.
1: Què dius, Anna?
2: Sí.
1: Dors completament nua?
2: Totalment. Sempre.
1: Saps que sempre m'ha semblat una marranada?
2: Per què?
1: Perquè no sé, em sembla brut. Jo necessito...
2: pues a mi em sembla una marranada dormir amb roba.
1: Doncs a mi no. Bueno, per això existeixen i es van inventar els pijames.
2: Bueno, però per estar una estona, però per estar els treus. És que el cos ha de respirar.
3: El Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat i quan demostrem que podem competir amb moltíssima gent i que no tenim res a envejar al barri marítim...
1: El barri marítim, eh? Que provoca aquí, eh? El barri marítim de Sabadell, que no deixa de ser Barcelona.
4: Jo sóc molt fan de l'ensaladilla de pollastre l'as, tu. Doncs la maonesa la fas amb l'oli del pollastre l'as. Tu no saps allò quina trempera que agafa.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 5 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Alícia Romero.
1: El govern d'Espanya sap que si ha de convèncer Junts...
2: La consellera d'Economia fa uns minuts en aquest programa admetia que el govern espanyol ha de moure fitxes si vol aconseguir el suport de Junts al Congrés per aprovar definitivament el nou model de finançament, per exemple, negociant la població ajustada. Per ara, Junts s'hi oposa i segueix reclamant el concert econòmic.
0: Marc Murtra.
3: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa.
2: El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de defensa a Catalunya per desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
0: Donald Trump.
4: Molta gent no en diu guerra.
2: El president dels Estats Units ara resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. Diu que només hi han perdut la vida 18 militars nord-americans, però això arriba quan falten poques setmanes per les eleccions crucials de mig mandat.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 4.
2: Els concerts que ha programat Aitana al Palau Sant Jordi dins la gira El Quarto Azul, la primera mundial de la cantant, ahir en va fer el primer i avui dissabte el segon, tots amb entrades esgotades.
0: 164.
2: Els estats que han votat a favor de la iniciativa de l'ONU de promoure un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països i en què l'Àfrica es veu més grossa i els Estats Units més petits. Estats Units són l'únic país que hi han votat en contra.
0: El 50.
2: Anys, els que fa exactament avui, 5 de setembre, de la primera transmissió en català d'un partit del Barça contra les Palmes de la mà de Joaquim Maria Puyal.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 5 de setembre, en aquest cas de l'any 1997, la reina Elisabet II d'Anglaterra va emetre un discurs televisat pronunciant-se sobre la mort dies abans de la princesa Diana de Gales.
5: Britain and around the world. An overwhelming expression of sadness.
6: Del darrer diumenge hem vist per tot el món el condol.
0: Feia 5 dies que Lady Di havia mort i la reina Elisabet II li van ploure moltíssimes crítiques perquè no havia fet cap mostra pública de dol. Per això, aquell 5 de setembre va decidir pronunciar un discurs vestida de negre que es va poder seguir en directe per la televisió britànica.
6: Va ser una persona humana extraordinària en els bons moments i en els dolents i mai va perdre la seva capacitat de somriure.
0: Aquells dies la monarquia britànica i especialment Elisabet II van viure una forta caiguda dels seus índexs de popularitat. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la diagonal al 614, però ens podeu escoltar des del castell de Balmoral, des del Palau de Buckingham o des d'una botiga de joguines sexuals que es diu... Ai, Regne Humit.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara. El Xavier Bosch diu la seva sobre la gestió de Pedro Sánchez de la crisi a Ceuta, una gestió pèssima que l'ha conduït, argumenta, a un punt de no retorn.
8: Sí, mira enrere, el 25 de novembre del 2023, aquella presa de possessió de Pedro Sánchez amb les paraules d'Isabel Díaz Ayuso, etzibant-li aquell que hijo de puta, i després justificant que havia dit me gusta la fruta. Doncs bé, des d'aquell moment, aquesta cançoneta, la de Pedro Sánchez, hijo de puta, s'ha convertit en el crit de moda, el crit de l'estiu, que també s'ha sentit amb força a les manifestacions a favor de la gent de Ceuta. A més bandera, més estona dura la cançoneta, afegeix Xavier Bosch. El clam és sempre el mateix, però a Pedro Sánchez, acaba aquest article, no el trauran per la cançó d'aquest disc ratllat, sinó per les urnes, per la democràcia i per la pròpia incompetència, perquè després d'aguantar tants escàndols, remata, el cas de Ceuta no era fàcil, però era difícil fer-ho pitjor.
0: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán també apunta que a Pedro Sánchez li cal urgentment un triomf perquè la crisi a Ceuta l'està engolint.
8: Una crisi que és munició al terreny de la immigració que la dreta adoba per créixer les urnes i deixa l'esquerra entre els principis i el desacomplexament dels seus electors. Pagán també insisteix, com Bosch, que ni els casos de corrupció sobre el PSOE ni tampoc sobre la família del president li han fet tant de mal a la imatge com aquesta crisi. Sumar ara es desenganxa d'un PSOE ferit i els socialistes s'asfixien mentre es busquen culpables al govern estatal. I conclou, ni els excessos de la dreta, que només espera veure el president davant d'un tribunal, serveixen ja com a amalgama per als socis d'investidura. Res del que ha passat aquest estiu era el full de ruta cap a les urnes i Sánchez necessita urgentment un triomf. La gran pregunta ara és si aquest triomf pot ser o no el finançament.
0: El periòdico, el Martí Savalls, analitza el futur de la marca SEAT, que perilla a conseqüència de la crisi del sector de l'automòbil a Europa.
8: És el director d'Informació Econòmica de Premsa Ibèrica que hi posa una mica de context, diu, Volkswagen era l'any 2008 una de les empreses més valorades del món, 300.000 milions d'euros a la borsa, mentre que ara la companyia ha caigut fins als 40.000 milions d'euros. Efectivament, és un fet que estan deixant morir Seat a càmera lenta. Ara bé, la pregunta en aquest cas, matisa, no és si hi haurà més cotxes Seat, ni tan sols si els models de Cupra acabaran monopolitzant la fabricació i productivitat del grup Martorell. El gran dubte, diu Savalls, és què passarà amb tota la gamma Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Skoda, i si també tindrà èxit o no la seva estratègia per poder competir amb uns rivals que estan entrant imparables a Europa. I acaba. Charles Darwin ja va dir que sobreviu qui se sap adaptar millor a les circumstàncies, i Volkswagen no és res més que un símbol de la crisi tecnològica alemanya i europea.
0: A la premsa internacional, Albert Postils, avui Le Monde es fa ressò del cas Andic amb una peça que titula d'aquesta manera Mango, un assumpte de família, la saga d'un imperi tèxtil heretat i sacsejat per sospites de parricidi.
4: Guillaume Delacroix, el corresponsal del diari a Barcelona, fa una extensa cronologia del cas, dels indicis que s'han trobat fins ara i de la controvertida figura de la terapeuta. Escriu, Mango, que sempre s'ha caracteritzat per la seva discreció, ara viu el ritme de la premsa sensacionalista i tota Espanya segueix el drama amb incredulitat i estupefacció. No és que interessi especialment la vida quotidiana de la família Andic, però Isaac, el patriarca, era un símbol nacional d'èxit. Gairebé dos anys després de la seva mort, en un barranc de Montserrat, de la Crua sosté que Mango continua commocionada i que a la plataforma logística de Lliçà d'Amunt, així com a la seu de l'empresa a Palau Solità i Plegamans, tothom continua parlant del seu excap. En aquesta línia recull una declaració de la directora de comunicació de Mango, Doris Casares, que diu així: el millor que podem fer per l'Isaac és continuar treballant com ell ens va ensenyar.
0: Avui la Maica Navarro, a partir de les 10 del matí, amb l'Hora Negra, també fent un retrat del que ha passat en el cas Andic d'aquest estiu. Obrim els diaris esportius. Avui suquen pa amb la derrota del Real Madrid al camp del Betis.
4: Primer cau, titula Mundo Deportivo, acompanyat d'una foto en què es veuen els jugadors del Madrid, Carlos Espí i Jude Bellingham amb el cap cot. A l'esport hi llegim primera batzegada, il·lustrat amb una imatge de José Mourinho amb cara de pocs amics i de Bernardo Silva en segon pla, mirant el tècnic portuguès. I a Madrid, l'assenyalat a les portades és Kylian Mbappé, que va fallar un penal al temps afegit. Primer cop, titula el Marca, i a l'as, frenada. Un gol de Parrot tomba el Madrid en un partit amb final polèmic.
0: I la notícia web de Mundo Deportivo avancen que el Barça ja ha escollit oficialment els capitans d'aquesta temporada. Són Rafinha, Pedri, Eric García, De Jong i també Lamine Yamal, que és la sorpresa que s'incorpora també al grup de capitans. Lamine Yamal diu que Flick va escollir els dos primers, és a dir, Rafinha i Pedri, i que la votació per la resta de capitans doncs es van imposar al central Eric García, al pivot Frenkie De Jong, que ja ho era, i finalment també el jove davanter de Rocafonda, Lamine Yamal, que també serà un dels capitans del Barça. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Me preguntas, Carlos, ¿nunca has pensado escribir un guion de cine? Y digo, en realidad, es que nunca he pensado, pero desde que era pequeñito, en hacer nada. Me voy a morir sin haber plantado un árbol, escrito un guión y tenido un hijo, lo cual pues no es nada bueno.
0: 0-3.
9: Hubiera sido bonito.
0: 0-3.

0: Bedside lamps, sexy. The big light in the living room, not sexy.
1: Yeah, 100%.
0: Okay.
1: I don't need any recessed lighting to be on.
0: I'll tell you what, an interview in the studio, sexy. An interview on the roof.
1: Not.
2: The worst idea ever.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Avui, el suplement...
2: De seguida obrim la primera tertúlia de la temporada, el suplement, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins. Els dissabtes també tot sovint aniran venint l'Antoni Xalong i el Jaume Clotet. Encara els tenim de vacances, però dissabte que ve ja els esperem. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro. Hi ha coses que no es toquen, perquè si funciona no ho toquis. Just després, una conversa amb una vella coneguda del suplement. És Anna Pardo de Vera, és directora corporativa de Público, és periodista, va ser durant una pila d'anys tertuliana d'aquest programa. Anteriorment havia estat assessora del govern de Zapatero i aquests últims temps ha vist com la seva germana Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports i presidenta de DIF, era investigada per presumptament endollar una nòvia de José Luis Ábalos. Aquí un avançament de l'entrevista.
5: És esa lucha contra decir, ¿será mi hermana una corrupta más?
2: Tens aquesta lluita interna, tu?
5: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder... Y he visto pasar a tanta gente, y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente o políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada. Yo sé que es inocente, que lo diga yo no tiene ningún valor, porque no solo es mi hermana, sino que nos hemos criado, nos llevamos 11 meses de diferencia nada más. Mi madre ha muerto con mi hermana imputada. Y oyendo barbaridades. Al final es verdad que la pobrecilla ya no se enteraba, pero escuchando barbaridades en la televisión, porque además una persona que apenas se puede mover ni nada está todo el día delante de la tele. Y entonces, pues entre que me veía a mí peleándome y veía a mi hermana entrando en los juzgados, pues a mí es lo peor que se me ha quedado dentro. O sea, es que es imperdonable. Yo no creo que se pueda llegar a perdonar una situación así. No se lo perdonaré nunca, porque ahora ya da igual. El daño ya está hecho.
2: ¿A quién no le perdonarás eso?
5: ¿A quién no le perdonaré esto? Pues a toda una operación que pretende llevarse por delante el gobierno de coalición. De eso no tengo ninguna duda. Y mi hermana
2: pasaba... A dos quarts d'onze, la conversa sencera amb Anna Pardo de Vera... I aquests últims temps, l'Anna, és evident que també s'ha convertit en un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
5: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones. Tipo el de Desocupa y demás. Entonces, llegas a temer por tu integridad física. O sea, te persiguen en el coche. Yo no soy la única. Y yo, por suerte, no vivo en Madrid capital. Pero andar por Madrid se ha complicado mucho para mí. Sobretot...
2: Avui el suplement, el retorn per un dia d'Anna Pardo de Vera, serà al voltant de quarts d'onze del matí. Just després rememorem també aquests 50 anys de Puyol en un matí de dissabte on també parlarem d'aquesta pel·lícula.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... La gente de la peli sabe que eres mi padre o...
2: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. A El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també per Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i de guardons. Això serà a partir de les 12 del migdia en un suplement que hem arrencat a les 6 del matí i serem fins les... la una del migdia, 7 hores de ràdio. I ara arriba una novetat d'aquest programa. Abans, però, mata'm això, va. Perquè aquesta temporada, just abans d'arrencar la tertúlia, abans de les 9 del matí, cada dissabte diumenge, arribaran els enigmes criminals, narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem aquest primer cap de setmana, veurem què acabem fent al llarg de tota la temporada. Per arrencar, tenim una meravellosa cantimplora tèrmica de 3CAT per acompanyar totes les carmanyoles ara amb la tornada de la feina. Avui l'enigma criminal, molta atenció, orella ben parada, diu així.
7: Enigma. perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
3: El suplement amb Roger Escapa.
8: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accept, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. Yeah! 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 30 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
14: París, la postal perfecta.
15: Ah, oh, és que és tan mono.
14: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
16: Súper!
14: Nous superherois.
16: No se't pot amagar res, eh?
14: Ah! Nous enemics. Oh! Noves aventures.
16: Que bé!
14: Mil i una sorpreses.
16: Ah, sorpresa.
14: Supers, esteu preparats pel canvi?
16: Estic segura que podem superar el repte.
14: Prodigiosa. Les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
20: el 29.368. 2, 9, 3, 6, 8. De la sèrie 84. 8, 4.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
21: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer... 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
22: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
23: Lectures per a tots els gustos.
2: Són les 9.
3: A Catalunya Ràdio... El suplement.

0: Roger Escapa.
1: Ja tornem a ser aquí, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins una mica més morenos i una mica més descansats. En aquestes setmanes hem vist com Espanya guanyava el segon mundial de la seva història. Hem vist com la Conselleria d'Educació patia pel fracàs de les proves PISA i no podia desactivar la vaga del primer dia d'escola. Hem vist com Ceuta es convertia en l'epicentre d'una crisi migratòria, social i diplomàtica de primer nivell. I també hem vist, i qui sap si ho acabarem llegint als llibres d'història, que Alemanya acusava Rússia d'haver atemptat amb un dron contra un avió a l'aeroport de Leipzig. Vladimir Putin s'ha limitat a somriure i a dir que qualsevol prova ha estat fabricada. La veritat fa temps que s'ha convertit en un concepte líquid, potser perquè destruir-la és la millor manera que tenen els extrems, els de fora, però també els de casa, de destruir els grans consensos. Per això costa informar de morts com la de Carles Vilajosana a Manresa, amanida per tot tipus de contaminació que només acaba beneficiant els qui sacralitzen el soroll, el traç gruixut i la desaparició de l'escala de grisos. Estaria bé prendre nota de cara a una temporada que tornarà a ser agitada i que segur passarà per les urnes. Hi haurà eleccions municipals el 23 de març del 2027 i les eleccions dependran de quin calendari tingui al cap Pedro Sánchez, les espanyoles, immers en una crisi per Ceuta que ara sí podria ser la definitiva. S'acosten canvis, com detecten també totes les enquestes, i van en la línia d'un món que continua ballant al ritme que dicten Donald Trump i els grans algoritmes. Tot i això, hi haurà espai, com sempre, per l'esperança, que és el millor antídot contra el fatalisme. De la mateixa manera que Hansi Flick és el millor antídot pel mourinisme 2.0 que ens espera fins com a mínim el juny de l'any vinent. Potser porta mala sort, però costa no dir-ho. Sabeu on és la final de la Champions del 2027, oi? Efectivament, a Madrid.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, l'Olga Ruiz, que és periodista, la Marta Monforte, que és corresponsal de política d'Infolibre, i el Marc Molins, que és advocat penalista. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Què tal?
2: Bon dia.
0: Feu bona cara.
1: Sí.
3: Tu també.
0: Jo també, sí, home, si no la fes avui ja podríem plegar. Ha anat bé això?
1: Ha anat bé, relativament bé, sí, intentant defugir, en el meu cas, de les temperatures extremes. Jo crec que anem buscant tots la fresca com bonament podem.
0: Mira, com l'Eduard.
1: Sí, no, com l'Eduard. Aquest any em sembla que no, Eduard?
3: Jo tinc una maledicció, diguéssim, i és que la meva família política és de... Bueno, una maledicció, ara la gent pensarà, és de Formentera, i jo, que no suporto la calor, diguéssim, no tinc més remei que anar de vacances.
0: Doncs calça't per aquest cap de setmana, eh?
3: Ja. En fi, us dic que és una sort, tenir la família política de Formentera, però per algú que, com jo, a mi la calor realment no és un tema que és que no m'agradi, sinó és que em perjudica.
0: Hi ha estudis, que altera l'humor i altera el comportament.
3: Em converteix en una persona, diguéssim, irritable, malhumorada, mandrosa, perquè no tinc ganes de fer res ni de moure'm, és a dir, em converteix en una persona pitjor, a mi la calor, val? I per tant, sí, jo si diguéssim, si no tingués circumstàncies a la meva vida, diguem-ne, si fos jo sol, me n'aniria a viure ben lluny, honestament, sí, cap al nord.
1: A mi personalment és una de les coses que més em preocupa de cara als anys que han de venir, el tema de la climatologia, el tema de les altes temperatures, perquè crec que ara ho explicava l'Eduard molt bé, i possiblement és una sensació que tenim moltes persones, però és que ha arribat un punt que trobo que és incompatible amb fer la vida tal com la coneixem avui dia. És a dir, tu no pots continuar, si tenim les temperatures que hem tingut enguany, no pots continuar amb el desenvolupament normal del que coneixem per una vida normal, que és anar a comprar al matí, és igual el que sigui.
0: Sense anar més lluny fer classe a les aules dimarts.
1: Per exemple, és impossible, és incompatible.
0: Tornarem sobre aquesta qüestió, però abans anem a poc, potser heu trobat a faltar l'Antoni Jalong o el Jaume Clotet, aniran venint, el que passa és que alguns tenen la sort de poder allargar les vacances, i per això ara avui tenim el Marc Molins aquí, que evidentment és company també de l'Òscar Fernández del Catalunya Migdia, però de tant en tant també fem aquests préstecs, Marc, perquè et trobem a faltar i també portes sang suplement, tu.
4: Intentíssim d'estar aquí.
0: De seguida et pregunto per algunes qüestions que t'afecten. Avui és el primer dia de classe per nosaltres, tenim algunes joguines noves, i algunes m'agradaria també que les sentíssiu vosaltres i juguéssiu, perquè hem demanat als oients que hi diguin la seva. Tenim un petit tresor que es diu Enigmes Criminals. Heu jugat al Mordoku aquest estiu, vosaltres?
1: No, però ara sap, no?
3: Sí. Jo confesso que no sabia ni què era quan no ens ho
0: Són aquests sudokus que van amb sobre assassinats i sobre jocs també de crims.
4: No només sudokus, no? És a dir, hi ha jocs numèrics, hi ha jocs, és a dir, has d'anar completant estadis dintre d'un... Tens un repte que et va donant unes pistes i que...
0: Saps de què va.
4: Sí.
0: Ha arribat a Madrid això, Marta?
5: Ha arribat, però jo encara tampoc he participat. Però una de les meves amigues està obsessionada.
0: No, és que jo no sé fer sudokus, per tant, a mi no m'ha afectat directament, però sí que és veritat que a casa hi ha hagut una persona que s'hi ha enganxat fins a tal punt que ha aconseguit desintoxicar-se del mòbil i substituir-ho per això. No hi havia res més important que resoldre el Mordoku. Aleshores, hem intentat fer una adaptació del Mordoku pel suplement, que es diu Enigmes Criminals, i li hem demanat al Lluís Soler, que és segurament de les veus més portentoses que hi ha en aquest país pel que fa als actors, que hi posi veu. Us ensenyo de què va, i a veure, vosaltres que també en sabeu de crims, de dret, de lleis, a veure com ho resoldríeu.
6: Enigmes Criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
1: Però és impossible.
0: Què ha passat?
3: No sé, pot haver passat moltes coses, no?
1: Ai, ara.
3: No, li han... No sé, ha tingut un infart.
1: Però té a veure amb números, o sigui, hem d'utilitzar números.
0: Això és cosa vostra i dels oients. O sigui, jo tinc la solució aquí. Jo la tinc escrita aquí. jo la tinc, però encara no la puc dir.
3: Però es pot deduir amb la informació que tenim?
0: Sí, hi han diverses solucions possibles, però n'hi ha una que és la bona, Marc.
4: Buah.
1: M'encanta.
4: Ostres, a més estic enganxat perquè realment...
0: Us ha fet una mica de por la veu del Lluís?
4: Sí, absolutament.
1: Sí. Però ara ja anem més enllà, vull dir, m'he quedat absolutament... No sé, ara necessito saber què passa allà.
0: suplement@catradio.cat amb les respostes, com que és difícil, i com que cada dia a vegades serà més difícil, la resposta més original o la que més s'aproximi a la que nosaltres proposem s'emporta o entra en el sorteig per aquesta... De moment només tenim una cantimplora tèrmica de 3CAT, que és meravellosa, i ens servirà per acompanyar les carmanyoles, però anirem fent també coses més elaborades a mesura que vagi avançant la temporada, eh? I també en funció de quants missatges rebem i de si la cosa funciona o considereu que és un xurro, perquè això a vegades també... Tu al setembre tornes aquí a la ràdio amb idees noves, et penses que has reinventat el format i després et trobes que al mes de novembre tornes a fer el mateix programa que fa 5 anys feies, perquè tot allò que havies estat pensant a l'estiu, doncs també donem aquest marge. Si els enigmes criminals... Si donem una mica de...
1: Moren, mai millor dit.
0: Moren.
3: Bueno, jo només... O sigui, per jugar-hi...
0: El saltador de perxa, eh? Tornes al saltador de perxa.
3: Torno al saltador de perxa. És només saber si amb la informació que ens ha donat en Lluís Soler, si es pot deduir què li ha passat.
0: I tant.
1: I podem tornar a escoltar-lo?
3: D'acord.
0: Una altra vegada?
1: Sisplau.
0: Vinga, va.
1: Va.
6: Enigmes criminals. El saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
0: Tots amb els ulls tancats, eh? Què estàs apuntant, Marc?
4: No, m'estava apuntant els inputs.
3: Els elements,
1: no?
3: Si
1: no tinc més pistes, ja.
3: Gràcia.
0: Com... Va, escolta'm, ara no ho dieu aquí, suplement@catradio.cat, a la pausa feu un correu electrònic i si voleu aquesta cantimplora tan meravellosa de 3CAT, gentilesa, doncs us l'emporteu. Va, sintonia a tertúlia. També és nova, vull dir que la sintonia és nova. Si no acaba de funcionar, recuperarem l'antiga, també. Vull dir que... A veure, puja. M'agrada.
3: A veure, està bé.
0: Molt bé, sí. A veure, us hem demanat, com cada arrencada de temporada, una notícia que ens tocarà explicar a Catalunya, una notícia que ens tocarà explicar de la crònica política espanyola, una d'internacional i també una de futbol. Parlant de futbol... Tenim aquí el Marc Molins, que és advocat penalista i és advocat que aquests últims anys treballa pel Barça. Marc, és així això, eh?
4: Sí.
0: Va sortir a les notícies arran d'aquesta agressió, aquest jove de 17 anys a Elx que duia una estelada, em portaràs la seva defensa.
4: Sí, efectivament. Sí,
0: què pots explicar d'aquest cas? Perquè entenc també que has d'anar amb peus de plom.
4: No, més que res la prudència d'entrada de la condició de menor d'aquest noi i la que ens imposa a tots, doncs la lògica del dret penal, no? Però la prudència es pot veure limitada per l'evidència de les imatges que hem vist tots. És a dir, aquí hi ha una intervenció que està totalment, entenc, totalment desproporcionada en quant a la intensitat de la força que es fa servir per reduir-lo, però probablement també hi hagi una certa il·legitimitat a l'inici de la intervenció, perquè no hi havia raó concreta més enllà del que a priori hem vist tots, no? Que és el fet de portar aquesta bandera, aquesta estelada. A priori no hi havia raó i, per tant, doncs, el que farem és defensar amb ungles i dents la innocència, la seva innocència, i acusar, en la mesura de les nostres possibilitats i de les proves que hem vist, la intervenció dels agents de les forces i cossos de seguretat, que, insisteixo, són desproporcionades i acaben provocant lesions.
0: Quin recorregut judicial pot tenir això?
4: Aquí el que tenim, la singularitat és que la causa s'ha dissociat. Hi ha una part de menors i una part de majors d'edat. En la mesura en què és menor d'edat, doncs el nostre client té un estatut jurídic privilegiat que li permet fer front a l'acusació que li està plantejant la policia dintre o en l'escenari de la jurisdicció de menors. Per tant, aquest serà el primer procediment, serà un procediment en contra. I el procediment al que nosaltres dirigirem acusació, aquest òbviament es portarà a la jurisdicció de majors, amb les singularitats que té el fet de acusar a un membre de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, no?, que genera uns aforaments i de més. Però, en definitiva, el que podem esperar són dos procediments que discorren en paral·lel i que jo em sento amb la necessitat i amb la convicció de que ens sabrem treure l'entrellat, clarificar i depurar responsabilitats, que n'hi ha moltes per depurar.
0: Tu ets poc sospitós de ser independentista. Aquí estàs defensant un jove que portava una estelada. Entenc que el primer i el principi de llibertat d'expressió no treu absolutament res.
4: Evidentment, l'estelada no és una bandera il·legal, l'estelada és una bandera que no és oficial, però la llibertat d'expressió la fa perfectament exhibible i sí, sí, o sigui, és, per mi és fonamental, no?, el deslligar-me o despullar-me de les servituds personals que pugui tenir. No sóc independentista, però sóc un ferm creient en l'estat de dret, en l'autoresponsabilitat i, per tant, la necessitat de que aquests agents tinguin una resposta contundent.
0: Poden perdre la feina, els agents?
4: És una de les circumstàncies que està sobre la taula, sí, efectivament. És a dir, és un accés policial, sense, al meu entendre, sense dubte, i l'accés policial quan va acompanyat de lesions, que en aquest cas eren, no són greus, són lesions lleus, però quan aquestes circumstàncies es combinen, un dels factors pot ser, efectivament, l'expulsió del cos.
0: Mm. El nano està bé?
4: Sí, sí, sí, sí. A més, té un teixit familiar potent, és a dir, ell està bé. Ell està bé, evidentment hi ha un cert estrès posttraumàtic, hi ha una certa sensació d'injustícia, la que podem percebre tots els ciutadans, quan veiem aquestes imatges i es produeix aquest trencament en el principi de confiança que tenim, no? Però sí, sí, ell està bé i crec que és en tot cas molt important el no generalitzar, és a dir, aquesta és la intervenció puntual d'uns agents en unes circumstàncies concretes, però, evidentment, això no ens pot portar ni a extrapolar, ni a treure, ni a fer judici general sobre el que representen les forces i cossos de seguretat autonòmiques, locals o estatals.
0: Un quart de 10 del matí. El suplement amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins. Com sempre, el suplement cada inici de temporada amb els nostres tertulians. Intentem marcar el rumb del curs polític que ens espera. La notícia política catalana, la notícia política espanyola, el titular de la crònica internacional que farà la volta al món i, com sempre, també els títols que guanyarà el Barça aquest any. A veure, Eduard, comencem per Catalunya.
3: Bueno, no he estat molt original i no sé si estic fent un pronòstic o un desig, diguem-ne, però a mig camí entre el pronòstic i el desig he triat que crec que explicarem el retorn del president Puigdemont.
0: Aquest any sí, eh?
3: Jo crec que sí. Jo crec que el Constitucional farà el que li toca fer i que el president podrà tornar. I ja et dic que no estic a mig camí entre el pronòstic i el desig.
0: A Madrid també respira aquest ambient, Marta?
5: Sí, sí, de fet, això no sé si es dona per descomptat, però sí que està molt present, de que és una de les grans qüestions que poden passar aquest any, aquesta temporada, i les conseqüències que això tindrà també per a la política espanyola i com afectarà al govern de Sánchez, però sí, és una qüestió que es porta molt de temps parlant, està prou assumida, inclús per la dreta espanyola, o una altra cosa sigui que estiguen d'acord, però ho tenen prou assumit i està molt a l'ambient, sobretot per com pot afectar a la campanya de les generals també, no?
0: Marc, tu també ho veus?
4: Era el meu pronòstic, de fet, jo crec que l'explicació és doble, no només és el retorn, sinó la lectura que podem fer d'aquest retorn, al meu entendre, com a tancament molt simbòlic d'un conflicte que està vigent mentre mantingui aquesta circumstància, no? No, evidentment, no el tancament polític, ideològic, que aquest ni es planteja ni crec que sigui legítim plantejar-lo, però sí el tancament d'aquella forma de concreció, d'aquell procés que es va posar en marxa, el procés, i que amb aquest retorn crec que podrem tancar de forma simbòlica.
1: Era el meu pronòstic de la temporada passada, la tornada del president Puigdemont. No vaig encertar, òbviament. Intentaré explicar per què ho era de la temporada passada i no d'aquesta. O sigui, per què no em vaig esperar un any. Pensava en la cronologia que té a veure amb els tempos polítics i amb de quina forma, si hagués estat la temporada passada, hagués estat més de l'estil de Pedro Sánchez. És a dir, la temporada passada torna Carles Puigdemont, lògicament la dreta reacciona com estem acostumats que reaccioni, però ell té el temps suficient per recuperar-se d'aquesta crisi abans d'unes eleccions generals. Per això em semblava més adient a nivell de tempos polítics que fos la temporada passada, però en qualsevol cas és una cosa que el cronòmetre hi juga en contra, és una cosa que ha de passar i que jo crec que també la dreta, en el cas de que tingui alguna intenció de governar o algun pronòstic de governar, prefereix que passi ara també. És a dir, que uns i altres crec que ho gestionaran de la forma que puguin, però prefereixen que passi ja. Sí.
0: Marta, tu, amb el nom propi de Puigdemont, vas una mica més enllà, fins i tot, amb el teu pronòstic d'aquest any, eh?
5: Sí, jo parlo més de cara a les municipals de l'any que ve i he pronosticat que la debacle de Junts, que hi passarà per l'Aliança Catalana, no?, i la força que pot ser tindrà a les municipals, com apunten les enquestes, farà obrir el debat successori de Puigdemont. Inclús te diré que n'hi havia veus a Madrid que em van dir, però jo crec que això és més complicat, que encara que Puigdemont pogués tornar, no tornarà. Jo crec que això és més complicat, crec que sí que tornarà, però que la debacle de Junts i les dificultats que han tingut aquest any i sobretot els anteriors faran una mica viable aquest debat, que sé que ja s'està produint públicament, no molt, però algunes veus ja estan parlant d'això, del post Puigdemont i de què pot passar en un espai que és cert que crec que seguís atrapat un poc a les dinàmiques del procés i no ha trobat el lloc ni el discurs que li faig ser viable, no?, en aquest sentit i en aquest moment polític.
0: Albert.
3: Bueno, és veritat que hi ha el meló de la successió, diguem-ne, no? Ell no ha expressat què vol fer. És a dir, crec que és la clàssica situació en què dependrà del líder. No dubto molt que Junts hi hagi un moviment per descavalcar Puigdemont d'una manera no volguda per ell. Val? I que, per tant, serà ell, és ell, i només ell sap què vol fer, si és que ho sap, un cop hagi pogut tornar, si vol continuar en la política, si ho vol fer en primera línia, si ho vol fer a nivell local, que també tindria una certa lògica, diguéssim, jo era l'alcalde de Tranquil d'una ciutat com Girona i vaig fer un servei al país i ara vull tornar a ser allò que era, diguem-ne, no? És a dir, hi ha moltes possibilitats, només ho sap ell i potser ni ell ho té decidit.
0: Olga, tu també parles d'aquestes eleccions municipals en clau Catalunya.
1: Sí, jo no he estat tampoc gaire original, però, per cert, només un apunt respecte a lo del tema de la tornada de Puigdemont, parlant també del temps polític i de la seva permanència o lideratge o no, jo si fos ell m'esperaria després de les eleccions municipals. Llavors apareixeria com el Salvador, que és a dir, a Junts li ha anat malament perquè en definitiva no ha tingut una presència activa de Puigdemont.
3: Però és que no s'entendria que no tornés immediatament després de tenir la possibilitat de fer-ho.
1: Sí, però tu saps que de vegades l'estratègia també hi juga un punt important amb tot el que té a veure amb la política. En qualsevol cas, sí, jo me n'he anat a les eleccions municipals, no he estat gaire original en aquest cas, però és que crec fermament que hi ha alguns lideratges emergents que tenen a veure amb la dreta més extrema que jugaran un paper molt important i en les pròximes eleccions generals, especialment en l'anomenat cinturó metropolità vermell, que tindrà algunes esquerdes. És a dir, i no m'estic referint tant a l'Aliança Catalana, no per res, sinó perquè no conec quins seran aquests personatges i aquests lideratges, però sí que sóc una friqui de moviments municipals i de figures emergents i de més, i hi ha alguns lideratges a determinades ciutats, aquest cinturó metropolità, que han sortit amb molta força, que han sabut captar de forma fàcil problemes endèmics d'aquestes zones, immigració, una situació econòmica doncs, molt perjudicial, molt complicada, i que jugaran un paper molt important que crec que sorprendran. I això vol dir que possiblement ens trobarem en algunes zones amb les que la segona força política, us parlo del que conec, sigui Vox. la segona força política. Com a Aliança Catalana encara no sé quins són en moltes poblacions els lideratges que han triat, però sí que sé d'alguns lideratges de Vox que realment, precisament per estar passat de voltes, pel que exposen, per com ho exposen, per la facilitat del seu discurs, amb zones molt deprimides econòmica, socialment i estructuralment, tindran un paper important. Com comprendreu, preferiria equivocar-me aquesta temporada. Mm.
0: Marta, el teu titular en clau de política espanyola té a veure amb Pedro Sánchez.
5: Sí, jo he pronosticat que Sánchez deixarà la Moncloa, però que no deixarà la política. És una suposició, evidentment, no tinc informació, tant de bo la tingués, però crec que Sánchez, sí, alguna cosa l'ha caracteritzat, és aquesta, no?, resiliència, sempre parlem, no?, del Sánchez supervivent. Crec que en aquest cas tot indica que no guanyarà les eleccions, que arrasarà la dreta a Espanya i que PP i Vox sumaran majoria absoluta de forma clara, no com va passar el 2023, però que Sánchez es mantindrà almenys, no sé el temps, però almenys un temps, a l'oposició per intentar, si pot veure una oportunitat ahir, tornar a presentar-se més endavant. No tinc certeses, però sí que és cert que quan parles amb gent del seu entorn, sí, quan parles amb ministres...
0: Quan tu dius que no deixa la política, no és perquè sí. Se'n vagi a ocupar un càrrec europeu, com també s'ha especulat algunes vegades, sinó que tu creus que exerciria com a cap de l'oposició després de ser durant 8 anys president del govern espanyol, eh?
5: Sí, és una aposta molt arriscada, ja ho sé, però...
3: No acostuma a passar això.
5: Ja ho sé, però això també m'ha arriscat perquè he pensat, què podria dir, que tornarà o que governarà la dreta o l'altra dreta espanyola? Doncs sí, no, això jo crec que és una possibilitat molt gran, però volia fer aquesta aposta perquè crec que a Sánchez se'l coneix, però no se'l coneix encara tant com per a anticipar moviments. I crec que este podria ser un dels seus, una de les qüestions que té pensades, sobretot perquè també el debat successori al Partit Socialista serà molt complicat i crec que els primers mesos després de si governen PP i Vox necessitaran certa estabilitat i jo crec que això pot garantir que Sánchez la doni des del Congrés com cap de l'oposició i que pot ser després o se'n vagi definitivament o torni a intentar guanyar les eleccions en un futur que ell considera que podria ser més pròxim, és a dir, n'hi ha la tesi de que un futurible govern PP i Vox, especialment si Vox està fort, serà molt inestable, no?, per a Fijo i que això farà tindrà possibilitats de que Sánchez puga en un plaç de 2 anys tornar a presentar-se. És, ja vos dic, pura especulació, però crec que enquadra en com és el personatge i no ho descarte per a res.
0: És fort perquè és un dels presidents del govern espanyol més longeus, evidentment després de Felipe González, però a la vegada continua sent imprevisible, no? Vull dir que sempre penses que té una carta, un as amagat, que en qualsevol moment pot jugar, inclús ara, que està correlat amb tota la gestió de Ceuta, i en què es nota, també físicament, com el veus, que ho està passant malament. Però tot i així, tots estem pendents de veure en quin moment treu el conill.
3: De fet... Ai, perdó.
0: Digues.
3: No, que de fet vam acabar la temporada passada donant per segur i per fet que ara presentaria un projecte de pressupostos per molt social, molt allò, molt expansiu, etc.
0: Seria la carta electoral.
3: I sabent que no serien aprovats i que aleshores seria la seva carta electoral i que tindríem eleccions al febrer, dèiem, no? Febrer, març, com a molt. Jo ja no ho tinc tan clar. Jo no sé si amb el clima actual, diguéssim, presentar pressupostos és una carta guanyadora, diguéssim, com pensàvem que era. I torno a pensar que les eleccions se'n van, és a dir, que ell, com que està decidit a aguantar i està decidit a trobar una oportunitat, aquella escletxa que li permeti remuntar, doncs que ho tornarà a xutar endavant i té fins abans de l'estiu, diguéssim, per fer-ho.
0: Marc, tu ets un optimista. Parles de l'acord de nou finançament de Catalunya al Congrés. Com a notícia de la temporada.
4: Notícia estatal en la mesura en què implica modificacions legislatives que s'han d'aprovar al Congrés. Potser és excessiu, perquè torno a fer és un Catalunya vist, però crec que és el gran, per mi seria el gran titular. Crec que hi ha indicis de que es podria arribar a aprovar. És veritat que és molt difícil per les majories que exigeix a nivell de quòrum, de consens parlamentari, però seria la gran notícia, no? Donar aquest pas endavant, en alguna mesura també vinculat al conflicte que hem viscut a Catalunya, donar aquest pas endavant en matèria de finançament, de, no només per Catalunya, sinó pel conjunt de les comunitats de l'Estat, que permetés donar un pas cap al federalisme, cap a, en fi, una estructura econòmica i política més coherent amb els nostres temps.
0: En parlàvem avui a les 8 del matí amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, que evidentment ens explicava que cal seduir junts perquè això tiri endavant, que és qui té la clau perquè això pugui progressar d'alguna manera. El que passa és que veurem què és el que ofereix el govern espanyol a Junts per seduir-los. Ja la carta de l'IRPF a Esquerra no se'n va acabar de sortir. Crec que el govern espanyol continua arrufant el nas sobre la cessió d'aquesta qüestió. Veurem què què més poden cedir, perquè Junts, recordem, que continua demanant el concert.
3: Ha volat alguna pista, eh? Ha parlat del cost de la vida, per exemple, de l'impacte del cost de la vida.
1: Finançament del català en altres àmbits.
3: És a dir, he tingut la sensació que realment intentaran que Junts s'hi sumi. Val? I aquí Junts té una oportunitat, que és, o sigui, fa molt temps ja que Junts és percebut, i a les enquestes es veu, com un partit poc útil. Poc útil. Diguéssim, Esquerra s'ha quedat la bandera de la utilitat amb els seus pactes amb el PSOE. No se'n surt massa bé, també s'ha de dir, però com a mínim se'l veu com el partit pragmàtic que busca els acords, etc. I Junts fa temps que no participa, que no té una victòria negociadora, diguem-ne, no? I bueno, tenint com té el problema d'Aliança Catalana i el possible sorpasso d'Aliança Catalana que anuncien les enquestes, home, potser els estrategues de Junts arribaran a la conclusió que necessiten una victòria, necessiten posar-se alguna medalla.
4: No és descabellat i podria ser ara o no sé si mai, però el moment és aquest, és a dir, o passa durant aquest any o passa durant la vigència el govern, en aquest cas de Pedro Sánchez, o es pot dilatar molt en el temps.
0: No té gaire temps, perquè el calendari electoral amb les eleccions municipals del mes de maig, amb algunes autonòmiques i alguna altra cosa que es pugui avançar, doncs sobre el que vindrà també en aquesta temporada política, dilluns interessant, al matí de Catalunya Ràdio, el Ricard Ostell, que entrevista el president Illa, amb aquesta entrevista que podrem seguir al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3, per tant també a veure com es dibuixa els mesos que vindran. Olga.
1: Jo, quan a la meva notícia també espanyol, lògicament m'he situat a les eleccions generals, siguin quan siguin, però en qualsevol cas al llarg d'aquesta temporada és més que probable que les haurem de viure. I fixeu-vos que veig una espècie d'absolut bloqueig democràtic. És a dir, jo veig una dreta que pot sumar, però feble, i estem davant de la joia de la corona, unes eleccions generals, vull dir, és el somni humit de qualsevol de les opcions, tant del Partit Popular com Vox. I això el que vol dir és que Vox és conscient que el lideratge de Feijóo és dèbil, no és carismàtic, no és fort, i per tant no només no li regalarà la presidència, sinó que el que es demanarà a canvi probablement sigui, en fi, absolutament exagerat, perquè Vox també s'ho juga tot amb aquestes eleccions, no? Per tant, jo veig unes negociacions molt, molt, molt, molt llargues, perquè és probable que les esquerres puguin sumar molt relativament, però en qualsevol cas sí que veig unes negociacions absolutament llargues, complicades. Ens veig a nosaltres cada setmana explicant com s'han barallat uns, com han demanat uns una cosa que és inconcebible, com els altres,
0: quan dius les esquerres, és a dir, a l'esquerra del PSOE, no hi ha un desori?
1: Sí, he dit les esquerres i no sé exactament perquè no he inclòs
0: en clau estatal, vull dir que...
1: Sí, no, és que no sé per què les esquerres, que és que jo actualment tot el que no sigui que govern i Partit Popular i Vox ja ho interpreto com a esquerres, però vull dir que la suma actual, volia dir, clara, per això m'heu mirat així amb les esquerres, no, la suma actual podria tornar-se...
3: Et torno a mirar igual,
1: Podria tornar-se a mig reproduir amb molts esforços, no? Però en qualsevol cas no serà l'escenari serà un bloqueig, el que jo, en fi, agafant la meva meva bola de vidre, un bloqueig absolut, un cansament absolut de la política i una desafecció encara més gran de la política perquè no es posin d'acord. Uns i altres, i un descrèdit, i uns insults, uns, en fi, d'allò que fem creuats, i crec que serà un any molt complicat. I quan a la data de les eleccions, fixeu-vos que, i estic d'acord amb l'Eduard, el president Sánchez intentarà allargar-ho al màxim possible. Al màxim possible. Si no ho avança abans de les municipals, és a dir, si aconsegueix no enfrontar-se als seus líders municipals per avançar-les, jo crec que tirarem fins l'estiu.
0: Passant 2:45, és evident que el tema de l'estiu i també d'aquesta setmana i d'aquesta arrencada del curs polític en clau de política espanyola és Ceuta. Marc, t'està sorprenent la reacció de Pedro Sánchez i com aquesta setmana està intentant fer equilibris per no assenyalar directament el Marroc, malgrat els informes policials, malgrat algunes evidències, malgrat tot el que diu l'oposició? Entens aquest comportament del president del govern espanyol i aquests equilibris?
4: Mira, Roger, el que no entenc és el paper que està fent singularment l'oposició i la Unió Europea. Aquest és el meu criteri. És a dir, jo parteixo de la premissa de que parteixo de tres premisses. En primer lloc, de que hem viscut un atac a la sobirania nacional sense precedents, és a dir, hi ha hagut una ocupació de territori nacional totalment il·lícita. No tinc cap dubte de que el Marroc està al darrere. I en tercer lloc, que la crisi es podia haver gestionat millor. Aquestes són les tres premisses.
0: Aleshores, un moment, si no tens cap dubte que el Marroc és al darrere, per què creus que Pedro Sánchez intenta protegir tant el Marroc, precisament?
4: Bueno, d'entrada hi ha una qüestió per mi evident, i és que la resposta a aquest conflicte només pot ser una resposta diplomàtica. És a dir, ha de ser una resposta de negociacions per les pròpies singularitats del problema, no? És a dir, Ceuta i Melilla tenen la ubicació geoestratègica que tenen, Marroc és qui és, té els aliats que té, I per tant crec que l'única possibilitat de tornar aquesta situació a una relativa normalitat ho és a través de la diplomàcia i a través de la intel·ligència. Per tant, aquesta resposta furibunda que proposava el PP, no? En què consisteix? En invocar l'article 5 del tractat de la OTAN o declarar la guerra al Marroc, enviar l'exèrcit a Ceuta, a Melilla? És a dir, és que no cap, no? La singularitat geoestratègica és la que és, només la política i només la diplomació pot arreglar. En aquest escenari, el fet d'assenyalar o de reaccionar o d'insultar, de plantejar, no ajuda. És que no hauria ajudat. És a dir, jo crec que hi ha hagut un dèficit d'actuació, no estic

0: el paràmetre. Per tant, estem vivint una situació global d'una extrema importància amb un conflicte híbrid. A darrere d'aquest conflicte hi ha múltiples candidats i, de fet, nosaltres tenim conflictes amb tots ells. Amb Estats Units, perquè no ens hem avingut a incrementar la despesa en defensa. Amb Rússia, perquè estem donant suport a Ucrània. I amb Israel, perquè hem tingut la posició política que hem tingut a nivell amb el seu conflicte amb Palestina. Per tant, per mi la pregunta, i d'aquí la decepció que tinc important amb la Unió Europea i amb l'oposició d'aquest país, la pregunta és qui hi ha al darrere. És a dir, al darrere no està el PSOE o no està la Policia Nacional o no està la Policia del Marroc, probablement ni tan sols estigui el propi Marroc. Qui hi ha al darrere i com hem de respondre a aquest repte? I aquest repte només podem respondre amb intel·ligència, amb diplomàcia i amb Unió Europea, no fent l'índio, com es va fer, per mi, l'altre dia al Congrés dels Diputats.
1: O més defensa, com apunta el president de Telefònica, Marc Mutre, produïda en aquest cas des d'aquí. Digues, Eduard, sisplau.
2: Bueno, a veure, aquest és... és un tema d'una gravetat bestial, des del punt de vista polític, geopolític, etc., el que ha passat i el que està passant. És molt evident que allò no va ser un moviment migratori de gent desesperada. La prova és que l'endemà el 90% tornen pel seu propi peu. Diguéssim, si estàs migrant de forma desesperada, et quedes allà buscant... S'han quedat els desesperats. Aquests són, per tant, un 2% de gent desesperada i un 98% de gent teledirigida, que sabien que havien d'entrar i sabien que l'endemà havien de tornar. Val? Que el sentit comú popular ja ha dictat sentència. És impossible que el Marroc no estigui darrere d'això. El dubte és si és el Marroc de manera coordinada amb els Estats Units i amb Israel o no. El sentit comú, no, ja no popular, sinó dels analistes, diu que sí. És a dir, Sánchez ha molestat a Trump, ha molestat a Netanyahu i són dos aliats del Marroc. I què li podem fer a Espanya? Quin és el punt feble històric d'Espanya? Uh-huh. El nord d'Àfrica. I per tant anem a desestabilitzar el govern espanyol en el seu taló d'Aquiles. I el taló d'Aquiles d'Espanya històricament és el nord d'Àfrica. Davant d'això, el que a mi em costa d'entendre és l'actitud tan tèbia i tan contemporitzadora del govern espanyol. Val? Perquè és molt evident que és un atac a la sobirania, és molt evident que és un atac a l'estabilitat del propi govern, etc. I quan tu tens dos enclavaments en un altre continent que estan assetjats, si no mostres duresa, si mostres debilitat, estàs mort. Estàs mort. Per tant, podeu comprendre que a mi Ceuta i Melilla, vaja, no sabeu lo indiferent que em deixen, diguéssim, la seva espanyolitat, diguem, val? A mi em preocupa la de Catalunya, l'espanyolitat de Catalunya, però la de Ceuta i Melilla, diguem-ne, no. Ara, si tu decideixes que allò és important, que allò és Espanya, que allò és irrenunciable, que no hi ha negociació possible, has d'enviar un missatge de duresa. I el missatge de duresa vol dir exèrcit i vol dir militarització d'aquestes ciutats. Això és l'únic llenguatge que s'entén en geopolítica.
1: Marta Monforte i Olga Ruiz.
3: Doncs mira, jo vaig veure a Sánchez molt, molt a soles. Crec que és la de les vegades que ha tingut una compareixença d'aquestes, no?, d'explicar el que ha passat, conflictes que hem tingut moltes aquesta legislatura, en el que ningú, cap aliat, cap soci, ningú, més enllà de Patxi López, que evidentment és la seva feina defensar la postura del president del govern espanyol, li va concedir res. És a dir, tothom li tenia crítiques, tenia alguna qüestió a dir-li sobre com s'ha gestionat, no en la prèvia. Jo entenc, la crítica dels partits anava més per el post, no?, de com Ceuta i Melilla, especialment Ceuta en aquest cas, han patit aquest abandonament per part de l'Estat espanyol i com no ha sabut donar una resposta clara. Més enllà de, evidentment, que va intentar desvincular el Marroc, encara que el vaig veure un poquiu, molt poc, més contundent que, per exemple, l'entrevista que va donar el dilluns a la SER, i va dir que si n'hi havia proves del Marroc, que ell no podia dir determinades qüestions perquè ell era president del govern, i això de la

0: diplomàcia que ara parlava, per exemple, Herman Molins, que jo crec que té raó en la reflexió que fa i en el paper que, per exemple, ha tingut també la Unió Europea i altres països en aquest conflicte, diguem, tirar-li a la cara a Espanya tot. Però a mi n'hi ha una qüestió que Sánchez raona i va raonar, que sí que em crida l'atenció, que parla de la internacional ultra reaccionària, no? Un poc, i de Trump i de Netanyahu i de com hi ha actors que estan intentant canviar el rumb d'Espanya i d'altres països. Clar, jo també pense, en aquesta internacional reaccionària està també el Marroc, perquè al final Marroc és un aliat estratègic importantíssim tant dels Estats Units com d'Israel. Aleshores, jo el clavaria ahí, perquè polítiques d'esquerres precisament no fa. I és cert que si deixem a Ceuta fer lo que siga una colònia marroquí o qualsevol altra d'aquestes coses, o que estiga dintre del Marroc, al final el que patirà és una dictadura, un règim autocràtic, i evidentment jo això no ho vull per a ningú, mai, perquè tinga aquesta postura en el món. Aleshores, jo crec que ell estava una mica atrapat perquè no sap o sap molt més del que diu, evidentment, i no pot dir determinades coses, o al final té que fer aquests equilibris que en aquest moment jo escoltava Feijóo dir, perquè ha sigut Marroc, està claríssim, i Sánchez no diu res, i pensava, ai, fill meu, quan tu governes, si governes, a veure què dius i què no dius, i com gestiones una crisi com aquesta, perquè al final sí que n'hi ha una qüestió que està molt present, que és, tampoc vull dir determinades qüestions, perquè al final no, ells poden tindre la clau de l'aixeta de l'entrada o la sortida de gent al Marroc, del Marroc cap a Espanya, i això també és jugar, evidentment, amb la integritat de la seva ciutadania, perquè això, evidentment, jo crec que li és completament igual, no?, a Mohamed Cissé.
1: Breu, sisplau.
2: Sí, perdó, jo parlaria de tres conceptes, no? El desconcert, la simplificació absoluta d'un conflicte que no es pot simplificar, no? Jo crec que hem assistit al llarg d'aquest mes a agafar-nos al fet sense tenir en compte tot el context i totes les capes que es van superposant amb aquest conflicte, no? Que van molt més enllà dels titulars, no? I ara ho parlaven els companys, no? I aquesta capa absolutament geopolítica, amb una relació molt desigual entre Espanya, Marroc i la Unió Europea, efectes pràctics és Rabat qui controla la frontera. Efectes pràctics. Hi ha un problema estructural de pobresa molt estructural i manca d'oportunitats al Marroc. Hi ha una utilització del Marroc dels seus conciutadans, és a dir, els estan utilitzant com a armament, pràcticament, no? Us enviem allà de la forma que sigui. Hi ha una deshumanització, hi ha una gestió institucional que jo crec que tots coincidim hores d'ara que ha estat absolutament tardia i nefasta. I d'aquí el desconcert de Pedro Sánchez. Jo crec que és la primera vegada que he vist que ha caigut una mica d'aquest pedestal on sembla que mai li acaba de tocar res o li acaba d'afectar res al seu lideratge, i se n'ha adonat que algunes coses no han funcionat. I d'aquí, algunes no, moltes per no dir totes, i d'aquí el viratge que ha anat fent al seu discurs. Però deixa'm apuntar només una cosa, no és la primera vegada que passa. L'any 2001, si recordem, 8.000 persones en dos dies van fer exactament el mateix, van creuar a la frontera de Ceuta, del Marroc amb Espanya. Us en recordeu que crec que va ser per l'ingrés hospitalari del Front Polisari, no? Efectivament, i allà va haver-hi una crisi diplomàtica bestial, perquè no es va avisar a Rabat. És a dir, el Marroc ja utilitza aquesta forma de fer pressió diplomàtica, pressió a Espanya amb un clar objectiu, que és Ceuta i Melilla.
1: Un minut per arribar a 9:45 del matí. Fem una pausa i tinc paraules demanades del Marc Molins i l'Eduard Voltes.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: 45.712.
5: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
6: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consultant les condicions.
10: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
11: Et veig una mica inquiet aquests dies.
12: Ara qui viu com solíem viure?
10: Perquè tot un món s'acaba.
12: La casa, el servei.
11: Quants en veus fora, doncs?
12: Uns quants.
11: Ai, senyor.
10: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
14: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
15: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
14: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
15: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
14: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
1: Com esteu? Ben tornats, benvinguts al Matí de Catalunya.
15: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
1: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
15: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
15: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: passat 2:03 del matí. Ha arribat Maica Navarro ja a les instal·lacions de Diagonal 614. D'aquí uns minuts l'Hora Negra torna. Després de 8 setmanes en tenim ganes de sentir-la. Abans, però, amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Marta Monforte disseccionant la gestió de Pedro Sánchez aquest estiu amb la crisi de Ceuta. Tenia paraules demanades. Tanquem aquesta qüestió. Eduard i Marc, som-hi.
1: Sí, molt ràpid. Volia parlar del tema de la teoria de la conspiració que corre sobre que el Marroc té agafat per allà baix Pedro Sánchez i els seus ministres, diguem-ne, no? Perquè sabem que és veritat, que es va fer públic en el seu moment, que durant un any i mig, aproximadament, els telèfons de Pedro Sánchez i d'alguns ministres del govern d'Espanya van estar intervinguts amb el sistema Pegasus. Sabem que en aquell moment es va publicar que la responsabilitat, és a dir, qui estava escoltant aquells telèfons, eren els serveis d'informació del Marroc. Val? Aleshores, si tu saps, és a dir, si Pedro Sánchez volia desmuntar la teoria de la conspiració, ha fet exactament el contrari. O sigui, la seva actuació durant aquest mes d'agost, tan tova amb el Marroc, tan incomprensiblement negadora de l'evidència, diguem-ne, ha alimentat la teoria de la conspiració. Quan hi ha una teoria de la conspiració, el que has d'intentar és que l'evidència la desmenteixi. Val? I el seu comportament no l'ha desmentit, al contrari, ha reforçat la teoria de la conspiració, perquè seria una explicació a per què ha estat tan tou quan tot el món veu que el Marroc ja està al darrere. Val? I aquí aquesta és la via Vox. La via Vox de portar-lo al Tribunal Suprem per traïció té a veure amb aquesta teoria de la conspiració, que consisteix en dir aquest senyor no està actuant, és un president i un govern que no estan actuant en interès d'Espanya, sinó en interès personal, perquè un servei d'informació estranger té informació que l'afecta. Val? Aquesta és la via. I crec que això, en les pròximes setmanes, ho veurem créixer.
2: Marc, jo acabo, només, però precisament al fil d'aquesta reflexió que fa l'Eduard, jo em trenco, perquè vaig seguir la compareixença, la vaig seguir a la mesura de la meva possibilitat en directe, em trenco quan Feijó fa aquest comentari, no? És a dir, perquè per mi és l'evidència empírica, el comentari de què debe saber Marruecos sobre usted, no? Em trenco en aquell moment, perquè és l'evidència empírica del desenfoc, és a dir, de com es planteja amb clau personal i domèstica un problema que té una dimensió inequívoca internacional i geoestratègica. I el desenfocament fa, d'entrada, que ell es desautoritzi, Feijó, i el seu plantejament es desautoritzi com a alternativa a la gestió, però sobretot ens transmet, almenys a mi, aquesta evidència de que no hi ha una fulla de ruta per part de l'oposició. I acabo amb una reflexió, és a dir, aquest estiu he estat seguint, segur que també vosaltres, la guerra comercial que Trump li declara a Carney, a Canadà, amb unes amenaces aranzelàries de magnituds còsmiques que comprometen la viabilitat econòmica d'un país. Quina resposta té l'oposició de Canadà? Senyor Carney, el president, el primer ministre, estem amb vostè, no? Això és el que trobo a faltar.
1: És impossible a Espanya.
2: Això és el que trobo a faltar, és a dir, que superem aquest episodi de confrontació, que sapiguem entendre que hi ha uns interessos que ens vinculen i que tenen una dimensió superior, i que sapiguem actuar en coherència.
0: Passen 6:45 del matí. Què fèieu ahir a 10:15? Perquè jo dormia.
1: Home, a veure com el Madrid perdia a Camp del Betis.
0: Què dius ara?
1: Oh, espectacle
0: cosmic. Ara també mires els partits del Madrid, Eduard?
1: Sí, sempre. Això ho he fet sempre, eh? Sempre. Fins que mentre guanyen d'un gol, encara miro. Quan passen a guanyar de dos, allò ens apago la tele.
0: Sí, com va passar això?
3: Saque de esquina, balón colgado, corazón del área, el remate, que para donde Courtois, el remate, gol, gol, gol.
0: Cadena Ser, què feies aquí?
1: Abans explicava que vaig experimentar el que és cridar un gol cap a dins, perquè la meva dona dormia en aquell moment i aleshores vaig cridar, però vaig cridar molt fort cap a dins, que em podria haver marejat i tot. Va ser sensacional.
0: Marta, a casa també vas cridar per dins o...?
4: Estava en un precasament, que avui tinc un casament... I
0: precasament, eh? El concepte sí. del precasament. És la festa del dia abans del casament.
4: Vam fer una festa prèvia. És que ara jo crec que tots els que he estat enguany i he estat uns quants s'han fet festes d'aquestes. I clar, rodejada de madridistes, entre elles la meva parella, ja ho saps, Roger, i contentíssima, contentíssima. Perquè dient, és que Mbappé ha fallat un penal i no sé quantos, i jo, ala, ala, a dormir contents.
0: I que Mourinho, que havia tornat molt tranquil i semblava un altre Mourinho... S'ha començat a treure la careta.
4: Sí, ja, exactament.
1: El guió va ser perfecte.
0: Veure Mourinho enfadat comença a fer gràcia.
5: Puc quedar molt malament.
0: Vinga,
5: sé que visc en una realitat absolutament paral·lela, eh? Absolutament. No sabia ni que jugava al Madrid ahir.
1: Bueno, home, està bé.
0: No, això vol dir que el futbol no t'interessa i no passa res, vull dir.
5: M'interessa socialment. Això és com aquella gent que fumava cigarrets però només quan sortia. Doncs jo, per exemple, si hi ha un aconteixement molt especial i no tinc un restaurant per sopar aquell dia aprofitant l'aconteixement especial, ja ho sabeu, el miro.
0: Per esdeveniment especial, el que celebrem avui, des de fa uns dies ja, però avui és l'efemèride exacta en aquesta casa, 50 anys de futbol en català. Si ara poseu l'antena digital de Catalunya Ràdio, el canal digital, sona això.
6: Vaquero avançava a rematar la mà la pilota, l'han vist, li passa la pilota, salta Vaquero, toca amb el camp, no ha pogut rematar ningú. I la defensa italiana fa la sessió a les mans del porter.
0: Avui fa exactament 50 anys que el Puyol va narrar el Barça Les Palmes en català. Això que sentim és la final de Wembley del 92.
6: Marca la fi de la primera part de la pròrroga.
0: A la segona part de la pròrroga, no sé si va ser la primera o la segona part de la pròrroga, va marcar Koeman.
2: Minut 111, 20 de maig.
0: Minut 111, doncs gràcies, perquè...
2: 20 de maig del 92.
1: No, jo sí.
0: No, no. Ah, tu ets a Wembley?
1: Sí. Sí, home, sí.
0: I aquell moment, què?
1: Buah.
0: Allà no el vas celebrar per dins del
1: moment. No.
0: Al canal digital de Catalunya Ràdio estem des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit reposant algunes de les grans transmissions del Puyol, a les finals de la Champions, l'encara Messi, i ho estem commemorant des de ja fa uns quants dies a l'antena de Catalunya Ràdio. Avui, que és l'efemèride, a partir de les 11 ens visita el Jordi Borda, el director de l'emissora, per retratar el llegat de Puyol. Evidentment, el Jordi Borda, que també va formar part durant una pila d'anys de la TDP i també està marcat per l'escola Puyol. Saludarem la Rot Vilà, la Rut Vilà, una de les veus femenines també més importants de la Transmi, el Ricard Torquemada, que n'ha recollit el llegat, i farem un recorregut sonor que ens continuarà posant la pell de gallina.
1: Estava aquest matí intentant recordar, i ho he recordat, quin és el meu record més antic de Puyol, diguem-ne. Crec que és un partit que s'escoltava amb radieta d'aquesta... amb radieta que pujaves el... com es diu allò?
5: L'antena.
1: L'antena, sí, pujaves l'antena.
0: No? Sí.
1: Un Ipswich Town Barça. Crec que és l'any 78 i, per tant, jo en tenia 8.
0: I el vaig escoltar... dos que narraven en català.
1: Sí, el vaig escoltar... Tots se sentia... Primer que el so de les transmissions no era el d'ara. Però, a més, amb radieta, diguem-ne, no? O sigui, des d'allà, des d'Anglaterra, amb radieta, recordo que allà la veu del Puyol sobreposant-se als crits d'aquell ambient de camp anglès, aquella cosa tan meravellosa, tan èpica, diguéssim, no va anar bé el partit, que jo recordi, i jo estava escoltant-lo tot sol a l'habitació dels meus pares.
0: Tothom té el seu record amb el Puyol, segurament, i alguns han tingut la sort fins i tot de conèixer-lo i de compartir micròfon, i avui també doncs, el seu llegat, que l'anirem retratant en aquesta casa, amb aquests 50 anys de futbol en català, perquè parlar de Puyol és parlar de llengua catalana, és parlar de ràdio, és parlar del Barça, i ens n'encarreguem també de fer-ho al llarg d'aquestes properes hores de suplement. Olga Ruiz, Marc Molins, Eduard Voltes, Marta Monforte, benvinguts, bona temporada, una abraçada, ben retrobats.
1: Bon dia.
5: Bona temporada.
4: Moltes gràcies.
0: 4 minuts per arribar a les 10. Petita pausa, l'hora negra de Maica Navarro, en què passarem també per Manresa, i és que hem sabut que hi ha hagut un ampli desplegament dels Mossos aquesta nit a casa d'un dels detinguts pel crim de Carles Vilajosana a Manresa. L'operatiu ha estat comandat per la Divisió d'Investigació Criminal i ha comptat amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Ahir al vespre es va acordonar al carrer Santa Llúcia, a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els dos menors detinguts. Recordem que el passat dimarts, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. De seguida, més detalls.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: 45.712.
9: Em toca.
8: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Xato! L'estiu s'acaba.
11: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
13: Adéu, Sansolet.
12: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
14: Que xula!
12: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
13: Superxuli!
12: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
15: Uau! Comprant al Diumenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
16: Que l'any serien 1, 2, 3...
15: Més de 2.400 euros.
16: Ja m'has descomptat!
15: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les coixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info al Aldi Ponés. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
15: Linca. Linca. Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
17: Linkat. Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
18: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
19: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
20: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
19: Puyal 50, una edició especial dels rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
21: Messi, encara Messi...
20: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
21: Compte!
20: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal Exclusiu.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
7: I'm a tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que CIMAC Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que Festa Veu a Té també juga a tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa Veu Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festaveuad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Esquives els miralls i et fa por de cop veure-t'hi gran.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Somos seis.
2: Imposible, chicos.
1: Estás lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Catalunya Ràdio.
1: Feijóo i Díaz Ayuso surten en tromba contra el sistema de finançament. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
2: No es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
3: Para pagarle la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: L'endemà del pacte de mínims, el nou sistema, pendent encara de passar pel Congrés, el líder del PP i la presidenta madrilenya han fet un acte junts a Madrid amb tot el morbo que això suposa arran de la compra d'un àtic de luxe en diners públics. I el to que han emprat era, d'alguna manera, el que es podia esperar, Tania Tàpia.
4: Sí, Madrid es va quedar sol en el boicot a la reunió que va aprovar el nou finançament. Ningú més, el PP, la va seguir, però avui Ayuso ha tret pit de la decisió i ha atacat fins i tot els polítics catalans, diu, pel seu nivell de vida i sous, i ho fa en un dels moments més complicats, encerclada per la polèmica de la compra de l'àtic. Tot i aquest mal moment, el que passa, Feijóo li ha fet costat en l'arrencada del curs polític del PP madrileny i ha carregat també contra un model, diu, cuinat amb Esquerra perquè ella i Sánchez puguin seguir governant.
1: De finançament també n'ha parlat Alicia Romero, ho ha fet el suplement. La consellera d'Economia ha admès que el govern espanyol haurà d'oferir alguna cosa a Junts. Romero no contempla la recaptació de l'impost de la renda, però sí, diu, altres opcions.
5: Es va parlar molt de població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori.
1: Feijóo i Ayuso, que han carregat contra Pedro Sánchez pel finançament, i també per Ceuta. Sobre això tenim una novetat, que us expliquem de seguida. El govern espanyol ha anunciat que pren el control del port de la ciutat autònoma per ubicar-hi un miler de migrants. De la crònica internacional, Rússia continua atacant Ucraïna en plena visita dels emissaris de Donald Trump a Moscou. Hi ha diversos morts en un seguit de bombardejos. Trump, per cert, que ha relativitzat la magnitud de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us.
1: Molta gent no en diu guerra, jo li dic conflicte militar perquè és poca cosa, ha dit el president nord-americà. Això mentre els atacs al voltant de l'estret d'Hormuz continuen. En aquest informatiu us explicarem també que a Espanya es fan més pagaments en efectiu que amb targeta, un 57% concretament, per sobre de la mitjana europea. Ho diu un estudi a una vintena de països del continent d'una plataforma que defensa l'accés als diners en metàl·lic.
7: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento del funcionamiento de los sistemas electrónicos, las personas discapacitadas y luego la población rural por el hecho de la necesidad de la existencia de los cajeros.
1: I en l'últim tram de l'informatiu, molt de cinema.
8: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio.
1: Anirem a Venècia, tercer dia del festival, i l'Òscar Callau ens parlarà de les Índies. És una road movie amb coproducció catalana situada al segle XVIII, en una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques. I encara de cinema, pel suplement ha passat Victoria Luengo, l'actriu que protagonitza amb Javier Bardem El ser querido, que ha rebut tot tipus d'elogis per la seva interpretació, entre altres.
9: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg.
1: A 2:45 arriba el Catalunya Migdia Esports. Què ens expliques? Què ens explicaràs, Oriol Rodríguez? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, que avui fa 50 anys de la primera transmissió del Barça en català, de la primera transmissió d'en Puyol. Reviurem alguns dels millors moments. També sentirem el tècnic del Barça, Hansi Flick, abans del València-Barça demà, i les primeres excuses de Mourinho en el seu retorn a Madrid amb la derrota ahir al camp del Betis. A la Lliga Femenina s'ha acabat ara, per cert, l'Espanyol 0, Badalona Women 1.
1: Situació a les carreteres a aquesta hora, equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
11: Bon dia, David. Després d'un matí prou tranquil, aquesta hora queden punts de retencions a la C60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral de Barcelona des de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Fa molta calor, alertes activades, temperatura rècord en un mes de setembre, el risc d'incendis molt alt a diverses comarques de Catalunya i pinta, Enric Agut, bon dia, que aquesta tònica es mantindrà tot el cap de setmana, oi?
13: Doncs sí, es manté tot el cap de setmana. Avui i demà, molta, molta calor. Ara mateix arriba als 39 graus al pantà de Siurana, 38 a Vinebre, i ja hem tingut algun nou rècord. Per exemple, a Barcelona, amb avui ja portem 4 dies consecutius de rècord, s'ha arribat als 35,2, superant per un grau el rècord d'ahir. Avui alguna xifra pot tocar els 40, a Ponent, a Pla de Lleida, també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà es mantindrà aquesta calor i sembla que a partir d'aquest dimecres començarà a canviar el panorama i la calor ja no serà tan intensa, amb xifres ja més normals per l'època. Així doncs, paciència, queden dies de calor intensa, 4 dies, sobretot avui demà, amb un cel serè, amb pocs núvols. Demà podríem tenir alguns intervals, però bé, el dia es mantindria estable.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:06. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol, després de, recordem-ho, deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. Ho ha fet en l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del seu partit, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Sánchez d'impulsar aquesta nova llei per, diuen, supervivència política i per comprar voluntats a Catalunya. Anem a Madrid. Tània Tàpia, Tània, bon dia.
4: Bon dia. Sí, Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
3: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
4: I a mig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics, que ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
3: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
4: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
14: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
4: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja més portar-lo a la justícia si s'acaba aprovant. Des del PSOE retreuen als populars que deixi els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
15: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapacite, que la españolidad no se mide en insultos.
4: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta. Conclouen que el president és dur amb els que el critiquen, diuen, però tou amb les màfies i amb el rei marroquí, perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
1: Tània, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
1: De seguida parlem de Ceuta, abans, però, de finançament, perquè n'ha parlat al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu Laia Framis que hi ha altres opcions.
16: Per exemple, cedien una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que s'utilitzi també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar, diu, territoris on és més car viure.
5: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També, doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
16: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Ara bé, fins ara Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya.
1: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes, més d'un mes, malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i rellotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que al·lega raons de seguretat, Maria Núria Rebelle.
17: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre emparat per la llei de ports que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi aquestes carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on, si bé admet que la instal·lació d'aquestes carpes pot incrementar els riscos a la protecció de la infraestructura, prevalen, diu, raons d'interès general que justifiquen aquesta ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives havia rebutjat altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta.
1: Encara sobre Ceuta, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu, Maite Curtó.
18: Sí, ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per a milers de joves. El Solidari s'ha parlat amb Anas Baixain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
19: Em dona una mica de pena perquè al Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
18: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOC, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
20: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
18: Solidari s'emet avui a les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
1: Crònica internacional, 3 minuts i un quart de 3. I novetat d'ara mateix, de fa només uns minuts, Vladimir Putin ordena aturar els atacs contra Kyiv durant 3 dies. El mandatari rus informa que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau, Joan Aleix Mata.
10: Sí, Steve Witkoff i Jared Kushner, els emissaris de la Casa Blanca, reuneixen avui amb Vladimir Putin i demà viatjaran a Kyiv per trobar-se amb Zelensky. El mandatari ucraïnès havia demanat que, amb motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, s'aturessin els atacs a tot el territori ucraïnès. Malgrat això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat almenys 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, on no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kyiv i el de la ciutat veïna de Borispil. El president ucraïnès considera que aquests atacs contra aquesta infraestructura són un intent deliberat del Kremlin per torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, de fet, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics, que qualsevol proposta per acabar la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny.
1: No ens movem de Rússia. Malgrat les sancions als atletes, als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, un dels quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat, la nostra corresponsal a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
21: Bon dia. L'any passat el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
22: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar
0: preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
2: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
21: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
2: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquest moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
21: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
1: Pel que fa a la situació a l'Orient Mitjà, Donald Trump resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president de nord-americà ho ha dit aquesta matinada des del despatx Oval i, seguint la línia del vicepresident J.D. Vance, ha negat que es tracti d'una guerra perquè, diu, només hi han mort 18 soldats nord-americans, Miquel Àngel Violant.
22: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, Donald Trump ha minimitzat el conflicte i assegura que es tracta d'un assumpte menor pels Estats Units.
23: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
22: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han bombardejat avui un petrolier iranià tocat a l'illa de Hark, la principal terminal d'exportació de cru del règim. Segons l'agència oficial iraniana, no hi ha hagut víctimes. El president Trump també ha amenaçat d'atacar la muntanya de Pickax, sota la qual es creu que l'Iran té una instal·lació nuclear subterrània a gran profunditat per enriquir urani.
1: I ara una qüestió que té a veure tant amb la guerra a Ucraïna com la guerra a l'Orient Mitjà. Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara a l'hivern. Núria Hart, bon dia.
24: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països, com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Serigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
25: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini ho podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
24: A curt termini preocupen les reserves de gas de cara als mesos de més fred, però el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes a llarg termini, com la demanda, que no para de créixer.
26: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc i, si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè no pot ser continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fem.
24: La majoria del gas que entra a Espanya és liquat i Algèria continua sent el principal proveïdor a la península.
1: I encara una més de la crònica internacional. A Alemanya demà hi ha unes eleccions regionals considerades clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífexs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder, Ulrich Zygmunt, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
27: Bon dia. Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però, sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Zygmunt, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Sigmund té clares les prioritats.
3: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una ideologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
27: Sigmund ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson, ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Sigmund pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
3: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols, i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política i per això ho farem sols.
27: Comercial de formació, Sigmund és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta a Alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 3, un minut per la publicitat i de seguida sabrem si encara hi ha molta gent que paga en metàl·lic.
6: Catalunya migdia. Amb David Casablanques.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta la programació a filmoteca.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquest cap de setmana el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
8: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
6: Aquest dissabte a 4:15, Sporting Girona.
9: El Girona busca la primera victòria de la temporada ara que ja té la plantilla tancada.
6: També a 4:15, Barça-Jaén des del Palau. Semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
9: A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
6: I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
9: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
8: Han tornat les tardes de cap de setmana de Ràdio i Esports.
6: Tot gira amb David Clopés.
8: Tenim passió per l'esport.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
6: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:22. A Espanya encara es fa més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria. És una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa a Maite Espanya per damunt de la mitjana europea.
12: Així és, i pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i d'oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres d'aquests resultats.
13: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
12: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
1: A 3 dies de tornar a les aules en un curs que es preveu convuls amb un calendari de mobilitzacions que ja comencen el primer dia, ens volem fixar avui en el 15% dels infants en edat escolar que tenen algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge com la dislèxia i el TDA. I cada cas necessita una resposta diferent. Ens ho explica Antoni Fortesa.
3: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
4: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
3: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin la informació suficient per poder adaptar les eines a l'infant.
5: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
3: La pediatra Anna Sanz destaca la necessitat d'un acompanyament positiu de les famílies en aquest inici de curs.
4: No entrar amb aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé, i sobretot donar-li la seguretat de que si algú no funciona l'ajudarem.
3: Conèixer bé cada infant i detectar les dificultats com més aviat millor és clau perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
1: Serós, el Segrià ha inaugurat avui el nou parc de bombers voluntaris després de gairebé dues dècades de reivindicacions per tenir unes instal·lacions adequades. L'equipament acull actualment 18 efectius. En capellà, a Serós, hi tenim en Roger Segura.
14: El nou equipament del Baix Segre, format per 15 mòduls, servirà de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya, com ha destacat durant la inauguració la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: Ara tindreu una instal·lació que, a més, és de la primera que fem. Modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids.
14: Els bombers van abandonar el novembre del 2021 l'antic parc de Serós, que havien ocupat durant 26 anys, després que s'hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant uns mesos es van instal·lar a l'alberg municipal i des del juny de fa 4 anys treballaven provisionalment en un magatzem de l'Ajuntament. Fa un mes es van traslladar a les noves instal·lacions que han suposat una inversió d'1,9 milions d'euros.
1: 4 minuts i dos quarts, us ho havien dit a la portada, avui tenim molt de cinema.
16: ¿Qué quieres que te diga yo?
17: Nada, no quiero que me digas nada.
16: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
17: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
1: Això que sentim és un fragment del Ser Querido, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, que sentíem. L'actriu mallorquina se situa al radar de Hollywood arran del seu paper en aquest film.
19: Luengo ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que, en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
20: I la Victoria Luengo està absolutament soberbia amb una estadat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
19: El Ser Querido està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La Bola Negra i Los Domingos. Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El Ser Querido es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost.
1: El Ser Querido des de fa poc més d'una setmana. Ahir una pel·lícula va tenir una estrena de rècord. Es va estrenar ahir i és rècord.
28: Les Rambles en Boqueria.
29: Necessitem...
28: Ha passat
29: algú a les Rambles, sí, ambulàncies.
1: Aquí compta el 4%, què ha passat a les Rambles? És Cronos, coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
19: En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT.
1: I encara més de cinema, anem cap a Venècia.
30: El retrato de la infanta debe llegar a su destino para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
1: La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i els figurants són lleidatans. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
31: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada
0: devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolás Chapulé.
2: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
10: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postó. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
0: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
18: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el concurs de Montrevei, no hi ha com localitzacions com molt icòniques, no, en aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet Jounou, la que fa d'infanta.
0: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Dos quarts de tres de la tarda arribarà als esports. Oriol Rodríguez, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Avui estrenem una nova temporada al Catalunya Migdia Esports i ho fem amb un munt de reptes esportius al davant. No podíem tenir una millor data per començar que aquest 5 de setembre, ja que avui és un dia molt especial per la llengua catalana i també per la Ràdio Nacional d'aquest país, per Catalunya Ràdio. De ben segur que si heu escoltat l'antena, tant ahir com avui, ja ho heu notat, però avui celebrem els 50 anys de la primera transmissió del Barça en català. Són 50 anys de la primera transmissió d'en Puyal. L'home, la veu inconfusible durant 42 temporades, el culpable que tants i tants narradors i narradores s'hagin volgut dedicar a aquest ofici, el d'explicar en català el que passa en un camp de futbol. El culpable que tota una generació sigui capaç de traslladar-se a alguns dels millors records esportius de la seva vida, escoltant només un instant de les màgiques narracions d'aquestes 5 dècades. Beneït, 5 de setembre del 1976.
2: Catalunya Migdia Esports, amb Oriol Rodríguez.

0: Avui tot el dia a Catalunya Ràdio estem de celebració, de seguidors en parlem, però abans es porta en directe. S'ha acabat el derbi de la Lliga Femenina de Futbol entre l'Espanyol i el Badalona Women a Sant Adrià i en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, primera victòria del Badalona Women en aquesta Lliga F i una victòria a les acaballes a la ciutat esportiva Dani Jarque. Al minut 89, Paula ha trobat a Maria Llompart i Llompart ha fet el 0-1 que ha donat la victòria al Badalona Women en aquesta ciutat esportiva de l'Espanyol. Per contra, un conjunt blanc i blau que continua sense sumar punts i per segona jornada consecutiva perd gairebé a les acaballes del partit. Per tant, a 0 l'Espanyol, 3 primers punts de la temporada pel Badalona Women.
0: Gràcies, Marc, i com us dèiem, celebrem 50 anys de transmissions de futbol del Barça en català, en la nostra llengua.
2: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça...
0: Amb aquest Barça a Les Palmes s'explicava per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català, a Ràdio Barcelona des d'aquell 5 de setembre del 1976. Roger Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hi ha un munt de moments que han quedat gravats a la memòria de diverses generacions de culers.
3: En aquests 50 anys hem viscut molts moments emocionants, com el de la Lliga d'Urruti.
4: Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo!
3: El mític gol de Wembley.
5: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca Soskov per la vaquera, pica Koeman! Gol!
3: El gol de Pizzi contra l'Atlètic de Madrid en la remuntada a la Copa del Rei.
6: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi!
3: O també el Bernabéu aplaudint el Barça.
7: Ha marcat el Gaújo, Gaújo, Gaújo, Gaújo, Gaújo, Gaújo, i el Bernabéu que aplaudeix. I el Bernabéu que es posa d'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir. Ara ja em puc morir. El Bernabéu d'empeus aplaudint. D'empeus aplaudint el Bernabéu. I perquè estigui tothom content, el Bernabéu dret aplaudint. El Bernabéu dret aplaudint. Ha marcat el Gaújo el tercer. Si fa o no fa, una jugada semblant a la del segon. El 32
3: i també Messi fent història.
8: Més que planeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: Don Andrés, i pèrdua de veu i pèrdua de papers general amb el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. La primera Champions de Wembley del 92, la final de París el 2006, aquell Barça-Getafe del 2007, aquest gol d'Iniesta a Stamford Bridge del maig del 2009, o el 5-0 del Madrid al Camp Nou el 2010. Són algunes de les transmissions que estem recuperant des de les 8 del matí i fins a la mitjanit avui a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A veure què són ara.
9: Iniesta a l'esquerra.
10: Som al 26 de la primera part del partit. Tenim Eto'o al mig, Messi a la dreta i Iniesta a l'esquerra. Però ataquen els del Chelsea. Una pilota llarga cap a la frontal, un magnífic control des de la frontal de Drogba, la sortida de Valdés que atrapa la pilota i Drogba que es queixa d'una empenta dintre l'àrea.
0: Doncs ara mateix aquest partit entre el Chelsea i el Barça, aquest gol màgic d'Iniesta al maig del 2009, està sonant al canal digital de Catalunya Ràdio, després en sonaran més fins a la mitjanit, com es dieu, per si voleu recuperar algun d'aquests moments màgics, tot plegat també completat amb un podcast dels 50 anys de transmissions, encapçalat pel Bernat Soler, que ja podeu sentir també en un nou recurs al web de Catalunya Ràdio. Avui, per tant, és 5 de setembre, demà dia 6, demà juga el Barça.

0: El Barça demà buscarà el 4 de 4 al Camp de la València, situar-se líder després de l'ensopegada del Real Madrid al Camp del Betis. Ara sentirem les primeres excuses de Mourinho d'aquest curs, però abans, Roger Bosà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Cap a València amb Lamine o sense Lamine?
1: Amb Lamine, que viatjarà, tot i que avui és veritat que s'ha entrenat en solitari, no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Flick ha explicat que tenia un cop. Després de l'entrenament, Lamine li ha dit que està bé i, per tant, viatjarà a València i podrà jugar. Això ha dit Flick. Una altra cosa és que sigui o no titular demà a Mestalla. Per Flick demà un partit dur, tot i que el rival sigui el València, que no està bé, i a més amb l'avís del que li va passar ahir al Madrid.
2: I think when you see the game yesterday...
3: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
2: And it's not easy there.
1: Per cert, que ja estan definits els capitans per aquesta pròxima temporada. Per aquest ordre seran Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine. D'aquests 5, Flick ha escollit els dos primers, que són Rafinha i Pedri, i la resta els ha votat al vestidor. Recordem, Eric, De Jong i Lamine Yamal. Aquesta temporada Flick ha decidit fer-ho així i ell mateix explica per què.
2: When I see the team, also the players...
3: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Tenim un bon equip de capitans i estic content. De moment tot va bé, però potser hi haurà moments en què les coses no aniran tan bé i caldrà parlar. Aquesta temporada necessito que cada jugador assumeixi la seva responsabilitat dins l'equip. Estic content amb els capitans.

0: D'aquí 6 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Som els de Catalunya Ràdio. Com dèiem, ahir va tenir la primera patinada al Real Madrid de Mourinho.
1: Ahí está Kylian Mbappé. Le va a coger carrera, pierna derecha para la carrera. Le pega, paró Valles. El remate, paró Valles.
2: Bueno. Mejora de contrato.
1: Ojo, Valles que lo celebra. No le ha hecho gracia a Kylian Mbappé. El penalti está mal tirado. La acción de Valles es un paradón, Herrera. Y luego Mbappé.
0: Hombre, es que le sobra Valles.
1: ¿Qué pasa con Valles?
3: Enhorabuena al Betis que jugó para empatar. Y le salió el gordo.
0: Segons el tècnic portuguès, el conjunt bètic li va tocar ahir la grossa de Nadal. Betis 1, Real Madrid 0, en un partit en què... Xavi Soler, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: El Madrid amb Mbappé al capdavant, ara ho sentíem, es va fer un fart de fallar gols cantats.
4: El francès va tenir fins a 4 grans ocasions de gol, però ahir la punteria no la tenia afinada. Fins i tot, en temps de descompte, va veure com el porter del Betis, Álvaro Vallés, li aturava aquest penal que sentíem. Per tot plegat, Mourinho diu que no sabia ben bé per què havien perdut.
3: No sé por qué hemos perdido. No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos, ha jugado muy bien. Individualmente también no tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud. Todo lo contrario, la gente ha dejado todo. Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos.
4: Mourinho, que va veure la groga a la segona part, va tornar a optar per retirar Guler i fer entrar Diomandé, avançada a la segona part, quan el jugador turc era qui millor estava rendint. En canvi, va deixar Vinícius, Bellingham i Mbappé al terreny de joc. Mourinho diu, a més, que els jugadors del Betis van ser més espavilats.
3: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos. Son más listos. Y obviamente que con el apoyo de una afición fantástica que empuja, que presiona, consiguen este tipo de cosas.
4: Recordem que el Madrid rebrà l'Inter dimarts a l'estrena de la Champions.
0: A veure com li va a Mourinho contra el seu ex-equip en aquesta estrena al Santiago Bernabéu, ja en plena Lliga de Campions, que comença tot just la setmana que ve. I avui tenim més partits al nostre particular Univers Futbol. En tres partits aquesta tarda a la primera divisió.
4: Sí, a un quart de cinc, el més destacat segurament, aquest Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid a Sant Mamés, i amb molts ulls posats sobre Julián Álvarez, després que el davanter argentí sabés que el seu futur immediat passa per l'equip matalasser i no pas pel Barça, com era la seva intenció. No s'espera que Julián sigui titular, però caldrà veure, segur que hi haurà càmeres atentes, a la seva actitud quan surti al camp, si és que surt al camp. Recordem que l'Atlètic de Madrid se situarà provisionalment líder si guanya les espera del que faci demà al Barça. A 6:45, el Rayo tornarà a jugar a l'exili, tornarà a jugar a Butarque, ho farà contra el Racing de Santander. I a 9:00, el Villarreal Deportivo de la Coruña, curiosament, serà el primer partit a casa pels de la Plana, que han jugat les 3 primeres jornades a domicili. El fet de no haver guanyat en aquests 3 primers partits comença a posar pressió a l'equip groguer contra un Deportivo, on veurem si ja debuta, molts el posen fins i tot de titular, Marc Casador. El futbol internacional, avui els partits destacats els busquem a les lligues italianes i a la Lliga dels Països Baixos. A Itàlia, a 6:00, un interessantíssim Inter-Nàpols, el que és el mateix, el primer de l'any passat, l'Inter, contra el segon, el Nàpols, o el primer de fa 2 temporades, el Nàpols, contra el segon de fa 2 temporades, l'Inter. I als Països Baixos ens fixem en un clàssic, un Ajax-PSV a partir de 8:00, el PSV, el gran dominador dels últims temps, sobretot la temporada passada, que va arrasant aquesta lliga, contra aquest nou projecte de l'Ajax de Mitchell, que no ha començat gens malament la temporada. I a la primera ref, aquesta tarda, debut a casa del Sant Andreu, tot i que no jugarà el Narcís Sala, ho fa a les instal·lacions de Can Dragó, rep a l'Àguiles de Múrcia. Serà a partir d'un 6:45 i serem amb l'Ernest Macià. Mitja hora més tard, a 6:45, el Nàstic jugarà al camp del Cartagena amb molta moral després de la gran primera victòria a casa contra el Saragossa de la setmana passada.
0: Tot això a l'Univers Futbol. D'aquí un minut arribem a 3:45 de la tarda. Com a Marc Andrés ens explicava tots just fa uns minuts, que el Badalona Women ha acabat guanyant el duel català de la jornada a la Lliga Femenina de Futbol. Espanyol 0, Badalona Women 1. En Marc Andrés és una jugadora de les de Badalona.

0: Sí, Oriol, amb la protagonista del partit al final, la jugadora que ha donat els 3 punts al Badalona Women, Maria Llompart, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bé, ha costat, però en aquest minut 89 ha arribat el gol. T'ha tocat fer-lo tu, però bé, entenc que molt contentes totes les jugadores del vestidor.
1: Sí, al final també ho dèiem aquesta setmana, que necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
0: Clar, el resultat sempre marca si s'ha jugat bé potser o si s'ha jugat malament, però igualment les sensacions molt diferents avui que les de l'Atlètic Club, no?
1: Sí, bueno, al final també si tu guanyes jugant malament surts amb bona cara i si perds jugant bé surts amb mala cara. Al final el futbol és guanyar i evidentment pues, si guanyes i jugues bé sempre és millor, no? Però bueno, són sensacions de perdre un partit, de guanyar un altre, però hem de seguir amb la mateixa línia i era la setmana que ve ens anem a Eibar a jugar fora el tercer partit seguit i intentar sumar punts i a seguir.
0: I sé que tothom sempre diu, bé, si guanyem el més important és més igual qui marqui, però a nivell personal entenc que la sensació de marcar doncs, també és especial, important i sobretot donar la victòria en aquests últims minuts.
1: Sí, és molt especial sempre marcar. Passa poc perquè és molt complicat marcar gols i més en aquesta lliga que cada vegada el nivell és major i a mi, pues, ja que marco pocs, quan marco sempre intento pues, estar feliç per mi, per l'equip i ja està.
0: D'acord, Maria, doncs moltes gràcies. I bons 3 punts.
1: Moltes gràcies.
0: Les paraules de la Maria Llompart, la jugadora del Badalona Women, que avui, amb el seu gol, ha donat la victòria al conjunt badaloní als 3 primers punts de la temporada.

0: això és el que ha passat aquest migdia entre dos dels equips catalans que tenim a la Lliga F. Aquesta tarda, l'altre equip català que tenim, el Barça, jugarà al camp del Sevilla. Ho farà a 8:45 amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Nazaret a la llista d'un Pere Romeu, que diu que el Sevilla és un equip alegre.
1: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: Doncs aquesta tarda, pendents d'aquest partit que jugarà el Barça, que recordeu que es va estrenar amb golejada la primera jornada del campionat de Lliga. Passen 2:45 de la tarda, fem una petita pausa i de seguida anirem fins a Gijón, on avui juga el Girona.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
3: La defensa del Barça ja es disposa a atacar.
4: Tot és possible un dia de partit.
3: Va la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín.
4: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: Ei, com vas? Com et dius?
8: Tenim un nom que el sap tothom.
7: Però d'on surts tu?
8: Tant se val d'on venim, si del sud.
7: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
7: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
2: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
12: Messi, encara Messi...
11: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
12: Està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
11: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
2: Commemorem 50 anys de futbol en català.
11: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: 3:45 de la tarda. Aquests 50 anys de narracions esportives de futbol en català, algunes de memorables també, les ha cantat el nostre personatge que saludem a continuació, és l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
13: Hola, què tal, Oriol?
0: L'Eduard, amb aquestes narracions i el seu mític patapam, quan el Girona era bàsicament a la primera divisió, però també t'has de fotre un fart de cantar patapams també a la segona divisió, perquè la Girona ja sap quina plantilla té en aquest primer tram de temporada, com a mínim fins al mercat d'hivern, i per tant ja pot començar a fer els deures. El primer pas avui, a partir d'un 4:45 de la tarda, en directe al Tot Gira, Sporting de Gijón, Girona.
13: Sí, amb un partit on el Girona ja té tota la plantilla absolutament a punt, després que hi ha hagut aquestes últimes jornades amb una plantilla amb condicionades a les baixes que hi podia haver hora. Ara ja Quique Álvarez, l'entrenador, ja sap quins jugadors disposarà com a mínim en aquesta primera volta de la Lliga, i avui que el Girona juga en un camp superdifícil com és el cas de l'Sporting, el Molinón. Fa moltes temporades que el Girona no jugava aquí, de fet a primera divisió no s'han enfrontat mai. Aquí va jugar-hi el maig del 2022, algunes jornades abans de pujar a primera, però ara ja Quique Álvarez absolutament centrat amb els jugadors que tindrà aquesta primera volta, amb les baixes, recordem, de Sigankov, d'Arnau, de Minso, de Joel Roca, d'altres jugadors, i amb les fitxatges d'aquesta última setmana, sobretot aquest últim, de Carles Pérez, que suposem que avui no serà l'equip titular. Justin és baixa, juntament amb Bounai i amb Porto. Aquests dos últims encara no estan en condicions. La primera convocatòria per Mate i per Carles Pérez, juntament amb Mauro Furtado, aquest central lateral esquerre portuguès tan i tan jove.
0: I avui el Girona visita un camp que, evidentment, és un dels mítics del futbol espanyol, aquest Molinón, on l'Sporting el que fa aquesta temporada, com a mínim, és marcar molts pocs gols, és dels equips menys golejadors, gairebé el segon equip menys golejador de la segona divisió, juntament amb els seus compatriotes de l'Oviedo, també hi ha aquí a l'Aldenc, Valladolid, a Ceuta, etc. Sí, equips que no marquen, però en aquest cas tampoc rep cap gol. L'Sporting, juntament amb el Sabadell, són els únics que encara no han vist com li perforaven la porteria.
13: Sí, s'enfronten aquests dos equips, podríem dir, d'un costat i l'altre. El Girona és un dels màxims golejadors, ha fet 7 gols, sobretot la setmana passada amb aquells 5 gols que li va fer a les Palmes. És un dels equips més golejador contra l'equip menys golejat, juntament amb el Sabadell, com deies, Oriol. Ni l'Sporting ni el Sabadell han encaixat encara cap gol aquesta temporada, amb un porter gironí, amb Rubén Ñáñez a l'equip d'Asturià, aquest jugador que es va formar al Girona, de Lloret de Mar, que després ha fet diferents voltes, que fins i tot va tenir un acostament amb una possibilitat de fa algunes temporades de ser nou jugador del Girona, però en definitiva és el porter titular, és el capità d'aquest Sporting de Gijón. No ha encaixat cap gol, per tant avui veurem si acaba guanyant l'equip màxim golejador o l'equip menys golejat, com és el cas de l'Sporting de Gijón, un Sporting que és líder, amb 7 punts, després de no haver perdut cap partit aquesta temporada, contra un Girona que la primera jornada va empatar, la segona va perdre i la tercera va aconseguir la victòria.
0: Hi ha algun equip, algun 11 ja que pugui ser reconeixible a partir d'avui pel conjunt de Quique Álvarez?
13: Aviam, encara no és oficial, però jo diria que sobretot Asprilla serà titular a la banda esquerra o dreta, juntament amb Brian Hill. És baixa Justin, jo diria que pot ser l'últim, l'únic canvi que pot haver a l'equip titular respecte a la setmana passada contra les Palmes, i el dubte que tinc és si Francés tindrà continuïtat al lateral dret o bé ja entraran Bounai o Mate, aquests dos jugadors que han arribat a última hora i seran ja titulars des del primer dia. Jo en principi crec que només el lloc de lateral dret, si continuarà Francés o entrarà ja segurament Bounai, i el canvi d'Asprilla per Justin, no crec que hi hagi gaires canvis més a l'equip titular.
0: Doncs aquest partit a partir d'un quart de 5 de la tarda en directe al Tot Gira amb l'Eduard i tota la colla per viure aquesta, esperem, primera victòria del Girona fora de casa. Per ser, ja sé que no t'agradava gens, però t'ho he d'explicar. El descans, Real Societat B0, Tenerife 0, un partit en aquesta Lliga Hypermotion en la qual...
13: Sí, ja la segueixo, Oriol, ja la segueixo. Ha de viure... també 0-0, les Palmes.
0: Ha de viure el Girona aquesta temporada, esperem que sigui l'única, perquè ha pujat a primera divisió, evidentment, a partir de la propera temporada i pugui tornar. Eduard, ens sentim aquí una estoneta al Tot Gira. Fins ara.
13: Fins ara, adéu.
0: Vinga, 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. El que volem fer ara és entrar al Palau Blaugrana, perquè hi ha Francesc Ripoll, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: Avui s'hi juga les semifinals de la Supercopa de Futbol Sala. Platform per nosaltres arribarà a partir d'un quart de 5 de la tarda amb el partit del Barça, però ara hi ha en joc la primera semifinal.
14: Sí, l'estan jugant el Pozo de Múrcia i el Palma. Estem a la recta final, falten 4 minuts per arribar al final del partit. Ja està guanyant el Pozo de Múrcia per 5-4. Partit igualadíssim entre dos equips candidats a guanyar títols aquesta temporada. Ara mateix el finalista seria el Pozo i el Barça, doncs, que intentarà aquesta tarda classificar-se també per aquesta final de la Supercopa que juga al Palau Blaugrana per primer cop a la història.
0: Ja hi ha ambient, ara s'ha d'anar omplint a mesura que passin els minuts per quan en jugui el Barça, no?
14: Ara no hi ha gaire ambient, sí que és cert que hi ha gent del Pozo, gent del Palma, però sí que es preveuen més números, més persones al Palau quan jugui al Barça. De fet, ahir ens deien que vindran uns 200 150 dracs de la gran animació del Palau, que això ja farà que soni molt al Palau aquesta tarda, en un partit contra el Jaén, que és un equip que porta mals records al Barça, sobretot la temporada passada, perquè l'any passat, a la final de la Copa d'Espanya i a la semifinal de la Copa del Rei, el Jaén va derrotar el Barça tots dos a la tanda de penals. I, de fet, ahir a la prèvia, Javi Rodríguez deia que això els feia tenir encara més ganes de jugar contra ells.
15: Llegamos bien, llevamos muchas semanas ya de pretemporada, jugamos en casa, ¿vale? Aunque no haya tantos colores azul y grana y se vea más naranja y amarillo, pero lo cierto es que estamos contentos, que estamos confiados, que tenemos muchísimas ganas, que es una nueva oportunidad de enfrentarnos a Jaén después de la Copa de España, la Copa del Rey, que caímos eliminados o perdimos la final contra ellos por penaltis y caímos eliminados en Copa del Rey, así que es una nueva oportunidad para poder ganar.
0: Doncs aquest Barça-Jaén a partir d'un quart de 5 de la tarda podreu seguir també el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fins ara, Francesc.
14: Fins ara.
0: D'aquí 3 minuts arribarem a les 3 de la tarda, parlem de ciclisme, la Vuelta avui 14a etapa en final en alt, qui no la guanyarà? Alfons Molina, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: És Tadej Pogačar, però tot i així no tot són males notícies per a l'eslovè.
16: Correcte, i és que el ciclista de 27 anys ha renovat amb el UAE Team Emirates per 6 anys més i serà fins al 2032, en principi. Són 13 anys a l'equip dels Emirates perquè corre per ells des del 2019. Pogačar ha declarat que han crescut junts, que han compartit moments increïbles i que és el millor lloc per seguir creixent i guanyant perquè encara li queden molts reptes pendents. Un d'ells, evidentment, és guanyar aquesta Vuelta que se li resisteix i que avui viurà una etapa que pot ser decisiva. 152 quilòmetres entre Jaén i la Serra de la Pandera. Un cim mític on han guanyat alguns dels millors ciclistes. Roberto Heras el 2002, Alejandro Valverde el 2003, Damiano Cunego el 2009 i Richard Carapaz el 2022. A la general, recordem que Enric Mas continua líder amb 1 minut 45 segons sobre Roglic, una mica més de 2 minuts sobre Félix Gall i gairebé 4 minuts sobre Richard Carapaz.
0: Això en ciclisme, ja que cada setmana s'estrena una nova temporada del Top 14, la Lliga Francesa de Rugby, considerada la més forta de tota Europa. I l'USAP de Perpinyà juga aquesta tarda amb l'objectiu de no tornar a patir per la permanència. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
17: La USAP ha acabat penúltima 4 vegades en les darreres 5 temporades, sinònim de partit de carro creu per salvar-se. L'entrenador principal, Laurent Labit, hi va arribar en plena crisi al mes de novembre, així que ara pot començar de zero. Sentim Pere Manzanares, la veu de l'estadi M. Giral des de fa més de 25 anys.
18: Aquest top 14 és considerat com el campionat nacional més rellevant del món i l'USAP manté el més petit pressupost. Per tant, no pot esperar gaires miracles.
17: Aquest estiu, però, ha estat intens, amb 12 sortides i 12 arribades. Destaca la tornada del pilar format al club Enzo Forletta, així com un dels fitxatges estrella del top 14, l'ala neozelandès Sevu Rees, que té el rècord d'assajos marcats a la Super Rugby, la màxima competició de l'hemisferi sud. L'objectiu principal és molt clar.
18: És posicionar l'USAP entre la desena i la dotzena plaça per a no tornar a viure les angoixes dels últims anys.
17: L'USAP s'estrenarà a París contra l'estadi francès aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Doncs ho seguirem també al Tot Gira. Aquesta tarda, per cert, no us perdeu a partir de les 7 de la tarda. Això, el Tot Gira.
19: Well, first off, you compare it to a lot of other EuroLeague teams.
0: Estaires Martín és un dels pals de palleta del renovadíssim Barça de bàsquet. Avui passa pel Tot Gira. Per cert, que en bàsquet la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz, ha caigut avui contra Mali per 82-73 al Mundial de Bàsquet. Gràcies a la Gisela Cot, a les vies de so, Xavi Vallarder també al control central, i a la Nadia Roig a la producció. Nosaltres hi tornem a partir de les 4. El Tot Gira avui amb aquest Sporting Girona.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
21: Bona tarda, us informa Berta Torrades.
1: Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa i risc d'incendi. Avui ja s'han assolit registres com els gairebé 38 graus i mig del pantà de Siurana o els 38 graus al Montmell, i per això el Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que els termòmetres tornaran a fregar avui els 40 graus a les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, també al Camp de Tarragona, la Catalunya Central i al nord de Girona. Aquesta calor intensa també dispara el risc d'incendi com a conseqüència d'un anticicló que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana prudència a la ciutadania.
21: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també, en els canals de salut, i, sobretot, molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
1: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i també la Terra Alta. Més notícies amb el Cristian Roldán.
22: Una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, Albacete. Els fets han passat cap a les 11 del matí durant les festes patronals del municipi. Segons els serveis d'emergència de Castella-La Manxa, la dona es trobava fora de les barreres de protecció del recorregut quan ha estat embestida per un bou. Tot i l'assistència d'urgència que ha rebut en un primer moment, ha mort quan era traslladada a l'heliport. L'alcalde d'Aina ha explicat que la víctima procedia de Catalunya i que era el municipi acompanyada dels seus familiars. A banda de la dona, en el mateix correbou també ha resultat ferit en un braç un home de 60 anys. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès tots els actes festius previstos per aquest dissabte.
1: 11 dies després de la tragèdia de la Gran Riuada al nord-est del Nepal, els equips de rescat han aconseguit recuperar dos supervivents. El primer l'han trobat en un dels túnels d'unes instal·lacions hidràuliques on no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. L'altre supervivent, una dona de 64 anys, l'han trobat sota la runa de casa seva. Això manté obertes les esperances de trobar més supervivents. Fins al moment, recordem, el balanç oficial supera el miler de morts i els prop de 5.000 desapareguts.
22: Centenars de manifestants criden "atureu les embarcacions" i ho fan vestits de negre i en passar muntanyes per bloquejar aquest migdia durant una estona els accessos al port anglès de Dover en protesta per l'arribada de pasteres de migrants. La protesta ha interromput durant una estona les operacions d'entrada i sortida del port, que gestiona un terç dels intercanvis comercials entre la Gran Bretanya i la Unió Europea. El líder de l'extrema dreta britànica, Tommy Robinson, ha dit a les xarxes que la protesta és textualment un advertiment dels patriotes britànics a l'establishment.

0: estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu.
1: Avui, Su i Yasmina són protagonistes del Posidònia Fest de Mataró. La capital del Maresme acomiada simbòlicament l'estiu amb una nova edició, la sisena, d'aquest certamen. El concert de Yasmina és a les 8 del vespre, al Port, amb una proposta que barreja el rap i el soul. A les 9 hi actua Su, una de les grans estrelles del pop actual. La cantautora catalana arriba amb nous temes, l'energia de sempre i el segell propi que l'ha convertit en un fenomen de masses. Ara als esports, Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. A la segona divisió, un quart de cinc, el Girona juga la quarta jornada al Molinón contra el Sporting de Gijón, que podreu seguir pel Tot Gira. Avui a primera divisió es juguen tres partits, Atlètic Club Atlètic de Madrid a un quart de cinc, Rayo Racing a dos quarts de set i Villarreal Deportivo a les 9. A la Lliga F, victòria del Badalona al camp de l'Espanyol per 0-1 amb gol de Maria Llompart. En handbol, el Barça jugarà avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal a dos quarts de nou. En futbol sala, un quart de cinc, el Barça s'enfronta a les semifinals de la Supercopa al Jaén. I a la Vuelta, avui, 14a etapa de 152 quilòmetres en final a la Serra de la Pandera.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest dissabte torna al Sense Fronteres.
5: Aquest referèndum és un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per a la llengua i pel país català.
4: A la Catalunya Nord, el nom administratiu no fa la cosa, si tenim memòria. Que ningú ens dicti la lletra, perquè la música la posem nosaltres.
6: I visca tramuntana que
3: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
7: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El dia D, el desembarcament aliat a les platges de Normandia el 6 de juny de 1944, va suposar l'obertura d'un nou front de guerra a l'Europa Occidental. Era el segon front contra els alemanys després del que havia obert la Unió Soviètica al front oriental. Sens dubte, l'èxit del que es va conèixer com a Operació Overlord va marcar un punt d'inflexió en la Segona Guerra Mundial. Però la derrota del nazisme encara exigiria molts més esforços. Al llarg d'aquell estiu del 1944, els aliats, encapçalats pels Estats Units i la Gran Bretanya, es van internar en territori francès per anar expulsant les tropes alemanyes. La campanya de Normandia tot just començava.

0: En el desembarcament, els aliats no van aconseguir enllaçar els diferents caps de platja i no van penetrar terra endins més enllà d'uns 14 quilòmetres. No va ser fins 5 dies després, l'11 de juny, que les tropes aliades van vèncer la resistència alemanya. Tot i que els nazis havien quedat força delmats pel desembarcament, encara van poder contenir l'avenç aliat unes 6 setmanes. És el que es coneix com la Batalla de Normandia. Igual que el desembarcament havia tingut 3 fases per aire, per mar i els bombardejos, la Batalla de Normandia també les va tenir. El mes de juny es conquereix Cherbourg, el juliol s'allibera Caen i Saint-Lô i l'agost es va arribar a Falaise. Les forces aliades van obtenir conquestes decisives, com la de l'estratègic port de Cherbourg, que va caure en mans americanes a finals de juny. El 25 de juliol del 44, amb el llançament de l'operació Cobra, les tropes aliades van aconseguir sortir del cap de platja de Normandia, prop de la ciutat de Saint-Lô, i van penetrar al nord de França. A mitjans d'agost havien rodejat i destruït una part de l'exèrcit alemany a la regió propera a Falaise. A partir d'aquell moment, el tercer exèrcit comandat pel general George Patton va avançar de manera molt més ràpida. El 25 d'agost, 2 mesos i mig després del desembarcament inicial, els aliats, amb una participació molt destacada de les forces franceses, van entrar finalment a París. Era el moment culminant d'una campanya que havia comportat moltes baixes a tots dos bàndols i havia deixat arrasada la regió de la Normandia. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut. Hola. Bones vacances. Han estat bé les vacances?
1: Sí, sí. Bueno, molt productives, sí, sí.
0: Doncs això ja és bo. Parlem del tema que ens ocupa avui, que no és tant el desembarcament de Normandia, sinó tota la campanya que ve just enganxada a aquest desembarcament. Que, pel que m'imagino, no es devien plantejar fer una campanya tan llarga i tan difícil. Devien pensar, un cop desembarquem, endavant les atxes.
1: Home, el que és indiscutible és de que la Segona Guerra Mundial al front occidental es lliurava aquí, la sort aquesta. Hi ha alguns reportatges que es fan i que expliquen i que diuen si no haguessin els aliats no haguessin conquerit aquestes posicions i la batalla de Normandia, la campanya de Normandia, no s'hagués produït, què hagués passat? Bé, això és especulacions amb una cosa molt important, però sí que és veritat que dins el front occidental és bàsic. És a dir, la guerra hagués durat molt més, les circumstàncies no sabem com haguessin anat i després les característiques que han tingut, que després va prendre la Guerra Mundial, hagués sigut molt diferent. Què van haver de fer primer? Bé, matxacar absolutament totes les platges de Normandia, intentar fer esclatar totes les bombes agudes i prevé, fer totes les previsions meteorològiques agudes i prevé, prendre decisions que no eren fàcils, perquè, en fi, perquè el temps no era tan bo com semblava, i clar, i aquí hi ha algunes decisions amb les quals el comandament aliat no estaven tots a una. I això vol dir coratge per part dels seus dirigents. Sí, sí. Em sap greu elogiar el general Eisenhower, per després l'actuació posterior que va tenir en referència al règim espanyol, però sí que és veritat, i la seva decisió, en fi, el cap superior, doncs, va ser important, no? I després hi ha una cosa que és molt important, doncs, en fi, totes les operacions que van fer els aliats, i després aquí, en fi, dins de les moltes coses que direm, de la campanya, de l'exèrcit, de les defenses, de les actuacions dels alemanys, de les actuacions dels canadencs, dels francesos, dels anglesos, dels americans, una cosa important, i hem de posar algun català, sí. I entre ells un català que també va ser important, que és Garbo. Joan Pujol Garbo. Bé, tot això és molt important perquè això ha passat indiscutiblement a la història de la humanitat del segle XX.
0: Qui ens acompanya avui ja forma part d'una certa tradició en aquest programa, que és arrencar les temporades amb la seva presència. És el bon amic, el doctor...
1: Té un bon esprint. Perdó, sí. Perdó, però m'he passat, sí. Però té un bon esprint. Sí. La confiança produeix aquesta...
0: Sí, i tant. El doctor Joan Villarroya, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, a qui agraïm un altre cop més. Bones vacances han estat, sí?
2: Sí, sí.
0: Doncs fantàstic.
2: Com sempre, les vacances sempre acostumen a ser caloroses.
0: Doncs això... encertat plenament, llavors.
1: L'estiu.
0: L'estiu, d'hivern, amb sort no. Anem a parlar de la campanya de Normandia. Sempre que recordem, i té una lògica absoluta, aquella campanya, pensem primer en el desembarcament, que és l'etapa inicial i potser la que ha estat més publicitada. Però, en canvi, el desembarcament que va ser molt important va ser, en certa mesura, un cert fracàs, perquè no va complir les expectatives.
2: Jo no ho comparteixo.
0: No, fantàstic. Bé, endavant, parlem.
2: Jo el que em fixo sobre la campanya de Normandia, perquè una cosa és el detall, i l'altre és la globalitat. Per exemple, quan ara feies la presentació, deies el 25 d'agost arriben a París, no? Que són 75 dies després. En els plans d'Overlord, tot anava a partir del dia 1 del desembarcament, hi havia uns objectius fixats, el dia 30 fins a on, i el dia 90 fins a on, a París. Per tant, hi van arribar 15 dies abans del previst. Per tant, quan jo dic, és a dir, fracàs o èxit, dic, a veure, si vam mirant platja per platja objectius d'aquell dia i errors que hi van haver, perquè clar, tot es planteja sobre una taula com estem nosaltres, però la realitat
3: es de moure 200.000 homes
2: que és la cagadat de la història per tot, pel·lícula, el cementiri que sempre és les imatges que hi ha de Normandia, i perquè no es parla de Utah. I quantes baixes hi van haver a Utah? Quin va ser la resistència alemanya a Utah?
0: Que és la platja més cap a Cherbourg.
2: És la platja Cherbourg, pràcticament zero.
0: Sí, sí.
2: I va haver errors, i tant. Van desembarcar 2 quilòmetres més a sud de fort, que això els va facilitar l'entrada.
0: Això anava a dir, van tenir sort. Perquè...
2: Però aquests fets que estan hiperestudiats i que jo els he llegit i a més he estat sobre el terreny, doncs clar, per exemple, aquell dia es van moure quasi 12.000 avions. 12.000 avions. Uns mesos abans, quants n'hi havien? Per preparar només això, quanta gent necessites? No els pilots, els avions, els pilots. Però organitzar, ara diem, ostres, 1.000 avions a l'aeroport de Barcelona amb el tema del 1.000. Posen 12.000 i en combat, que l'altre tira. No.
0: Sí. I que a més has de sortir en molt poca estona, tots junts volant, i es van produir accidents.
2: Per tant, això tot tenia unes complexitats que es defineixen setmanes abans sobre el terreny, sense resistència. Hi haurà vent, tant, hi haurà pluja, això no ho saps. I aleshores, algunes d'aquestes fets, per exemple, hi ha un fet, ja Maria deia, la missió dels bombardeigs anteriors era arrasar totes les defenses i tal.
3: Per treure les mines, sí.
2: En el punt que ja se sabia per la seva naturalesa geogràfica, que era humà, pel tipus de platja, és on els bombardeigs tindrien que haver estat més eficaços. I per una qüestió de llançar-los més endins del que és la línia, doncs pràcticament
0: no van tocar res.
2: Però això, vist des de nosaltres, dius, home, sí, ara vist, des d'aquell dia, ja portaven hores. Imagina't tonelades, escolta, el fum, tot el que hi havia, les precisions de les hores no són com les altres. I, per tant, jo parteixo de la base que, malgrat, per exemple, els paracaidistes,
0: aquest és un
2: hi ha gent que diu va aconseguir els seus objectius, però hi va haver paracaidistes que va caure 30 quilòmetres o 20 o 12 de on tenia que va caure. És veritat, però el que tenia que pretendre, estic parlant dels americans, els anglesos van ser molt més precisos i van aconseguir l'objectiu al 100%.
0: Sí.
2: I els paracaidistes, el seu objectiu general de desorganitzar, desballestar i cobrir els camins de sortida de les platges d'Utah, com que no van ser tots els eficaços, és evident que arribar a Kutans, que hagués sigut el nexe entre Utah i Omaha, es va tardar 4 o 5 dies més. Però, i mira si va tenir importància, que el general, que era de la Luftwaffe, que manava la divisió que estava sota Utah, com que estava a rens d'exercicis militars, a la primera notícia va agafar el cotxe i amb els seus ajudants cap allà. I una patrulla de paracaidistes el va, no solament el va detenir, sinó que el va eliminar. Sí. Per tant, aquella divisió va quedar sense cap gràcies als paracaidistes. I, per tant, errors puntuals n'hi van haver
3: moltíssims,
2: però el conjunt de l'operació, al final, diu, 15 dies abans, estaven... O sigui, van arribar 15 dies abans dels objectius que abans de desembarcar es van plantejar. Perquè arribar a París volia dir que el front es havia estès desenes de quilòmetres.
0: El Sena l'havien aconseguit controlar.
2: I aquí hi havia una altra cosa.
0: Lògica, sí.
2: Al final, en francès hi ha aquella, la paraula buixó en botón, que és allò, sí, un gran embús, no?
0: Sí, sí.
2: Al final, el problema, al cap de 6-7 setmanes de Normandia, la situació dels dos exèrcits era que l'exèrcit alemany, que va anar enviant tots els reforços que va poder, es anava exaurint i no tenia recanvi, i el problema de l'exèrcit americà és, i anglo-canadenc, és que les platges es anaven quedant, acumulant desenes de milers d'homes i de tancs, que no tenien sortida mentre el front no s'ampliés.
0: Els no hi cabien.
2: A la presentació, Enric, tu deies, sí, i quan es trenca el front després de l'operació Cobra, el tercer exèrcit del Patton és el que trenca i llavors avança.
0: Va cap a Normandia. Cap, sí, cap a Bretanya, però.
2: A Bretanya, i després sí, sí, trenca. Sí, sí. Això i alguns gira. Consideren que sí, va ser un... que es tenia que haver trencat més cap a Loira i anar cap a l'interior de França. Diu, però aquest tercer exèrcit què feia? Diu, estava esperant, ja existia, ja estava allà, però no tenia espai on actuar fins que es va trencar el front. I aleshores, de cap i volta, els alemanys ja no tenen res a Falès. No salven... Aquí sí que són crítics els historiadors, perquè en teoria no es tenia que haver escapat ningú de Normandia.
0: Sí, s'escapen moltíssims.
2: Sí, uns 40 o 50 mil que va ser la base militar. El material el van perdre quasi tot. Artilleria, tancs, no va quedar res. Però aquests 50.000 són els que van permetre refer les unitats alemanyes que després combatiran a les Ardenes, etc etc.
3: Però, ja però això s'ha de tenir en compte, que això que estem dient ara, els primers dies, això mobilitza, has de mobilitzar, ha d'actuar en la batalla aquesta inicial, 1 milió de persones, diu, que estan implicats en tot aquest combat inicial.
2: Sí, els
3: infraestructura logística d'això, per a part aliada.
2: Sí, per part aliada, al cap de finals de juny, que és de les poques coses que va anar negativa, és que ells tenien previst que ja hi tenia que haver pràcticament 1 milió d'homes, però com que hi va haver aquells temporals tan terribles que fins i tot es van portar, portaven un decalatge negatiu d'uns 100.000. Menys del previst.
0: Sí, sí.
2: Ja hi havia 890, així, sí, pels aliats, diguem-ne, no? Però, esclar, dos mesos després ja no eren 800, ja era 1,5 milió, i, en canvi, els alemanys, que tot plegat van mobilitzar 500.000 de soldats durant la batalla de Normandia, els altres, quan trenquen el front, no solament estan al 100% de les tropes noves, perquè el tercer exèrcit entra íntegre i els alemanys no tenen res a davant.
0: Sí, sí, de fet, els alemanys han de portar molta tropa del sud, sí, i precisament al ser frenats perquè s'ha destruït moltíssimes carreteres i infraestructures, doncs és quan comencen a produir aquelles matances...
2: La d'Urcingland,
0: que és la més coneguda, recordem que és al costat de Limoges, o sigui, sí, per tant, és pràcticament el centre de França, i estem parlant de Normandia, que està a la punta. Per tant, diguéssim, les distàncies que hi ha vol dir que han estat frenant i que per això avancen tan lent, i per això es produeixen aquests atacs, aquestes represàlies, que encara frenen més l'arribada dels reforços.
2: Sí, la divisió que tu et refereixes és la d'Arreich. És la que protegia la zona de Montauban,
0: sí,
2: Mondeus,
0: sí, sí.
2: I clar, quan la comencen a dirigir ordres, sí, cap al nord,
0: sí, sí,
2: resulta que totes les vies principals hi ha d'anar per vies secundàries i de nit. Clar, com dius tu, això, en vez d'arribar en dos dies o en un dia, va tardar una setmana.
0: Sí, sí.
2: Però entremig, això...
0: Es produeixen aquestes coses, però no va ser l'únic cas, aquest potser és el més conegut.
2: El més conegut és Odadur, i l'altre és, s'escriu Tulle,
0: sí,
2: en francès Tulle, que l'alcalde, sí, era l'últim abans de president, era l'Holanda, de tu, que tu el van penjar, que hi ha, sí, imatges...
0: Sí, sí, tots els...
2: 99 arbres, 99, sí, sí, habitants penjats per una represàlia, i Odadur és tot el poble sencer, que, per cert... Hi ha un molt bon treball d'un historiador sabadellenc de fa molt pocs anys, que saps que hi ha una família de Sabadell...
0: Sí, una família catalana que va ser assassinada allà. De fet, es pot visitar... És molt interessant visitar Oradour-sur-Glane, no només perquè impressiona, sinó perquè el cementiri que està enganxat, el van posar allà mateix. És molt curiós veure com a totes les tombes posa assassinat per... I en algun cas posa per alemanys i en altre per nazis, que és una gran divisió que hi ha dins de França, de si tots els alemanys són culpables o no. Els nazis eren els culpables. I això a les tombes es veu, aquesta divisió.
2: Però hi ha un tema més dificultós en el cas d'Odadur, perquè la unitat que va actuar, que una gran part va morir a Normandia, poques setmanes després, quan hi va haver els judicis posteriors, tres quartes parts eren alsacians.
4: Sí,
2: i,
4: aquell,
2: i a la postguerra, l'Alsàcia hi havia tornat a França. I per tant, és un tema...
4: Sí, sí, encara més dolorós.
3: Un tema civil, conflicte dolorós, civil intern. Sí.
4: Tornem a la batalla de Normandia. Després d'aquest retard inicial amb els objectius, que després ja veiem que serà més que superat, com és la situació després de 5 o 6 dies? Han pogut, després de les platges, fins on han arribat?
2: Han arribat a relativament pocs quilòmetres, a la zona de Vallès, on més trenquen, i aleshores tanquen la península de Cherbourg, o sigui, la península on hi ha Cherbourg, i aleshores...
4: Cherbourg és a la punta atlàntica, diguéssim.
2: Sí. I aleshores ja l'objectiu primer de l'exèrcit americà és ocupar Cherbourg, que ho aconsegueixen a finals de juny.
4: Perquè volen un port bo.
2: Necessiten un port. I aleshores el problema és que, amb els dies previs a l'ocupació, els alemanys, això va passar a la majoria dels ports que van ocupar després, els alemanys destruïen tot el que podien de tota la infraestructura del port, amb el qual la necessitat que hi havia d'utilitzar els ports perquè arribés tot el que milions d'homes necessiten, que és milions de tot, jo sempre dic, milions de tot,
3: Sí,
2: el dia de marca de Normandia hi havia 220 milions de mapes preparats per cada unitat per quan avancessin per França.
4: Imagina't.
2: Només això. Ara imagina't materials quirúrgics, tot.
4: Gasolina...
2: Tot.
3: I aleshores... Alimentació.
4: Sí, clar.
2: I les municions i les armes, artilleria.
4: Sí, vestuari, el que vulguis, tot.
2: Aleshores, els ports era com una obsessió, però realment va ser encara les platges i els ports artificials, un perquè l'altre,
4: va volar,
2: els que van, diguem-ne, vestir. Perquè Cherbourg, operatiu, no ho va estar-ho fins moltes setmanes després. Aquest és el primer objectiu.
4: Els americans primer van cap aquí.
2: Per la banda de Cherbourg, i després ja intentar cap a Saint-Lô, per anar avançant cap a l'interior de Normandia.
4: Saint-Lô i Caen, que és...
2: Caen també... és la banda més...
4: Caen ho havia de prendre l'exèrcit britànic, al cap de pocs, dos o tres dies de tot, imprevist.
2: Està a 13 quilòmetres de...
4: Sí, mira.
2: Si són difícils a vegades 13 quilòmetres, perquè van tardar 5 setmanes.
4: Per això dic.
2: Perquè aleshores els alemanys, com que Caen era clau, perquè Caen ja és una zona plana, la banda de Saint-Lô i Vallès, aquella famosa al Bocage, que és difícil, i això beneficia les tropes que es defensen, no? És com allò de l'Ebre, les tropes republicanes, la situació del terreny favoreix els que es defensen. En canvi, Caen és una zona oberta. Si trencaven per Caen el primer dia, obria les possibilitats d'entrar doncs, quasiament fins a París, tot el que és ja la França plana. Per això a Caen es produeixen les batalles i operacions durant 3-4 setmanes més importants, perquè allà els britànics plantegen dues operacions. Una és la Groundwood, que és amb tancs intentar trencar el front definitivament. Cosa que dues vegades que ho van intentar
4: van ser destruïts, amb
2: moltes pèrdues, no? Perquè, evidentment, l'exèrcit alemany, les divisions que envien, la majoria eren blindades, eren al començament d'èlit, la legió que tu explicaves, i aquesta resistència de 5 setmanes frena l'avenç aliat, però jo sempre dic, en quin cos? L'exèrcit aliat perd milers de tanques, i quan acaba la campanya, i els alemanys en tota la campanya, perquè això està numerat i comptat, 1.600 tanques de primer nivell i carros de, i carros de combat, i quan acaba Normandia no queda res. I els aliats en perden el doble que els alemanys, en perden el doble, els alemanys, i el moment que trenquen el front i guanyen, en tenen el doble.
4: Ja, aquesta és la diferència. Ja es veu que no anem bé.
2: Ah.

0: La primera ciutat francesa alliberada a la campanya de Normandia va ser Bayeux, el 7 de juny de 1944. Just 7 dies després, el 14, el general Charles de Gaulle, líder de la resistència francesa, entrava al seu país per primer cop en 4 anys. L'home que el 18 de juny de 1940 havia instat els francesos a no rendir-se, en un discurs des de Londres, finalment tornava a trepitjar terra francesa. Ho feia convertit en el flamant cap del govern provisional de la República. El primer discurs, aquell mateix dia 14 de juny, va ser a la plaça del Castell de Bayeux i reforçava el compromís amb la causa aliada.
1: Estem profundament commoguts de trobar-nos aquí, reunits en una de les primeres ciutats alliberades de la França metropolitana. Tanmateix, no és el moment de parlar d'emocions. El que el país espera de vosaltres darrere les línies de combat és que continueu la lluita avui tal com no ho heu deixat de fer mai des de l'inici de la guerra i des del juny de 1940. El nostre crit, ara com sempre, és un crit de guerra. Perquè el camí del combat és també el camí de la llibertat i el camí de l'honor. Aquesta és la veu de la pàtria. Continuarem fent la guerra amb les nostres forces terrestres, navals i aèries, tal com ho fem avui a Itàlia, on els nostres soldats s'han cobert de glòria i tal com ho faran demà la França metropolitana. El nostre imperi, del tot unit al nostre costat, ens ofereix un suport immens. Lluitarem per França amb passió, però també amb raó. Vosaltres, que heu viscut sota la bota de l'enemic i heu servit a la resistència, coneixeu la veritable naturalesa d'aquesta guerra. És un conflicte particularment dur. Aquesta guerra clandestina, aquesta guerra lliurada sense armes convencionals. Us prometo que continuarem la lluita fins que es restableixi la sobirania sobre cada pam del territori francès. Res no ens impedirà de dur-la a terme. Lluitarem al costat dels aliats amb els aliats com aliats. I la victòria que assolirem serà una victòria per la llibertat i una victòria per França. Us demano ara que us uniu a mi per cantar el nostre himne nacional, la Marsellesa.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Villarroya i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la campanya de Normandia durant la Segona Guerra Mundial. Doctor Villarroya, acabem de sentir a Charles de Gaulle pronunciant a Bayeux. Bayeux, per cert, és l'única ciutat tota de Normandia que no rep ni una sola bomba. I, per tant, quan la visites, veus com devia ser aquella Normandia abans de la guerra. De Gaulle arriba, i arriba de manera molt controvertida, perquè tinc entès que havia d'estar-se molt poca estona i ell s'hi va pel discurs.
1: Sí, és aquella fase que el de Gaulle pues, va costar molt que el Roosevelt, el Churchill no, ja comptava amb ell com a futur líder, però els americans no l'acceptaven.
0: No el volia, no el volia ni en pintura. No?
1: El van bandejar molt totes les decisions, cosa que amb ell el va irritar. Finalment logra imposar que una setmana després pugui arribar, i aleshores ell va forçar la màquina perquè els altres volien, bueno, ja que vol, que trepitgi, que d'allò...
0: I adéu-siau, cap a casa.
1: I ell, que això ho sabia fer molt bé, el de Gaulle, doncs va forçar la màquina, però al final el van tornar a empaquetar cap a casa, eh? Vull dir que fins a poques mesos després no va aconseguir finalment que els americans diuen, bueno, no hi ha...
0: Fins a l'alliberament de París.
1: Sí, clar. Dius, no hi ha cap altre més remei que aquest, sí, sí. Ens el tindrem que menjar amb patates.
0: El que passa que aquest discurs que hem sentit és important, sí, perquè realment sí. Marca un abans i un després.
2: No, hi ha una personalitat molt
1: aquest
2: definida amb el debut.
1: Sí, l'altre que es pot sentir, el París ultrager, el París...
0: Sí, sí.
1: El
0: hi ha tres discurs importants, que és el del 40, aquest
1: i el de París.
0: I el de París,
1: més,
0: sí.
1: El fons del discurs és tan trampós, del sí, París sí. Alliberat, les nostres bones... Sí, sí. Que és tot...
0: Sí, sí.
1: Sigui ha sigut per les forces franceses
0: soles.
1: Encara estaria en mans dels alemanys, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè no, és que és així, es van rendir, ell no, però, en fi, ara s'entria entre una altra dinàmica,
0: sí, sí.
1: I ell això va saber doncs, donar-li la volta, com els francesos han fet en molts aspectes d'aquest període.
0: I ho han fet molt bé.
1: I ell aquell discurs, imagina't, en aquell moment que tothom ja estava al carro de l'alliberament, no? A nivell de la societat francesa, doncs és un discurs abrandat, i el de Bayeux també. El que passa que el de Bayeux està en unes circumstàncies que ell... ja estem aquí, ja hem arribat, però el torna. En canvi, ja a París...
0: A París és una altra cosa.
1: En els pas de l'Eisenhower no entrava, alliberar París.
0: No,
1: eh?
0: Perquè no volia mantenir...
1: No volia mantenir una ciutat de 2 milions de... o 2,5 milions d'habitants,
0: Tot i així, una cosa que també xoca és que un dels principals... exèrcit, per dir-ho d'alguna manera, que va tenir pèrdues a la batalla de Normandia, van ser els normands. O sigui, les pèrdues civils van ser brutals. Pèrdues és un eufemisme de morts, sí, i de ferits, i de gent que es va quedar sense res. Potser van patir més els normands que els exèrcits en lluita, que òbviament van patir molt,
1: En les guerres, el pitjor que hi ha és... nosaltres parlem de Normandia. Això és veure Corbera d'Ebre, no? Sí, a l'Ebre... Sí. Pots parlar de molts anys àmbits. Ara, els pobles i ciutats que van estar al mig de la batalla...
0: Ho van
1: va quedar.
0: Passar, sí.
1: Ara faig aquesta comparació. Mm. Què pots visitar de Belchite, les ruïnes? Per què? Perquè allà on hi ha una batalla, i estem parlant d'una batalla que els recursos de destrucció a l'Estat espanyol eren
2: una milionèsima
1: part. Aleshores, quan tu, a Normandia, allò, milers de bombarders bombardejant, aleshores, cada vegada que atacaven per trencar el front, abocaven...
0: tones i tones d'explosius, sí.
1: Això va ser a canvi d'arrasar Normandia. Arrasar-la. I això, durant anys... Clar, nosaltres ja tenim una certa edat, el Josep Maria i jo, tu no, Enric,
0: home,
1: que és
0: una
1: més
0: criatura,
1: jove.
0: Una criatura,
1: Però, com que són temes que sempre ens han interessat, i jo vaig visitar per primera vegada Normandia el 77 o 78, tenia 24 o 25 anys, i jo de Durk encara vivia la senyora que va sobreviure quan jo hi vaig estar-hi. Molt bé. El tipus de historiografia que hi havia, si ara la repassessin, per exemple, què hi havia sobre els bombarders aliats que van arrasar Caen, Bayeux, però Caen, pobles, van ocasionar milers de víctimes. No hi havia res historiàficament seriós. Això, 40 anys després, ja tenim tota la base. Però clar, en aquell moment, feia 15 anys, els anys 60, 15-20 anys, i eren aliats. I clar, tu tenies que dir que els aliats doncs van arrasar...
0: I van alliberar, i en canvi...
1: Alliberar. I després, evidentment, aquestes 6 setmanes amb el potencial... Estàvem parlant d'un milió d'homes per una banda, mig milió per una altra, milers de tancs, avions, les granges, la ramaderia, les condicions de vida de la gent. Els exèrcits, siguin aliats o no, quan es desmadren i es desfixa, són molt perillosos. Violacions de dones normandes.
3: Trepitgen la societat.
1: Va ser brutal. Normandia, a la història, és per nosaltres, quasi per tot el món, no? Perquè a més Hollywood hi ajuda molt.
3: Sí,
1: ara,
3: sí.
1: Per la història dels Normandia baixa, no?
3: Per poble.
1: Va ser brutal. Va ser, en canvi, tu compares altres... Com que després de Normandia la campanya de França va ser absolutament ràpida, no? Que en poques setmanes...
0: Res a veure.
1: Res a veure. Les altres, sí, sí. Tu parles, per exemple, Caen, Arrasada, Bordeus...
0: Sí, no,
1: Llemotges, Poitiers...
0: Sí, sí, res.
1: I després encara hi ha una cosa pitjor per això, que també durant anys hem amagat. Clar, i això és una decisió de l'Eisenhower, en contra del Churchill i dels propis comandaments. A partir de la primavera, del principi del 44, com ja s'està decidit quan serà més o menys i el lloc, un dels objectius era destruir totes les comunicacions de França per impedir l'arribada i moviment de les tropes alemanyes.
0: I el tema logístic...
1: Més, tot el tema. Bé, aleshores, això era impossible fer-ho sense que, si tu anaves a anul·lar tota la infraestructura ferroviària sense causar víctimes i tots els nuclis industrials. Això, Churchill no n'era partidari, i a Eisenhower és una ordre seva, però, a més, esclar, si tu haguessis bombardejat de tal manera que bombardejaves només uns determinats indrets, podies donar pistes als alemanys per on anaven els trets. Per tant, es va bombardejar fins i tot els nuclis de ferroviaris de Marsella i de Lió, que no estaven...
0: Que no tenien res a veure, digues.
1: I els bombardejos aliats a la primavera del 44 van causar... van destruir tot el sistema ferroviari francès, però una cosa és això i l'altra. I per entendre el que és aquest tema de com van quedar algunes ciutats, pràcticament amb la batalla acabada, misteris per què, van bombardejar l'Havre. L'Havre, el port de l'Havre. Sí, sí. I hi ha dues imatges. Una de l'Havre, com estava, el setembre del 44. I poses Hiroshima, una foto, així, posa allò. I ciutats destruïdes...
0: I no distingeixes, allò.
1: Això, aquesta és una història que, esclar, era complicada, perquè és el cost de la victòria... Bueno, però això també va passar a Itàlia.
0: Sí, sí.
1: Els militars romansos diuen, home, que els italians ja són aliats, és igual. Van bombardejar a Dojo, i a França igual. I, per tant, Normandia, doncs, els hi ha quedat desenes de museus, tota la vida serà un lloc, diguem-ne, de turisme, clar, a part d'aquests altres llocs meravellosos,
0: molt bonics.
1: La Cruïlla, doncs, entre... Un dels llocs, per mi, més fantàstics del món, la Cruïlla entre Bretanya i tal, Montsant Miquel, no? Però el cost per la gent
0: va ser
1: brutal.
0: Perquè els combats com a tal, a part dels bombardejos, també van ser molt destructius, però per tots dos bàndols.
1: Sí.
0: S'ha comparat de vegades a la ràtio de morts del front soviètic, allò que sempre es va considerar que era altíssim, amb el ràtio de morts que hi va haver a la batalla de Normandia, específicament, i és molt similar. O sigui, és un... No estem parlant de petites escaramusses. Això els soviètics sempre van dir que no, que havien anat quatre gats, però que sembla que la mortalitat i la duresa dels combats va ser altíssim.
1: No, el combat va ser altíssim. A més, era un front molt estàtic, fins que no el van trencar. En canvi, els fronts de l'est són uns fronts superamples, però hi ha una diferència. Els fronts de l'est, per exemple, el que avui en dia, mentre es produeix la batalla de Normandia... El 21 de juny del 44, els soviètics inicien la famosa operació Bagration, que avui en dia els estudiosos militars, jo llegeixo, diguem-ne, consideren que és l'operació més brillant de tota la Segona Guerra Mundial. Perquè en una setmana, l'exèrcit alemany perd 28 divisions senceres, que vol dir mig milió d'homes, al front del centre. Que és això el que farà que arribin fins a la Prússia Oriental, arribin a Varsovia...
0: Sí. Hi ha
1: aquestes dimensions... Sí. Clar, però aquí es mouen, només en aquest front, perquè no comptem Ucraïna, pensa que, esclar, és un front, diguem-ne, que és tot... No hi ha el mar entremig, no? I es mouen un milió i mig d'homes...
3: I a més una planura, no? Tot això.
1: El nombre de baixes en proporció... Ara, el que és el pam a pam a Normandia va tenir un cos molt gros, però... també hi influència molt la manera d'entendre la guerra. I tu, a l'americà, sempre donaves respostes a la seva societat. I, per tant, com que ells es consideren que són els millors i tenen els millors avions, i el millor, dius, home, si som els millors, per què tenim tantes baixes? I aquest joc. I, per tant, per això les operacions americanes sempre es mouen utilitzant els recursos màxims de foc per tenir les menys víctimes. I al final,

0: era una anàlisi crua i realista, despullada de propaganda, que les últimes línies donava a entendre que l'única sortida pel règim nazi era rendir-se. Encara que amb el cap de gabinet Hans Speidel van acabar suavitzant el document abans de fer-lo arribar al Führer, aquest no li va perdonar a Rommel el to derrotista. El va acabar obligant a suïcidar-se amb cianur el 14 d'octubre de l'any 44. Per molt que Hitler les considerés un desafiament a la seva estratègia, les valoracions de Rommel sobre Normandia van acabar sent profètiques.
1: Molt bé, Hans. Repassi l'informe i faci lliurar el comandant en cap del front occidental, el mariscal Günther von Kluge, per tal que li arribi al Führer.
2: Esteu segurs que aquest és el missatge que li voleu transmetre, mariscal Rommel?
1: Absolutament. La situació al front de Normandia es complica dia a dia i s'acosta a una crisi greu. Ara no és moment pels eufemismes. El domini aeri dels aliats és absolut i les baixes a les nostres divisions són molt elevades. Vostè mateix em va donar les xifres, general.
2: Són terribles i empitjoren cada minut que passa. Hem patit unes 97.000 baixes, entre elles les de 2.360 oficials. I en canvi, dels 10.000 efectius de reforç assignats, només n'han arribat realment uns 6.000.
1: Ho hem posat tot això, oi? El calçasses d'en Keitel només ens ha enviat 17 tancs enfront dels 225 que hem perdut. I les divisions d'infanteria acabades d'arribar són del tot inexpertes.
2: Em permeteu que li faci una última repassada? Com han demostrat els combats, davant d'aquest desplegament de mitjans per part de l'enemic, fins i tot les tropes més valentes acaben esmicolades, perdent efectius, armament i territori. No es poden traslladar forces de rellevància al front de Normandia sense debilitar el front del 15è Exèrcit, el Canal de la Mànega o el front de la Mediterrània, al sud de França. En aquestes circumstàncies, cal preveure que en un futur proper l'enemic aconseguirà trencar el nostre front, que és feble, especialment el del 7è Exèrcit, i penetrar profundament a França. No sé.
1: No li sembla bé, Speidel?
2: És aquesta frase, l'última, la que em preocupa. Les tropes lluiten heroicament a tot arreu, però el combat desigual s'està acostant a la seva fi. Al meu entendre, cal extreure conclusions polítiques d'aquesta situació. Mariscal, li parlo no com a militar, sinó com a amic. Tregui la frase de l'informe. No voldria que l'acusessin d'alta traïció.
1: Què em suggeriu?
2: Caldria parlar de conclusions a seques. Res de conclusions polítiques. Seria un desafiament massa arriscat.
1: D'acord, no se'n parli més. Tant de bo l'eliminació d'una paraula permeti que el Führer obri els ulls davant del que està passant.
3: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
4: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
5: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: París, la postal perfecta.
8: Ah, és que és tan mono!
7: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
8: Súper!
7: Nous superherois.
8: No se't pot amagar res, eh?
7: Ah! Nous enemics.
8: Què?
7: Noves aventures.
8: Que bé!
7: Mil i una sorpreses.
8: La sorpresa.
7: Súpers, esteu preparats pel canvi?
8: Estic segura que podem superar el repte.
7: Prodigiosa. Les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Villarroia, tenia raó Rommel?
9: Home...
0: Això que hem sentit ara?
9: Sí, a veure, tenia raó perquè els militars que estaven... El Hitler ja sabem que dirigia la guerra des d'un búnquer o des de l'Obersalzdo.
0: Sí.
9: Mai va ser un dirigent que comprovava les realitats del front. Tot ho feia sobre la taula, no? I aleshores, en canvi, Rommel, Rudens i molts dels comandaments, inclús de les SS, que podíem eren més fidels a la idea del Führer, però la realitat del front, la inferioritat alemanya, era tan manifesta, doncs que ells diuen... Tots els que van passant, però després el Rommel serà ferit i retirarà, el Kluge, el que el substituirà amb en Kluge, i altres, perquè es conserven els que van sobreviure, és clar, la infància...

0: La prioritat alemanya era ja tan notòria que ells com a militars, aquest sentit de dir, escolti, que...
1: No... No,
2: sí, la guerra és potència de foc.
0: I aleshores ells, els informes, dir, escolti, què passa? Que el Rommel en aquest sentit era més virulent en dir, escolti, això és que no hi ha res a fer, estem... O busquem sortides pactades o militarment estem perduts.
1: Estem derrotats.
0: El seu cap d'estat major, que és l'Spiegel, que es va salvar pel els pèls de les seves les acusacions d'implicació, i que després jo penso que va ser estat major algú de l'OTAN, l'Spiegel va tenir un càrrec, l'Spiegel li va suavitzar l'informe perquè diguem-ne no fos tan brus, però ja dic que és el Rommel i tots els militars que estan a primera línia o manant sobre el terreny a l'exèrcit alemany, que tots, si els hi pregunten, alguns ho feien a nivell més particular. Alguns que quan arriben, com el Model o després el... n'hi ha un, ara no recordo el nom, que d'entrada diuen, vale, això és exagerat. I quan porten 24 hores i veuen la realitat, ja com estan les unitats alemanyes després de 6 o 7 setmanes, no? Que tenien la meitat de les plantilles, de les armes, i els objectius que plantejava el Hitler, el famós contraatac de Morten i tot aquell somia truites, els militars alemanys, els romans, és clar que tenen raó. La història és impecable en aquest sentit, perquè en poques setmanes l'exèrcit alemany es derrumba.
1: Per tant, gran part de la campanya de Normandia és una campanya de desgast, o sigui, que van xocant, van perdent tots militars, van perdent soldats, van perdent material, i uns els reposa i l'altre no.
0: Uns no solament els reposen, sinó que els multipliquen. Clar. Sembla allò dels pans i els peixos, sí, i els altres no tenen. Això hi ha els estudis que diu quants reforços a partir de la tercera o quarta setmana va rebre l'exèrcit alemany. Són molt pocs milers. Carros de combat, o sigui, els famosos tanques, que diem, és un anglicisme, no? Són poques desenes de les plantilles que hi havia a les unitats que entren. En canvi, i els perden tots, és que això està super ben estudiat, ho perden tot. En canvi, diu, les pèrdues dels atacs, dels intents de ruptura, sobretot dels anglesos, a la zona de Caen, algun dia van perdre 400 tancs en alguna d'aquestes ofensives, que és una... Clar, les armes antitancs han millorat molt al llarg dels 3 anys de la guerra, molt bé. Doncs quan acaba, dius, home, doncs, si n'han perdut 400 en 2 o 3 dies, 400 en l'altre, quants en tenen? Doncs en tenen el doble dels que havien desembarcat. I, per tant, quan comença aquest abans que arriba a Brussel·les, que arriba a Metz, que arriba tot a França, bueno, i després des del desembarcament de la Provença a l'agost, el 15 d'agost, arriben a Lió, arriben fins a l'Alsàcia...
1: El roden i... Sí.
0: En vez de porten entre... Es calcula que amb la suma de les divisions anglo-canadenques tenen 4 o 5 mil tancs. Amb un avantatge que en van perdent. Però sempre els americans creen 20 divisions blindades i mai en creen més. L'única diferència és que les pèrdues que tenen sempre les van cobrint.
2: Les van reposar.
0: Sempre,
1: són divisions plenes.
0: Plenes.
1: En canvi, les altres són divisions que es van petites.
0: Al final, diguem-ne...
1: I això que el material tampoc no era el millor, perquè recordo que el carro Cromwell dels...
0: No, els britànics amb tancs.
1: Li deien el forn dels britànics, perquè tenia tendència a explotar i a cremar tots els avantits.
0: Els anglesos, per exemple, amb aviació, els seus models d'avions, inclús alguns van ser molt més reeixits que els alemanys. L'Spitfire va ser un caça absolutament competitiu a primer nivell. El famós Mosquito, aquell bombarder ràpid, allò va ser, vamos, els alemanys el van crear. En canvi, amb el que és... Però també té una lògica. A Anglaterra, per defensar-se, fins a l'aparició de l'aviació...
1: És una illa.
0: Era la marina. I molt intel·ligentment, a partir dels anys 30... Diu, com ens hem de defensar? Amb la marina, com sempre, però clar, ara ha aparegut l'aviació que pot acabar amb la marina. Per tant, comentem. Quin és l'element coix? Tot i que ells són els principals teòrics de la guerra blindada. El líder Hart i el Führer, no? Són els dos grans teòrics. però en canvi, diguem-ne, a la pràctica, l'exèrcit de terra és el que més, diguem-ne, el més abandonat i tecnològicament, i sobretot el nombre de producció. El nombre de producció de tancs britànics
1: comparat amb la producció,
0: és baix. És baix, i els models no són reeixits, no? Mm. Els americans troben el Sherman, que és un excel·lent tanc mig, amb tot, no es pot comparar amb un Panther, però els alemanys en van fotre 40 o 50 mil, i els alemanys en van fer 5 mil. I el Panther, a més, era d'una mecànica molt senzilla, era fàcil de reparar, etc, etc. I tenia una sèrie d'avantatges, diu, no necessitem un de millor, i amb això van arribar on van arribar.

0: Falès, un altre objectiu estratègic, va ser atacada el 7 de juny de 1944 i no va poder ser alliberada pels canadencs fins al 17 d'agost. A l'est d'aquesta ciutat, entre el 18 i el 21 d'agost, va tenir lloc l'últim gran enfrontament de la batalla a Normandia, quan l'exèrcit alemany es va veure encerclat i derrotat a l'anomenada Bossa de Falès. Els nazis van ser rodejats per l'acció conjunta de canadencs, nord-americans, britànics i polonesos, entre d'altres. A les memòries Croada Europa, el general Dwight Eisenhower exposava els problemes de coordinació que hi va haver entre els aliats desplegats a la zona. Eisenhower va quedar molt impressionat en visitar el cap de batalla de Falès un cop els alemanys havien estat vençuts.
1: Atès que la gran majoria de les forces aliades atacaven des del perímetre d'un gran semicercle cap a un centre comú, determinar els punts exactes on cada unitat havia d'aturar-se per tal d'evitar enfrontar-se a unitats aliades que avançaven en direcció oposada va resultar una qüestió complexa. En aquest cas, les tropes de Bradley, que avançaven descrivint un gran moviment de rotació, havien de recórrer una distància molt més gran per tancar la trampa que no pas les tropes britàniques i canadenques. Es van produir confusions al front i l'única manera d'evitar-les era aturar les tropes allà on es trobessin, encara que això impliqués permetre que alguns alemanys escapessin. Em trobava al quarter general de Bradley quan van començar a arribar missatges dels comandants de les columnes nord-americanes que avançaven. Es queixaven que els límits imposats per les ordres permetien escapar als alemanys. Vaig donar ple suport a la decisió de Bradley de complir estrictament les ordres que establien la línia divisòria entre els grups d'exèrcits. Altrament, s'hauria pogut produir una batalla desastrosa entre aliats. Davant d'un desastre total, l'enemic va lluitar desesperadament per mantenir oberta la boca de la bossa que es tancava a fi de salvar-se tant com fos possible de la desfeta. Els comandaments alemanys es van centrar especialment a salvar els elements cuirassats i, tot i que una part de les seves divisions Panzer va aconseguir creuar de nou el Sena, ho va fer a costa de perdre una gran proporció del seu equipament. 8 divisions d'infanteria i 2 divisions Panzer van ser capturades gairebé íntegrament. El camp de batalla de Falès va ser, sens dubte, un dels escenaris de major mortaldat de tota la guerra. Carreteres, autopistes i camps estaven tan col·lapsats de vehicles destruïts i de cadàvers d'homes i animals que travessar la zona resultava extremadament difícil. 48 hores després del tancament de la bretxa, la vaig recórrer a peu i em vaig trobar amb escenes que només Dante hauria pogut descriure. Era literalment possible caminar centenars de metres seguits trepitjant només carn morta i en descomposició. En l'avanç més ampli dirigit contra els punts de pas del Sena, a la rereguarda de l'exèrcit alemany, les tropes nord-americanes també es van veure obligades a aturar-se per evitar superar els seus objectius i disparar contra les pròpies forces. Els alemanys van tornar a aprofitar l'oportunitat per escapar amb una part més gran dels seus efectius, de la que haurien pogut salvar si s'hagués previst la situació amb exactitud.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Villarroya, Falès, encara que no és un èxit absolut de les tropes aliades, sí que representa el final, pràcticament, sí, de la batalla de Normandia, malgrat no haver sortit tan bé com ells volien.
3: No, a veure, Falès, els estudiosos militars sempre han considerat que aquí el comandament aliat i allò va ser un fracàs perquè les condicions eren molt favorables a que no s'escapés ni un soldat de Normandia, perquè Falès
0: un soldat alemany
3: pogués... hi havia l'opció de rodejar-los del tot i no poder sortir. Aleshores, això no es va assolir amb la rapidesa que feia falta, i això va permetre que els alemanys van tenir uns dies, obert una ruta travessant el Sena, que van poder retirar material pesat, res, perquè clar, això era més complicat, però en canvi van poder retirar, es calcula, uns 50.000 soldats de Normandia, que és un 10% de tot el que va intervenir Normandia per part de l'exèrcit alemany. Quina és l'error més greu? Que aquests 50.000 soldats alemanys, que molts eren
4: veterans
3: sí, i molt professional, com que les fàbriques alemanyes encara a l'agost, setembre i octubre encara produïen, doncs amb el material que van anar sortint aquests mesos, amb aquesta base d'aquests 50.000 es van poder refer algunes unitats d'èlit que són les que aguantaran fins al final de la guerra. Probablement sense aquests 50.000 hagués sigut molt més difícil, perquè aquests eren gent veterana, experts en la guerra.
5: Veterans en la guerra.
0: A partir d'aquest moment ja pràcticament es pot dir que la campanya de Normandia és acabada. Patton, per un costat, amb el Tercer Exèrcit comença a pujar, els francesos de la Segona Divisió van cap a París, etcètera. Vull dir que ja comença a moure's d'una manera...
3: A un ritme brutal.
0: Que no té res a veure amb aquesta guerra, no de trinxeres, perquè no ho és, però sí de posicions que hi ha a Normandia. A partir de llavors, els exèrcits campen més.
3: Per la banda del nord-oest, els canadencs i anglesos fins a Brussel·les primers de setembre, per la banda tot el sud-oest de França des de la Provence. En poques setmanes han alliberat tota França, excepte la banda de Metz, que ja costarà... Els alemanys ja els hi donen temps a refer-se, i a l'avenç també té un desgast pels que els victoriosos, que és que s'allunyen de les seves bases logístiques i aleshores hi ha problemes de subministres, de tot
0: tipus. I per tant van més lents del que...
3: I quan tu frenes, a l'altre li dones l'opció de poder-se
5: recuperar-se.
3: Aquest és el final.
0: Doncs frenem aquí per recuperar-nos, perquè no tenim més temps. Joan Villarroia, moltíssimes gràcies per haver tornat a obrir la temporada de l'Avantguàrdia, que ja és això un costum, t'esperem abans, però també pel primer de la propera temporada.
3: Moltes gràcies. És un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
0: Vinga, per nosaltres també. Joan Maria Soler i Sabater, has estat a Normandia?
5: No, he estat a Normandia.
3: Doncs l'any passat no vaig organitzar amb els amics, però ja com que ja tinc els problemes que tinc de respiració, vaig organitzar i ja no hi vaig anar.
0: No anirem composant.
5: Són aquests dèficits que té, no? Que has estat a altres fronts de la guerra important, però aquests de Normandia no hi
0: estan. Això és l'Avantguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Xavier Martín i Albert Cortés.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Avantguàrdia.

0: patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: 50 anys, un 5 de setembre del 1976, es va posar la primera pedra. Aquell dia, Joaquim Maria Puyal va fer la primera transmissió de futbol en català de la història. Era un Barça a les Palmes, amb Cruyff a la gespa, un fet insòlid per l'època. Un any abans havia mort el director, i el futbol la gent només el podia escoltar en castellà. Aquella iniciativa va ser qualificada de bogeria, fins al punt que alguns directius van arribar a dir: voleu dir que la gent ho entendrà? 50 anys després, el Barça, però també l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, el Nàstic, l'Europa, el Sant Andreu i tants d'altres es poden seguir en directe en català. Però també els partits de bàsquet, d'handbol, de futbol sala, les motos. Aquell dia, avui fa 50 anys, en Puyal va posar la primera pedra d'un edifici que tots continuem construint, explicant les coses en la nostra llengua. Llarga vida a la ràdio esportiva en català.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre avui, el Tot Gira, 50 anys després, seguirem fent allò que va començar el Puyal. De seguida la transmissió en directe de l'Sporting Girona, però també del Barça Jaén, semifinals de la Supercopa de Futbol Sala, l'etapa de muntanya de la Vuelta, el US Open, els oficials de Fórmula 1 a Itàlia, la Supercopa Ibèrica d'handbol i el Sevilla-Barça de la Lliga F. I tot en la nostra llengua, en català. Comencem.
2: Això és el Tot Gira, des del 2004, amb David Clopés.
3: De l'àrea massiva lluita, també Niskens que ve des de darrere, aquest home sensacional. Facultats Niskens se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el club està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golàs! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una vegada i amb una categoria.
0: Això que sentiu és un dels primers gols narrats en català a la ràdio. Ràdio Barcelona, Barça 4 a les Palmes 0, un de Juan Carlos, dos de Cruyff i un de Manolo Clares. És el primer partit narrat en català, narrat pel gran Puyal, i avui d'això en fa 50 anys. Avui al Tot Gira farem un homenatge a aquella efemèride, però també en gran part a aquells que han fet i segueixen fent possible que es pugui fer ràdio esportiva en català, que és el que fem al Tot Gira. Tot Gira avui amb el Raúl Ordales, el Marçal Turó, el control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció, el Víctor Rodríguez al control central i l'Oriol Rodríguez de Vistaire. Ben tornat, Oriol, vacances bé?
4: Gràcies, les vacances sempre bé.
0: De seguida cap al Molinón, on juga avui el Girona, i cap al Palau amb les primeres transmissions del dia, avui en futbol sala, Supercopa, semifinals, però abans us convido a punxar en directe el que està sonant ara mateix a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
5: Per descomptat que si el Barça en 90 minuts a casa i 90 minuts a fora havia estat incapaç de marcar un sol gol en 180 minuts,
0: i és que avui, coincidint amb aquest 50è aniversari d'aquell primer partit en català, des de les 8 del matí i fins a la mitjanit, podeu escoltar de manera ininterrompuda les transmissions més mítiques del Puyal a Catalunya Ràdio. Ara a les 4, just acaba de començar la transmissió de la final de la Champions a Roma, 2009. Barça-Manchester United, la tercera Champions. Per tant, d'aquí no gaire, recordo que tot va marcar el minut 10, d'aquí no gaire, si connecteu l'exclusió digital, sentireu com va narrar el Puyal aquell primer gol d'aquella final de Champions. Oriol, ara la final de la Champions del 2009, però ja abans hem pogut sentir Wembley, també París.
4: Sí, també el gol de Messi contra Getafe, aquell encara Messi, també el gol d'Iniesta a Stamford Bridge.
0: Els partits sencers, eh?
4: Sí, i després, contraprogramant el Tot Gira, però em sembla també molt bé, el 5-0 al Madrid al Camp Nou, al Madrid de Mourinho del novembre del 2010. Això serà entre les 6 i les 8 de la vespre, entre les 8 i les 10. Si voleu escoltar la final entre el Barça i el United de Wembley de l'any 2011 i la darrera Champions, l'aconseguida al juny de 2015 a Berlín, per acabar la jornada entre les 10 i les 12 de la nit.
0: Molt bé, doncs transmissions que podeu sentir íntegres, mítiques, del Puyal a l'exclusiu digital. Avui, de fet, nosaltres us demanem al nostre compte d'X del Tot Gira que ens digueu també amb quina transmissió en català us quedaríeu d'aquests 50 anys.
4: Ja tenim un munt de respostes, per exemple, la Niol, que diu que jo tinc gravats els gols de Toi Belletti a la final de la Champions del 2006.
0: I demana si els podem recuperar, són aquests.
6: Està comprova a Llull, la passa per l'Arson, assisteix cap a l'esquerra, paret tòpica i tot, i gol.
0: Aquest era el 1-0, el de To, i després arribaria a l'èxtasi amb el gol de Belletti.
6: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per l'Arson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova a centrar el peu d'esquerra per Belletti, que s'incorpora a centrar de xut de Belletti, gol.
4: Aquest és el 2 a 1, el que li dona la Champions al Barça, amb aquell diluvi que feia a París. Per exemple, l'Albert Rubí també diu moltíssimes, evidentment, diu, però la més especial és la de l'Urruti, t'estimo.
3: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti.
0: A Ràdio Barcelona, aquesta transmissió d'aquella lliga que guanyaria després el Barça, Valladolid, amb aquella genial aturada d'Urruti en un llançament de penal. Bé, al llarg del dia d'avui ja veureu que recordarem molt aquestes mítiques transmissions del Puyal, aquests 50 anys de transmissions del Puyal i de molts altres que han seguit el llegat del Puyal i que també han narrat en directe a Catalunya Ràdio moltes i moltes efemèrides de l'esport català. Ara toca fer-ne una en català, una transmissió al Molinón, perquè juga el Girona, obrint transmissió.
7: Tossuts.
8: I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar i nunca que rendirse.
7: Valents.
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El tercer.
7: Ambiciosos.
8: Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment el partit. Girona 4, Pedrito.
7: Esbojarrats.
8: Gran!
7: Orgull gironí.
8: Tira amb la cama dreta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha marcat el nen.
7: Aquí comença la transmissió del Girona. Tornarem.
0: Quarta jornada a la segona divisió. Ahir divendres, primer partit, Les Palmes 0, Leganés 0. I s'ha acabat ara fa uns instants el Reial Societat B1, Tenerife 1. El Girona visita avui el Molinón des de la meitat de la taula. 4 punts en 3 jornades, però revifat després de la golejada per 5-2 de fa una setmana a casa contra Les Palmes. Ara sí, ja no calen fulls amb anotacions perquè el mercat s'ha acabat i la plantilla està tancada i la tenim ben clara. Ha arribat Carles Pérez i ha marxat Unagi, els últims moviments del Girona. Entrem al Molinón. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
9: Hola, què tal? I molt bona tarda.
0: I a l'estudi, en Xevi Soler, la Susi Sala i en Francesc Cargol, què tal? Com esteu?
10: Molt bé. Molt bé. Bona tarda.
0: Solà, a tu també t'ho demano. Amb quina transmissió esportiva en català et quedes d'aquests 50 anys?
10: Amb la del primer ascens del Girona.
0: Molt bé. La resta, us voleu afegir, Cargol?
11: Bé, segurament que sí, l'ascens del Girona, però quan escoltava la veu d'en Puyal, jo tinc 54 anys, per tant, 50 anys de transmissions, tota la meva vida escoltant en Puyal i ara la TDT i tot plegat, se'm posa la pell de gallina en la gran majoria de transmissions i de gols.
12: Jo em quedo amb la d'Urruti, t'estimo, perquè el meu pare, recordo que es tancava a la cuina a escoltar la ràdio per escoltar el partit del Barça, i jo, com m'agradava el futbol, anava allà a escoltar-lo i tinc el record d'aquell dia, perquè feia tant que no guanyava una lliga al Barça, que el meu pare estava molt content.
13: L'encara Messi, encara Messi, encara Messi, com es pot transmetre tant només dient el mateix cada cop repetit?
0: Això mateix.
13: És màgic. És
0: narració genial, aquell dia del Quim. Recordo que x.com /totgira podeu anar deixant les vostres narracions preferides.
10: M'he quedat sol, m'he quedat sol.
0: Home, no, està molt bé. A mi m'ha agradat molt i em va emocionar molt aquella narració del primer ascens. Avui una narració més en català, la del Girona, i en català als 11. Xevi, va, som-hi.
14: Vinga, parla el Girona amb només un canvi respecte a la golejada de l'altre dia contra Les Palmes. Jugarà amb Gazzaní a la porteria, Francés, Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltran al doble pivot, Esprilla a la banda dreta, únic canvi en aquest 11 de Quique Álvarez, Brian Hill a la banda esquerra, Abel Ruiz a la mitja punta i Benat en punta.
0: El rival és l'Sporting, que compta, és a la part alta de la classificació, són cinquens amb 7 punts, van empatar la primera jornada amb el Sabadell, però després han guanyat els dos següents partits. Amb qui surten?
14: I Ángela Iáñez a la porteria, Guille Rosas, Dunya Beitia, Pablo Vázquez i Cuenca a la defensa, un noi d'un poble molt maco que es diu Àlex Corredera i Nacho Martín al doble pivot, amb Conrad i Osifef a les bandes, Gelabert a mitja punta i Juan Otero en punta.
0: L'àrbitre del partit,
14: Salvador Lax, no és broma, Salvador Lax i Álvaro Moreno al bar.
0: Només un canvi, entra Esprilla, home, s'ho va guanyar, no, Susi?
12: S'ho va guanyar i a més és un canvi obligat, Justin està lesionat, per tant, és cert que s'ho ha guanyat, però no pel darrer partit, sinó pels tres partits que ha fet, que ha estat realment el revulsiu pel Girona.
13: Entra, cal dir-ho, per la baixa de Justin, també, hem de comptar que no
0: sempre es quedarà el dubte, si no hagués estat lesionat, però home, jo crec que números minuts en va fer, per ser titular, Francesc.
11: Sí, sí, està clar que és un jugador revulsiu quan ha sortit des de la banqueta, però el veig titular per la diferència que marca en zona de finalització. Per tant, és normal que Quique Álvarez repeteixi pràcticament l'11 que li va donar aquesta victòria davant les Palmes. Hem de veure una versió del Girona fora similar a la que hem vist els dos partits de Montevideo.
0: Xavi, Carles Pérez és a la convocatòria?
13: Sí.
0: Sí, a la banqueta, de moment.
13: Sí, yes, i també hi ha un altre jugador que debuta en una convocatòria, que és Mauro Furtado, que és aquest jove portuguès de 18 anys, amb fitxa del filial, també per primer cop a la convocatòria de Quique.
0: Molt bé, això és a punt de començar, com també és a punt de començar Palau Blaugrana, la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Ja tenim un finalista, el Barça busca el seu lloc a la primera gran final de la temporada. Francesc Ripoll, què tal, com estem? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: Això és a punt de començar, eh?
15: Sí, el jugar al Palau Blaugrana és un Barça-Jaén en aquesta segona semifinal. El Barça, que es vol classificar per la final, que ja espera el Pozo de Múrcia, que ha derrotat a la primera semifinal al Palma, guanyant per 8-4.
0: Molta gent al Palau?
15: Menys de la que hauria, sent una competició de semifinals i final. Sí que és cert que han vingut dracs al Palau i animaran una miqueta l'ambient. Més gent que la primera semifinal, però et diria una mica més d'un quart d'entrada.
0: Molt bé, doncs a punt de començar aquest Barça-Caen, a punt de començar l'Sporting Girona. Pausa ràpida i comencem.
2: 50 anys narrant en català.
16: Tocarà Foscos per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soso, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
2: Anys d'esport en la nostra llengua. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real, Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: Chato! L'estiu s'acaba!
18: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
20: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
21: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
22: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
23: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
24: 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
2: Els partits del Girona, el tot gira.
0: Un minut i un quart de cinc a punt de començar el partit. Solà, bona entrada al Molinón?
26: Sí, molt bona entrada, molta gent. Clar, és que aquest camp és grandiós. A vegades quan veus aquests equips a la segona divisió, que encara estan encallats en aquesta categoria, te n'adones de l'èxit que ha estat pel Girona. Està, de moment, 6 temporades de primera divisió. És veritat que és una llàstima haver baixat, però és que aquesta gent de l'Sporting fa, crec que 10 anys que no
0: repitja
26: la primera divisió.
0: Fa temps que volen tornar. Ja vam comentar la primera transmissió que vam fer a segona amb el Sabadell, que es va estrenar amb mèrit, sí, empatant aquí, i de fet fallant un penal al camp de l'Sporting, empat a 0, i veurem si avui el Girona és capaç també de puntuar-hi. Per cert, també comença aquesta hora, partit de la primera divisió, a Sant Mamés, bon partit entre l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid.
4: L'Atlètic de Madrid que busca guanyar per situar-se líder provisional a l'espera que faci el Barça, de moment amb Julián Álvarez des de la banqueta.
0: I també amb futbol internacional pendents de la Premier, juga el City, oi, des de les 4?
4: El 14 de la primera, avui amb Benzo ja l'equip titular, el 14 la primera, City 0, Coventry 0.
0: Amb un ull posat avui també a la Vuelta, que tenim etapa important de muntanya, en final a la Sierra de Pandera, que ens seguirà l'Alfons Gorina. Hola, Alfons.
1: Bona tarda.
0: Alguna cosa destacada a aquesta hora?
1: Doncs que es nota que no hi és Pogacar, perquè el seu company d'equip, el nord-americà Kevin Vermeerke, és atacat en solitari a l'estil Pogacar. A 50 quilòmetres de meta, marxa en solitari i de moment ha aconseguit marxar del grup d'escapats, que tenen més de 5 minuts de marge respecte al grup principal.
0: Comença Molinón, Solà.
3: 20 segons de la primera meitat, la primera pilota que ha estat a punt de tocar l'esprilla, no ha fet un bon control, treurà de banda l'Sporting de Gijón. Toca David López en zona defensiva, Francesc es continua situant al lateral dret i avui Francesc esprilla a la dreta, Brian Hill a l'esquerra.
11: Sí, veurem ara a veure si aquesta opció de jugar esprilla a cama tancada, no?, per intentar anar cap a dintre.
3: És que tots dos són esquerrans,
11: sí,
3: clar.
11: Sí, no, tots dos són esquerrans, però penso que l'opció és més d'esprilla, que pugui jugar cap a dintre, perquè és on té més tir, té més precisió i té més finalització que no pas Brian Hill.
0: Ha començat Molinón i ha començat Palau Blaugrana, fatal el partit pel Barça de futbol sala, Francesc.
15: Sí, perquè al mig minut de la primera meitat s'ha avançat el Jaén, error per mi en la sortida de Miquel Feixas i un jugador del Jaén ha acabat fent el primer gol del partit. Ara portem 50 minuts de la primera meitat. Barça 0, Jaén 1.
0: Molinón, Solà.
3: A Molinón hi ha hagut una falta en el mig del camp. Traurà l'equip de l'Sporting de Gijón.
13: La falta de Fran.
3: Un Sporting que va vestit igual que el Girona. Avui un Girona amb aquesta samarreta, sí, un color verd-blau.
13: Xula, eh?
3: Sí.
12: A mi m'agrada. Ens portarà sort aquesta, va.
3: L'any passat quina era la que ens portava sol? La groga, no, Xavi?
13: La groga, sí.
3: Diuen que és un color de la Costa Brava, aquest, del mar. Bé, jo veig que és el mar de la Costa Brava, veig que és una mica més blau, no? Té la pilota bé, és igual, no parlem de...
0: Home, seria més de mar Carib, no, aquest color, que no pas de la Costa Brava. La Costa Brava té un blau més intens.
3: Sí, més intens. Juga la pilota a la defensa de l'Esporting de Gijón. Duia Beitia, es podrien posar uns números que es veiessin més bé, eh? Mira, els del Girona es veuen perfectes. Pilota llarga cap a Otero, encararà Júnior, es creu el defensa del Girona i envia la pilota córner a l'esquerra del porter Gazzaniga.
13: El primer.
3: Dos de la primera meitat, una pilota llarga cap a Otero, que segons he pogut veure en el sorteig, com que el capità és el gironí Rubén Yáñez, Otero serà teòricament el que pugui anar a parlar amb l'àrbitre.
13: Sí, és així.
3: Em fa gràcia aquestes coses, que hi havia tres jugadors en allà al sorteig. Dos i mig de la primera meitat. Primer córner a favor de l'Sporting, a l'esquerra de Gazzaniga. Penjarà la pilota corredera, en curt, la deixa per Conrad, altra vegada per l'Sporting de Gijón, a la frontal de l'àrea gran, Guilla Rosa, xuta amb la cama esquerra, fora! Ha passat fregant el pal dret de la porteria de Gazzaniga, també enganxat al travesser, la primer xut, 3 de la primera meitat, clar, aquí deuen saber cada vegada que xutem, gairebé pot ser gol, perdó, Gazzaniga, però va passar la setmana passada contra les Palmes.
11: I ha xutat Guilla Rosa, lateral dret, molt ofensiu, pràcticament veurem que tota la banda dreta és per ell, perquè Conrad de la Fuente, jugador del Barça, fins i tot va debutar la Champions League com el primer equip del Barça, fa els moviments de fora cap a dintre per deixar-li tota la banda a Guilla Rosas.
13: Ha anat molt just, eh?
3: Sí. Has dit que era d'un poble maco, Corredera, Xavi?
13: Molt maco.
11: I jugador important per l'Sporting de Gijón, Xavi. El busquen molt, tant en el joc d'inici, perquè a vegades va a l'alçada centrals, com en zona d'arribada. És un futbolista que té molta arribada a la frontal de l'àrea.
13: Perquè ho entenguin els oients, com Vilatà meu de Sant Joan de les Abadesses.
3: Corredera, precisament, la deixa per Nacho Martín. Encara en terreny de joc a l'Sporting, no va a la pressió, va anat. Té la pilota a l'Sporting, pilota llarga per la banda dreta, pujava Guilla Rosas, com ha dit en Francesc Gargol, molt ofensiu. Ha rebutjat Àlex Moreno, envia la pilota fora de banda, au favorable a l'Sporting de Gijón. Ha tret ràpidament Guilla Rosas enrere per Duña Beitia. Aquest més enrere per Pablo Vázquez. La demana a l'esquerra lateral Cuenca. Pablo Vázquez la deixa altra vegada per Corredera, que per Nacho Martín, pilota llarga a la banda dreta, Guilla Rosas. Evita que la pilota surti per un lateral, cap allà hi va Àlex Moreno. Guilla Rosas en va cap a dins, aixeca el cap, busca la centrada, finalment se'n desdiu, envia enrere per Nacho Martín, aquest a la banda dreta per Conrad, encararà Brian Hill, Conrad no pot passar, busca posició de xut, frontal de l'àrea gran, la deixa per Gelabert a la banda dreta per Guilla Rosas, atac llarg de l'Sporting, l'acaba espifiant Conrad de la Fuente, vol sortir en pilota controlada Iza, li ha fet falta, llei de l'avantatge, va anar descarregat cap a Gazzaniga, 5 de la primera meitat, el Molinón empatem a 0 de moment, Sporting 0, Girona 0.
0: Per cert, el xut acaba el xut que ha fet el Girona és el primer en tot el partit, de moment sense grans ocasions. A tot això, el Barça reacciona en aquesta Supercopa de Futbol Sala, empata el partit davant del Jaén.
15: Sí, empatat tot just després. Pito, aprofitant una errada, en aquest cas, del porter del Jaén, Espínola, que ha blocat una pilota, se li ha escapat i Pito ha estat atent i ha marcat a porteria. Avui d'anar 2 minuts de la primera meitat, 2 gols, Barça 1, Jaén 1.
0: Ha millorat l'entrada al Palau?
15: Una miqueta, però jo crec que això es quedarà aquí. Demà, si a final, jo crec que la cosa millorarà més. Avui és una mica com un partit de lliga normal al Palau, diguéssim.
0: Pensar que la primera divisió comença fort l'Atlètic de Madrid a Sant Mamés. Ja l'ha tinguda claríssima, que en Guinglí l'ha enviat al pal. De moment, sense gols, Atlètic 0. Atlètic de Madrid 0, també empat a 0 al Molinón.
3: Amb una jugada d'Esprilla per la banda dreta, arriba fins a la ratlla de fons, centra, la pilota s'ha passejat, no ha pogut arribar ningú la rematada. Juga en defensa, Júnior. Cap a David López.
12: I aquesta entrada d'Esprilla ja li estan fent el 2 contra 1 cada vegada, suposo que...
3: És el més perillós.
12: Sí, conscients de que els darrers partits ha estat superior a l'1 contra 1.
11: L'Sporting aquí, aquesta banda, té un futbolista que m'agrada molt, Iosifo, que és molt vertical, però que també ajuda molt en defensa. I és un futbolista desequilibrant, tindrà problemes, tindrà feina francès en aquest costat. En un costat tenen un extrem i a l'altre costat tenen aquest lateral tan ofensiu.
12: I busquen molt les esquenes. Àlex Moreno ja ha tingut problemes en un parell de jugades, haurà d'estar atent.
11: Sí, perquè Otero, Juan Otero, és un davanter de moure's bé a l'espai i busca desmarcatges.
12: Sí, i Conrad tant... també aprofita aquest espai.
11: Sí, anirà molt per dintre. Conrad ens provocarà problemes a l'hora de marcar. Àlex Moreno ha d'estar pendent de Guille Rosas, perquè Conrad ha de ser més per o Fran Beltran o per Ethan.
12: Però sí que queda el dubte.
3: Recupera la pilota Ethan per Benat. Benat envia cap a punt de penal, rebutja la defensa de l'Sporting en segona instància, lluita Ethan, se la treu de sobre la defensa, busca Esprilla, el xut, Esprilla frontal de l'àrea gran, la deixa per Ethan, Ethan obrirà la banda dreta, la baixa amb el pit, Brian Hill, més enrere per Fran Beltran, xiula Molinón, la pilota per Francesc, aquest per Ethan, d'esquenes a porteria, altra vegada Francesc, atac llarg del Girona, Francesc en darrer, cap a Júnior, al cercle central, 7 de la primera meitat, possessió llarga del Girona.
0: Ja el públic inquiet, Déu-n'hi-do com xiulen, des del primer minut. Això ja ho vam veure l'altre dia contra el Sabadell.
15: A Sabadell ja ho vam fer, sí. Ai, el minut 5 estaven xiulats. Ja.
0: Estan nerviosos, eh?
11: Però xiulen el rival, no? O...
0: No ho sé. No?
15: Contra el Sabadell xiulaven el seu equip.
0: Sí.
15: Segur.
0: Són inquiets.
11: Ostres, és un equip molt compacte, eh? O pressionen tots a dalt o repleguen.
3: Compte que s'equivoca Gazzaniga. Jalabert no pot acabar de fer el gol. Una altra gazzanigada. El 8 de la primera meitat. Vol enviar la pilota a David López i té la pressió de Gelabert. Sort que el rebot ha anat a fora.
0: Les es posen les mans al cap.
12: Aquest any no acabarem bé.
11: Sort que estava escurat, sí. Perquè si hagués estat més a la frontal i la pressió de Gelabert hagués estat més frontal, podria acabar amb gol.
0: Mare meva.
12: Però és que està mal perfilat i continua mirant mal perfilat quan la intenció ha de ser o allunyar-la o cap a l'altre costat.
0: La primera de Gazzaniga. Per cert, que ens podeu escoltar a l'àudio 2. Àudio 2 de la Liga TV i Hypermotion per escoltar la transmissió del Tot Gira. Àudio disponible avui en aquest Sporting Girona. Déu-n'hi-do, per cert, l'arrencada de partit Futbol Sala Supercopa Barça-Jaén.
15: Sí, perquè ha remuntat el Barça, ha fet el segon, l'ha tornat a fer Pito, gran jugada de Torell, Pito un altre cop a porteria, avui de que fa el segon, aixeca el resultat al Barça, que està guanyant per 2-1, i tots just portem 4 minuts i mig de la primera meitat.
0: I ara Girona.
3: Amb una jugada d'Esprilla, centrat, Benat no hi ha pogut arribar, traurà de porteria Rubén Llàñez.
11: Molt bona sortida de David López, una passada per terra, buscant profunditat, és Abel Ruiz qui ve a rebre, i amb una sola passada, David López supera 4 o 5 jugadors de l'Sporting. Aquesta pressió alta dels locals la podem superar amb una bona decisió en sortida.
12: I bona centrada, d'Esprilla, de fora cap a dins.
5: Sí, desconnectat Benat. Crec que ha saltat una miqueta abans.
0: Aquesta pixut hi arriba.
5: Sí, exacte.
3: És molt alt, pixut.
0: 2,4. 2 metres, 4 centímetres. L'altre dia ja vam veure, diguem-ne, les seves principals virtuts i mancances en l'estona que va ser el camp.
3: Vaig venir amb ells ahir en vol regular, perquè, esclar, ara han tornat al món terrenal, ja ho explicàvem el dia de Còrdoba, i van en vol regular, i Pixur és molt i molt alt. També ho has que tenir,
4: si parla 0,4, clar que és alt.
3: Sí.
4: Més alt del futbol professional... primera i segona.
26: Ho vam explicar a la tria, Oriol. Tu no hi eres, encara estaves...
4: Jo no hi era.
26: De vacances.
4: Normandia, no?
6: Ja has acabat totes les vacances, Oriol?
4: Tinc alguna cosa encara pendent, que ja anirem esquitxant de tant en tant.
7: Treballaràs sol, tu, Pes.
26: A tu també, Xevi, te'n queden encara?
7: Alguna, sí, alguna.
26: Sí, ho sento bé. Toca amb el cap francès, la baixa, corredera, corredera cap a Iosifov. Iosifov una mica més alt també seria gairebé com Pichur. Jalabert, endarreix cap a Otero, Albert és de l'àrea gran, volia desmarcar Iosifov, enrere per Jalabert, al mig del camp per corredera, trepitja la pilota el de Sant Joan de les Abadeses, endarreix cap a Cuenca, Cuenca trepitja la pilota, la demana un dels dos centrals, aquest és Pablo Vázquez, amb l'altre central Dunyavei, que hi ha 10 de la primera meitat, el Girona ara ben situat darrere, ataca l'Sporting de Gijón, pilota per Conrad, lluita Àlex Moreno, li pren la pilota Àlex Moreno, la deixa cap al mig de l'àrea per Júnior, puja la pilota al central del Girona amb dificultats, no tenia cap línia de passada, la deixa per David López, David López cap a Estrella, encara en terreny de joc del Girona, bona jugada cap a Abel, es desmarca Benat, encara continua Abel, Abel la passa a Benat, Benat és dins l'àrea, s'haurà de regirar, li ha anat a la dreta, ara cap a l'esquerra, la demana Estrella, pilota per Abel, Abel frontal de l'àrea gran, enrere per Estrella, Estrella fa un bon retall, entrarà dins l'àrea, una centrada fluixa, no hi arriba Brian Hill, a l'altre costat ha rematat, fluix, Estrella, la pilota ha sortit a la dreta del porter Rubén Llanya, d'una altra arribada del Girona, 11 de la primera meitat, encara empatem a 0 al Molinón, Sporting 0, Girona 0.
4: En qualsevol cas, Francesc, millor de moment al Girona, eh?
11: Sí, perquè estem sortint molt bé de la pressió alta que ens planteja l'Sporting, Esprilla també surt a un sol contacte en primer terme i ara en aquesta ocasió que ha pogut driblar a la frontal, connecten bastant bé els jugadors del Girona, estem millor.
7: Jo crec que era una intenta centrada d'Esprilla.
12: Sí, és que possible, amb la dreta no sol xutar ell.
11: Pensem-hi, l'Sporting, un bloc molt compacte, no es complica en la sortida, veurem molt de joc directe per part del seu porter als centrals i un equip encara no ha encaixat cap gol a la Lliga.
26: Ell i el Sabadell, eh? Són els dos equips.
11: Correcte.
26: Sí. Que encara no han encaixat cap gol, per tant, avui s'enfronta, no dèiem a Miguel, l'equip més golejador.
4: Ha fet un gol i no n'ha encaixat cap.
11: L'Sporting, 7 punts amb dos gols a favor.
4: Màxim rendiment, sí.
11: Sí.
26: El Girona n'ha fet 7, l'altre que n'ha fet 7... N'hi ha un altre que n'ha fet 7.
4: Ara t'ho dic.
26: L'Andorra.
4: Sí,
26: l'Andorra.
4: Sí. L'Andorra perquè va golejar, en el primer partit. Em sembla que en va fer 5 contra el Celta.
8: No n'ha fet 5, però ja n'ha fet un. Haaland, el davanter del City. Abans del City, un cop de cap a centrada de Semenyo. El 26 de la primera part, City 1, Coventry 0. Sense aquestes grenyes, sense aquesta
4: cabell llarg.
8: S'ha pelat Haaland, però igualment sí. Continua marcant gols.
4: És un traïdor.
26: Sí.
4: Per cert, que ja que parles de futbol internacional, Roger Bosà, què tal? Com estem?
9: Bona tarda.
4: D'aquí no res, 4:45, comença el partit del Feyenoord, el primer rival que tindrà el Barça a la Champions, la setmana que ve. Juguen a l'Eredivisie, a la Lliga dels Països Baixos, al camp del NEC, oi?
9: Sí, al camp del NEC. No ha perdut encara el Feyenoord, l'equip de Frank Bronckhorst, que ha perdut Ueda, el seu millor jugador.
26: Qui és l'entrenador?
9: Van Bronckhorst.
4: Tio, Van Bronckhorst. Va passar pel Barça com a jugador.
9: Ha perdut Ueda, el davanter japonès, juga Nacho Ferri, un valencià a partir de 4:45 aquest partit al camp del NEC.
4: Recordeu, dimecres, bé, dimarts comença la Champions i el Barça debutarà dimecres a casa, a 3:45, contra el Feyenoord, equip que seguirem avui amb el Roger Bosà.
26: Iosifov entra dins l'àrea, davant seu hi ha Francesc i Fran Beltran, hi ha un jugador a terra de l'Sporting de Gijón, demanava una possible falta, crec que és Otero. Amb un xoc amb David López, pot ser?
7: Sí, però res.
26: Ah, va, d'acord. Es queixa molt del pit, i ara David López li diu al jugador de l'Sporting que envien la pilota fora, els jugadors de l'Sporting de moment no ho fan, diu que s'aturi el joc per atendre Otero,
7: directe,
26: ha caigut en aquest contracop.
7: En directe ja he vist un xoc, corrent Otero, no mirant cap endavant, xocant amb David, però en cap cas he vist cap intencionalitat, a veure si la repetició em desmenteix o no.
26: Ara David ha anat a Otero, li ha demanat perdó, es queixa de la panxa...
12: Però no és
11: un júnior.
12: És júnior, eh?
26: Ah, sí, d'acord.
11: Però és una topada de circumstàncies del joc, eh? No, tots dos estan en carrera.
3: 14 de la primera meitat, joc aturat al Molinón, Sporting 0, Girona 0.
0: Per cert, sentim senyals horaris de 4:45. Estem pendents a aquesta hora també dels oficials. Aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1, Gran Premi a Itàlia, i s'estan fent ara mateix els oficials. Arranca la Q2, oi, ara?
8: Ara som a la Q2 amb Verstappen amb el millor temps per davant de Lawson i de Sainz. Els italians, evidentment, els interessa d'una banda veure què fa Kimi Antonelli, que ha estat sisè en aquesta primera tanda de classificació, però que demà haurà de sortir últim perquè ha canviat el motor. Per tant, l'italià difícilment podrà guanyar, i també pendents, evidentment, dels pilots de Ferrari, amb Hamilton a la vuitena posició i Leclerc a la novena. Ha caigut Alonso en aquesta primera tanda de classificació.
0: Palau Blaugrana, Supercopa de Futbol Sala, li van bé encara les coses al Barça.
15: Continua guanyant per 2-1 al 8:30 de la primera meitat, i de fet el Barça, que n'hauria pogut fer algun més, està sent millor, però Espíndola, el porter del Jaén, està també encertat. Barça 2, Jaén 1.
0: Ens quedem al Molinón.
3: Hem passat ja el primer quart d'hora de partit, com el cap a Fran Beltran, també Brian Hill, lluitava Ethan, se l'acaba enduent Dunya Veitia. Què us passa aquí a l'estudi, que esteu xerrant aquí baix? Baix.
0: No.
3: Pilota per Brian Hill, lateral de l'àrea gran, centre cap al punt de penal, no pot rematar bé, el rebuig de la venda de l'Esporting.
8: Estàvem fent mímica i és impossible que ens sentissin.
13: A vegades passen aquestes coses.
8: Que fent mímica?
13: No,
8: perquè clar,
13: se sent diferent allà que aquí.
10: Està jugant amb un jugador menys, l'Sporting.
13: Sí, Otero...
10: Durant un minut,
13: Correcte.
10: Sí, quan Otero s'ha d'esperar.
3: Júnior. A la banda esquerra per Brian. Brian se'n va cap a dins. No ha pogut passar, regira, buscant la centrada, centre al punt de penal. La treu la defensa de l'Sporting, no ha pogut rematar Benat. Salta Ethan, toca amb el cap, també lluita Àlex Moreno. Se l'endú Àlex Moreno, pilot d'entrega per Benat. Benat no ha pogut fer un bon control, se l'han deixat enrere. Rebutja la defensa de l'Sporting, la recuperarà, però Júnior, compte que hi ha la pressió per Otero. Bé, Júnior cap a Fran Beltrán, i aquest més enrere per Gazzaniga. Bona sortida de pilota del Girona, que de moment al 16:30 de la primera meitat empat a 0 encara al Molinón. David López.
10: Ja ha tornat Otero després d'un minut a la banda.
3: I ara li ha tornat, Li ha tornat Otero a Júnior. La primera que ha pogut, va demanar disculpes. Jo crec que aquesta era més intencionada que l'altra, Júnior també es queixa. Aquesta
5: és molt evident.
3: Li ha dit, te la torno.
10: L'àrbitre l'ha de veure i ha de veure que està fet expressament. No la de Júnior, però sí la d'Otero.
5: I s'atreveix també perquè el nano té 18 anys, o 17.
13: A més, Otero deu passar 15 quilos més que Júnior. No sé, el deu haver enganxat molt malament a la primera jugada perquè Otero s'hagi fet mal. Clar.
5: Està fora de lloc aquesta entrada.
13: Totalment. Sí,
3: aquesta. Li ha tornat i ara s'assenyalen. Una a l'altra s'assenyalen. Ai, que tindrem aquí un bon ball, Otero amb Júnior, que Júnior, em sembla, per l'edat que té, que no s'arronsa ni s'amaga,
13: No, ja s'estan assenyalant. Júnior li diu a l'àrbitre que això era intencionat, que era evident. L'altre era una acció del joc i aquesta és una cosa intencionada, fora del joc.
3: Sí, sí, li ha anat a tornar, però fixa. La pilota per Benat, d'esquenes a porteria. Volia jugar per Moreno. En el mig del camp se l'acaben duent Nacho Martín. Mira de jugar amb Gelabert. Gelabert endarreix cap a Cuenca. Cuenca... cap a Nacho Martín, aquest al lateral esquerre, demana Yosifov. Com es diu de nom, aquest de pila?
13: És Yosifov, no, es diu Nikita, però...
3: Doncs li direm Nikita, perquè...
13: No és tan difícil, Yosifov. No,
10: digues el jugador que... rus, Eduard, el jugador rus, que només n'hi ha un.
13: No sé mateix.
3: Per saps cert... que aquells noms que a vegades te s'entrebanquen?
13: Sí, aquest...
3: Però quan hi ha 20 ja ho dius bé. Sí. El que és difícil també és Rubén Yáñez.
13: Jo li dic Yángel al principi, imagina't.
3: Mengem mi, mengem bom. Sí.
0: Quan va ser que ho vas dir, això? Fa temps,
3: Sí, a primera.
0: L'any de la Champions.
13: Aquestes són les narracions històriques que
0: dels 50 anys.
10: I avui ja tenim una diferència en respecte al partit de Córdoba, que és la pressió que, en contrari, veiem a Ethan molt més avançat, que salta la pressió amb Nacho Martín o amb Alex Corredera, amb el jugador que intenta sortir en pilota controlada, i això ens dona avantatge per poder recuperar o condicionar el joc de l'Sporting.
0: Estàs content, per cert, Francesc, amb el fitxatge de Carles Pérez?
10: Bé, penso que pot ser un jugador diferencial si està en forma, si funciona. Si fa una mini pretemporada,
11: i hauria de ser un jugador diferencial.
0: Sí, perquè a l'Aris no li ha anat massa bé, això sí?
11: Per això, no, per això.
5: I que no es lesioni, perquè és un jugador que les lesions l'han condemnat bastant a la seva carrera. Francesc, el que deies, jo penso que és el que vam comentar la setmana passada, que Ethan i Fran Beltran es reparteixen molt millor l'espai al mig del camp i cadascú sap perfectament el que ha de fer. Quan hi ha Ivan Morante, això queda més diluït i els hi crea més problemes.
3: Sí, i Brian Hill no pot controlar aquesta pilota, la pilota per Rubén. Sí, de fet, va començar l'equip titular Fran Beltran Morante. Recordo que vam comentar que Morante havia fet un bon partit contra el Leganés.
11: Sí,
3: però és un bon... Però en canvi, Córdoba va fer un pas endavant, va jugar de mitja punta, ja no li van anar tan bé les coses, i ara sembla que Fran Beltran i Ethan s'han consolidat
13: la setmana passada.
0: Ethan, la veritat és que la seva adaptació, recordem-ho, a la categoria, és veritat que la temporada ja hi va jugar, però procedent de l'Europa. Mitja temporada, oi? Va fitxar?
11: Sí, fa dues temporades David jugava a l'Escala, Ethan? Sí.
0: Exacte, però la temporada passada ja va trepitjar la segona, oi?
11: Sí, amb el Granada.
0: Amb el Granada. Però mitja temporada va fitxar.
11: Sí, mitja temporada venia de l'Europa.
0: És un nou vingut a la categoria. I, home, la personalitat amb la que juga aquests partits que li estem veient al Girona, a mi, de veritat és que m'està sorprenent.
3: Es desplega Guille Rosas a la banda dreta, fa la centrada cap al segon pal, Otero vol rematar, li ha passat la pilota per sobre, Francesc no acaba de rebutjar, se la queda Nikita.
0: La primera decisió l'acaba de tenir l'Atlètic Club ben clara,
8: La pilota ha estat molt clara, esquerra de la porteria de Doblà, que després d'un refús s'ha quedat mort a l'àrea de l'Atleti de Madrid. Al final, la pilota a la dreta de la porteria de Doblà, que ocasió molt clara per l'Atleti.
0: De moment, sense gols, se sent més Atlètic 0, Atleti de Madrid 0. A la Supercopa guanya el Barça, 2-1, quan queda per arribar al descans?
15: 8 minuts i mig i el Barça, que continua arribant en perill, però sense encert, guanya el Barça per 2-1.
3: Perd la pilota Esprilla, la recupera Corredera, sort que estava massa lluny, lluita Ethan, fa caure Corredera, Ethan torna a caure a terra, ara es trepitgen, se l'acaben duent Cuenca, endarrere cap a Pablo Vázquez. I ara s'enganxen Esprilla i Corredera, És que aquesta gent de Sant Joan...
13: Som així, Sant Calenta.
3: És broma, no...
11: Primer ha estat amb Ethan, o sigui, Àlex Corredera amb Ethan, Ethan el deixa i després hi apareix Esprilla a la lluita.
3: Esprilla ara també senyala.
5: Sí, però no hem d'entrar perquè tenim les de perdre, amb aquest joc.
11: Sí. L'Sporting repeteix un moviment a banda dreta que hi estem caient i hi hem caigut un parell de vegades. O sigui, Conrad de la Fuente va de fora cap a dintre, Àlex Moreno el segueix, i com que Guille Rosas és molt ofensiu, Brian Hill no té temps d'anar a la recuperació, i aquí tenim un espai desfavorable. Per tant, Àlex Moreno que esperi a Guille Rosas i Conrad que l'agafin els jugadors de més al camp.
3: Ara que parlàvem de Corredera, en l'Sporting hi ha dos gironins, Xevi, i en el Girona només un.
13: Sí, el Girona és només Ethan, en l'Sporting el porter Rubén Yáñez i Àlex Corredera.
3: Això de la gent de Sant Joan ho he dit de broma, que ningú s'ofengui, era només per picar
13: en
3: Xevi.
13: Però en aquesta jugada hem vist la repetició i està una mica fora de lloc la reacció de Corredera, perquè Ethan li fa res, és que és una entrada pròpia del joc. Potser Esprilla li fa alguna cosa després. Això és el que no hem vist i gairebé hi apostaria. Però...
3: És que jo crec que és... Mira, ara hi ha hagut falta de fora de banda. Àlex Moreno deu haver tardat més del compte i la traurà ara a l'Sporting, el 23 de la primera meitat.
5: I Júnior continua enganxant-se amb Otero, En aquesta fora de banda ha anat per darrere i l'ha empès que l'ha tirat quasi fora del terreny de joc.
3: Surt de lluny de Corredera, a les mans de Gazzaniga, el 23 de la primera meitat. El partit és viu, és veritat, No hi ha oportunitats, no hi ha ocasions, però amb aquestes enganxades entre els jugadors i els dos equips hi van, jo estic veient un bon partit.
0: Mira, rematades a porteria, dues del Girona, que no han trobat els tres pals, i l'Sporting, dues rematades també, una entre els tres pals. La possessió, força igualada, 55% per l'Sporting, 45% pel Girona.
11: És un partit intens, amb dos equips que els agrada pressionar, que intenten condicionar el rival, que avancen molt les posicions, i això fa que es està molt concentrat en la sortida de pilota, més el Girona, que ho intenta més en curt, amb joc més combinatiu, menys l'Sporting, que ens buscarà cada vegada més un joc directe cap a Otero o cap a les bandes.
3: El Girona ha fitxat dos laterals drets, per substituir Arnau, Bonyar i Mate,
7: Mate, li diem Mate, és que em costa molt, però...
26: És que ell ja va dir l'altre dia... Sí, i l'altre dia, el dia de la presentació, va dir que li volia que se li digués Mate. No. Perquè ell es diu Mateu Jaume Morell, i va explicar com a curiositat... Bé, si voleu posar la música aquella... Doncs que quan ell era petit, tenia una vegada tenia el seu pare, que era...

0: futbolistes amb experiència a primera divisió. No crec que hi hagi cap plantilla a la categoria amb jugadors amb tanta experiència a primera.
1: Brian, cap a la banda esquerra, amb Abel. Abel no pot sortir-se'n perquè l'han pressionat dos jugadors de l'Sporting. Endarreix cap a Rubén Llàñez i envia pilota llarga. Una altra enganxada entre Otero i Júnior. L'àrbitre del partit, Lax Ambusto, ha dit que no havia vist res. I la pilota torna a ser pel Girona.
2: Bé, 0-0 al Molinón.
1: Es diu Ambusto,
2: de segon.
1: Es diu?
2: Mireu, ja ho veurem.
1: Ambusto.
2: Ambusto, de segon.
3: I de primer?
1: Lax Ambusto.
3: Ambusto, molt bé. Fantàstic.
1: Pilota per Asprilla, compte que surt Rubén Llaño, li passa per sobre. I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Asprilla torna a meravilla. Asprilla meravilla. I ara ha fotut 4. Hi ha jugadors del Girona que van a celebrar i abraçar-se a Gazzaniga perquè ha estat una passada llarga. Surt Llàñez, li fa passar la pilota per sobre el porter i patapam! Marca Asprilla meravilla, 26 i mig de la primera meitat, revisen alguna cosa, protesta Rubén Llàñez, però marca Asprilla, ho celebra amb un costat amb Asprilla, amb l'altre amb Gazzaniga. Sporting 0, Girona 1.
4: Moltes coses. D'entrada, que Asprilla ensenya una samarreta interior on hi posa Dios tiene el control. L'altre, que el que estan reclamant és un fora de joc. L'altre, un ball una mica ridícul que ha fet Asprilla per celebrar aquest gol que, com dius, és el quart i el situa com a màxim golejador de la segona ara mateix i, evidentment, màxim golejador del Girona, tots pendents del VAR per veure si és o no fora de joc en aquesta segona.
0: És gol, és gol.
3: Si ho és, és gol.
0: Queda penjat al lateral dret Guille Rosas al costat contrari a la pilota.
3: Quina definició, Francesc. Que bé defineix i, sobretot, el mèrit també per Gazzaniga, que amb tota la intenció del món li envia la passada llarga des de la porteria. Bon control i gran definició d'Asprilla, que jo, bé, no paro de sorprendre'm, ha trobat el seu lloc.
0: Sí, i dos aspectes importants. La manera de superar la pressió alta de l'Sporting, ho hem provat principi amb Curt, ho prova ara Gazzaniga, llarg, desplaçament llarg a l'esquena de la defensa, es desmarca molt bé Asprilla perquè Guille Rosas al costat contrari queda despenjat, per tant no hi ha fora de joc, i la definició boníssima, de molta qualitat, amb tranquil·litat, amb calma. Els jugadors que tenen qualitat quan estan del porter saben decidir bé. Asprilla ho està demostrant.
3: Mira,
1: ja tenim
3: a Asprilla.
1: No, jo crec que xiulaven Asprilla.
3: Ah, pel seu ball, potser, que no els ha agradat, o què?
1: No l'he vist el ball, però xiulant Asprilla, clar, també s'ha enganxat amb corredera abans, ha marcat. No l'he vist la celebració del gol. Ja tenim porter, eh? Ja tenim porter. Ja tenim golejador. Ja tenim de tot, tu.
3: Exacte. Susi, quin gran Asprilla estem veient.
5: Un gran Asprilla. Jo us comentava el darrer partit que crec que la manera de jugar ara de Quique Álvarez li afavoreix més perquè el deixa córrer més per banda. És un joc més directe, no és tan posicional com el que volia Mitchell. I ens està agradant per això, perquè és capaç d'anar-se'n, d'agafar bé les esquenes. I si la pilota li cau a la cama esquerra, és boníssim. Quan li cau a la dreta té més dificultats, però ha fet un gran gol, un gran control, no era gens fàcil.
6: Hi ha hagut la primera targeta del partit per una falta tàctica al mig del camp de David López.
3: S'ha avançat el Girona i ha fet el tercer al Barça, al Palau Blaugrana.
7: Sí, l'ha fet Touré amb una altra bona jugada d'atac de l'equip de Javi Rodríguez. Ha marcat Touré, falten 4 minuts per arribar al descans. Barça 3, Jaén 1, això fa bona pinta.
6: Jo a Ripon pensava que el faria Colorito, perquè si ha marcat Pito, després el tercer Colorito, no?
7: Molt bé. És com el Lax Ambusto, aquest.
8: Sí.
7: Ai. Hi havia un jugador de la Lliga de Futbol Sala, del Ribera Navarra, que es deia John Lennon. Si voleu que us doni nom. El Futbol Sala...
3: No? Però John Lennon com a nom, eh?
7: Sí.
3: John i Lennon de cognom.
7: I durant un any, i acabo ja amb els noms d'estranys de Futbol Sala, el Borella van coincidir, el Chino i el Chano.
8: Home, el Chino Chano era una davantera...
1: Més, Ripo, va, més.
3: Escolta, Ripo, però això que diu John Lennon, era John Lennon de nom, tot junt, o John de nom i Lennon de cognom?
7: Això ja no ho sé.
9: Home, John Lennon de nom és complicat, però...
8: No, pot
7: ser. Bé, es posa noms pitjors, eh? Ja ho cantava quan marcaves.
9: La Susi Sala, per cert, nova presidenta de l'Església dels Esprillans, que és una nova secta que hi ha a partir d'ara, perquè això...
3: Sembla mentida.
5: Però és jugador de segona divisió, eh?
3: Com arribar a criticar?
9: Bé,
3: sí.
5: Però és jugador de segona divisió.
3: Sí, doncs ha trobat el seu lloc.
5: Ha trobat el seu lloc, correcte. Aquí segurament despuntarà molt, altra cosa si...
3: Cada aparició que ha fet fins ara, aquesta temporada, ha estat...
5: El millor de...

0: decisiu i brillant.
1: Content que és la primera titularitat d'Espella aquesta temporada i que amb 4 gols és el màxim golejador de la segona i ha marcat el doble de gols que tot l'esport em deixa compte.
0: I realment va haver-hi opció perquè marxés, Solà?
2: Sí. Espera't ara que té la pilota Brian Hill. Entrada de l'Inslària, Brian Hill amb xut a les mans de Rubén. Sí. Fins a l'últim moment. El que passa que també és veritat que aquests gols han frenat una mica, però si no, Espella era una de les ventes segures. Però
1: havien de recuperar una mica la seva inversió, no? Que era molt gran.
2: Sí, i a més, saps què passa? Que el fet de que hagin marxat amb una setmana, sí, Gankov, que el Girona hagi pogut ingressar diners per Minsu, que ja marxés Joel Roca, doncs el Girona va arribar a l'última setmana, diguem, no tan apurat per haver de fer alguna venda. I Espriella, doncs, que fins i tot aquesta setmana, la roda de premsa que va fer Quique Cárdel, va parlar dels jugadors compromesos, aquests que es havien quedat, com Fran Beltrán, com Abel, com Banat, com Espriella, que havien tingut ofertes per jugar a primera divisió, com Àlex Moreno, i que al final es havien quedat aquí a primera divisió, i el qual cosa els hi havia agraït.
3: Jo també crec que... A veure, Eduard, quan s'aturi el joc, Gelabert hauria de veure una groga per una entrada duríssima i infant.
1: Sí.
3: Espero que la vegi.
2: Abans l'avís de Bill López, per una altra.
3: Sí, però ara Gelabert se la mereix. Aviam si quan s'atura el joc li ensenyen.
2: Aviam. Juga per la banda dreta. A la dreta, Guille Rossa. Oh, sí, us ho sento. Que ho esteu parlant. No puc definir el que digueu,
1: però... no havia sentit que havia dit que David López havia...
2: Això ho ha sentit, Sí, ho he sentit. Però ho he posat en context.
0: Mira, on passen coses és al Palau Blaugrana. Quin partit més boig.
4: Sí, perquè acaba de marcar el Jaén el 18 de la primera meitat. Marca Esteban, la pilota que ha entrat plorant a la porteria, no l'ha aconseguit salvar Pito. 2 pel descans, Barça 3, Jaén 2.
0: Déu-n'hi-do, el Barça però un punt superior, Més enllà pel marcador, sinó també pel joc.
4: Sí, pel joc també hi ha estat generant moltes més ocasions, però sí que és cert que el porter del Jaén, Espíndola, està sent el millor del Jaén.
0: Per cert, ens acostem al moment decisiu de l'etapa de muntanya de la Vuelta, perquè som a 27 quilòmetres del final. Ja estan pujant o acostant-se a l'alt de la Sierra de Pandera?
5: Ara estan al port que hi ha just abans, de segona categoria, el port de l'Ocovín. Els hi queden 6 quilòmetres per acabar aquest port i després ja arribarà la Pandera. Ara mateix segueix escapat Kevin Vermaeke, amb minut i mig sobre el grup perseguidor, i el grup principal ja a 8 minuts, per tant, sembla que no tindran opcions de guanyar i que la victòria està aquí a la zona del davant.
0: Però al darrere, de moment, tots junts, per tant, caldrà veure si en aquest ascens a la Pandera, que em sembla que són uns 12 quilòmetres al 7%, si Enric Mas torna a fer, com ha fet a les etapes precedents, algun atac per intentar esgarrapar encara més i augmentar el seu avantatge, que ara mateix és de quant respecte al segon a la general?
5: Minut i 45 segons sobre Primoz Roglic. No oblidem que falta una contrarrellotge individual, per exemple, on Roglic és un gran especialista, per tant, necessita Enric Mas un marge, realment.
0: Ha de fer calaix. Sí. 12 per arribar al descans. Van bé les coses pel Girona. Guanya el Molinón. 0-1 ha marcat Espriella.
2: I Francesc, el que havies demanat,
3: Sí. Ah, molt bé,
2: targeta
3: molt bé.
2: Per Gelabert. Però fa molta estona, A vegades
3: sí,
2: aquestes seleccions...
3: Sí.
1: A mi m'ha sorprès, sí.
3: Però és molt clara, és una entrada molt clara, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge i se n'han recordat, potser al cap de 3 minuts, però se n'han recordat i era una groga claríssima.
2: Jo me n'hagués oblidat, Jo, si no m'ho apunto, aquestes coses no... us ho dic seriosament, 34 de la primera meitat, guanyem 0-1 amb marcat Espriella.
6: Ara terra... Som els primers que li marquem gol,
2: És veritat? Sí. Van estar bé, aquí, Ripoll.
4: Ara el Sabadell és l'únic equip que no ha encaixat gol de tota segona divisió,
1: És fora, això.
2: Si ens estàs sentint en Fiter, tu.
1: Segur que sí.
2: Ha caigut.
1: El dilluns ja s'encarregarà de recordar-ho, segur.
2: Fot molta calor aquí. Vas passar tanta calor, Ripó, o què?
1: Déu-n'hi-do. Estàs a cabina o estàs a fora?
2: Estic a cabina, per desgràcia meva.
1: Doncs encara més calor deus passar.
2: Ja, sí, fa molta calor. Molta xifuga, però bé, no ens queixarem. Francesc, una mica, va. Beltrán té la pilota, al seu costat Izan. Puja la pilota Fran Beltrán, a la dreta es desmarca Brian Hill. La pilota per Espriella, zona de mitja punta, ara Espriella l'ha perdut. A vegades, quan estàs tan, tan de confiança, fas coses que segurament no havies de fer.
0: Ja està bé que ho provi. Mira, que arribarem al descans, al Palau Blaugrana. Ripo.
4: Mira, arribem tot just ara al descans del Palau Blaugrana. Primera part molt igualada, el Barça un pèl superior i també superior al marcador. Barça 3, dos gols de Pito i un de Touré, Jaén 2.
0: També al descans Premier League, el partit del City contra el Coventry.
7: Amb el gol que ha marcat Haaland, amb un avantatge del City, City 1, Coventry 0.
0: I tenim, recordeu, a la primera part, ha començat també un quart de 5, el partit de primera, sense gols, però obert, eh?
7: Obert, amb un parell de bones ocasions per cada equip. De moment continua l'empat a 0, l'Atlètic 0, l'Atlètic Club de Bilbao 0, l'Atlètic de Madrid 0.
0: És clara la tinguda a l'inici, l'Atlètic de Madrid amb un xut al pal de Kang In-Li. Què protesta el Molinón?
2: Doncs una falta que ha fet Fran Beltrán sobre Josip Fof, i l'àrbitre diu que no hi ha targeta.
3: Està molt bé.
2: Què coneixes, Francesc, aquest nou entrenador?
3: Bé, ha entrenat a molts països, Ha entrenat en molts països. És un entrenador que ha voltat molt. De fet, és arquitecte de professió. I sí. I ha entrenat a Venezuela, a Xile, a Mèxic i a Brasil. I és la primera experiència a Espanya. Per tant, poca informació en tenim, perquè és la seva primera experiència a la Lliga Espanyola, en aquest cas a segona. Però sí que és veritat que va començar molt jove a entrenar, als 21, 22 anys. I ha entrenat, ja et dic, la Lliga de molts països. De fet, venia del Cruz Azul mexicà, però ha voltat sobretot a Sud-amèrica.
2: Au, favorable a l'Esporti de Quijón. A la punta esquerra, 36 i mig de la segona meitat. El treu Gelabert. La deixa per Nikita. Altra vegada Gelabert. Penja Gelabert al punt de penal. El treu amb el cap a David López. Saltarà també Francesc. Cau a terra, demana falta. L'àrbitre diu que no. Lluiten Gelabert i Fran Beltrán. Gelabert se'n va cap enrere. Aplaudeix el Molinón. 37 a la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio. Som al Totgira. Som a la transmissió del Girona. De moment, amb aquest 0-1, ha marcat Esprilla. Al mig del camp, Nacho Martín. La juga amb Corredera, el vèrtex de l'àrea gran, a la punta esquerra. Corredera aixeca el cap, trepitja la pilota. A davant seu hi té Ethan, vol penjar la pilota. Corredera arribarà fins a la ratlla de fons, penja i posa la cama. Ethan, molt bé, Ethan. La pilota se'n va per línia de fons. Corner a la dreta, ara de Gazzaniga.
1: Segon de l'Esporting.
2: Va girar ràpidament Corredera. Tots els jugadors del Girona defensant. Aixeca el braç Corredera. Marca jugada. Hi ha una munió de jugadors dins l'àrea. Corredera, amb la cama esquerra, la posa al punt de penal. Salten 3 o 4 jugadors, vol rematar Lluña Beitia. La pilota per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga, que no té pressa, traurà de porteria. 37 i mig de la primera meitat, el Molinón, guanyem 0-1.
0: Tinc l'Arbusà, perdona, Cargol, seguint el Feyenoord, el primer rival que tindrà el Barça a la Champions, dimecres que ve, Barça-Feyenoord, comença la Champions, seguint aquest partit de Lliga Neerlandesa. De moment, sense gols?
1: Sí, sense gols i sense massa ocasions. De fet, cap xut a porta. La més clara l'ha tingut Mica Marmol, l'ex del Barça, que juga al Feyenoord.
0: Mica Marmol, sí. Lateral
1: esquerre avui.
0: Volia el Girona.
1: Sí, que és central, però que juga de lateral esquerre avui. Ha tingut la més clara. Ha anat fora al 22 de partit, NEC 0, Feyenoord 0.
0: Hi ha alguna cosa al Feyenoord que diguis, compte?
1: De moment no li veig.
0: No estàs veient un gran equip, de moment?
1: No, s'ho pren en calma, de moment.
0: Val. Avui ens interessa el PSV Ajax, no, Solà?
2: Sí.
0: Com li va? Com està el Mitchell?
2: Bé, allà a la banqueta de l'Ajax.
0: Li han pres jugadors, també.
2: Sí, no, jo no sé si ha fet favors o no en donant-se'n Sigankov, però, vaja, és curiós aquestes
0: coses,
2: eh? Perquè
0: el guanyador de l'últim trofeu Kubala, en Mica Fox, li ha fitxat el PSG. Vaig pensar, encara anirem a Amsterdam a entregar el trofeu Kubala i veurem en Mitchell, però no. Haurem d'anar a París.
1: A París i entrevistar Luis Enrique, res.
7: O Ferran. Ferran.
2: Sí. És fàcil, això.
0: Sí.
2: És fàcil.
0: Però vaig pensar, encara m'acompanyarà en Solà a veure...
2: Home, i tant.
0: A veure en Mitchell.
2: No hi he estat mai a l'Amsterdam Arena. I tampoc a Amsterdam.
0: Jo sí, fa uns quants anys amb l'Espanyol. Sí.
2: La pilota en el mig del camp per Nacho Martín, com lluita Ethan González, li fa falta. L'àrbitre diu que no, llei de l'avantatge, i torna a posar la cama Ethan. Lluita Francesc, l'acaba enduent Francesc. Protesta el públic del Molinón perquè reclamaven aquesta falta. A la punta esquerra, el jugador rus de l'Sporting, el xut Otero, la rebutja David López, li cau a Gelabert, torna a rebutjar Júnior, salta amb Brian Hill, també Guillarrosa, frontal de l'àrea gran, cap a Gelabert, busca posició de xut, pilota interior per Guillarrosa, cau a terra, l'àrbitre diu que res. Molt bé, l'Axan Busto. Es queixen ara Guille Rosas amb Àlex Moreno i el que ha provocat aquesta caiguda està que Guille Rosas ha volgut rematar i s'ha trobat Àlex Moreno. Ho he vist claríssim. 39 i mig de la segona meitat, traurà de porteria Gazzaniga, Sporting 0, Girona 1.
6: Deies abans, Dijan, que important és aquest jugador ara mateix pel Girona. És absolutament tot l'equilibri. És un jugador que, mira, us diré que deies, Francesc, que jugava a l'escala. Si l'any passat hagués estat a primera, Ja sé que el salt és important, sí. Però la feina que fa és molt, molt important. És aquest equilibri, és l'ancle que abans li dèiem potser a Oriol Romeu. Ja hem trobat el jugador que ens faltava, és Ethan.
3: És la intensitat que hi posen, sí. Tant ell com Fran Beltran, eh? O sigui, els dos. I sobretot en una zona en el partit d'avui on Gelabert, que és a mitja punta, no està participant pràcticament del joc, i Àlex Corredera, que dels dos mitjos, dels dos mig centres, és el més ofensiu, l'estem collant bastant. Podem deixar una mica més lliure Nacho Martín, que és el mig més defensiu, però la intensitat de Fran Beltran i d'Ethan ens va molt i molt bé.
2: Això que deies, compte que ha perdut una pilota Benat, Otero, a la banda dreta per Gelabert, busca el xut, tapa Júnior, sortirà Gatnik i atura la pilota. Que bé Júnior també, eh? Que bé Júnior tapant aquest xut de Gelabert. Amb una recuperació
3: de quedar aquesta pilota. Un davanter jugant d'esquenes, quan està pressionat per un central, ha de posar bé el cos, ha de fixar i ha d'aguantar aquesta pilota i no perdre-la tan fàcilment, perquè teníem els mig centres una mica desplegats, per tant, Otero tenia opció d'atac.
2: Amb això que deies abans de Fran Beltran i Ethan, és allò que tu deies, Francesc, avui sí que estan jugant amb una diferent alçada,
3: Correcte.
2: Fran Beltran més
3: sí.
2: enrere, Ethan més interior, sí. i l'altre interior gairebé moltes vegades és Abel.
3: Abel, sí, sí, sí. Per mi és un dels problemes que vam tenir a Córdoba, que estaven molt de costat, molt junts, ningú saltava a la pressió i el rival ens dominava. Ara l'Sporting ens domina en un moment donat, però no de forma tan continuada com ens va passar a Córdoba.
7: I en Junior com ho ha celebrat, no, aquesta intercepció?
2: Sí, sí, ara perd la pilota Esprilla, Corredera, xut a les mans de Gazzaniga, rebutja la pilota amb els punys, se la queda Francesc.
3: Molt intens, Oriol, molt intens Júnior per tenir l'edat que té, amb molt de caràcter.
2: Compte Esprilla, la banda dreta, se'n va Esprilla, podrà entrar dins l'àrea, la rematada ja ha anat, encara continua Esprilla, Esprilla entra dins l'àrea, vol rematar, se li han tirat dos jugadors de l'Sporting a sobre, bon tall de la defensa de l'Sporting, crec que ha estat Doña Beitia, i envia la pilota fora de banda.
7: Ràpid Esprilla,
2: ha faltat aquí, sí, no sé si li ha faltat al final...
0: Estava molt sol, no tenia gaires opcions.
3: El problema és que Benat, que pràcticament surt de la mateixa distància a porteria que Esprilla, el troba que va molt lent a ocupar l'àrea, i per això no té cap opció Esprilla de donar-la a Benat. Si Benat hagués estat més ràpid en presència a l'àrea, Esprilla, part de la conducció i el tir, hagués tingut l'opció de la passada, però ho ha fet bé, tot i que ha arribat molt fos als metres finals.
1: És servei de banda o cos servei de banda?
2: Servei de banda, sí. Pilota per Júnior, cicle cercle central. Ethan descarrega cap a David López. David López aixeca el cap. No sap què fer, no troba línia de passada endarrere cap a Gazzaniga. Entrem als últims dos minuts i mig. Gazzaniga busca pilota llarga. Vol jugar en francès. Esprilla estava en fora de joc perquè ha quedat fora de la primera jugada anterior. Abel li diu a Esprilla que busqui. Encara continua Abel. Abel para Benat. Benat s'ha de regirar, és dins l'àrea. Cau a terra, clama una possible falta. Recupera francès. Aquest per Esprilla. Xuta Esprilla, home, tampoc et flipis. Esprilla, aquí partit de molt lluny. No totes són bones. La pilota ha sortit per sobre el travesser de la porteria de Rubén Yáñez.
0: 25 intervencions d'Esprilla en el que duen de partit.
6: S'ha guanyat una bronca, però de David López, em sembla, sí. perquè no tornava amb la suficient rapidesa i per fer la passada llarga, que Déu-n'hi-do.
0: I tres rematades a la porteria.
3: Fos,
0: I un gol.
3: Estava fos de la jugada anterior, que ha fet molts de metres en conducció.
6: Sí,
3: per tant,
6: també...
3: hem de buscar un equilibri. David López sí, sí. ha d'entendre que després
6: Francesc...
3: d'un gran esforç ha de buscar un equilibri defensiu o algú més.
6: També explica el perquè potser els primers partits no ha jugat de titular. Potser la seva condició física no està com per jugar 90 minuts.
2: No sé què hagués passat avui si Justin hagués estat bé, ja us ho dic, eh?
0: Home.
2: Perquè... Sí, però, per exemple, en francès...
1: Jo crec que és que... Justin.
2: Sí?
1: Sí. Perquè vas guanyar 5-2 amb un 11 inicial i em sembla que Quique Álvarez és de...
6: De repetir, sí.
2: Clar, és
1: si
2: que per això
1: van bé,
2: dir,
1: repeteix.
2: Per això que diuen Xevi, en francès, teòricament,
1: Correcte.
2: Ha de ser central.
6: Sí, sí.
2: Han fitxat dos laterals drets, Buñar i Mate, i avui no els ha posat. Sí, tampoc coneixem tant encara Quique Álvarez.
0: Sembla home de pocs canvis, eh, pel que dieu.
2: I més quan les coses...

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Cadí Tours.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Llegó la money.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a...

0: La botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell, de la Seu, i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns. 107.2
2: FM. Es un cambio brusco. Sí que es cierto que aquí yo creo que la intensidad pues se nota mucho, es mucho más baja, pero bueno, es un fútbol más inteligente, con jugadoras más jóvenes, con mucho talento, y un fútbol a lo mejor más táctico, de más posesión.
3: Us heu creuat amb l'Alexia, no us podreu enfrontar.
2: Sí, ja, mejor.
3: Millor, sí?
2: No, la verdad que yo siempre dije que no me veía con otra camiseta que no fuese la blaugrana. Han pasado muchos años y creo que ahora quedarán Marta Torrejón, Patri y alguna más por ahí de mis años. Entonces creo que también al final el Badalona es un proyecto como más... único, que también yo vengo de la mano de Mercury 13, que son los inversores que tenía Bristol, y al final está muy bien estar en un club que tiene detrás una inversión que apuesta por el deporte femenino.
3: Què et sembla que l'Alexia hagi marxat del Barça? Això va ser aquí, per molts encara, molts aficionats culers encara no ho han paït. Tu l'entens amb ella?
2: Ja. Sí, a veure, al final l'Alexia... Es una persona muy exigente que yo la conozco desde que tenía 12 años o 10 en el Sabadell. Es una jugadora que ha madurado muchísimo en el Barça con su carrera futbolística y ahora tiene las cosas muy claras. Piensa que Alexia es un referente a nivel mundial ahora mismo. Entonces yo creo que ella, estar en el Barça te conlleva estar a... tu mejor nivel al máximo, también mentalmente, y yo pienso que ella, dicen que una retirada a tiempo no es lo inteligente a veces, lo ha ganado todo y yo creo que al final la gente no lo entiende, no es solo los domingos o los sábados, pero detrás hay muchísimo trabajo y ella tiene las cosas muy claras.
3: Ha marxat del Barça l'Alexia, la Mapi, l'Ona, la Salma... Clar, al final totes volen competir, totes volen seguir a un gran nivell. Aquest Barça creus que serà menys potent sense elles?
2: Bueno, eso es lo que piensa la gente, pero al final el Barça crea jugadoras del mismo estilo. El año pasado vimos Clara Serrayordi jugando una final de Champions, a lo mejor antes no se hubiese imaginado. Y yo creo que quizás en Champions le puede pasar factura jugadoras con más experiencia o a lo mejor una plantilla un poco más corta que han tenido que meter a muchas chicas de la cantera. Pero yo creo que en la Liga irán bien y que en Champions pues depende cómo se les dé la temporada.
3: Suposo que ho tens marcat en vermell en el calendari. Cap de setmana de l'1 de novembre, saps el que toca, no?
2: Sí.
3: Ah, mira.
2: Se me hace muy raro, la verdad, se me hace muy raro. Y ya me han dicho, si metes gol lo vas a celebrar. Pues obviamente no. Pero al final, bueno, yo ahora estoy con el Badalona, mi compromiso es con ellas. Yo creo que también son partidos muy bonitos, jugar contra las mejores. Y de hecho, el año pasado disfruté mucho viendo al Badalona en la Copa de la Reina contra las culés.
3: Aquell cap de setmana, el de l'1 de novembre, jugueu primer a casa contra el Barça i el partit al sí. Johan, que també suposo serà especial, ja serà més tard, a finals de gener. Ara estava pensant tu, Vicky, quantes vegades t'has enfrontat al Barça des que el vas deixar? Una o dues?
2: Una. Una con la Roma.
3: Con la Roma, exacte, això mateix,
2: sí,
3: la Roma va ser
2: ja fa
3: unes quantes...
2: Sí,
3: i el Camp Nou,
2: sí.
3: Déu-n'hi-do. Home,
2: sí,
3: podries demanar
2: sí,
3: el dia que hi aneu, no? Podries demanar que aquest Barça-Badalona fos al Camp Nou, no?
2: Hombre, pues estaría bien.
3: Molt bé,
2: escolta'm. Todo lo que sea tocar clar, buen estadio.
3: Clar. Tornes a la Lliga F, que ja has vist que moltes coses des que vas marxar han canviat. Ara amb aquesta inversió que es fa a través de la mà de Pau Gasol, la travessa que també té partits de la Lliga F, moltes coses que han canviat i molts passos que s'han fet endavant, tot i que encara en falta molt per fer-se'n.
2: Sí, bueno, al final yo creo que los clubs necesitan esa ayuda que al final indirecta o directamente va a afectar a las jugadoras y a que puedan ser profesionales y dedicarse al 100% en recuperación, rendimiento, futuro. Todo el talento que tenemos aquí, la verdad que es una pena que no se desarrolle y que no haya más inversión. O sea, que todo lo que llegue es bueno, positivo, para que la Liga siga creciendo.
3: Ja que et tinc aquí, també et demano la teva opinió. Què et sembla aquest acord de la Federació Espanyola per congelar òvuls a les internacionals?
2: Sí, bueno, de hecho el otro día hice una entrevista con La Vanguardia y me preguntaron también. Yo creo que cada persona es un mundo y que al final yo lo veo todo, intento verlo por la parte positiva, que al final son más oportunidades, es decir, más opciones donde la gente puede elegir, pero sí que bueno, que se ha hablado mucho también que esto es un paso adelante, pero que también las jugadoras que decidan quedarse embarazadas ahora, pues que también les puedan ayudar a poder llevar el embarazo hasta lo más lejos posible para poder seguir rindiendo, para poder seguir compitiendo y que para que la vuelta de esas mujeres pues sea lo mejor y lo más temprana posible.
3: A tu t'hauria agradat tenir aquestes opcions anys enrere?
2: Hombre, sí, por supuesto. Sí que es verdad que, a ver, yo siempre he tenido muy claro que el fútbol era siempre ha sido mi prioridad y tampoco nunca he sentido. Yo creo que al final querer ser mamá lo tienes que sentir. Entonces, hay cada persona, claro, es que es muy personal, pero está claro que ojalá hubiese tenido más opciones, pero no solo en congelar óvulos, sino en irme, en que me hubiese quedado en España jugando, que nunca me hubiese tenido que ir del Barça, pero bueno, cada uno elige lo que quiere según lo que le gusta.
3: Vicky, és un plaer tornar-te a tenir aquí, a la Lliga F, que la gent de Badalona et pugui disfrutar i que la gent del futbol et pugui tenir més a prop que no pas aquests anys que t'hem tingut lluny. Que vagi molt bé, molta, molta sort.
2: Igualment, gràcies.
3: Hem robat uns minuts a la Berta Torrades. Com estàs, Berta?
4: Cap problema, molt bé, bona tarda.
3: Fantàstic, treballar amb tu, sempre ho heu trobat tot bé. Molt bé. Titulars, va.
4: Doncs comencem destacant aquesta calor, que és el tema del dia, una calor extrema que manté activat el nivell màxim de perill d'incendi en una trentena de municipis de l'interior i també del sud del país. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. Avui, de fet, un foc forestal a Tordera, obligat a confinar veïns d'algunes urbanitzacions, i a Ripollet les flames han provocat el tall temporal de la C-58. Tots els incendis ja estan sota control. Escoltem Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
4: En plana internacional, destaquem que Rússia i Ucraïna acorden un alto al foc de 3 dies per facilitar la mediació dels dos enviats especials de la Casa Blanca. La trobada en marxa al Kremlin busca desencallar un procés de pau que, recordem, està estancat des del febrer. Els enviats de Donald Trump porten una proposta per posar fi al conflicte i després de reunir-se amb Putin viatjaran a Kiev per trobar-se, en aquest cas, amb Volodymyr Zelensky. I a Sèrbia es continua enaltint la figura de Rato Miladić, criminal de guerra condemnat a cadena perpètua pel Tribunal Penal Internacional i mort, recordem, aquesta setmana passada a la presó als 84 anys. Avui, desenes de militars i funcionaris del règim ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge.
6: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
4: Dilluns està previst que enterrin Mladic en un cementeri de la capital on s'esperen milers de persones. Brussel·les ja ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible, diuen, amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic, recordem, va ser condemnat per genocidi al Tribunal de la Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica, on hi van morir unes 8.000 persones. I acabem explicant que els Xiquets de Valls faran història aquest vespre en la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. Allà hi alçaran dos tres de vuit simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. N'han parlat pels micròfons de Catalunya Ràdio els presidents dels Xiquets de la Vella, Xavi Pons, i també de la jove, Marc París.
7: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
8: Ens omple d'orgull perquè sabem de què s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
4: Després de la cerimònia religiosa es farà una ofrena floral de la ciutat de Valls a la tomba d'Antoni Gaudí.
3: Gràcies, Berta.
4: Que vagi bé, fins ara.
9: Estàs escoltant el Tot Gira.
10: I feu concursets, no sé què feu.
9: Ràdio esportiva des del 2004.
10: Són els amos, home.
9: Amb David Clopés. Sí.

0: presentar el Tot Gira. Obrim última hora de programa fins les 9 de la nit. De seguida, hora Barça. Obrirem el nostre bar avui amb l'Olga García, amb el Joan Verdú, l'Alberto i jo. Sentirem Flick i farem la prèvia d'aquest València-Barça demà un quart de 5 amb previsió de calorada. 34 graus, indiquen, és la previsió demà a l'hora del partit a Mestalla. Repassem marcadors. Comencem en primera divisió. Bon partit el que estem veient, entretingut, a Butarque, on juga el Rayo. Encara no poden entrar al seu estadi de Vallecas i estan guanyant davant del Racing de Santander.
1: Ha hagut de remuntar un parell de vegades al marcador. El Racing busca el gol de l'empat. Som al 33 de la segona part. Rayo Vallecano 3, Racing Club de Santander 2.
0: Avui a primera ha perdut l'Atlètic de Madrid 3-0. Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0 a les 9. Villarreal Deportivo.
1: En aquest partit, Marc Casado començarà des de la banqueta. Per tant, no és titular en la seva primera participació en aquest Villarreal Deportivo. A la segona divisió, ja ho sabeu, avui ha guanyat el Girona i ara estem pendents d'un parell de partits. El 32 de la segona part, Ceuta 0, Celta de Fortuna 1 i Valladolid 1, Andorra 0, el 33 també de la segona part.
0: Abans, definitius, Reial Societat B 1, Tenerife 1 i Sporting 0, Girona 2. Amb aquesta victòria el Girona es col·loca segon en posició d'ascens directe. Primera ref, estem pendents de l'estrena a casa, Can Dragó, això sí, perquè està amb obres al Narcís Sala, del Sant Andreu a la primera ref, jugant davant l'Àguiles.
2: I queden ja només 5 minuts perquè acabi aquest partit i el Sant Andreu custodia amb èxit l'únic gol del partit. 1-0, gol de Bermejo al minut 20 de la primera part. Queden 5 minuts més, el temps afegit.
1: També juguen a l'estadi de Tarragona, en aquest cas el 18 de la segona part. Aquí no hi tenim gols. A Cartagena, Cartagena 0, l'estadi de Tarragona 0.
0: Vam a jugar a l'Europa al camp de l'Alcorcón. En futbol internacional, cap on mirem aquesta hora?
1: Ara mateix cap als Països Baixos està jugant l'Ajax de Mitchell, de l'ex del Girona, que ja perd contra el PSV Eindhoven. Ha encaixat el primer gol tot just fa uns instants. Ajax 0, PSV Eindhoven 1 al minut 10 de la primera part. Alemanya, el Schalke i el Bayern continuen empatant a 0. Ara som al minut ja 38 de la primera, de la segona part. Per tant, el Bayern de Múnich, que de moment no se'n surt de la seva visita al camp del Schalke. I d'aquí saltem fins a Itàlia, on l'Inter de Milà ha remuntat el partit contra el Nàpols. Inter 3, Nàpols 2, amb un gol de Lautaro Martínez pràcticament en temps afegit. I a Anglaterra juga l'Aston Villa, és un dels equips que es trobarà el Barça a la Champions League aquest any. El 40 de la segona part, Hull 0, Aston Villa 0.
0: Mundial femení de bàsquet, ja sabeu que ahir va debutar Espanya amb victòria clara davant d'Alemanya, però avui han perdut davant de Mali, 82-73. Estaven pendents les jugadores espanyoles d'un altre partit del mateix grup.
1: L'ha guanyat Alemanya contra el Japó, això vol dir que els quatre equips del grup ara mateix estan empatats amb una victòria i una derrota, i l'última jornada ha de decidir els tres classificats. L'equip espanyol es pot classificar si guanya dilluns al Japó, pot ser primer o segon de grup, i fins i tot es podria classificar tercer de grup si acaba perdent contra les japoneses.
0: I compte, perquè a la Vuelta també hi ha molta previsió de calor. Avui n'hi ha hagut a la Serra de la Pandera. Demà final a Còrdoba, altíssimes temperatures, i han pres una decisió a la Vuelta.
1: Amb els 40 graus que hi ha previstos fa que la Vuelta redueixi 89 quilòmetres en una etapa que començarà a les 3 de la tarda. Finalment tindrà 110 quilòmetres de recorregut en final a Còrdoba, però se'n retallen gairebé la meitat, se'n retallen 90.
0: I ja ho sabeu, a x.com/totgira, durant tot el dia d'avui us demanem al Totgira si recordeu alguna transmissió en especial d'aquests 50 anys de ràdio en català. Avui es compleixen 50 anys d'aquella primera transmissió, setembre del 76, que va fer en Puyal. Relacions mítiques del Puyal o de qualsevol altre equip o de qualsevol esport, que està dient la nostra audiència.
1: Mira, l'Urruti t'estimo, és un dels que segueix demanant la gent moltíssim. També el gol de Wembley, saps quan marca Koeman, aquell picarasto i tocarà Vaquero i xutarà Koeman. També, evidentment, el gol d'Iniesta a Stamford Bridge és un dels que més recorden els nostres oients. També alguns altres, com el de Ronaldinho Gaucho al Madrid, amb aquell 0-3 i el Bernabéu aplaudint, ja ara ja em puc morir, que això és el que va dir en Puyal. Són pràcticament, si féssim un rànquing entre els 3 o 4, aquests van sortint per part de tots els oients, a banda de l'encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, que va significar el gol de Messi contra el Getafe en una Copa del...
0: Ja sabeu que a l'Exclusió Digital podeu anar escoltant aquesta transmissió, aquestes moltes transmissions mítiques històriques d'en Puyal, des de les 8 del matí fins a la mitjanit, una darrere l'altra. Per això que sona?
3: La pilota per nosaltres i ells que corrin, i ens va bé que corrin, i descansaran.
4: I Vidic i Ferdinand dubten sobre si sortir o sobre Messi o quedar-se
1: amb l'altre. Entre el Barça i el United, la Champions del 2011, amb aquell partit fantàstic pronòstic del Barça que va acabar amb victòria per 3-1.
0: A l'exclusió digital, les narracions més mítiques d'en Puyal, d'aquests 50 anys de Ràdio en Català. Va, parlem del Barça, que demà juga a Mestalla.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
6: El bar amb B baixa.
0: El bar avui amb l'Olga García, el Joan Verdú i l'Alberto Etjó. Què tal? Bona tarda, com esteu?
7: Bona tarda.
8: Bona tarda, com
9: esteu? Bona tarda, companys.
0: Primer part de la temporada l'estreneu vosaltres, eh? Privilegi per vosaltres. Han anat bé les vacances, Olga?
7: Sí, molt
0: tu sempre
7: bé,
0: que ets viatgera, has anat molt lluny o què?
7: No, aquesta vegada ha tocat a les Palmes i a Eivissa, tot tranquil.
0: Bueno, no ens queixarem, tampoc. Tu, Verdú, què, Joan?
8: Sí, igual, igual. Per aquí les Illes, hem anat a les Illes Canàries i...
0: No us heu trobat amb l'Olga, no?
8: No, no hem coincidit, perquè jo, la veritat que també és veritat que demà comencem la Lliga, també, de Divisió d'Honor, amb la DAM.
0: És veritat.
8: I portem ja pràcticament 4 o 5 setmanes ja entrenant, així que el que és estiu ja fa temps que no hi és, ja.
0: Entre Mundial i Lliga, Alberto, has pogut fer vacances, tu? Perquè déu-n'hi-do, quin estiu.
9: Sí, un estiu mogudet. Bona tarda a tothom. He tingut un mes de vacances, turisme de proximitat, Mediterrani, Costa Brava, Costa Blanca, també a Alacant, turisme de proximitat i amb els crios ja saps que s'ha buscat comoditat.
0: Comoditat per davant de tot. Molt bé, molt bé. Bé, doncs la Lliga ja està en marxa. Demà tenim aquest València-Barça. Avui el Roger Gustat ha estat seguint aquesta roda de premsa, la prèvia d'aquest partit. Què tal, l'Arbo?
10: Com esteu? Bona tarda.
0: Va, comencem. D'entrada, us vull demanar pel que ha passat avui amb l'Atlètic de Madrid. No sé si us esperàveu aquesta derrota tan clara, 3-0, avui a Sant Mamés, combinada amb la derrota, potser més lògica, perquè el camp del Betis no és un camp fàcil, del Madrid ahir. El Barça demà, si guanya, serà líder en solitari. Us han sobtat aquestes dues ensopegades, Olga?
7: Per una part, crec que l'Atlètic de Madrid li està acabant de costar amb tot aquest rebombori del que ha passat amb Julián, però sí que jo crec que hem vist un molt bon atac, en aquest cas de Nico i de Iñaki. I sí que crec que la clau ha estat amb la intensitat que ha tingut a l'Atleti. Jo crec que, tot i que han tingut les seves ocasions, però sí que he vist un Atleti de Madrid molt més dubitatiu, i en canvi l'Atleti que ha sortit a mossegar i ha dominat en molts trams del partit, però sí que després ja, quan l'ha matat sencer, però sí que per la resta jo crec que, bueno, ja se sap que aquí a Sant Mamés és molt complicat, però la veritat és que és un dels camps que també costa guanyar.
0: Madrid 9 punts, el Barça també té 9 punts, demà si guanyen tindria 12, l'Atlètic de Madrid es queda 6-7. Tu sorprès, Alberto?
9: Doncs sí, sorprès, perquè a més són dos partits bastant similars, el de la Cartuja d'ahir i el de Sant Mamés avui. Són dos primeres parts on el Madrid ahir va tenir dues ocasions claríssimes per marcar i no les va fer, i l'Atlético ha tingut avui dues ocasions claríssimes per marcar, una al pal increïble de Kang In Lee, que toca un pal, passa per sobre la línia de porteria i se'n va a servei de porta per l'altre pal, no? O sigui, una jugada absolutament estrambòtica, no? Però sí que és cert que les segones parts, especialment l'Atlético Club avui, que ha sortit, com deia l'Olga, amb molta rauxa, ha marcat dos gols en gairebé un minut, el Xolo ha intentat estriar l'equip, ha acabat jugant amb Llorente de davanter, bueno, ha fet coses una mica estranyes al tècnic argentí, i ahir el Real Madrid va tenir per marcar, no ho va fer, i el Betis sí que ho va fer. Si mirem en general, especialment el Madrid ahir, si mirem el partit en si mateix, per ocasions de gols, per goles esperados, no, que se'n diu ara, de quantes ocasions has tingut i la qualitat de les mateixes, segurament en un altre partit el Madrid hagués guanyat, però com que no va marcar, ho va fer el Betis, i Álvaro Vallés, que es va convertir també amb heroi, no?, amb la nit d'ahir, a tornar aquest penal sobre Mbappé.
0: Joan, vols afegir alguna cosa més?
8: No, crec que l'Alberto ha fet la millor valoració possible. Sí que és veritat que el partit d'avui de l'Atlètic de Madrid, la primera part, crec que ha sigut superior a l'Atlètic de Bilbao. He vist un Atlètic de Bilbao bastant perdut, però és cert que quan només comença la segona part i ha marcat el primer gol, l'Atlètic de Madrid ha acusat moltíssim a l'efecte motivador en aquest sentit, i li ha costat moltíssim. De fet, sí que és veritat que la segona part de l'Atlètic de Madrid ha sigut molt fluixeta, i respecte al partit que va jugar el Madrid, jo crec que com a positiu destacaria que el Betis en cap moment li va perdre la cara, no? Sí que és veritat que interpretes que en un partit d'aquestes dimensions el Madrid sigui protagonista, però crec que el Betis va fer el partit que tocava i va aprofitar les ocasions que el fill al cap quan jugues contra un gran és el que has de fer.
0: Molt bé, doncs demà el Barça és qui ho ha d'aprofitar. Si guanya demà Mestalla seria líder en solitari amb 12 punts, que és l'únic equip que pot aconseguir el 12-12. A veure, hem tingut un petit ensurt aquest matí perquè estàvem pendents de la Lamine Yamal, però hi serà la convocatòria, oi, Arbo?
10: Sí, de fet està viatjant cap a València. Avui és veritat que s'ha entrenat en solitari, que no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Flick ha explicat que tenia un cop, després Lamine li ha dit que estava bé i, per tant...
0: Quan se'l va fer aquest cop?
10: No ho ha dit.
11: No se sap,
10: no
11: eh?
10: Ho ha dit. No ho ha dit, no, no. No, no, diu que tenia un petit cop i que per això doncs, han preferit que no s'entrenés amb l'equip. Després ha explicat Flick que Lamine li ha dit que estava bé i, per tant, viatja amb l'equip i podrà jugar demà. Això ha dit Flick. Una altra cosa és que sigui titular o no demà més tall. El Barça viatjant ara cap a València, faran nit allà amb Lamine, també amb Gabriel Jesús i amb Livakovic, que són les novetats a la llista. Veurem si demà debuta Gabriel Jesús. Torna Gavi, també, ja recuperat, deixa enrere aquella contusió al genoll, i també és a la llista, una llista de 24 jugadors, això vol dir que Flick n'haurà de descartar un abans del partit.
11: Creieu que demà, pensant que dimecres que ve hi ha Champions, Barça-Feyenoord, dimecres que ve, 3 quarts de 7, després en parlarem del Feyenoord, que l'ha estat seguint l'Arbusà, demà poden arribar les primeres rotacions, algun canvi especialment al davant? Alberto, com ho veus?
9: Home, ja està rotant Flick, especialment al centre del camp enrere, és cert que davant no tant.
11: Davant no tant, sí que... davant ha mantingut una mica excepte. El primer partit, que és veritat que Gordon no va ser titular, ho va ser Deiemi, però correcte, els següents ha jugat Gordon.
9: Sí, al centre del camp sí que han anat rotant, han anat entrant Dani Olmo, a la defensa doncs també. Jo, aviam, sí que és cert que hi ha partit de Champions entre setmana, però també és un partit que jugues a casa contra el Feyenoord, no? És a dir, no has de tocar anar al Parc dels Prínceps ni rebre el Manchester City. Rotacions a dalt, veurem si aprofita Hansi Flick per donar una mica de descans a Lamine, si aprofita també per donar descans a Gordon o a Rafinha, però clar, és difícil perquè és molt sucós intentar fer el 12 de 12, Gordon està rendint molt bé, Rafinha està a un nivell espectacular. Per cert, Camello, amb el doblet d'avui, es posa amb 5 gols també, així que Rafinha també té un al·licient molt important per demà, per superar i posar-se al capdavant de la classificació de golejadors, i Lamine ve de fer un doblet de gols, no? Per tant, rotacions a dalt, jo crec que el cos li demana a Flick posar 3 punts de distància amb el Madrid, posar-ne 5 amb l'Atlético de Madrid i afrontar aquest partit de Champions amb més tranquil·litat encara, si cap.
11: Així d'entrada, el partit important és el de demà, Olga.
7: Sí, sens dubte, i a més és, jo crec que és un partit que també coneixent a Hansi Flick, doncs la Lliga és el més important, sí que després ja es veurà què succeeix a la Champions, perquè jo crec que és l'objectiu que té tot el culer ja per fi guanyar la sisena, però sí que jo crec que per mi l'únic dubte que pot haver-hi en aquesta alineació és la mitja punta, sobretot crec que en banda potser li dona l'oportunitat a Jules Koundé, i que Eric descansi per la Champions, però per la resta estem veient que va rotant, però tampoc està fent moltes rotacions, perquè ja té clar que Rafinha, Gordon, Lamine és el seu trident màgic. Després ja la resta entren com a revulsius, però veurem, perquè també el València doncs intentarà doncs posar-te les coses difícils, però sí que clar, 12 de 12, com deia molt bé, és algo que poques vegades succeeix i que és molt important doncs per, a més, sabent amb el precedent de que els teus dos rivals han perdut, que és el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
11: Ara estic pensant en les possibles rotacions. Jo no sé si ja pot ser el dia per veure Rodri titular. Creieu que pot ser el dia, Joan, de veure Rodri titular?
8: Jo me l'imagino jugant amb Champions el primer partit a casa. Val. Crec que és el seu escenari ideal. Sí que és veritat que el camp de València suposadament és un partit on has de tenir molt la pilota i tenir molt de control per intentar evitar les contres i aquestes segones jugades. Aquí, Rodri, podem dir entre tots que potser és dels millors o el millor del món. En quant a l'alineació, jo crec que un jugador que no fa el primer partit, en aquest sentit, parlant de Lamine una mica, crec que és el millor moment per intentar que entri a Dejemi i veure'l des de l'inici, amb la qual jo estic interpretant que pugui jugar a Dejemi, Rafinha i Gordon, i ja ara sí que és veritat que de cara al dimecres que ve, sí que crec que en quant a la Champions crec que ja entrarà Rodri, i és un partit que al final, veient el calendari que tens de Champions, les dues primeres jornades les tens que treure com sigui. Crec que si aconsegueixes aquests 6 punts, crec que el camí, doncs, bueno, no es fa més fàcil, però sí que es fa una mica més entretingut per tots. Així que crec que aquestes dues primeres jornades, sobretot Flick, ho té en ment, el que és el tema Champions, i d'alguna manera crec que el tema Lamine, doncs això que et deia ara, no? Pel partit demà crec que va una miqueta just, més que res perquè és un jugador que no ha fet un prepartit, que ha treballat al gimnàs i el pot reservar d'alguna manera, i a la Champions crec que anirà amb tot el que tingui.
11: Una altra cosa és que ell vulgui,
8: però al final també és una bona, no una excusa, però sí que és veritat que Flick com a entrenador té la capacitat per això, no? Per dir que un jugador que realment ha estat treballant al gimnàs, que potser no ha fet el prepartit, que no sap realment si aquest cop demà desapareixerà o no desapareixerà, bueno, pot ser una bona raó que la mi no entengui. Que ho entendrà o no ja és un altre tema, però crec que li pot servir com a primer... com a primer argument per fer-li entendre que demà és un bon partit per descansar.
11: Ara és meravellós. Fixeu-vos, aquesta temporada és molt difícil encertar l'11 titular de Flick perquè té tantes alternatives, tantes, a totes les línies, com això és, vaja, un regal caigut del cel per qualsevol entrenador.
9: De fet, anava a dir, perdona, que l'únic que no ha rotat al darrere és el Xavi Espart.
11: Sí,
9: no?
11: Correcte.
9: Això sí que és,
11: correcte.
9: Si han rotat tots, el Gerard ha rotat, l'Eric ha rotat, el Cancelo encara no ha començat a jugar d'inici, Koundé l'altre dia que va jugar de titular, i l'únic que no ha rotat és el Xavi Espart, començant a la banda esquerra i acabant els partits com a interior, no? Per tant, això et dona una mica l'indicatiu de les possibilitats que té Hansi Flick amb aquesta profunditat de plantilla que ara mateix té.
11: Molt bé. Ara sentirem a Flick, però abans, deixem que passi un moment pels partits que tenim en marxa, perquè és a punt d'acabar-se el de primera divisió, el de Butarque, on juguen Rayo i Racing.
1: Sí, sí, continua el Rayo 3, Racing de Santander 2, el Rayo que es defensa dels atacs del Racing, fins i tot amb targetes vermelles per protestes a la banqueta del Rayo, però almenys continua aquest 3-2.
11: Molt bé, el que sí que s'ha acabat, primera rep, és el partit del Sant Andreu Macià. Confirmem la victòria del Sant Andreu?
2: Sí, la confirmem i l'ampliem, perquè ha marcat el segon el Sant Andreu al minut 98 de partit, en la típica jugada que l'Àguiles de Múrcia puja a rematar l'última falta i el porter inclòs deixa la porteria descuidada i el contraatac, doncs, el Sant Andreu, Javi Gómez, ha fet el 2-0. Per tant, el Sant Andreu, que suma els 3 primers punts a la jornada 2 i en l'estrena a Can Dragó.
11: Molt bé, fantàstic. Doncs et deixem anar a zona vestidors. Gran victòria del Sant Andreu, els primers 3 punts de la temporada. Merci, Macià.
2: Que vagi bé, David, gràcies.
1: La Cartagena continua empatat en el Nàstic de Tarragona, 32 de la segona part, Cartagena 0, Nàstic 0.
11: A veure, Flick, ha demanat un punt d'atenció, no? Perquè demà és d'aquells partits que tens una oportunitat d'or, però, home, si falles, evidentment, doncs no serveix de res que ens ho peguin els rivals.
10: Sí, partit que pot ser trampa, diu que demà els espera un partit dur, tot i que el rival sigui el València, que no està bé, després en parlarem, i a més veient el que li va passar ahir al Madrid.
12: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
11: Molt bé. Flick, per tant, demana aquest punt de prudència, d'atenció dels seus jugadors. Demà aquest València-Barça a 4:15. I ja amb tripleta de capitans, o bé, pòquer de capitans, són 4, ja oficialment decidit, eh?
10: Sí, 5 capitans.
11: Sí, perdó, 5. 5. Repòquer.
10: Sí, 2 dels quals els ha escollit Flick. Per aquest ordre són Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine. Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine.
11: Flick... De Jong finalment entra en el grup de capitans, sí, perquè inicialment no hi era.
10: Flick ha triat els dos primers, que són Rafinha i Pedri, això ha estat Flick, qui ha dit doncs seran aquests dos, i la resta els ha votat el vestidor. Per tant, el vestidor han votat Eric, De Jong i Lamine com a tercer, quart i cinquè capità. És el mecanisme que ha triat Flick aquesta temporada per escollir els capitans, i ell mateix avui ha explicat per què.
12: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència, i crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans, volia escollir-ne 2, aquests dos, perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Tenim un bon equip de capitans i estic content. De moment tot va bé, però potser hi haurà moments en què les coses no aniran tan bé i caldrà parlar. Aquesta temporada necessito que cada jugador assumeixi la seva responsabilitat dins l'equip. Estic content amb els capitans.
11: A veure, tots heu estat futbolistes. Rafinha i Pedri, els primers capitans, i escollits per l'entrenador, per Flick. Us sembla bé que siguin ells i que Flick ho hagi fet d'aquesta manera, Alberto?
9: Jo, per mi, Rafinha és líder espiritual i esportiu d'aquest equip, porti un braçalet. Al final, quan hi ha una votació, moltes vegades hi ha entrenadors que prefereixen que es votin 2 i deixar 2 per antiguitat. N'hi ha d'altres que prefereixen que tots els triï la plantilla, n'hi ha altres que els trien ells mateixos. A mi em sembla correcte. Jo, per mi, Rafinha havia de ser capità sí o sí, el primer, des del meu punt de vista, pel que jo veig, i el dubte que hagués tingut és entre Pedri i Eric, quin dels dos podria Flick designar com a segon. prefereix Flick donar-li aquesta responsabilitat a Pedri, també amb una, crec que amb una espècie com de vot de confiança cap al jugador canari, no? Que és un jugador espectacular, que és un jugador que al Barça li pot donar molt. Ell parla molt d'influència, especialment de Rafinha, tant a l'aspecte ofensiu com defensiu, i a Pedri en l'aspecte d'ordre, no? Per tant, em sembla més que correcte. Jo diria que Rafinha, Eric i Pedri sí o sí, i després tant Frenkie de Jong com Lamine Yamal, doncs, si l'ha votat al vestidor, doncs res a dir.
11: I que intervingui l'entrenador, Olga, i em escolli els dos primers, et sembla bé aquest sistema?
7: Sí, perquè al final jo crec que sempre ho diem, el líder de l'equip sempre ha de ser l'entrenador. Jo crec que és la figura més important que tothom ha de respectar. Crec que també s'ha guanyat els galons suficients Hansi Flick perquè aquest any pugui tenir la carta de llibertat, doncs, per fer peticions i que Deco li porti els jugadors sempre i quan no entenguin aquestes casuístiques, però crec que en aquesta equació del líder de decidir els dos primers jugadors, doncs crec que la resta després no l'ha de fer a nivell de votació també, perquè sí, és molt més democràtic el poder triar. Crec que per mi Rafinha, com molt bé deia l'Alberto, crec que és clau, sobretot perquè ja l'estem veient com a capità, té molt sentit el que sigui per la seva intensitat, com competeix, i per mi el caràcter que fa, doncs, que tots els jugadors el segueixin. Després, el que molt bé també deia és el fet de Pedri, que jo crec que és molt interessant, sobretot perquè no és un líder com els que veiem, un Puyol, un Rafinha en si, però crec que és el que al final acaba d'ordenar l'equip des del joc, i crec que això per Flick també és molt clau. I l'any passat jo ja ho deia, que crec que una de les figures que va ser, doncs, aquesta reivindicació va ser Eric, i crec que pot ser una decisió que pot sorprendre molt a la gent, però crec que al final és un jugador que ha rendit en totes les posicions, que ha estat tota la temporada passada jugant quan en peces que potser no eren les seves més preferides, així que crec que l'elecció de tots ha estat molt bé.
11: Tots heu estat capitans, els tres? Heu estat capitans en algun moment? Sí. Sí, oi?
8: Sí.
11: Sí, sí, molt bé, molt bé. A tu, Joan, com et triaven els companys o t'havia triat alguna vegada l'entrenador?
8: Doncs he tingut de tot, la veritat.
11: Ah, sí?
8: Al llarg de la meva carrera he tingut de tot. Normalment sí que és veritat que per el que més majoritari ha sigut realment ha sigut el temps que portaves en el club, que a partir d'aquí, lògicament, és on sortien els primers tres capitans, podríem dir. Era un tema de qui portava més temps. I després sí que és veritat que en algun club ha sigut l'entrenador que ha fet una mica com el que ha fet ara Flick, no? Amb aquests jugadors que ell intueix que poden ser jugadors que siguin claus, ja no a nivell de titular, que ja ha parlat de la paraula titulars, sinó de jugadors que puguin tenir aquesta transcendència per poder parlar amb el club, per poder buscar segons quines situacions. Però bueno, jo crec que és acertat. Parlant o analitzant una miqueta individualment a jugador per jugador, a mi em sorprèn una mica que la posició quarta de Frenkie, quan l'any passat, ara no recordo quina posició tenia l'any passat, però passar quarta a mi em sorprèn una miqueta. I després també sí que és veritat que crec que Rodri, tard o d'hora, acabarà sent aquest jugador, potser sense braçalet, que també d'alguna manera sigui aquest jugador important.
11: Es nota que al Tot Gira escollim gent amb pes al vestidor. Tots han sigut capitans i els tenim els tres aquí al bar.
10: De Jong era el tercer l'any passat. Ter Stegen, Araujo... Sí, Ter Stegen, Araujo, De Jong... Rafinha i Pedri.
11: Això mateix. Molt bé, a veure, mercat tancat. També l'ha valorat avui Hansi Flick a la roda de premsa.
10: Sí, perquè dilluns, després del partit contra el Rayo, ja va dir que no esperava cap moviment d'última hora, però el mercat encara no s'havia tancat, es tancava l'endemà, el dimarts. Finalment es van fer oficial dues sortides que estaven cantades, la de Caçador i la de Cortés, la d'Álvaro Cortés. L'última arribada va ser la de Gabriel Jesús. Això ho vam saber el cap de setmana passat, i ara que s'ha tancat el mercat, Flick està convençut que, respecte la temporada passada, doncs, han augmentat el nivell de l'equip.
13: After some players are leaving, so we also have to sign other players. It's normal. And I think also it's like you know, it's for me it's not.
12: Va marxar alguns jugadors i n'havíem de fitxar d'altres. Per a mi no és fàcil parlar amb els jugadors que estan creixent a la Masia i dir-los que és millor que canviïn d'equip i millorin fora. Jo sé que els jugadors de la Masia tenen el somni de jugar al primer equip, però també hem de ser sincers amb els jugadors. Tenim grans objectius i volem guanyar títols. Així que volíem augmentar el nivell i la qualitat de l'equip i ho hem aconseguit. De moment pinta molt bé. Els canvis són normals a la vida i al futbol. Estic convençut amb els canvis que hem fet i estic content.
11: Doncs content Hansi Flick amb el mercat. Demà aquest partit al camp del València. El València que ha començat malament, Arbosar.
10: Sí, molt malament.
11: No ha guanyat encara.
10: No ha guanyat. Són dues derrotes i un empat. Les derrotes són consecutives, aquestes últimes dues, contra el Betis i el Depor, i per això el tècnic Carlos Corberán espera competir i, sobretot, reivindicar-se demà.
14: Lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada, y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
11: És el meló per obrir de cada temporada, Alberto, el València.
15: Sí.
11: I normalment acostuma a sortir malament.
15: Sí, sí, perquè a més el València sempre el tenim ubicat, jo diria que dels últims 40 anys, doncs no sé si deu ser en l'històric de la Lliga, no sé si el cinquè equip o dos finals de Champions a principi de segle, campió de la UEFA el 2003, si no m'erro, campió de la Copa el 2019, doncs és un equip que l'hem tingut sempre en bona estima, no? Va haver un moment en el qual la propietat que està, recordem-ho, a milers de quilòmetres de València va decidir doncs trencar, no?, aquesta, diguéssim, aquesta gestió, no?, des de Marcelino fins a Longoria i Mateu Alemany, i de tal manera que a partir d'aquí tot van ser problemes. Aviam, el València realment ja està en una situació molt complicada, no?, perquè ja va arrossegar molts anys de dificultats. És cert que quan hi ha un canvi d'entrenador, el primer que fa l'equip és revifar, no?, aquesta revifada dura, no sé, 3, 4 o 5 mesos, i quan comença la temporada següent ja comencen els problemes, no? Ja és notori que entre la plantilla i l'entrenador hi ha una desconnexió, això ja no ho dic jo, és una cosa que és pública i és oberta, i aviam demà com respon l'afició, no?, perquè l'altre dia va parlar el president en roda de premsa, va ser una roda de premsa molt, molt tensa. És cert que el nou Mestalla s'està construint ja, però és un equip que té una afició molt exigent, que té una afició molt nombrosa, però si ara mateix repassem la plantilla que té el València, ostres, doncs, sincerament, fa por perquè jo veig la plantilla de València, veig la plantilla de, no sé què dir-te, del Racing de Santander o del Rayo Vallecano, o equips, diguéssim, que normalment estarien en la zona mig-baixa de la classificació, i hi ha molts equips, Deportivo de la Coruña, que tenen millor plantilla que el València, i això tard o d'hora pot suposar un catacrac total que faci que passi el que ningú vol a València, que és un possible descens. Per tant, demà és un partit molt i molt difícil pel València, i que si no és capaç d'endollar-se ràpid el partit a l'equip de Corberán, doncs la gent es començarà a posar nerviosa i ojo.
11: Bé, doncs demà veurem quin València ens trobem en aquest partit a Mestalla. A tots tres, moltíssimes gràcies. Primer bar de la temporada, i més que en farem, amb els nostres capitans de l'equip, amb l'Olga García, amb l'Alberto Jogo i amb el Joan Verdú. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
15: Sort al Joan demà amb el debut.
11: I sort, exacte, amb el debut. Contra qui jugueu, Joan?
16: Al camp del Sant Andreu.
11: Molt bé, doncs a veure com van les coses. Molta sort per la temporada. Gràcies, Joan. A veure, Marc Andrés, ha començat el partit del Barça Lliga F al camp del Sevilla.
17: Sí, minut 7 de la primera meitat, empat a 0 entre el Sevilla i el Barça. Aquest és el segon partit de la Lliga F del Barça, que va guanyar 5-0 en el seu debut. Un Barça que juga amb Catacoll, Esmei Brooks, Irene Paredes, Marta Torrejón i Martina Fernández, Sidney Schertenley, Vicky López, Claudia Pina, Kerolin, que debuta a l'11 titular, va tenir uns minuts a la primera jornada, Graham i en punta Eva Payor.
11: Supercopa Ibèrica d'handbol. La final ha començat, la podeu seguir per Esport 3. Juga el Barça ara mateix per aconseguir el primer títol de la temporada.
1: Primers instants de partit, el Barça guanya l'Sporting de Portugal per 3-2. Per tant, de moment, avantatge del Barça. Mira, acaba d'empatar l'Sporting, per tant, empat a 3.
11: Molt bé. Tinc l'Orfeo per aquí. El tenim a Madrid. Hola, Orfeo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
18: Bona tarda, David.
11: I què li va passar al Madrid ahir?
18: Bueno, jo crec que hi ha una mica... Potser té una mica de raó el Mourinho quan parla de que van tenir oportunitats. Jo crec que, sobretot a la primera part, el Madrid va ser bastant dominant. Jo crec que no va estar dinat l'Mbappé, clarament, no només per al penal, sinó perquè sobretot a la primera part va tenir una ocasió que va arribar al Vinícius, potser va ser el brasiler més generós, no? I no va acabar la pilota dintre la porteria, i bueno, el que sol passar en aquests casos, no?, quan t'enfrontes amb un equip que té arguments com és el Betis, encara que sigui a la contra, doncs vas perdre el partit, no? Ara queden les queixes, el VAR, no? Hem començat molt aviat, però bueno, de moment jo crec que tenim un Mourinho encara una mica contingut, no?
11: Home, ahir va sortir una miqueta, el Mourinho.
18: Una miqueta, però encara.
11: Va dir que al Betis li havia tocat la rifa.
18: Exactament, que li havia tocat el gordo. No va dir, però bueno, quan li van preguntar per les accions, va dir que no les havia vist. Bueno, encara està una mica contingut, no? Bé, jo crec que el clàssic partit que domines no en massa claretat en el que té a veure amb l'atac, no? Però si no tens definició, més un equip com el Madrid, doncs hi ha un equip com el Betis, que recordem que és un equip de Champions, no? Encara que hagi entrat, diguéssim, com a cinquè equip, doncs això pot passar, no? Crec que ho ha dit també el Hansi Flick avui, no? Que el Madrid va estar bé, però no va tenir punteria davant la porteria i ara ja comencem amb una derrota. Si el Barça fa el seu treball demà a Mestalla, doncs les properes rodes de premsa de Mourinho potser no seran tan, diguéssim, tan tranquil·les ja, no?
11: Orfeo, vaig contra rellotge, però sí que et vull preguntar sí. Per Diomande, perquè entra la segona part, té 30 minuts i crec que Madrid de moment està una mica allò... Bé, sorpresos perquè s'han pagat molts calés i de moment, és veritat que és molt aviat, però no li han vist res d'especial.
18: Bueno, res, ni especial ni no especial, no? El que diuen des de dintre del club és que el Mourinho vol tenir molta cura amb ell, no? Vol anar molt poc a poc perquè la pressió no pugui amb ell, no? Sobretot la pressió de lo que el club ha pagat. Però bé, si fas el fitxatge més car de la teva història, comença la temporada i no apareix, està clar que hi ha un problema, no? I després, altra cosa, el Guler sí que apareix. I com ja va fer la darrera temporada amb el Xavi Alonso, intenta aprofitar les seves oportunitats i al Mourinho li agrada.
11: Sí.
18: Jo crec que aquí el Madrid té un problema i això dependrà clarament de la resposta del jugador Costa de Marfil.
11: Segurament té a veure amb la gestió dels intocables, no? I aquí clar, hi ha el problema clar, que té Mourinho. Veurem com clar, acaba tot plegat.
18: Clar, però en qualsevol cas, el que sabem és que Diomandé, malgrat el que ha pagat el Madrid per ell, per a l'entrenador no és un intocable.
11: Veurem. Orfeo, gràcies, una abraçada forta, que vagi molt bé.
18: Molt bé, gràcies a vosaltres.
11: Ha marcat, per cert, el Barça.
17: Ha fet la jugada de sempre Caroline Graham Hansen, necessita May Brooks, per tant, minut 11, Sevilla 0, Barça 1.
11: Una pausa i de seguida tanquem el Tot Gira.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
19: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
20: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
21: Ara qui viu com solíem viure?
19: Perquè tot un món s'acaba.
21: La casa, el servei.
20: Quants en veus fora, doncs?
21: Uns quants.
20: Ai, senyor.
19: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
11: A mitjanit ja sabeu que podeu escoltar l'exclusiu digital alguna de les mítiques transmissions del Puyà a la Catalunya Ràdio. Ara és habitual que les transmissions de futbol escolteu molta gent. No només el narrador del Barça, Espanyol, Girona o Sabadell, sinó també els micròfons autònoms, els centre de dades, els vistaires, els qui controlen les xarxes. Molta gent. Fa 40-50 anys, això

0: temporada 85-86. O sigui, vaig passar de ser un fan seu a treballar amb ell. Vull dir que com m'hauria pogut imaginar això quan el sentia, no?
1: Sí, tu eres fan, del Puyol, eres fan.
0: Sí, sí, total. Sí, sí. Home, no des del 76 als primers partits, perquè però després em vaig enganxar. Mira, jo feia segon de periodisme. I encara no sabia, mira, ni que faria esports, ni que alguna vegada treballaria a la ràdio. O sigui que d'escoltar el Puyol durant 7 o 8 anys a Ràdio Barcelona, vaig passar a treballar amb ell, o sigui, increïble.
1: El Matí ens coneixem de fa molts anys, ha treballat a Catalunya Ràdio moltíssims anys, hem compartit redacció, i us puc ben assegurar que és home de ràdio, sempre has estat un home de ràdio. Quins eren els teus referents de ràdio quan encara no treballaves a la ràdio? Qui feia futbol en català en aquella època?
0: No, en català ningú.
1: Ningú.
0: En català ningú. Però jo recordo que sentia les transmissions del Barça per la ràdio que feia una altra persona mítica d'aquella època, el Miguel Ángel Valdivieso, evidentment en castellà, a una emissora que es deia Ràdio Peninsular de Barcelona. I ho he dit en castellà expressament, I si no escoltava el Valdivieso, doncs de vegades sentia un altre gran d'aquella època, que es deia Agustín Rodríguez, que feia els partits per Ràdio Joventut. O sigui que jo el sentia molt a tots dos.
1: Parlant de petit, quedi clar, i jo ho dic perquè la gent, potser els més joves, això els hi costa d'entendre, no? Però si volies escoltar el futbol a la ràdio, parlem dels principis dels 70, només podia ser en català. Això canvia a partir del 76, amb aquella primera transmissió que fa el Puyol.
0: Has dit en català, volies en castellà.
1: En català no es podia escoltar res. A partir del 76 això canvia de la mà del Puyol. En quin any tu entres a formar part de l'equip de la transmissió del Puyol? Entenc que quan ell entra a la ràdio ja és el primer moment que tu hi entres a formar part de l'equip?
0: Sí, al començament, de quan va arribar ella a Catalunya Ràdio. Evidentment no a Ràdio Barcelona, O sigui, entro jo a formar part de l'equip de la primera temporada del Puyol a Catalunya Ràdio, és a dir, la 85-86.
1: Que és l'arribada del Puyol aquí a Catalunya Ràdio. Clar, en aquella època les transmissions, n'hem pogut recuperar algunes, ara de fet avui estem recuperant algunes transmissions a l'exclusiu digital, algunes més contemporànies, d'altres més antigues, i el que sí trobem és que antigament... les transmissions sentíem el narrador i poca gent més. Com sorgeix la idea del centre de dades, que és la primera tasca que vas tenir tu a Futbol a Catalunya Ràdio?
0: Bé, el Puyol volia que es fes el seguiment dels altres partits que jugaven mentre jugava al Barça, i n'eren molts, potser 8, perquè es jugaven tots a les 5 de la tarda, no com ara i des de ja fa molts anys que es juguen tots en horaris diferents. I per això va crear el centre de dades, per fer el seguiment de la resta de la jornada. Però he de dir, David, que la temporada anterior, la 84-85, jo ja feia això. Quan les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio les feia l'estimat Lluís Canut.
1: O sigui que el
0: Puyol va arribar a la temporada següent, la 85-86, i ell va crear el nom, va crear la denominació de centre de dades. Però, a veure, abans del centre de dades, o sigui, al començament de futbol en català a Ràdio Barcelona, no hi havia un narrador i prou. Una altra cosa és que et refereixis, evidentment, anys anteriors a emissores que feien el Barça en castellà. Hi havia narrador i prou. Però el Puyol ja va començar amb una altra persona. O sigui, va començar amb l'il·lustre Eduard Boet, ja al 76. Després, al 78, va arribar la fantàstica Isabel Bosch, que va ser la primera veu femenina en una transmissió del Barça. O sigui que primer va ser Puyol Boet, al 78, Puyol Boet Isabel, i molt poc després, Puyol Boet, i clar, un altre gran, el Bassas, Puyol Boet Bassas. I si no et faig menció de persones del començament de Catalunya Ràdio, a banda del Bassas, com el Jordi Basté o la Pilar Calvó, no, és perquè m'he referit només als primers anys,
1: els primers.
0: És a Ràdio Barcelona.
1: Els pioners, després arribaries tu, Amb aquesta figura del centre de dades, un altre mític, el Bati, que en aquella època, doncs, no és com ara, perquè ara disposem de webs amb tots els gols en directe, a banda que podem veure també per televisió, des de l'estudi, tots els partits de la jornada en joc. Això no passava en aquella època. Hi havia un partit en obert i poca cosa més. Aleshores, com feies tu aquesta feina de centre de dades? Com t'informaves de la resta de partits?
0: No teníem res, ja ho has dit tu. No hi havia ordinadors, no existia internet, no hi havia ni una tele a l'estudi, ni una. Jo havia de seguir els altres marcadors de l'única manera que es podia fer. És a dir, jo tenia un auricular amb la nostra transmissió en una orella, o sigui, quan dic un auricular, dic una orella i prou,

0: l'altre no, i a l'altra orella tenia un altre auricular petit que estava connectat a una ràdio petita i sentia emissores d'àmbit estatal que donaven els gols en el moment que es produïen.
1: És a dir, clar, si, havia gol, si havia gol del Recreativo, tu ho escoltaves primer per aquella ràdio, i després tu ho explicaves en directe. No?
0: Sí, senyor, sí, senyor. Jo el sentia i quan hi havia un gol deia gol del Recreativo, gol del Betis, gol del Mallorca, qui fos. Sí, sí, sí, sí.
1: Què en recordes tu, Bati, d'aquelles primeres transmissions de futbol a Catalunya Ràdio, amb l'arribada a l'aterratge del Puyol, que ja venia de Ràdio Barcelona i que comença aquell projecte aquí, en una ràdio que tot just en aquell moment comença a caminar?
0: Doncs jo al començament molt nerviós, deixa-m'ho dir així, cagat, perquè tot sortís bé, i vaja, a banda de fer arribar els oients als marcadors de la manera que t'he dit, o sigui, sentint emissores d'àmbit estatal, vaja, com que no hi havia ordinadors ni internet, se'm va acudir fer servir una eina que per mi va ser fonamental. O sigui, com podia saber jo, per exemple, imagina que el Barça aquell dia havia guanyat per 7-0, no? I si, com podia saber jo si també havia guanyat per 7-0 alguna altra vegada? Doncs gràcies a uns anuaris molt petits de la història del futbol que es deien Dinàmico, que s'editaven a Saragossa, jo vaig fer fotocòpies de tot, va ser una feinada, i allà hi havia tots els resultats de la història. I amb paciència, doncs, durant la transmissió, buscava fins que trobava un 7-0, o no. Però vaja, si el trobava, ho deia, Quim, la temporada 56-57, el Barça va guanyar per 7-0, a no sé qui, i els gols els van fer aquest i l'altre. O sigui que, vaja, que no, el centre d'edats no només donava resultats i gols, sinó que també buscava coses d'aquestes.
1: Com diria aquell, això seria una feina de rata de biblioteca, de tenir totes les, tota la informació, tots els llibres, t'hauries baixat l'estudi allò amb un pes de llibres, anuaris, informes, sí, sí, sí, per tenir-ho tot controlat.
0: Gairebé una maleta, sí, sí.
1: M'ho puc imaginar. La cura per la llengua, pel català, això sempre ha estat un segell del Puyol. Sempre va ser una prioritat a la transmissió?
0: Sí, sí, sí, sí, va ser una prioritat des del primer moment. No, però escolta, no es va tractar només de sentir per primera vegada a la vida expressions que es va inventar ell, no sé, a veure, s'escapoleix de l'escomesa del contrari, aquest jugador té fama de destraler, la cridòria és impressionant, però no només eren expressions novedoses seves. Es tractava de parlar sense castellanismes ni barbarismes. Deixa'm recordar una cosa que una vegada vaig per antena, vaig dir lletrero. El Puyol no em va rectificar. Sí, sí, sí.
1: No et va rectificar, antena?
0: No. Va continuar narrant, però perquè jo de seguida em vaig adonar. I vaig tornar a intervenir per dir que demanava disculpes per haver dit lletrero, no? I que havia d'haver dit rètol o cartell.
1: Sí, sí,
0: o cartell.
1: Sí, això mateix.
0: Llavors el Puyol em va fer un cop de mà. Per fer-me un cop de mà i fer-me quedar bé, va dir, de vegades hi ha cartells que semblen lletreros.
1: Sí, i clar, m'agrada
0: molt.
1: Si t'havia de rectificar, ho feia d'una manera, diguem-ne, molt elegant sempre, el Puyol.
0: Sí, sí, sí, però vaja, jo també li vaig donar peu perquè a la seguida vaig entrar a rectificar-ho, no?
1: Sí, sí.
0: I vaja, em va agradar molt que em fes aquest cop de mà.
1: Tens calculat quantes transmissions has fet al costat del Puyol?
0: No. Home, a veure, vaig ser 20 temporades a la transmissió. En dues ocasions. Primer vaig estar 6 anys, des del 85 fins al 91, i després 14 anys del 98 al 2012. I vaja, jo què sé, entre la Lliga, la Copa, l'antiga Copa de la Lliga, les competicions europees que jugués el Barça, doncs home, més de 1.000 transmissions.
1: És el que t'anava a dir. He comptat més de 50 partits per temporada. Per 20 anys serien més de 1.000, exacte.
0: Sí, sí, potser 1.200. No,
1: Déu-n'hi-do. Demà el Bati el sentireu, per ser a la TDT, i ja ho veureu, eh? Ja ho veureu, que podreu comprovar una de les grans virtuts que té el Bati, que és, sens dubte, la persona més ordenada, més aplicada que ha tingut mai aquesta redacció, que ha treballat tants i tants anys al costat del Puyol, que d'en Puyol en sap tot, i també guarda al cap les narracions tal com les va fer en el seu dia el Puyol. Això ja ho descobrireu demà a la TDT. Però també té una virtut el Bati, que gràcies a ell, la fonoteca d'aquesta casa guarda encara moltes de les narracions que va fer el Puyol, perquè tu,
0: i a l'inici allò, també,
1: gravadora en mà, enregistraves, quan veies que hi havia un partit important, enregistraves i treies aquell gol i el guardaves a la fonoteca de la ràdio. I gràcies a això encara els conservem.
0: Sí. I fins i tot de les primeres èpoques, quan no hi havia dàlets, vaja, direm dàlet, que és un ordinador, no?, perquè la gent ho entengui, amb so digital, amb tal. Però jo els treia de cintes antigues, de cintes de Revox. I aleshores els anava guardant, i si hi havia alguna cosa especial que em cridava l'atenció, durant la transmissió m'apuntava el minut, quina hora era, i aleshores quan s'acabava, o l'endemà, anava i la buscava. I amb el pas dels anys, aquestes cintes les vaig convertir en digitalitzar perquè estiguessin allà a l'ordinador. I aleshores que... Digues.
1: Nosaltres, Bati, moltes vegades a la redacció diem, ostres, com és que guardem aquest gol? I sempre diem el mateix. Gràcies al Bati, que aquell dia va pensar, això s'ha de guardar! Per exemple, mira, guardem coses com aquesta.
2: Carrasco, fer un gol, la passa per l'Alonso, vinga la Novinga, vinga la Novinga, tot sort, el porter surt, per sobre, mira per sobre, l'Ori Blanc, que la porteria buida, marcarà, em podria morir!
1: Fins i tot tenim guardats no gols, eh? Una errada que va cometre en Perico Alonso, crec que la Romareda, estem parlant dels anys 80, 82, per ser exactes, i el Bati va dir, ostres, aquesta narració va ser genial, i tu vas dir, això s'ha de guardar.
0: Però deixa'm un apunt molt petit. Sí. Aquest no gol, va ser a Ràdio Barcelona, perquè estem parlant de gener del 83, temporada 82-83, va ser a Ràdio Barcelona. Mm-hmm. I jo gravava coses a casa meva, perquè jo no treballava a Ràdio Barcelona, jo gravava coses i per antena de Ràdio Barcelona, aquell dia els hi va fer molta gràcia, igual que nosaltres, i jo allò ho vaig gravar, però perquè estava gravant. No perquè ho busqués. I clar, aquesta cinta, amb el pas dels anys, va anar... Aquesta casset, cinta de casset, evidentment, va anar per a Catalunya Ràdio i jo, doncs, ho vaig passar al dàlet i ara que és això, però ja et dic, era una narració del Puyal de Ràdio Barcelona i que jo la vaig tenir per casualitat, perquè, mira, estava gravava coses, jo, saps?
1: Sí. Ja fa anys que et vas retirar, Bati, segueixes escoltant la ràdio, no, suposo? Ets home de ràdio, encara.
0: Sí, moltíssim. Home, l'emissora que més escolto és la nostra, Catalunya Ràdio, també escolto la Cati... Perdó, que ara s'ha de dir...
1: Trescat Info,
0: sí, Trescat Info. I si hem de ser sincers, no, escolta, també escolto moltes vegades RAC1, també ho he de dir, ho dic.
1: I en poques paraules, si et demano què significa la ràdio a la teva vida, què diries?
0: Home, què significa ràdio a la teva vida? Potser el que diria ara és una mica trivial, no ho sé, però perquè sàpigues el que significa, per exemple, si jo me'n vaig al bany a rentar-me les dents, necessito la ràdio al costat. Quan em dutxo, també. Si sóc a la cuina fent el dinar o recollint-la, la ràdio al costat. Qualsevol cosa que faci a casa, la ràdio al costat. Això sí, això s'ha de dir. Jo continuo sent dels antics que escoltem la ràdio amb una ràdio de piles. O sigui que mai la sento pel mòbil. I si vaig al carrer, doncs aleshores si vaig al carrer tinc una ràdio de butxaca amb auriculars, també de piles, per sentir-la pel carrer. Això sí, clar, si només deixo de sentir la ràdio de piles, si la sento al cotxe. I és això.
1: Bati, m'agrada molt avui haver conversat amb tu, m'ha agradat molt, i sobretot acabar el programa aquest dia tan especial, avui que es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català. Tu formes part d'aquest llegat, per tant, gràcies, abraçada forta, i ens veiem aviat.
0: Molt bé, David, moltíssimes gràcies.
1: Molta il·lusió avui, el dia dels 50 anys de la primera transmissió en català, poder tancar amb un il·lustre d'aquelles primeres transmis, el Josep Maria Batllori, el gran Bati. A veure, marcadors, abans no tanquem. D'entrada, el Barça, Lliga F, jugant al camp del Sevilla, està guanyant, eh?
3: Minut 28, guanya des del minut 8 amb gol d'Esme i Brooks, assistència de Graham Hansen. Tot això ho repassem en el partit 100 de Pere Romeu com a entrenador del Barça.
1: Tenim el Barça d'handbol jugant la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
4: Un partit molt igualat perquè ara mateix hi ha un Barça 11, Sporting 11, minut 18 de la primera part.
1: I estàvem pendents també del partit del Nàstic al camp del Cartagena, primera ref.
4: Ha rescat un empat a camp del Cartagena, que havia guanyat també la primera jornada. Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0, per tant, els granes amb 4 punts després de dues jornades.
1: Algun marcador més que ens quedi pendent?
4: També estem pendents del futbol internacional i del partit que està jugant l'Ajax contra el PSV a la Lliga Neerlandesa. De moment no va massa bé pel conjunt de Mitchell, que el descans perd per 1-2 Ajax 1, PSV 2.
1: Molt bé, a les 9 a la primera comença el Villarreal Deportivo. El partit directe a l'estadi de la Ceràmica. Ho deixem aquí, demà hi tornem, quan acabi la TDT ens hi posem nosaltres, amb més Tot Gira, i recordeu que dilluns també farem la transmissió del Sabadell. Adeu-siau!
5: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio en coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Raúl Orgales i Marçal Tull. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a 2:15 després de la TDT del València-Barça.

0: m'expliques un conte, papa?
1: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
2: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bona nit, us informa Berta Torrades. La tensió entre el govern de Pedro Sánchez i el de Ceuta, en mans del Partit Popular, per la reubicació de migrants s'intensifica. Avui Madrid ha decidit tirar pel dret i ha instal·lat un allotjament temporal per a 1.000 persones migrants al port de la ciutat. Ho ha fet perquè tots els altres centres estan en marxa i estan desbordats. Però això li ha costat novament la crítica dels populars, d'Alberto Núñez Feijóo i d'Isabel Díaz Ayuso.
5: El govern de Sánchez és hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
6: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
4: Precisament aquesta tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta, que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestats han recriminat que es faci aquesta instal·lació a la vora, diuen, de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. Notícies amb la Maria Núria Rebella.
7: Saxònia-Anhalt celebra demà eleccions i podria convertir-se en el primer land d'Alemanya on governi l'extrema dreta. Avui 15.000 persones han sortit als carrers de Magdeburg, la capital de l'estat. El so d'una marxa per defensar els drets humans, la diversitat i la democràcia que veuen amenaçada. Alternativa per Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari. S'assaltarà el cordó sanitari dels altres partits.
4: A Grècia, un avió de les forces aèries s'ha estavellat durant una exhibició provocant la mort dels dos pilots que hi anaven. Es tracta d'un caça que s'ha precipitat durant una maniobra. Tot i la proximitat, sembla que no hi ha ferits entre el centenar de persones que miraven l'espectacle. L'exhibició s'ha acabat cancel·lant i ara s'investiguen les causes del sinistre.
7: Nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que s'hi fan per la Festa Major. Denuncien que fer servir animals per l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Gerard Vilà, Vidreres.
8: Una vintena de manifestants s'han situat a l'entrada del recinte de Vidreres amb pancartes i denunciant que es facin servir animals per entretenir la gent. Reclamen que s'aboleixi i critiquen l'Ajuntament de Vidreres per no fer-ho. Isabel Sáenz es una de las manifestantes.
9: Pero no lo van a quitar porque tenemos políticos que son muy cobardes, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, entre ellos Junts per Catalunya, que es de quien es alcalde de este pueblo, que siguen subvencionando la tauromaquia.
8: Però des del poble asseguren que no hi ha debat i critiquen que no sàpiguen el que passa dins de la plaça. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
10: Sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament.
8: Vilabós recorda que fa 5 anys el poble es va votar a favor de seguir amb els correbous.

0: Fa parada avui a les festes d'Altura d'Olot, a la Garrotxa. Avui la segona nit de festes és la que compta amb més concerts. Hi ha una quinzena d'actuacions pensades per tots els públics, però destaquen les actuacions que ara dèiem d'Svetlana i també de Dani Nello. El concert d'Svetlana és a la mitjanit, al Firal, i el saxofonista i compositor actua a 3:15 a la Plaça Major. I ara els esports. Alfons Corina, bona nit.
1: Bona nit. En joc el partit del Barça a la Lliga F. El camp del Sevilla guanya per 0-1 amb gol d'Esme Brooks al minut 34 de la primera part. En joc també les semifinals de la Supercopa Ibèrica d'handbol entre el Barça i l'Sporting de Lisboa. Guanya de 3 gols al Barça, 16-13, quan estem encara a la primera part. A la primera divisió de futbol, amb aquests resultats d'avui dissabte, Atlètic 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2, i ara mateix acaba de començar el Villarreal 0, Deportivo de la Coruña 0. Demà València-Barça, Lamine es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2, i a la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1. El Barça jugarà la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal. A la vuelta, victòria de l'alemany Marco Brenner en la 14a etapa en final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre Félix Gall. I a la Fórmula 1, Pierre Gasly ha fet la pole al Gran Premi d'Itàlia davant de George Russell i els Ferraris de Leclerc i Hamilton.
2: Fins aquí les notícies.
3: Ja es disposa a atacar.
4: Tot és possible un dia de partit.
3: Mala centrada cap al punt de penal i arriba Fermín.
4: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com. En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: Ei, perdona, una estrella.
7: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
7: Una estrella.
6: Què? Un crit valent?
7: Vinga, tots units fent força.
8: Una estrella!
7: De seguida.
9: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella d'Am, Cupra i CaixaBank.

0: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres, i tornem ja a ser preparats per l'aventura. Va, veu, explica'ns coses.
1: Kilian, com vas de memòria? Vas bé?
0: Sí, jo considero que tinc bona memòria.
1: Doncs avui, per començar temporada, et proposo... Bé, de fet, us proposo que la treballem una mica, per saber qui som, perquè de vegades fins i tot el nom del que som o d'on som ens el volen canviar. O ja ho han fet. Hem de cuidar la memòria per no perdre'ns a nosaltres mateixos.
0: Ja. Yeah. Per tant, que hem d'experimentar amb això de la memòria, de si la tenim o no la tenim, si la cuidem o no la cuidem... I no em diràs, mira, veig aquí una cosa, no sé si... Fixo en això, sí?
1: Sí, sí, just això.
0: Doncs mira, veig aquí com una espècie de monument i aquí, la veritat és que no es llegeix massa bé, eh? A veure si m'apropo. Poeta català, veig que aquí hi posa, està bastant mal estat. Poeta català...
2: Us puc ajudar?
0: Sí.
2: Albert Saisset.
0: Albert Saisset.
2: Un tal... 1842-1894.
0: Sap vostè qui és, Saisset?
2: Sí, és clar. Era un autor de poesia important de la primera renaixença rossionesa al tombant del segle XIX.
0: Permeti'm, eh? No sé si he trobat l'única persona que coneix Saisset aquí. On som?
2: Aquí som als jardins Esteve Terrús. Esteve Terrús era un pintor d'Elna de principi del segle XX, que va ser amic de grans pintors coneguts que van viure a París, del moviment cubista, tots els moviments del principi del segle XX, i que es va morir als anys 20. I doncs no sé si es van conèixer amb l'Albert Saisset, però Albert Saisset és la generació d'abans d'Esteve Terrús.
0: I aquí quan diu poeta català vol dir que escrivia en rossellonenc?
2: Sí, va ser un autor que durant un segle, fins més o menys l'any 2000-1990, era molt conegut per les generacions de catalans d'aquí, de catalanòfons, perquè havia escrit unes poesies en català que recordaven la societat nord-catalana de final del segle XIX i que eren molt satíriques.
0: Eren satíriques.
2: I agradava molt, era poesia versificada, era escrita en fonètica francesa, perquè Albert Saisset pensava que si volia tocar un públic molt ample, calia que escrigués en una llengua que era comprensible per la població en aquella època. Una població que des de 1881 aprenia a escriure en francès a l'escola.
0: Si m'ho permet, m'he quedat sorprès de trobar-me'l, ara li preguntaré qui és, però m'he trobat sorprès de veure un monument, perquè això és un monument o un recordatori, amb força mal estat. Està com oblidat, això, no?
2: Sí, és molt trist de veure un monument d'una personalitat tan important per la cultura catalana, que ha estat conegut durant generacions i generacions, les canatalanades d'un tal, perquè el seu llibre principal de poesia, el seu recull principal, es deia Les catalanades d'un tal. Un tal era ell.
0: Era ell, era com el seu sobrenom.
2: Era el seu sobrenom d'artista, de compositor de poesia en català, era un tal. I és molt trist de veure l'estat del monument, que ja a partir de la Segona Guerra Mundial, desgraciadament, va perdre el seu bust, que era la part superior.
0: Ah, era dalt i ara no hi és.
2: Va ser fos pel règim de Vichy, el règim que col·laborava amb Alemanya nazi per lliurar el metall a les forces d'ocupació alemanyes.
0: Però, clar, permeti'm una cosa, d'això fa un quant temps podrien haver fet alguna cosa per recuperar-ho, això, eh?
2: Sí,
0: no és d'abans d'ahir, que ara... Ai, ara me n'hi ha adonat que no hi ha el bust. Fa dies, d'això.
2: No, fa molt de temps. Ha plogut molt aquí a Perpinyà i la bassa ha rajat molt, perquè tenim el riu La Bassa aquí sota, d'aquests jardins Terrús, i, desgraciadament, alguns pocs metres davant de nosaltres, aquí, sí, hi ha un monument a Jean Jaurès, en occità, Joan Jaurès, que va ser un gran líder socialista.
0: És aquell que es veuen allà.
2: Que sí, va ser un home, un pacifista, un dels grans líders del socialisme francès al tombant del segle XIX i principi del segle XX, i té un magnífic monument que ha estat restaurat. I aquí, vull dir que és quasi bé vergonyós per la cultura catalana que trobem un monument dins aquest estat lamentable.
0: Em permet dir una cosa? Em sembla que és gairebé com una metàfora de l'oblit, això, eh? I de com han d'afrontar la lluita contra l'oblit. Li semblaria bé que li fes algunes preguntes més en l'inici d'aquest programa?
2: Ben entès.
0: La primera que li haig de fer és, escolti'm, m'apareix vostè amb tants coneixements que jo no sé si és la mitjana habitual de perpinyanesos de saber tantes coses. No sé si és un cas especial. Qui és vostè?
2: Doncs jo sóc l'Ausias Vera, sóc professor de secundària de català i d'història i geografia.
0: Bé, doncs aleshores anem ben encaminats. Em permet començar el programa i després li faig unes quantes preguntes?
2: Sí, naturalment.
0: Doncs no ens oblidarem ni d'aquest monument ni de vostè, perquè ara només en un minutet hi venim. Deixem fer la presentació. Molt bé, doncs anem a presentar el programa, va.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

per quarta temporada consecutiva en aquesta segona etapa del Sense Fronteres. Arrenquem a la Catalunya Nord, cosa que ja sabeu que ens agrada molt, que ens fa especialment feliços, perquè segurament és on la llengua té les pitjors cartes en la partida i alhora on estan més determinats a jugar-la, aquesta partida. Són conscients del que els passa i batallen per una millora que els porti a la següent millora. Petites victòries pel gran triomf final. Existir. Ser. Ara, és veritat, just venen d'una derrota, d'una petita derrota, però la realitat és que aquesta consulta, de la que ja n'han parlat molt, sobre el nom oficial, administratiu, ha estat deficient i mal fet expressament, diguem-ne, i té molts problemes, te la miris des d'on te la miris del cantó que te la miris. I sobretot, hi ha una cosa que encara és més important, que el nom, sobretot l'imposat o administratiu, no fa la cosa. Sobretot, quan sabem del cert, què és la cosa? I la cosa és tan fàcil i tan gran com un país, Catalunya Nord. Així que avui no farem el joc, consultes, diguem-ne, mal fetes, i no parlarem del nom, sinó de la cosa, i molt. I tindrem a la memòria, que d'això va el programa avui, què som i on som.

0: Perdona veu una cosa. M'he esperat una estona perquè això sona fantàstic. És molt bo això que està sonant, però no és el final de la sintonia de sempre, no? La que m'esperava. Què està passant aquí?
1: Doncs mira, hem anat a Cal Sastre i hem renovat una mica l'armari musical del programa. Aquesta sintonia, per exemple, tindrà un paper molt important aquest any. Ja ho veuràs. I en sentiràs alguna més. És allò de renovar-se per seguir sent.
0: Doncs em sembla magnífic. A l'espera de revolucions, que visquin les renovacions. Deu ser, per cert, cosa de la Gemma Safontria, això, eh?
1: Sí, alguna coseta hi té a veure.
0: Molt bé, doncs renovants d'armari sense fronteres.

0: doncs avui, en aquesta sensació que ens ha quedat de hem de lluitar contra l'oblit, perquè l'oblit ens fa perdre qui som, en definitiva, no? És una mica seria això.
1: Sí, sí. Desgraciadament, en aquest país patim el descuit, l'oblit de la nostra identitat catalana, i si tinguéssim una mica més de coneixement sobre d'on venim i qui som, abans seria millor.
0: És molt important saber d'on vens, per saber cap on vas, fins i tot per saber... Mira, també és important saber esquivar els fanals perquè no et xoquem. És important saber això, d'on ve un per saber cap on va. I és importantíssim saber la teva pròpia història, que és una cosa que tinc la sensació, a molts llocs dels Països Catalans, no sé aquí dalt també, que ens han manllevat bastant. Sí. No saber la nostra pròpia història.
1: Exacte. Primer, perquè l'estat francès, a partir de 1881, amb les lleis Jules Ferry es va imposar una escola obligatòria en francès, i aquesta escola en francès, evidentment, només contemplava l'aprenentatge de la llengua i la cultura francesa, i el català d'entrada, com totes les altres llengües d'estat francès, van ser totalment bandejada, descartada.
0: Mm-hmm. Parlant del català i de l'escola, m'has dit que eres professor?
1: Sí, exacte. A un municipi de l'àrea urbana de Perpinyà que es diu El Soler.
0: El Soler, sí. I allà fas classes de...?
1: Doncs allà faig classes d'historiografia a l'escola pública, a secundària, per alumnes que aprenen el català en classe bilingüe, i també per alumnes que ho fan totalment en francès, i en aquest cas faig historiografia en francès. És a dir, m'adapto en funció de quins alumnes tinc. Si són bilingües ho faig en català, enterament en català, i si són monolingües francès, doncs faig els cursos en francès.
0: I ja que ets persona molt relacionada amb l'escola i que ho podràs explicar en primera persona, com estan les coses aquí pel que fa a la llengua, a l'educació?
1: Difícil, difícil. És a dir, hi ha un 7% dels alumnes que tenen la sort de poder aprendre el català en ensenyament immersiu, les escoles Bressola o les dues escoles experimentals Arrels a Perpinyà, públiques, i després en ensenyament bilingüe al lloc on és possible de fer-ho. Però falta molt. Hi ha 93% dels alumnes que o no tenen gens de català o tenen només una hora per setmana català, i no és suficient per poder aprendre una llengua.
0: Perquè aquí, mira, això que ara dèiem, no hem d'oblidar d'on venim. Com s'ha arribat a aquesta situació aquí? Això ho has mirat, ho has estudiat?
1: Sí, és un llarg procés. És a dir, al tombant del segle XIX, a l'època d'Albert Saisset, tothom era quasi bé monolingüe català. És a dir, els coneixements de francès era com una llengua segona, és a dir, era una llengua que a partir de 1888-81 s'aprenia a l'escola, però no era la llengua que la gent dominava. És a dir, era la llengua de la burgesia, el francès. Com a tot territori que coneix un procés de colonització, doncs la llengua dels amos s'imposa primer a la burgesia i després a la població en general. I a casa nostra, al tombant del segle XIX, doncs tothom era quasi bé monolingüe català, i progressivament, amb l'entrada de l'escola, la gent es va posar a aprendre el francès, a dominar més el francès, a utilitzar-lo més dins la seva vida professional, i a partir de la Segona Guerra Mundial, acabat la Segona Guerra Mundial, la població va parlar als fills en francès. Va parlar als fills
0: els
1: en francès.
0: Els pares ja parlaven als fills en francès.
1: En francès, perquè es considerava que per tenir un futur professional era important de dominar la llengua francesa, que era finalment la llengua que es trobava a l'administració, dins els comerços, i doncs que calia conèixer aquesta llengua, i els mestres d'escola encoratjaven els pares a no parlar català amb la seva mainada, per tal que tinguin un domini més bo. I es deia fins i tot que el català no era bo, el coneixement del català, per dominar de manera suficient el francès.
0: Però al mateix temps, a casa, aquests pares encara parlaven el català entre ells.
1: Sí, els pares parlaven encara català, parlaven amb els avis en català o els besavis en català, i a més, tota la vida social es feia en català. El rugby, el cafè, els carnestoltes als pobles, tots els actes de la vida social es feien en català. I penso fins i tot que els consells municipals de majoria de pobles, fins als anys anys 1980 el català era una llengua d'ús habitual.
0: Uh-huh. I aleshores el següent pas és...
1: El següent pas és quan, cap als anys 1970, el català progressivament va reculant de la vida social i ja ens trobem amb una generació que té uns coneixements passius al català. És a dir, que els pares han sentit el català però se'ls ha parlat en francès i els avis, ells, eren totalment catalanòfons i amb el temps doncs, ens trobem amb una població que només té el català com a passiu i que després a la generació següent, és a dir, les generacions actuals, el coneixement del català és quasi bé tomba zero, perquè no hi ha transmissió de la llengua, tret d'algunes persones que als anys 60 o 70 han tingut una presa de consciència catalana que ha fet que vulguin tornar a aprendre una llengua que tenien molt passiva o que vulguin transmetre als fills aquesta llengua. I el naixement de la Bressola al 1976 correspon a aquest moviment d'una part petita de la població que volia retrobar les seves arrels catalanes.
0: Mm, però molt petita part de la població.
1: Sí.
0: Percentualment molt baixeta.
1: Molt baixeta. No tinc dades precises, però la transmissió a la gent jove, és a dir, a la mainada de l'edat dels meus fills, tenen 6 i 9 anys, és molt petita. Ens trobem molt poc sovint pares que parlen en català als fills. I el que trobo que és, que em sap molt de greu, és constatar que alumnes que han passat per la Bressola, per les escoles catalanes, encara tenen la idea de dir és a través de l'escola catalana que els meus fills dominaran el català. Jo crec que potser que tindríem de fer un esforç col·lectiu, els que dominem el català, de transmetre aquesta llengua als nostres fills.
0: Perquè no li podem posar tota la responsabilitat a escola. Vaja, això és una escola, per cert, no?
1: Això és un liceu.
0: És un liceu, sí.
1: És a dir, una escola secundària de batxillerat de Perpinyà, és el Liceu Aragó, un molt
0: gran,
1: precís, molt gran, crec que és el més gran, no te sabria dir exactament quants alumnes, però com a mínim jo diria que hi ha uns 2.500 alumnes, i a Perpinyà era molt prestigiós aquest liceu, és a dir, la gent encara avui dia s'enorgulleix de tenir els fills que estudien al Liceu Aragó.
0: Però per situar-nos, aquest liceu tan gran com és, aquí la presència del català era, és...
1: Aquí no hi ha bilingüisme.
0: No n'hi ha.
1: No n'hi ha, és a dir...
0: Sí, francès, absolutament.
1: És francès i hi ha classes de català, però el nombre d'alumnes que estudien el català és molt petit en aquest liceu, desgraciadament.
0: Mira que el liceu és gran, eh? Escolta'm, posats això, amb liceus grans però amb nombres petits, amb una Catalunya Nord que trobes casos de gent molt ferma però que les xifres no acompanyen a futur quin és, com ho veus? Primer, com ho veus i després què s'ha de fer?
1: A veure, penso que hem gairebé tocat fons. És a dir, la transmissió de les noves generacions, com deia, del català no es fa, però hi ha esperança. És a dir, que hi ha una generació d'elegits, actualment hi ha municipals al mes de juny a Catalunya del Nord, que tenen aquesta consciència que hem de transmetre la llengua, perquè és un patrimoni del territori, perquè la llengua fa part del nostre ADN, perquè la llengua fa part de la cultura en general del territori. I doncs penso que ens trobarem cada cop més amb cursos de català per adults, amb introducció de l'ensenyament del català a escoles de petits pobles, penso que anem pel bon camí. Potser serà lent, però penso que progressarem.
0: I fins per arribar on? Perquè quina seria la situació que més positiva t'imagina? Va, clar, l'ideal seria tornar al que teníem ara fa... Si podem tirar 300 anys enrere, encara millor, si em deixes fer, però no crec que puguem. A on creus que podria estar un bon límit, una bona franja, de dir, bé, hem fet el camí que havíem de fer?
1: Jo m'agradaria poder dir que el 2050 la nostra societat nord-catalana serà com a mínim bilingüe català-francès.
0: 2050, eh?
1: 2050. Jo m'agradaria poder-ho dir, que tota la gent que tindrà menys de 30 anys al 2050 dominaran perfectament les dues llengües. Però aquesta ambició a la classe política nord-catalana no la veig.
0: Ja. No la veus ni l'ambició ni possible la data, no? Que no se la deuen ni
1: tampoc,
0: plantejar.
1: Tampoc. Ja. Però és una data que alguns ja comencem a plantejar.
0: Sí?
1: És a dir, que cal objectius pel territori. Per mi és evident que l'escola del poble no pot continuar sent monolingüe. És a dir, que si volem ser dins la realitat del territori, si volem poder treballar amb la resta dels països catalans. I, per exemple, amb l'Empordà Veí, ens cal absolutament que la llengua catalana tingui un lloc en el nostre municipi. No podem esperar que una élite local parli català i deixar de banda 90% de la població, perquè és el 90%, és el 93% del qual et parlava just abans, d'alumnes que no aprenen el català.
0: Clar, tu parles un català molt bo. No sé quines circumstàncies familiars tens per haver-lo mantingut. A casa hem parlat el català.
1: Llavors, primer, a casa sempre m'han parlat català. I segona, tinc la sort d'haver tingut també gent de la meva família que venien d'altres parts dels països catalans. I doncs això també ha permès, d'una banda, de reforçar la gent que parlava català, que eren originaris de la plana Rosselló, i d'altra banda, d'obligar tothom a fer un esforç per parlar català. Però no sóc un cas únic, però no represento la majoria de població, desgraciadament.
0: La línia successòria, diguem-ho així, com si fóssim ara aquí unes monarquies, tenim línia successòria.
1: Sí, a casa i a la meva família parlo dels meus germans, la meva germana, els cosins, la llengua es transmet. Però, anava a dir, és un epifenomen, és un petit fenomen, sí, però és significatiu, és a dir, que hem reeixit a demostrar que es podia fer, que es podia transmetre al segle XXI la llengua catalana a Catalunya al Nord, i que tenia sentit.
0: Doncs m'agrada molt que ho hagueu demostrat, perquè és així, al segle XXI i a qualsevol segle, és una llengua que té sentit i que hem de fer que en tingui.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Molta sort.

0: Doncs mira, ja comencem a gaudir d'aquesta selecció musical de sintonies d'aquesta nova temporada que ens ha fet la Gemma Safontria. Escolta'm, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Com has passat les vacances?
0: Mira, escolta'm, gairebé tan rima com aquesta música que ens estan posant, que és nova d'estrena, nova de trinca, eh? I tu, com estàs?
1: Bueno, jo he tingut sort i no he patit tanta calor perquè m'he anat a l'interior d'Andorra, que ho faig cada any.
0: Molt bé.
1: És que per a mi és una necessitat, eh? Jo no suporto la calor, em posa malalt, eh? Però a més de veritat, o sigui, em baixa la tensió, quan ja me'n vaig anar el 27 de juliol, vaig tornar a finals d'agost, és que ho necessitava, però clar, és que com que és una necessitat, jo el que faig és estalviar-ho i tinc una vidriola. Jo no sé si tu saps el que és la vidriola.
0: Què és una vidriola?
1: Lo que vosaltres... És una paraula que ja s'ha perdut perquè la va substituir el porquet aquell on els nens posaven els diners, el porquet.
0: Ja sé que és així, ja sé que és.
1: I que vosaltres en dieu guardiola.
0: Guardiola, si no, sí, no, guardiola.
1: Molt bé, en la O oberta i tot, eh?
0: Sí, sí.
1: Guardiola, sí, sí. Molt sí, bé. Sí. Doncs la vidriola era com una botitxa d'aigua, saps si les botitxes que hi havia en els tallers, sobretot els tallers de fusta, que fonamentalment tenen tallers petits que hi havia així, i que conservava l'olla fresca, però llevat del pitorro i l'ansa, el que tenia era una obertura on els xiquets posàvem els diners i anàvem posant ahir un xavo, dos quincets, una peseta, un duro, bueno, un duro ja era molt, eh?
0: Ja era molt, sí.
1: Sí, sí. I llavors el que fèiem era sacsar-la per a sentir el soroll, i si feia un soroll opac, esmorteït, vol dir que estava prou plena. I també hi havia el costum en el poble que quan algú un diumenge el veies en un traje dient, hòstia, este ha trencat la vidriola. Eh? O sigui, que li havia fotut la vidriola contra la paret, havia agarrat la pasta i havia anat al sastre. Doncs jo el que faig és això, cada setmana li poso la vidriola diners, de tal manera que quan arriba el moment d'anar-me'n de viatge i arriba a l'hotel i he de pagar i això, em sembla que no m'ha costat.
0: Clar.
1: Perquè vas tot l'any posant, eh? La veritat és que jo la vidriola ja la gasto, o sigui, que no la sacs la vidriola, perquè a més la vidriola no li podies posar paper, una peseta de paper, perquè si li posaves paper i sacsaves, no sabies si es calia molt o poc.
0: Clar, clar, metàl·lic, allà metàl·lic, xavalla.
1: Metàl·lic. I jo me'n recordo molt de la vidriola perquè era en el moment de trencar-la en un martell, perquè anaves a traure els teus estalvis, era molt emocionant, perquè passava tant de temps que tu no sabies si n'és que hi havia. Ja començava a aixir... Perquè sí, perquè la família també te posava alguna cosa. El pare que la família era tan gorromina que te posava xavos. En compte de posar dos quincets, una peseta, deu quincets, per exemple, no? En fi...
0: Bé, escolta'm, doncs, has tingut un molt bon estiu de vidriola, eh? Per tant, fantàstic.
1: Sí, sí, sí.
0: I tant com puguem l'anem trencant, tu. Primer ja l'omplim, això sí, eh? Que vagi bé, Ferran. Gràcies. Una temporada més.
1: Adéu, adéu.
0: Ens toca per primera vegada aquesta temporada, ja sabeu que això és una meravella, anar cap a l'Alguer amb aquesta música d'estrena que tenim. Però Lluís Albau, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, estic bé, com espero també vosaltres.
0: Sí, sí, sí, i més ara que et podem saludar i a tots els amics que tenim aquí. Què feu? Què passa per aquí?
2: Mira, els actes commemoratius de les festes del 31 d'agost, que recorden la primera entrada dels catalans a l'Alguer el 31 d'agost del 1353, han tingut el moment més exaltant dissabte passat, fa una setmana avui, amb l'acte de consigna del Premi Fidelitat a l'Alguer a Carlo Secchi.
0: Home, sí.
2: El reconeixement s'havia già oficialitzat amb l'acte institucional de la Junta Municipal de l'Alguer al passat mes de maig, però s'ha volgut enfatitzar la consigna esperant les festes del 31 d'agost, amb una cerimònia molt emotiva i participada al claustre del monestir de Sant Francesc, que és un dels indrets més significatius per la cultura algaresa. El Premi Fidelitat a l'Alguer és el màxim reconeixement atribuït per l'Ajuntament i ve conferit sense una periodicitat fixa, sinó cada 4 o 5 anys, quan l'administració municipal retén que hi hagin les qualitats culturals, socials i humanes per atribuir-lo. Mm. Carlo Secchi, lo recordem, ha estat síndic dell'Alguer, sì, al final dels anni 90, diputato al Parlamento della Regione Autonoma della Sardegna, a me soci fondador, direttore, presidente dell'Obra Culturale, Creu de Sant Jordi, e soprattutto ha dedicato tutta la sua vita a favore della lingua e la cultura dell'Alguer in relazione a mas vincles a mas països catalans.
0: Doncs deixa'm afegir una cosa més de les que ha fet durant la vida, que encara fa, que també és corresponsal d'aquest programa, per tant molt, molt contents per ell i per tots els de l'Alguer, tots els lluitadors d'aquí. Moltes gràcies per a Lluís, seguirem en contacte.
2: A
0: una
2: vosaltres.
0: Abraçada.
2: Igualment a vosaltres, bona nit.

0: ara tanquem la roda a Andorra. Joaquim Albalate, molt bona nit.
1: Hola, Kilian, com va?
0: Molt bé. I vosaltres, com ha estat aquest estiu? Com ha anat?
1: Doncs aquest estiu hem tingut Andorra plena de visitants, com sempre, i hi ha hagut polèmiques per la falta d'atenció en català a molts comerços. Un cas que s'ha comentat molt és el d'uns clients que van marxar d'una gelateria perquè les persones que hi treballen no els entenien en català i els demanaven de mala manera que canviessin de llengua. També s'ha parlat d'alguns establiments que només fan servir el castellà als rètols. La normativa, recordem-ho, indica que sempre han d'estar com a mínim en català i que els clients s'han de poder expressar la nostra llengua. Aquest any el Servei de Política Lingüística ha registrat 45 queixes per incompliments d'aquesta normativa. 15 ja s'han resolt i la resta encara estan en fase d'instrucció, però per ara no hi ha hagut cap sanció. I en qualsevol cas s'acaba l'estiu, com dèiem, comença el curs i aquí les notícies sí que són bones perquè hi ha una allau de peticions per aprendre català. De fet, les places que ofereix el govern pels cursos dels nivells A1 i A2 es van esgotar en molt poca estona i les altres, com els grups de conversa o el nivell B1, estan també gairebé plenes. Com alternativa es proposa l'autoaprenentatge guiat als centres de català, una opció que també, segons el govern, cada vegada tria més gent.
0: I ara, també en aquesta primera trobada de la temporada, passejant per la Catalunya Nord, no podia faltar una encaixada ben forta, una abraçada ben forta a la Maria de la Pau. Pau, bona nit!
2: Bona nit, Kilian. Molt contenta de tornar-se aquí amb tu i amb vosaltres.

0: Nosaltres molt, encara més nosaltres. A més, perquè ja veus que portem vestit nou, musical, diguem-ne, eh?
1: M'agrada molt, m'agrada molt. Ens hem de renovar i hem d'anar canviant. I la música està molt bé que la canviem.
0: Escolta'm, doncs, amb música canviada, nova, renovada, armari mogut, tot el que toqui, què expliques? Com arrenquem aquesta temporada?
1: Doncs mira, t'explicaré una cosa curiosa i jo crec que molt significativa que està succeint a les Illes, Balears, aquests, diríem, mes d'agost i inicis de setembre, perquè s'aniran fent més. I és que, davant l'invasió turística, els mallorquins, molts anys, no han reaccionat, no han fet res. És a dir, quan feia tanta calor, doncs deixàvem d'anar a les platges. Quan feia tanta calor, doncs ens tancàvem a casa a patir amb l'aire condicionat per no ocupar espai i sentir no estan envaïts, no tan invasors. Aquest any...
0: Això ha canviat, eh? Mallor...
1: Sí. Aquests anys els mallorquins, els menorquins, els divisions, etc., han decidit prou. I han organitzat una sèrie de sopars, ocupant els llocs públics principals de les ciutats i dels pobles. En aquests sopars, el que fan és retirar les cadires que tenen els bars i posar taules i cadires de casa seva. I aportar menjar i fer el que és d'antigament un sopar a la fresca de veïns. I ocupen aquell lloc, jo què sé, doncs 300 persones, 50 persones, 100 persones, durant tota la tarda, tota la nit, recuperen jocs sentit tradicionals de carrer, els veïns parlen entre ells i, d'alguna manera, impedeixen, encara que l'endemà tornaran, no? Sí. Que els turistes aquell dia siguin ja tan emblemàtics com la plaça Major de Palma, el Passeig del Born, que és el centre, etc. I jo crec que és una iniciativa molt maca perquè és una manera de dir, volen recuperar el nostre espai, els nostres carrers, les nostres places, els nostres llocs, i ho volen fer d'una manera pacífica, però d'una manera també ferma. És a dir, ara nosaltres farem el nostre sopars. I es diu sopars a la fresca, no a la gresca.
0: Ah, està molt bé, això.
1: El joc de les paraules.
0: Està molt bé. Escolta'm, el joc de les paraules sempre ens hi apuntem. Ara ho comprovarem amb la... Està a punt, l'Olga. Em sembla que la vaig a llevar. Per tant, ja ho tenim, això encaminat. Escolta'm, guardem-nos una cadira aquí.
1: I tant. Algunes.
0: Algunes, exacte. Que no podíem algunes. Gràcies, Pau.
1: Una abraçada, Kilian. Gràcies.
2: Ja sabeu que ens encanta començar temporada a la Catalunya Nord i ens encanta encara més que la comencem havent-hi aquí al nostre costat, sent aquí al nostre costat, a l'Olga Clapés. Olga, què tal, com estàs?
3: Home, bona nit, hi havia de ser.
2: Home, i tant.
3: Comencem temporada, i començar temporada és una mica com un naixement. I quina és una de les primeres coses que es fa quan neix algú? Posar-li un nom.
2: Cert.
3: No? I avui que això has dit això de el nom no fa la cosa.
2: No sempre.
3: No sempre. Jo et parlo del nom.

0: del llatí nomen, també tenim anomenar, nominal, nomenclator, nomenclatura, o fins i tot la nòmina, que no és una altra cosa que l'acusatiu plural de nomen.
1: Ostres.
0: I nomen comparteix origen amb el nom grec, que és onoma. Quantes vegades hem dit la paraula sinònim sense pensar que està formada per sin, conjuntament, i onoma, nom, i que, per tant, estem dient que comparteix nom. Antònim, anti i nom. Homònim, el mateix nom. L'onomàstica, les onomatopeies, els topònims, els antropònims. Llavors que està tot ple d'ònomes per tot arreu.
1: Per tot arreu,
0: El nom, aquella categoria gramatical que tant hem fet servir a les classes de sintaxi. A mi m'agrada dir les coses pel seu nom, però això sí que no em diguin el nom del porc. Hi ha noms propis, col·lectius, concrets, abstractes, científics, individuals, col·lectius, noms de guerra, cognoms, prenoms, pronoms, malnoms, sobrenoms, renoms. Hi ha gent que només la coneixes de nom, perquè no l'has vista mai en persona. De vegades parles d'algú en nom d'algú altre. Hi ha gent que s'ha fet un nom, que té fama, i hi ha gent que té bon nom. I després hi ha coses que directament, de tan indignants com són, no tenen nom.
1: És cert.
0: Però nosaltres sí que tenim nom i cognom, perquè som els sense fronterers i no ens presentem mai amb pseudònims.
1: Mai, som els que ja sabeu que som. L'Olga...
0: I el...
1: I...
0: Sí. Quants més?
1: I uns quants més. Jo anava a dir el que sempre està al seu costat. Apa, ens trobem un altre dia.
0: Molt bé, adéu.
1: Ciao, adéu. Bé, seguim.

Som a la Catalunya Nord i hem sentit que aquí tenen problemes. En tenim al sud, en tenim a l'est, en tenim a l'oest, a tots els països catalans. Problemes que es poden resoldre, diguem-ne, per part nostra, i altres que no depenen de nosaltres tant. I des de fa algunes dècades, segurament molta gent de nosaltres, bona part del país, el que fa és mirar cap amunt, aviam si allà ens ho arreglen. I no sé si ho poden arreglar tot, si ho volen arreglar, si ho podran arreglar, o si realment és una il·lusió la que tenim. Però vaja, allà dalt sembla que hi ha alguna cosa que és de tots els europeus i que ens ha d'ajudar en algun moment o altre.

0: No sé si... hola, bona nit.
1: Hola, bona nit, Kilian. No ho sé... arreglarem tot. Ho sí? intentarem. Sí, i tant.
0: està bé, mira, això ja ho tenim assegurat. Quan dic allà dalt, més al nord, estic dient a on?
1: Brussel·les, capital d'Europa.
0: Ara s'ha entès el que estàvem dient. I tu ets a Brussel·les?
1: Ara mateix estic a Brussel·les, exacte.
0: I què hi fas, a Brussel·les?
1: Doncs mira, vaig venir per fer unes pràctiques a la Comissió Europea i en un mes faré 4 anys que visc aquí.

0: vistes o conversacions que puc tenir i puc dir exactament d'on soc i la gent ho sabrà situar en el mapa.
1: Home, i tant, home, Artesa de Segre, a la Noguera, que té el riu Segre per allà al mig i té Valdomar a prop i té ponts no tan lluny. Bé, la tenim situada, la tenim situada. I va, i una noia que es diu Mònica, que té origen búlgar, com demostra el cognom, però que es va criar allà de sempre. Vas néixer a Artesa o no?
0: No, vaig néixer a Bulgària, però amb 2 anys ja vivia a Artesa.
1: Amb 2 anys. I què tal això de viure a Artesa?
0: Bueno, és un poble molt maco i és un canvi molt dràstic, no? Una noia de poble que visquia en una ciutat tan internacional, tan cosmopolita com és Brussel·les, és un canvi bastant dràstic, però Artesa m'encanta, és casa.
1: Sí, sí, ja s'entén. Ara tens una altra casa que es diu Brussel·les, que hi has anat ara fa, deies, 4 anys. Què tal la feina aquí dalt?
0: La feina molt bé, doncs estic vinculada en la comunicació i la informació, tracto en temes d'intel·ligència artificial i web, i doncs és molt internacional, si t'agrada la política, si t'agrada aquest ambient tan internacional, doncs aprens a veure coses d'una forma molt diferent, amb perspectives molt diferents, perquè estàs constantment envoltat de moltíssimes nacionalitats. Jo crec que si anem a sopar avui, per exemple, amb tu,
1: si anem a sopar, jo portaré amb mi 40 o 50 mil oients que venen amb nosaltres, No sé si trobaríem lloc, a Brussel·les.
0: Bueno, però estaríem envoltats de moltíssimes nacionalitats. O sigui que és una ciutat increïble.
1: Parlant d'això, tu aleshores representes una determinada nacionalitat, que és la catalana. Això ho saben aquí? Perquè amb el cognom, a més, pots portar a més enganys encara. Com va això? D'on ets? I tu dius d'Artesa, catalana. Com va això del reconeixement nostre a fora, dic?
0: La veritat és que al ser Brussel·les la gent coneix perfectament on és Catalunya. Ara bé, on és Artesa els costa una mica, però per això estem nosaltres, perquè els s'aprenguin una miqueta més de la geografia, no? Però hi ha molt català, molta comunitat catalana, tothom ens coneix i és espectacular, perquè no tenim cap mena de problema en que ens coneguin. Ens fem conèixer i ens fem sentir, estiguem on estiguem.
1: Hi ha una bona comunitat catalana aquí, una nodrida presència catalana, sí?
0: Sí. Fem que molts caps de setmana, hi ha moltes activitats culturals, hi ha nens petits, jovent, famílies... És una comunitat força potent i que ens ajudem molt entre nosaltres, també. Mm.
1: Ara et preguntaré per Brussel·les i aquell tòpic de què ensopida i que grisa perquè hi plou sovint. D'acord, tot això ja ho farem, però deixa'm preguntar-te per la teva feina, perquè has parlat d'intel·ligència artificial. Quan deia que aquí estem pensant que Brussel·les ens ha de donar solucions a moltes coses, entre altres coses perquè no deixa de ser el govern de tots els europeus, i Catalunya és Europa, clarament, per molts que alguns diguin que algun dia anirà pel firmament i no se sabran quines galàxies es troba, de moment estem en aquesta galàxia molt clara, l'europea, i en això de la intel·ligència artificial també tothom està molt pendent que Europa ens arregli aquesta arribada d'aquest nou fenomen que ens canvia la vida, no?
0: Bueno, ens canvia la vida, tot ens canvia la vida. No cal que estiguem tan escèptics i hem de fluir una miqueta més. Per això tenim la Comissió i el Parlament, que estan lluitant sempre pels nostres drets, intentant que el consumidor, en aquest cas, no surti perjudicat. I per això estem aquí, a Brussel·les, bàsicament per fer una mica de guardians i que la intel·ligència artificial entri en les nostres vides d'una forma plana i que no espanti el ciutadà al cap i a la fi.
1: Per tant, ens deies que feu de vigilants, l'esteu vigilant bé, la intel·ligència artificial?
0: Sí, no cal preocupar-nos.
1: No se us escapa? No, molt bé. Doncs anem ara a posar-hi intel·ligència emocional a tot això. Quan et deia Brussel·les, ensopida. Sí? No?
0: Sí. És... és veritat que Brussel·les i el temps costa. Com a catalana trobes molt a faltar el Mediterrani, trobes molt a faltar el bon temps, la bona vibra, el bon menjar. És veritat que pot semblar que que és molt grisa, però al cap i a la fi

0: acabes trobant la part més positiva també d'aquesta ciutat. Que des de luego
1: no és el
0: temps.
1: No deu ser el temps, segurament. Potser tampoc és el barri de la comissió, el barri europeu diguem-ne, però hi ha vestigis del que era l'antiga Brussel·les, la que s'ha anat transformant en aquesta gegantina, diguem-ne, ubicació de les institucions europees, i ja s'ha vist que hi ha molts edificis molt alts que han anat eliminant les cases petitones, però si a vegades hi vas no per feina, les vegades que ens hi ha tocat anar eren molt per feina, però si alguna vegada hi vas sense aquesta obligació i pots perdre't, trobes espais que dius, això és Brussel·les?
0: És veritat que jo crec que, no sé si és la segona ciutat més cosmopolita que hi ha al món, però és veritat que si tu arribes a Brussel·les avui i vas al centre, encara roman aquesta... el més típic és de Brussel·les, dels belgues, però al haver-hi tantes nacionalitats diferents, és veritat que la ciutat s'ha anat com deconstruint o construint, adaptant-se a totes aquestes noves nacionalitats que han vingut. I jo crec que el bo que fa aquesta ciutat i sobretot els seus... tots els que hi conviuen, no? Tots els belgues, fan que no et sentis ni estranger ni de fora, et fan com sentir a casa. Independentment d'on vinguis, com cada nacionalitat trobarà el seu raconet i tots com a que conviuen molt fàcilment i d'una manera molt com lleugera. Però la cervesa, la xocolata, tot això que és tan belga, les patates fregides... vagis on vagis, l'olor et persegueix a tot arreu.
1: Deies, cadascú troba el seu raconet. Quin és el teu?
0: El raconet. És molt difícil de...
1: Tu digue'ns-la, no? Ja buscarem els navegadors i arribarem. Quin és?
0: He de dir que soc molt, molt clàssica, però m'encanta la Gran Plaça. Crec que és una de les places més maques que hi ha a tota Europa, diria jo. De fet, està catalogada com una de les més impressionants.
1: Per tant, anem a lloc segur, a la Gran Plaça. Eh?
0: Sí.

0: Escolta'm, i els teus plans quins són? Ser bruxelenca durant molt temps, tornar a ser... Com es diuen els d'artesa?
1: Artesencs.
0: Tornar a ser artesenca aviat, anar fent, què et planteges?
1: La vida a Brussel·les és dura, és veritat, hi ha moltes nacionalitats, la gent va i ve. És veritat que la gent se'n va més que no pas que es quedi tant. Així que jo també em plantejo potser tornar cap al sud, cap a casa, perquè no hi ha res millor que tornar a casa, estar amb qui més estimes. I la política i tots aquests temes tan internacionals i feixucs són macos, però per un cert temps, diria jo. No hi ha res com a la Mediterrània, estar a casa i valorar altres coses més, més arrelades al terra, no?
0: Per tant, seria un retorn a Vernet, Montsonís, Foradada, Valdomar... o seria un retorn que veiés al mar? Això ens ho hauries de precisar.
1: Sí, jo crec... Sí. Sempre mirant al mar, a poder ser. Vernet, Artesa... Se'm queda una mica lluny, però per passar el cap de setmana em va bé.
0: Està bé.
1: Barcelona és molt internacional. Lleida també, potser, però no tant.
0: Doncs escolta'm, avui hem estat, mira, imaginàriament a la Gran Plaç, com a lloc principal de devoció de la Mònica, que té aquest parlar d'aquestes terres tan nostres, tan bonic, sentint-lo des de Brussel·les encara millor. Escolta'm, arregleu-nos-ho tot, ja està, no cal ara fer una llista. Tot el que us enviem ens ho arregleu i ja està.
1: Tot ho farem.
0: Molt bé, una abraçada molt gran, moltes gràcies per ser la primera catalana que trobem al món en aquesta quarta temporada de la segona etapa del Sense Fronteres. Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies, Kilian. Una abraçada.
0: I visca Artesa.

0: Doncs bé, estem arribant al final i ens n'hem sortit. No hem parlat de noms, perquè tenim clar el que som, el que és, i que res canvia per molts noms administratius que li posin o se li vulguin mantenir. Per tant, estem tranquils i contents amb això. I, per cert, hem notat aquí dalt aires de plantar cara, de fer les coses bé, de preguntar quan toca i com toca i amb mitjans, una mica allò de tornar a posar urnes. Estem notant aires així, per aquí dalt. Així que, contents i satisfets, com sempre que venim a la Catalunya Nord, anirem dient adéu amb la felicitat de saber que hem caminat junts, una vegada més, per un programa com aquest, el Sense Fronteres, això és cabdal i bàsic. Farem programa la setmana que ve. Fins al dissabte...
1: Hola, Guillem!
0: Sí? Sí? Perdona?
1: Aquest referèndum...
0: Sí?
1: És un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per la llengua i pel país català. I te faré aquesta cançoneta, que fa així.

Quina meravella, Joan. Gràcies, gràcies, quin regal. El Joan Ortiz, el gran cantautor de Morella i les Illes, al Vallespí, i amb la guitarra a sobre, com va sempre, Joan, moltes gràcies. Quina sorpresa, de veritat. Gràcies per venir aquí a tallar-me. És el millor que em podia passar, que ens podia passar per acabar aquest programa. Què fas? Bé, em fa la pols amb el dit mentre marxa. Bé, ja sé que deus haver de marxar. Que vagi bé, Joan, gràcies. No hi ha res millor que et tallin. Que et tallin d'aquesta manera, que et talli algú com el Joan. I, a més, amb això, amb la guitarra i amb allò que sempre s'ha fet en aquest país amb la guitarra. Reivindicar, protestar, reivindicar i tirar endavant amb fermesa i en català. Bona nit des de la Catalunya Nord. Fins la setmana que ve.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. 64 estacions meteorològiques del país han marcat rècord avui enmig d'una calorada atípica d'inici del mes de setembre. Alcarràs, el Segrià, encapçala la llista de temperatures màximes amb 41,2 graus. Al litoral els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Ho han explicat als micròfons de 3Cat Info.
2: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
3: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
4: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. A partir de les 12 d'aquesta nit s'activa, de fet, el nivell 4 del Pla Alfa en 106 municipis de 17 comarques. Queden prohibides les activitats que puguin ocasionar un foc forestal i demà es tancaran també els accessos als espais naturals de la Serra de Mont-roig i també la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
5: Un home de 40 anys i de nacionalitat anglesa ha mort ofegat després de saltar d'un ferri turístic que corria la ruta entre Cambrils i Salou. L'home viatjava amb el seu pare i el seu germà, que també es va llançar a l'aigua. Tots dos haurien intentat arribar nedant fins a la platja. Diferents testimonis han afirmat que mostraven signes d'estar beguts i ja haurien generat el deruix al port de Cambrils abans de pujar al ferri.
1: Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a l'AP7, a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat fins a 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir el temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITB en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris del país.
5: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, creix un 4% aquest estiu en relació a l'estiu passat. Tot i la calor excepcional d'enguany, l'ús del Bicing també ha crescut un 19% respecte als mesos d'hivern. Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona Serveis Municipals, explica les millores del servei.
6: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
5: L'ús de bicicletes elèctriques va clarament a l'alça a la ciutat. Aquest estiu, cada 2 segons, una persona n'ha agafat una i ja representen 8 de cada 10 viatges.
1: I aquest vespre els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a aquest arquitecte català. Fins allà hi ha assistit la colla Ballester.
7: Els castells es veuen ínfims des de dins de la Sagrada Família, que avui està combinant el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que ha començat amb 2 pilars dels Xiquets, de la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
8: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
9: Ens omple d'orgull perquè sabem de què s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
7: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
1: Ah. Els esports, Alfons Corina.
10: Bona nit. En joc el partit del Barça a la Lliga F al camp del Sevilla. Quan queden 15 minuts pel final del partit, el resultat és de 0-4 a favor de l'equip blaurana. En joc també les semifinals de la Supercopa Ibèrica d'handbol entre el Barça i l'Sporting de Lisboa. Queden 4 minuts i el Barça guanya de 3 gols, 35-32, i encara més esport en directe. A la primera divisió s'està jugant el Villarreal 1, Deportivo de la Coruña 1, al descans.
0: Fins aquí les notícies.
11: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
11: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
12: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
12: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
13: La fotoperiodista Anna Surinyac documenta la crisi migratòria a Ceuta i la situació dels menors que hi van entrar sols.
14: Aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys.
13: Però amb especial atenció a les nenes.
14: Entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res. És una situació que no havia vist mai.
13: Albert Parés, advocat especialitzat en drets humans.
15: S'ha de fer l'impossible perquè les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies.
13: Blanca Garcés, experta en migracions.
16: Quan un sent que no té res a perdre és quan està més disposat a deixar-ho tot, fins i tot arriscant la vida.
13: Anas Bassain va arribar en pastera a les costes espanyoles.
17: El Marroc deixa marxar molta gent jove que tenen moltes capacitats per fer créixer el país.
0: Solidaris.
12: Amb Mercè Folch.
13: Ceuta i el destí dels menors.
0: Dissabte a les 10 de la nit. A la
18: meva esquerra. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
19: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Solidaris, Mercè Folch.
20: I si paréssim un moment...

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Aquest programa es va enregistrar abans de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el dijous 3 de setembre al Congrés.
2: ¿Estás solo aquí?
3: ¿Y ahora quién se ha hecho el centro?
4: Anna Surinyac, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Benvinguda de nou al programa. Com estàs?
5: Molt bé.
4: Qui és aquest nen que plora?
5: Doncs aquest nen que plora és un nen que vam trobar just a la frontera del Tarajal, a Ceuta. És un nen de 12 anys de Castillejos i plorava abraçant-se a un legionari espanyol rogant-li que no el deportessin. No? Estava plorant, estava dient que no volia anar a Marroc, que volia anar al centre, i era un nen doncs, sense cap referent adult que estaven deportant sol.
4: I per què l'estaven deportant? Això és il·legal, no?
5: És il·legal deportar nens sense cap referent adult sols al Marroc i més contra la seva voluntat, però s'ha estat fent a Ceuta, sobretot la primera setmana. De fet, jo ho vaig veure, ho vaig fotografiar, i no només jo, sinó molts dels fotògrafs i fotògrafes que estàvem allà vam poder-ho fotografiar. És absolutament il·legal, el que passa que ha estat passant. Ja va passar el 2021 i ha tornat a passar ara el 2026.
4: És una imatge que vas poder fer en aquesta cobertura per l'entrada de milers de persones el 30 i 31 de juliol d'aquest any a la ciutat autònoma. És una imatge que va donar la volta al món, no? És una imatge que es va fer viral, aquesta.
5: És una imatge que es va fer viral, no acostuma a passar, no? S'han fet deportacions de menors sense quasi que sortissin als mitjans de comunicació. Aquesta imatge jo crec que va funcionar perquè el nen estava desesperat, el nen plorava, el nen manifestava obertament que no volia anar al Marroc, i jo crec que va ser tot això que va fer que la imatge funcionés. I també una cosa molt afegida és que estàvem els periodistes allà, i un dels periodistes que estàvem nosaltres era el Bernat Armangué, que és fotògraf de Associated Press, i aquesta imatge, al pujar-se a Associated Press, pues, va estar publicada reiteradament als mitjans de comunicació.
4: Què va fer que aquest nen no fos retornat al Marroc? Quin va ser el punt d'inflexió perquè el legionari, els nostres oients poden buscar aquesta imatge, no?, d'aquest nen petit de 12 anys abraçat, no?, amb aquesta figura del legionari, no?, vestit amb el vestit verd, diguem-ne, i el barret. Què va fer que el legionari canviés d'opinió?
5: De fet, no va ser ell qui va canviar d'opinió, perquè jo crec que el noi que apareix a la imatge estava també molt commogut pel que estava passant, però ell complia ordres sense saber que era il·legal deportar un nen, no? Qui va frenar aquesta deportació va ser el CAP, un superior d'aquest grup de nois, perquè no només n'hi havia un, que quan va veure el nen va veure que també nosaltres vam dir, però si aquest nen està sol, no el podeu deportar, no? Diuen moltes vegades que els periodistes no hem d'interferir en una escena, però clar, abans hi ha els drets humans, no? I llavors nosaltres vam començar a preguntar també amb ajuda de gent local, no?, que podien ajudar-nos amb la traducció, perquè el nen només parlava àrab. Vam com amb una senyora que estava allà, i la noia va començar a preguntar-li al nen, però quants anys tens? Però estàs sol, no?, per corroborar que el que estàvem fent no es podia fer. I quan el superior ho va veure, va ser ell que va frenar, i de fet va dir, però li va dir als seus, no?, als seus legionaris, què esteu fent? No es pot fer això. I llavors el que va passar amb aquest nen és que, en comptes de deportar-lo, el van portar a comissaria, el van registrar. De fet, devia ser un dels primers menors d'aquesta entrada que registraven, perquè l'últim que hem sabut d'aquest nen és que va anar a parar en un centre allà a Ceuta, i ja no n'hem sabut res més, no?

0: punt.
1: Arrenquem una nova temporada dels Solidaris amb la mirada posada en Ceuta. L'Anna, com bé sentiu, ha estat seguint sobre el terreny tota aquesta crisi migratòria des de l'entrada irregular de gairebé 80.000 persones a la ciutat autònoma entre el 30 i el 31 de juliol. Davant la passivitat de les autoritats marroquines, alguns van fer-ho a peu per l'espigó frontera del Tarajal o bé nedant, això, els que van poder arribar. Anna, tu vas ser a Ceuta a l'inici de la crisi i has tornat de nou. Amb què et vas trobar els primers dies?
2: Jo hi vaig arribar el dia 1. De fet, no vaig veure aquesta entrada, no, d'aquestes 80.000 o 70.000, perquè han anat variant molt les xifres, són xifres molt volàtils. No vaig veure aquesta entrada, però vaig arribar en el moment on hi havia milers i milers i milers de persones per tota Ceuta. Ceuta és un lloc petit. Va entrar quasi el mateix nombre de població que hi ha a la ciutat, que són uns 83.000.
1: Sí.
2: I hi havia gent, nois i noies per tot arreu, acumulades a la platja, no? Imatges que ara hem vist tant i que portem un mes veient, que és la platja del Trampolín, les naus del Tarajal, o sigui, hi havia moltíssima gent en situació de carrer. Pot ser que en aquell 1 d'agost fos una situació que s'havia desbordat i que era normal, no? Normal dins el que està passant, sí. Però que es desbordés el sistema, que estigués tothom en situació de carrer i que s'haguessin de començar a engegar solucions, però és que hi vaig tornar el 21 d'agost, o sigui, 20 dies després, i la situació era pràcticament la mateixa. I això ja no, dins del meu parer, no era ja una cosa normal, no? Sinó el govern ha anat molt tard, estan reaccionant ara i s'ha permès que hi hagi durant un mes gent en situació de carrer, i no només gent migrant majors d'edats i famílies, sinó molts, moltíssims nens i nenes menors d'edat, sense cap acompanyament, sense cap referent adult, dormint al carrer.
1: Aquest és el problema important, no? Aquests menors, no, nens i nenes, no acompanyats, no?
2: Per mi és un dels problemes principals, perquè són nens molt, molt petits. Normalment, a vegades, quan tenim aquesta imatge de menors migrants sense cap referent adult, ens ve al cap, no? Un nens de 16, 17, 18 anys, no? Que a més hi ha tots aquests debats de si són majors o no ho són, però que aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys, soles, estan nenes soles, que entre elles fan pinyes, nenes que busquen protecció amb migrants adults que no coneixien abans de creuar. Nenes que entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res a les nits. Tot això és una situació que jo no havia vist mai en cap crisi, no? S'està parlant de crisi migratòria, però és una crisi absolutament humanitària. Vull dir, hi ha múltiples factors en aquesta crisi, i en part és perquè no s'ha actuat amb la celeritat que l'emergència necessitava.
1: De fet, ja s'han informat de xifres, no? De xifres de les agressions sexuals patides per aquestes nenes migrants no acompanyades.
2: Sí, de fet, aquesta setmana, no, la Fiscalia ha donat una xifra que són 23 agressions comeses a nenes migrants, no? Perquè també hi ha aquests debats molt utilitzats de 23 agressions sexuals aquí, no? Perpetrades per aquí. Però aquestes 23 agressions són a nenes migrants menors d'edat, doncs que estan en situació de carrer, absolutament desemparades, i aquestes nenes, és cert que els menors, la llei diu que són responsabilitat de la ciutat de Ceuta, però en aquest cas d'emergència jo crec que és tothom, no?, que hi ha d'actuar i protegir aquestes nenes. Per mi és un dels problemes principals. Evidentment s'han vulnerat molts altres drets, però el tema dels menors aquesta vegada ha sigut esfereïdor.

0: mateixa compareixença, la ministra demanava celeritat a l'hora de traslladar els menors i les menors a la península per garantir els seus drets i, efectivament, alleugerir la situació a Ceuta. També explicava que han entrat molts menors de 13 anys, una franja que pràcticament era testimonial en el sistema d'acollida. Anna, és el que deies una miqueta abans, no? Tu vas poder parlar amb aquests nens i nenes, no?, de poc més de 12 anys. On els vas trobar?
1: Em vaig trobar moltíssims a les naus del Tarajal, perquè al principi, quan entraven i els trobaven al carrer, si no els deportaven, els indicaven que anessin a les naus del Tarajal, perquè allà és cert que hi ha un centre de menors, però estava del SAMU, però no té capacitat. Llavors, molts nens i moltes nenes es van concentrar al voltant d'aquest centre, però van quedar en situació de carrer, no? Llavors, el primer dia que estàvem allà, vam dir, bueno, anem a entrevistar aquestes nenes i nens, i vam trobar pues, testimonis esfereïdors, també. Aquest nen el vam trobar a les naus del Tarajal, és el Sofia, ell té 12 anys, va entrar amb els seus germans, que això també ha passat molt, no? Molts nens d'aquests han entrat amb adults, però aquests adults han retornat de manera voluntària o mig voluntària, no? Perquè recordem aquestes imatges de militars anant per tota la ciutat posant a gent als camions i traient-los per la frontera, però en el cas dels germans del Sofia, que eren dos germans grans, sí que ell ens explicava que van retornar de manera voluntària, però que ell s'hi va quedar. És cert que els seus pares saben que el Sofia està allà, ell va parlar amb els seus pares davant, amb el meu telèfon, però ell explicava que, doncs, els seus pares tenen una situació molt vulnerable, que són de Tànger, que per ell no hi ha possibilitats al Marroc i que, doncs, que quasi el futur de la seva família depèn de que ell es pugui quedar aquí a Espanya, no? Quan vam parlar amb ell també ens deia que no li havien donat menjar, els primers dies no van donar menjar als menors tampoc. És cert que al cap de 4 dies de ventre sí que es van començar a fer, ONGs locals van començar a fer repartiment de menjar a les naus del Tarajal, i estava dormint. De fet, quan jo la primera vegada que vaig veure el Sofia, estava dormint sobre un pneumàtic que era el mateix pneumàtic amb el que havia creuat, i anava amb la mateixa roba amb la que havia creuat.
0: Anna, vas trobar altres casos.
2: Anna és meu nom, Anna és meu vídeo. Anna fa amor
1: Elles són dues nenes de 12 i 13 anys que venien de Ramartlic, un poblet del Marroc. Havien entrat juntes nedant, també anaven amb la mateixa roba que amb la que havien creuat. Era fort, no?, veure a nens i nenes que seguien vestint amb la roba que havien creuat, per tant estava absolutament bruta, plena de sal, i tampoc havien menjat durant els 4 dies que portaven al Marroc. I elles el que deien és que una d'elles volia ser futbolista, l'altra deia que tenia un títol de perruqueria. Després, amb el temps, bueno, durant els dies que vam estar allà, que les anàvem a veure, deia, bueno, una amiga em va ensenyar perruqueria, i les dues explicaven una mica, són històries que repeteixen, no?, que venen de famílies molt vulnerables, molt humils, molt empobrides, que no veuen futur al Marroc i que el que volen és intentar, doncs venir a Espanya. I els pares, avui escoltàvem, no?, deies que la Sira Riego ha dit que s'ha de...
0: Agilitzar, no?
1: Sí, que la Sira Riego s'ha d'agilitzar
0: els
1: trasllats dels menors a la península, però aquesta setmana Pedro Sánchez, l'entrevista que va donar la Sera a Aymar Bretos, va dir que primer provaran els reagrupaments familiars, no? Veurem què passa, perquè cap família de moment ha donat voluntat de voler que els seus fills retornin, no? Llavors, no sé com aconseguiran que les famílies vulguin aquests reagrupaments.
0: Tot plegat, n'hem parlat amb l'advocat especialitzat en estrangeria i drets humans, Albert Parés, de l'associació Noves Vies.
3: Jo, sincerament, penso que s'han dit bastantes coses que ignoren el que diu la normativa. És a dir, que et digui un polític, un representant polític, que et digui que aquests menors han de ser retornats de manera automàtica, és ignorar completament el que diu el Tribunal Constitucional de fa molts anys, dos, el que diu la llei d'estrangeria, i tres, el que diuen moltes sentències ja arreu d'Espanya sobre la repatriació repatriació i el retorn d'aquests menors. Jo penso que aquí, malauradament, molts polítics han jugat per un interès, evidentment, polític i seu partidista, dient autèntiques bestieses.
0: Per Albert Parés és important recordar què diu la llei d'estrangeria.
3: La llei d'estrangeria ho estableix de manera molt clara, juntament amb el reglament d'estrangeria. Primer, atenció immediata, per tant vol dir tota l'atenció que necessiti aquella persona com a menor d'edat, i en segon lloc també està establint que els 90 dies d'haver entrat en el sistema de protecció de menors, que això compta des de l'arribada a Ceuta, si ja van entrar a l'administració, sota la protecció de l'administració pública, als 90 dies se li ha d'atorgar un permís de residència i si té més de 16 anys aquesta persona ja podrà treballar. Això és un tema. Dos, paral·lelament a si es tramita un permís de residència, es pot iniciar el procediment de repatriació, és a dir, de retornar aquell menor amb la seva família, que ha de seguir un procediment administratiu que està definit en el reglament d'estrangeria.
0: També recorda que les comunitats autònomes estan obligades a acollir.
3: La normativa el que acaba dient també és que si alguna comunitat autònoma es nega, poden actuar les forces policials perquè aquests menors vagin en aquesta comunitat autònoma i siguin atesos. Sí o sí, els han d'atendre. Aquí no és una qüestió política, sinó que és una atenció humanitària, però sobretot una atenció humanitària de cara a menors. I això és el més important que s'ha d'entendre, perquè com diu la Convenció dels Drets del Nen de Nacions Unides, una persona és menor d'edat abans que estranger. Per tant, com a menor d'edat se l'ha d'atendre. Després ja es valorarà altres circumstàncies com la repatriació i el que sigui.
0: A l'advocat Albert Parés també li hem preguntat per què és important que s'agilitzin els trasllats.
3: És una situació de crisi urgent humanitària i s'ha de fer l'impossible, sobretot perquè els menors i, en especial, les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies i en aquestes xarxes de tràfic de menors i de qualsevol altra situació que pugui perjudicar-les molt.

0: Ceuta té una població de 83.000 habitants i només 18 quilòmetres quadrats. L'entrada massiva de gairebé el total de la població de la ciutat autònoma ha tensat la convivència en aquest enclavament i els grups d'extrema dreta ho han aprofitat per atiar l'odi i el racisme, com quan es van incendiar les pertinences dels migrants instal·lats en una de les platges de la ciutat. D'aquesta manera ho explicava la nostra companya de TV3, Begoña Grijelmo.
1: Si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència. L'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes i instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Les persones que vivien aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. També han sortit veus des de la península.
0: Ja hem vist, Anna, que l'arribada de grups d'extrema dreta de la península Ceuta és una realitat, no? Aquestes persecucions a persones que no tenen res, aquests incendis de les poques pertinences, no? de les quatre xaboles fetes amb teles i fustes, no? Les imatges realment feien fer edat. Tu vas poder compartir un dels viatges, no? Un dels viatges amb el ferri, amb gent de nucli nacional, no?
2: Compartir espai.
0: Vas coincidir, diguem-ne.
2: Sí, no, jo ja vaig fer per coincidir i per compartir espai, per veure, no?, com es movien aquests grups. Vaig arribar amb ells al ferri, amb gent del nucli nacional, i en aquell moment la població de Ceuta no els va deixar entrar. De fet, la policia no els podia retenir perquè no, però els va quasi protegir, perquè la gent de Ceuta, molta població, estava absolutament a contra d'aquests grups d'extrema dreta vinguessin a liar-la, bàsicament, a la seva ciutat, entre altres coses perquè a Ceuta hi ha moltíssima població musulmana i aquests grups, una de les seves principals batalles és contra la gent musulmana, no? Llavors hi havia moltíssima gent que el rebutjava. Jo crec també, escoltant a la Begoña Grijelmo, clar, no és la mateixa situació quan jo vaig arribar fa 4 dies que quan hi he tornat, quan ja em porten 25. Segur hi ha gent d'extrema dreta, evidentment, els que han cremat tot el campament de Platja de Benítez són gent amb idees o que estan seguint idees d'extrema dreta, però és cert també que la població de Ceuta se l'ha sotmès a una pressió
0: sense precedents,
2: molt dura. Els barris perifèrics, no hem parlat dels barris perifèrics, els barris perifèrics hi havia moltíssima pressió, els nens, nenes, anaven a les cases a picar, també els adults, perquè com no se'ls estava fent distribució de menjar en aquests barris, perquè el centre sí estava molt més protegit per la policia, però en els barris perifèrics no hi havia tanta protecció, llavors els migrants anaven allà, picaven a les cases, i han sigut de les mateixes associacions de veïns que s'han organitzat per habilitar espais, sobretot per totes aquestes nenes vulnerables, no? Llavors, però aquests barris també estan sotmesos a moltíssima pressió. Llavors, evidentment, jo no justifico cap acte violent contra la població migrant, però sí que crec que el fet de que el govern no hagi actuat amb la suficient celeritat, evidentment ha perjudicat molt a les persones migrants que s'han quedat en situació de carrer, però ha tensionat moltíssim a la població de Ceuta. Jo crec que són casos molt aïllats comparat amb el que podria estar passant, perquè és que porten molt temps en aquesta situació, no? Llavors, jo crec que a tothom li interessa que s'habilitin. Ara diuen que aquesta setmana han dit que hi ha 3.300 places, sí, que hi ha previsió d'habilitar-ne 6.000, però han trigat un mes a fer això.

0: de sal.
1: La conseqüència més tràgica de l'entrada de milers de persones a Ceuta són les morts, que, com sempre, queden en un segon pla. En l'article, Anna, que vas publicar a la revista 5W, titulat Los muertos que no importan, escrivies que l'entrada a Ceuta marca un abans i un després en la deshumanització de les víctimes. Per què?
2: Doncs perquè no hi ha hagut mai una tragèdia tan forta a les nostres fronteres, tot i que n'hi ha moltíssimes i quasi mensualment, no? Ho sabem bé quan vam fer el mar al mur, però no ha hagut un 145 persones recuperades, s'han comptat, no?, per la ONG Caminando Fronteras, no ha hagut mai això, i jo crec que no hi ha hagut mai el buit institucional amb el que s'han portat aquestes morts. Aquesta setmana ha sigut el primer minut de silenci que jo he vist, i ha sigut per part dels bombers manifestant-se a Ceuta, però no hi ha hagut cap minut de silenci institucional, evidentment no hi ha hagut cap moment, minut de silenci en cap partit de futbol, en cap estadi. No s'ha recordat a les víctimes, sí, quan comencen les compareixences d'alguns dels ministres recorden les víctimes, però són 145 persones recuperades per aquest salt del 30-31 de juliol i 90 persones enterrades a Espanya, no? Jo vaig estar...
1: Tu vas ser de les primeres, no?, cobrir aquests primers enterraments.
2: Clar, un dels motius pels que vaig anar el 21 d'agost és perquè començaven els enterraments de persones sense identificar. El primer dia es van enterrar 18 persones. Al matí havia estat la ministra de Migracions, Irma Sainz, a Ceuta. A la tarda començaven els enterraments i en els enterraments no hi havia cap representant del govern estatal. Hi havia la consellera de Migracions de Ceutí, del govern de Ceuta, però no hi havia cap representant del govern espanyol amb un enterrament de 18 persones a la nostra frontera sense identificació, no? Llavors jo crec que el silenci institucional vers aquestes morts a mi m'ha sorprès.
1: Continuen, Anna, les làpides sense nom, eh?
2: De fet, continuen les làpides sense nom. N'hi ha 81 enterrades durant el mes d'agost. N'hi ha 9 d'aquestes víctimes que sí que s'han identificat. Són 9 persones que han estat enterrades també al mateix cementiri, que és l'únic cementiri musulmà que hi ha a Ceuta. Però aquestes 9 persones, algunes d'elles havien estat reclamades per les famílies per poder enterrar-les al Marroc, però en aquest cas ha estat el govern marroquí que no ha deixat entrar els morts. Llavors, les famílies s'han vist obligades a acceptar que s'enterressin els seus éssers estimats al cementeri Sidi Embarek.
1: Doncs, Anna Surinyac, molt bona feina a Ceuta aquest mes d'agost per cobrir l'entrada de milers de persones pel Tarajal, fotoperiodista, col·laboradora dels Solidaris i editora gràfica de la revista 5W. Una abraçada i fins molt aviat.
2: Gràcies.
3: Solidaris. Mercè Folch.
1: Fa gairebé un any, els joves de l'anomenada Generació Z, els nascuts entre el 1990 i el 2010, van omplir els carrers de diferents ciutats del Marroc per demanar millores en l'educació i en la sanitat, i per denunciar també la corrupció. Les protestes van acabar amb una forta repressió. Més de 6.000 joves van ser detinguts i més de 2.000, segons l'Associació Marroquina de Drets Humans, condemnats a penes de presó de fins a 15 anys. Blanca Garcés és investigadora sènior de l'àrea de migracions del SIDOP.
4: Els que estan més descontents amb la situació al Marroc són els joves, perquè són els joves els que tenen encara un futur per construir i els que tenen expectatives de futur, no? Els que tenen somnis, els que volen una vida diferent.
1: Garcés parla de la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
4: Quan un sent que no deixa res enrere, que no té res a perdre, és quan està més disposat a deixar-ho tot i arriscar-se, fins i tot arriscant la vida en aquest salt cap a l'altre costat.
1: L'experta en migracions també afirma que el que està passant a Ceuta no és una crisi migratòria, s'hi refereix com una escenificació de la frontera.
4: Parlo d'escenificació de la frontera perquè inicialment no podem dir que sigui una crisi migratòria, perquè la majoria dels que van entrar van sortir. Això és el mateix que vam veure al maig del 2021. Per tant, aquí hi ha una gran escenificació de descontrol a la frontera, promoguda aquesta vegada des de les xarxes socials i no se sap ben bé per qui, amb l'objectiu, no, de demostrar que hi ha moments en què es perd el control d'aquesta frontera i això ve a ser un toc d'atenció o un avís per recordar que en el fons aquesta frontera està en mans del govern marroquí.
1: Garcés analitza les xifres en perspectiva.
4: Recordem que les arribades irregulars en frontera a Espanya en els últims anys s'han reduït, o l'últim any s'ha reduït i en els últims mesos encara més.
1: I en contra del que assegura el govern espanyol assenyala el Marroc com a part implicada en els fets.
4: El creuament d'entre 70 i 80 mil persones en poques hores entre Marroc i Espanya, l'entrada a Ceuta, no es pot explicar sense l'omissió, no?, en el control d'aquesta frontera per part del govern marroquí. Per tant, aquí, ja sigui per acció a través de xarxes socials o per omissió, per la falta d'aquest control, pel deixar de controlar la frontera durant unes hores, és evident que el govern marroquí hi ha tingut alguna cosa a veure.
1: Després de les reflexions de Blanca Garcés, sumem una altra veu que coneix molt bé la realitat marroquina.

0: aquest qui sentíem és l'Anas Bassain, un jove marroquí de 23 anys que vam conèixer a l'Escola d'Adults de Girona el gener de l'any passat. Va arribar a Catalunya sense entendre el català ni el castellà i havent estudiat només fins a primària. A l'Escola d'Adults de Girona va aprendre els dos idiomes i es va treure el graduat d'educació secundària. Ara, amb tot el que està passant a Ceuta, l'hem volgut trucar per conèixer la seva opinió, perquè en certa mesura comparteix moltes de les vivències dels joves que van creuar fins a la ciutat autònoma. L'Anas va arribar a les costes espanyoles a bord d'una pastera amb només 15 anys a la recerca d'oportunitats. Hi ha parlat la Mònica Roca. Todo lo hicimos para soñar.
1: Anas, què tal? Com estàs? Com va tot?
2: Molt bé. I vosaltres, tot bé?
1: Tot bé també per aquí. Escolta'm, l'última vegada que vam parlar vivies a Girona, ara vius a Bilbao. Què t'ha portat cap aquí?
2: Bueno, jo tenia un somni des de molt petit i quan arribava aquí a Espanya pues intentava només començar a treballar sobre aquest somni per entrenar i buscar-me un futur millor.
1: Recordo que et volies dedicar a la boxa, oi?
2: Sí.
1: Ens vam conèixer a l'Escola d'Adults de Girona, on estaves estudiant. Allà et vas treure el graduat d'Educació Secundària, ens vas explicar. Allà vas aprendre català. T'ha servit aquesta formació, la formació que vas fer per trobar feina? T'ha obert portes?
2: Sí, sincerament és que sí, que em va servir molt per trobar feina, per fer amics, per fer una vida normal, integrat, diguéssim, allà a Catalunya, i m'ha servit molt.
1: Entenc que aquí a Bilbao has trobat feina.
2: Sí, a Bilbao també he trobat feina. Estic treballant en una fàbrica. I, bueno, vaig fer.

0: treballant i entrenant, faig les coses al mateix temps.
1: Quan et vam entrevistar per aquell programa no vam aprofundir en la teva història perquè no era el tema que ens ocupava, però avui sí que m'agradaria que ens l'expliquessis una mica, la teva història personal. Tu quan vas arribar a Catalunya, quants anys tenies, Anas, i com hi vas arribar?
0: Jo tenia 15 anys quan vaig arribar a Catalunya i vaig estar en centres d'acollida dels menors i allà pues, vaig estar estudiant i després, quan he aconseguit els papers, pues, allà pues, he pogut estudiar i informar-me bé.
1: Com vas arribar tu a Espanya? Per quina via vas arribar?
0: Vaig venir en una patera amb 40 persones desconegudes i vaig arribar a Barbate exactament i vam estar allà en el mar 24 hores i vaig estar allà en un centre d'acollida a Màlaga i després vaig venir directament aquí a Girona.
1: M'imagino, Anas, que una fugida així del teu país no s'improvisa. Vas estar molt temps planejant-la?
0: Sí, vaig estar un temps planejant, però amb els meus pares no volien i és una aventura, diguéssim, molt complicada, molt perillosa, clar, perquè te'n vas en una patera i no saps si podries arribar o no, saps? Perquè hi ha gent que es va morir allà en el mar, és una cosa molt difícil d'entendre, saps? És com una pel·lícula, diguéssim, de terror, però el cervell no pot entendre en el moment, saps?
1: Mm-hmm. I els teus pares, al final, coneixien la teva intenció de venir per aquesta via?
0: Al principi no, però ja quan he arribat sí que ja ho saben.
1: Però quan vas pujar a la barca no els hi vas dir?
0: No.
1: Et volia preguntar si no vas tenir por, però és evident que sí. Parlaves ara de tot aquest risc. Eres molt jove. Et vas trobar en situacions de perill durant el teu viatge?
0: Sí. Vaig veure uns quants moments així de terror que vaig estar en plan pensant que jo no arribaria viu perquè em vam estar perduts allà en el mar durant 24 hores sense beure aigua, sense menjar res, i era com una pel·lícula de terror, literalment. Tot molt fosc, de nit, i amb 40 persones desconegudes, i només érem 3 persones, 2 nois i una noia que són menors d'edat, tots són majors, i és molt, molt, molt, molt intens a l'ambient, saps?
1: Aquí tenies algú, Anas? Família, coneguts, amics?
0: Bueno, sí, tenia uns quants amics que viuen allà a Girona encara i, bueno, sempre vam parlar que sí que està bé, que hi ha oportunitats en plan per estudiar, per trobar un futur millor, que és més fàcil, diguéssim, estudiar aquí que allà al Marroc, doncs jo vaig decidir pues, venir també perquè, com vaig contar l'altre dia, que quan jo era més petit, més menor, estudiava i tal, però quan veia una persona que té una carrera universitària i tot bé acabat i ha acabat treballant, per exemple, en un supermercat o arreglant telèfons o alguna cosa així, doncs començo a preguntar-me a mi mateix com pot ser que una persona que va dedicar uns quants anys de la seva vida estudiant, esforçant i ha provat tot i té una carrera i no hi ha feina, doncs jo també no penso seguir aquí en plan estudiant i tot esforçant-me pel final no poder tenir una oportunitat de treballar d'algú que realment m'encantaria treballar, saps?
1: És el que falta al Marroc, vols dir? Oportunitats.
0: Sí, no hi ha oportunitats.
1: Aquests dies deus estar veient el que està passant a Ceuta. Com ho veus com a marroquí que va fer el mateix camí i com a jove? Perquè molts dels que han arribat són menors, com eres tu quan vas arribar. T'hi sents identificat?
0: Un 50% sí, un altre 50% no. Perquè jo, des del meu punt de vista, si una persona vol marxar del seu país, no és tan fàcil d'entendre-ho, perquè te'n vas, deixes la teva família, els teus amics, cultura, tot, el teu barri, tot. No és una cosa que diguéssim que és fàcil i qualsevol persona ho pot fer. És molt complicat i hi ha gent que se'n marxen d'un país a un altre per un objectiu, molt clar, saps? I hi ha persones que només ho fan per divertir o per avorriment, no ho sé, però la majoria de les persones que jo he vist només venen aquí sense objectiu, perquè si tu has tingut el coratge i l'esforç per venir d'aquestes maneres tan complicades i perilloses, i quan arribes aquí, doncs, pues, hauries d'estar molt enfocat, diguéssim, en l'objectiu. No arribar aquí i te me poses a robar coses o vago, saps? Tornaràs vago. I això no m'identifico amb aquestes coses, però hi ha persones que venen aquí amb un objectiu i són policies, professors, mèdics, saps?
1: Hem de pensar que entre les persones que arriben hi ha de tot, no? Però el que tu deies, no? Sí. Com un viatge tan perillós també, has de tenir molt clar el motiu pel que fas, i hem de pensar que és perquè un s'atreveix a fer aquesta passa tan perillosa perquè del lloc d'on ve està pitjor que el lloc on vol anar, no?
0: Sí.
1: Creus que les xarxes han influït també a molts joves a fer aquest pas?
0: Sí. Influïm moltíssim, moltíssim, perquè la gent només està allà a casa sentats en un sofà, mirant el telèfon, mirant fotos, mirant vídeos d'on altres, els seus amics, diguéssim, que es van marxar, per exemple, aquí a Espanya, que estan ben vestits, que estan en un bon cotxe, coses així, i s'imaginen que tot és de color rosa, saps? Que tot és bonic, saps? Però no és així.
1: Una arribada de persones tan nombrosa i descontrolada com aquesta ha estat històrica. No s'havia vist mai abans a Ceuta. Què penses quan veus les imatges que ens arriben des d'allà del col·lapse que ha suposat per la ciutat? Et preocupa?
0: Una mica sí. Com a migrant marroquí, sí, sincerament. Perquè entra d'una manera incontrolable, diguéssim, i també em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal, i no sé, és com, diguéssim, és com un mercat, diguéssim, de persones. Només per moure les redes socials o coses així, saps?
1: Aquests últims dies la situació ha degenerat en un esclat de violència als carrers i en atacs a les persones que han arribat, tant per part de veïns de Ceuta, que diuen estar farts i de sentir-se abandonats pel govern, i envaïts, diuen, per aquesta arribada, però també i sobretot per grups d'extrema dreta que estan atiant el foc i que estan escampant els seus discursos d'odi contra les persones migrants. A tu et preocupen aquests grups d'extrema dreta que estan fent augmentar les mostres de racisme i els discursos d'odi?
0: Una mica sí, perquè el racisme és una enfermedad mental, saps? Que es va transformant d'una persona a una altra, i jo diria, des del meu punt de vista, que un ser humà és lliure d'anar a viure on li dà la gana en tot el món, però que hauria de respectar uns quants normes, diguéssim. Si tothom vas a un país, hauries d'adaptar-te i integrar-te. I sí, de veritat, perquè aquestes persones només el que fan és fer créixer aquest moviment, no?, de racisme i a l'odi. És molt, molt, molt, molt heavy.
1: Escolta, moltíssimes gràcies, molta sort i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que tinguéis un bon dia.
1: Una abraçada, Nas.
0: Una abraçada. Adéu.
1: Adéu.
2: Solidaris. Mercè Folch.
3: Amb la història de la Nas tanquem aquest primer programa d'una nova temporada que arrenquem amb canvis. La Mireia Isart, una de les veus imprescindibles del programa, s'ha incorporat a altres projectes dins de la casa. Agrair-li des d'aquí tants anys de bona feina. Molta sort, Mireia. Ara sí, a la redacció Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Dani Jiménez. Gràcies per seguir-nos com sempre, que vagi bé, fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Tres persones han mort ofegades en les últimes 24 hores a les platges catalanes. Un home d'uns 40 anys, de nacionalitat anglesa, ha mort ofegat després de saltar d'un ferri turístic que anava de Cambrils a Salou, al Tarragonès. També aquest dissabte, un home de 78 anys, de nacionalitat francesa, ha mort ofegat mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I l'última víctima, l'acabem de saber fa tot just uns minuts, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa, ha mort ofegat en aquest cas mentre s'estava banyant a Colera, a l'Alt Empordà. En total ja són 26 les persones que han mort a les platges catalanes des que el 15 de juny es va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar les precaucions i no entrar a l'aigua si ens trobem malament o bé si estem molt cansats. Més notícies amb el Xavier Vilà.
2: Enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho. Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump. Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica.
1: A Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals claus per Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat pels carrers de Magdeburg, a la capital de l'estat, per defensar el pluralisme i també la diversitat davant la deriva autoritària. El so de la marxa que, com dèiem, ha plegat unes 15.000 persones. La formació alternativa per Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i, per tant, podrà governar en solitari, de manera que s'assaltaria el cordó sanitari dels altres partits.
2: El Col·legi de Metges de Girona alerta que l'aigua de mar no cura i denuncia que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que es celebra aquest cap de setmana a Llançà, l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de contingut sobre les suposades propietats curatives que no es corresponen, diuen, amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
3: Qualsevol producte a nivell sanitari abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
2: L'Ajuntament de Llançà cedeix al local on se celebra el congrés i si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural, aquest diumenge finalment el farà l'entitat local Som Mar.
1: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al nou documental de Oasis que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia. Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: La pel·lícula documenta durant dues hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. I una connexió catalana, la figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
1: I I ara els esports, Alfons Gorina, bona nit.
5: Bona nit. Aquest diumenge a València-Barça, Lamine es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. També juguen a primera l'Alavés Osasuna i el Màlaga-Llevant. Jugats aquest dissabte, Athletic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2 i acaba de finalitzar el Villarreal 2, Deportivo 3, on ha debutat Marc Casador. A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2 i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1. En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34 a la final. Ah, un altre Barça, el de futbol sala, jugarà la final de la Supercopa aquest diumenge contra el Pozo Múrcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal. A la Vuelta, victòria de l'alemany Marco Brenner a la 14a etapa en final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2 minuts i 6 segons de marxa sobre Félix Gol. Aquest diumenge, 15a etapa en final a Còrdoba de només 110 quilòmetres després de que l'organització hagi retallat l'etapa per la previsió de forta calor. I a la Fórmula 1, Pierre Gasly ha fet la pole davant de George Russell i els Ferraris de Leclerc i Hamilton i sortirà primer aquest diumenge al Gran Premi d'Itàlia.
0: Fins aquí les notícies.
6: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
7: Home, d'enhorabona.
8: Moltes gràcies.
7: Avi Bassas, l'avi Antoni.
8: Bueno, no cal insistir.
6: I les iaies.
9: La iaia costurera.
10: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
6: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
7: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
11: Serà un lío.
7: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
12: Sex.
7: Francesc.
12: Sexca.
13: ¿Cómo?
7: Manches.
14: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
15: Como cada uno me llama como quiere.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Vostè està aquí.
6: Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
6: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
18: 20.999. 20999 de la sèrie 54.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
19: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui una societat addictiva a l'ofici de viure. Diu el filòsof José Antonio Marina, el món està preocupat per l'augment de les addiccions. N'hi ha de molts tipus, a les pantalles, al sexe, a les compres, a les drogues. El seu llibre, La vacuna contra les addicciones, hi escriu: som una espècie en fràgil equilibri que intenta trobar la felicitat, que necessitem estabilitat i, malgrat tot, un impuls constant d'amplificar les nostres possibilitats ens desestabilitza. Som en una cruïlla amb múltiples camins. Això, afegeix, ens pot fer caure en addiccions que són un dels grans problemes que afronta la nostra cultura. Per a molts observadors, són la malaltia de la societat moderna. Vivim en un món on tot ens porta a consumir, a actuar contínuament, on se'ns creen falses necessitats que creiem que hem de saciar i ens fan oblidar les que realment són necessàries. Diu José Antonio Marina que el nostre cervell és literalment un nyap evolutiu en constant lluita entre el desig i la raó. Això ens porta a viure en una societat addictiva on es creen les personalitats claudicants, com ell les anomena, sobretot entre els joves, que són fàcils de persuadir, dèbils i incapaços d'afrontar els problemes i amb una baixa tolerància a la frustració. I la vacuna contra aquesta situació, diu el nostre convidat d'avui, és la filosofia, que gràcies a la seva capacitat de donar solucions enforteix les persones i augmenta els seus recursos cognitius, emocionals i executius.

0: Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure com cada dissabte. En Sergi, que es troba en aquests moments, en Sergi no para de voltar, i ara mateix es troba a Cuba. Sergi, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, Gaspar.
0: Bé, quina és la situació en aquests moments a Cuba? Com ho estàs veient i vivint?
1: Doncs la veritat és que molt, molt sorprès, perquè la imatge que es dona de Cuba a l'exterior doncs no és la que et trobes quan arribes. Inclús a nivell turístic, no? Tu arribes aquí amb unes idees del que et trobaràs pel que t'estan oferint, però després t'adones, per exemple, que no tenen llum. Si els tallen la llum i tenen a lo millor una hora o dues hores de llum al dia si arriben a tenir-ne. El transport, per exemple, és nefast, les construccions estan molt deteriorades, els sous que tenen, en parlava l'altre dia el company que fa de porter a l'edifici on estem, m'està dient que el seu sou és el valor d'una ampolla d'oli, d'aquí. Aleshores, clar, ens trobem en una situació que és, pel nostre context sociocultural, està descontextualitzada totalment.
0: Bé, sí, no, que les informacions que ens arriben aquí a través dels mitjans de comunicació és que efectivament és molt difícil en aquests moments la situació pels cubans i cubanes, que pràcticament no hi ha llum, que per tant, per exemple, se'ls fa malbé el menjar, que tenen problemes si es volen dutxar, no? Tot això que ho deus estar vivint tu també.
1: Sí, sí, així és, així és. I tot i que el turisme, entre cometes, està sent cuidat, no?, perquè és una font d'ingressos, tot i que el turisme ara està...
0: En vores baixes.
1: Exacte, correcte. Però igualment ho estem vivint, no? Estem en un edifici de 15 pisos i hem de pujar i baixar diàriament perquè no hi ha llum a l'ascensor, no? I el que volia exposar avui justament és el fet de que molt sovint, a la nostra, al nostre context de vida, donem per fet moltes coses que per nosaltres són, entre cometes, normals i naturals, i hem perdut la capacitat de la gratitud per aquest fet, no? I era una reivindicació en aquest espai d'agrair el poder pujar un autobús, que a vegades pugem en un autobús que ve ple i no és del nostre gust, però tenim un autobús. Llavors, no estic fent una invitació al conformisme, sinó a la gratitud. La gratitud té una capacitat de transformar situacions molt poderoses. Jo estic vivint aquí a Cuba. Quan tu mires i parles amb gratitud en aquests escenaris, s'obren possibilitats que no s'obririen de forma natural sense aquest espai de gratitud.
0: Et proposo, Sergi, que en continuem parlant la setmana vinent. També des de Cuba evidentment té un interès també informatiu, el fet que et trobis en aquests moments en aquest...
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Berta Torrades. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en l'alerta màxima per risc d'incendi. En total hi ha 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, del Priorat, de la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Tot i que els termòmetres no s'han enfilat tant al litoral català, també s'han assolit temperatures de rècord. Davant d'aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència.
4: Molta precaució en aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
3: A causa de la calor, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb durant tota la jornada d'aquest diumenge. Més notícies amb el Cristian Roldán.
5: La tensió entre el govern de Pedro Sánchez i el de Ceuta, en mans del Partit Popular, per la reubicació de migrants s'intensifica. Avui Madrid ha decidit tirar pel dret i ha instal·lat un allotjament temporal per a 1.000 persones migrants al port de la ciutat. Ho ha fet perquè tots els altres centres en marxa fins ara estaven desbordats i li ha costat novament la crítica dels populars Alberto Núñez Feijóo i també d'Isabel Díaz Ayuso.
6: El govern de Sánchez és hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
7: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
5: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació d'aquestes carpes al port de Ceuta, que poden acollir més d'un miler de persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
3: Els Estats Units i l'Iran eleven encara més la tensió i després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 patrullers a l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans en resposta als atacs previs de Washington, que haurien inutilitzat 3 patrullers iranians. Mentrestant, el portal Axios assegura que l'administració Trump ja prepara una estratègia per al període posterior al conflicte. L'objectiu seria, diuen, contenir l'Iran i avançar en la normalització de les relacions entre Israel i els països àrabs.
5: Hi ha eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta alemanya confia en governar per primera vegada un territori des de l'època de Hitler. En la vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat.
3: En les últimes 24 hores han mort 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. 2 homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i a Lloret de Mar, respectivament, i un home de 40 anys, anglès, s'ha ofegat aquest divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja, a Cambrils. I avui els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Basílica de Barcelona ha combinat els cants de la missa amb el so de les gralles. La litúrgia començava amb 2 pilars de la Colla Vella i les Joves i més tard s'han fet 2, 3 de 8 simultanis. 2 construccions que buscaven homenatjar la figura d'Antoni Gaudí i recordar el vincle que tenia l'arquitecte català amb el fet casteller. Javi Pons és el president de la Colla Vella i Marc París de la de Joves.
7: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
8: Ens omple d'orgull perquè sabem de que s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
3: Pel que fa al vincle de Gaudí amb la capital de l'Alt Camp, destaca que l'arquitecte va mantenir una relació estreta amb el seu company de professió, César Martinell, i també amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs, tots dos nascuts a Valls. En esports, aquest diumenge, València-Barça. Lamine es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria.
5: També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava.
3: I també es juguen a primera l'Alavés-Osasuna i el Màlaga-Llevant.
5: I aquest dissabte s'han jugat un partit entre l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid amb victòria dels bascos per 3-0. També la victòria del Rayo davant del Racing per 3-2 i del Villarreal davant del Deportivo. El Villarreal, en aquest cas, ha perdut per 2-3.
3: A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2, i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1.
5: En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34 a la final.
3: El Barça jugarà la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal.
5: I a la volta, victòria de l'alemany Marco Benner en la 14a etapa en final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2.6 segons de marge sobre Fèlix Gall. Aquest diumenge 15a etapa en final a Còrdoba de només 110 quilòmetres després que l'organització hagi retallat l'etapa per la previsió de forta calor.
3: I a la Fórmula 1, Pierre Gasly ha fet la pole davant de George Russell i els Ferraris de Leclerc i Hamilton, que sortirà primer aquest diumenge al GP d'Itàlia.
5: I aquest diumenge Toni Bou té la possibilitat matemàtica d'assolir el seu 40è títol de trial.
2: Fins aquí les notícies.
9: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
10: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
9: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
11: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
9: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
12: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
9: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
13: Com que em veig, se'n riu.
14: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: sobretot amb la Sole García Insua, l'Àlex Torío, el Nil Via i a les vies de so, el Nil Hernández. Com que avui parlem de la verema, ja estic sentint que l'Àlex Torío ha pensat en Neil Young i suposo que Harvest Moon.
1: Hola, companys. Donem la benvinguda a la nova temporada. Coincideix sempre la reentrada a la ràdio amb la verema de les nostres vinyes. Doncs anem amb un disc de Neil Young que es diu Harvest Moon, que d'alguna manera també té a veure amb els cicles que associem a l'agricultura, perquè Neil Young, als anys 70, a principis dels 70, havia triomfat molt, de manera desmesurada, amb el seu disc Harvest, un disc on s'anava cap a una part molt acústica. Després de 20 anys, va fer una mena de retorn en aquelles arrels, a un disc que ja des del nom ens deia cap a on anaven els trets, que és Harvest Moon. Va ser una mena de retrobada amb un Neil Young dels més sensibles que hem sentit dintre d'aquest un músic molt variat.

0: el Neil Young, que ens acompanyi en aquest primer tast vertical de la temporada, parlant de la collita. És el moment més important, segurament, de l'any vinícola. I avui farem trucades a tothom per saber com està anant la collita. És una cosa que fem cada any que ens agrada molt. Com estàs? Que ja has començat, que no has començat. Però també hem portat a l'estudi algú que ens ho expliqui de primera mà. És el Josep Maria Claret, del celler Coll Baix, del Bages. Què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Com ha anat la collita?
1: Bueno, estem en plena verema.
0: Em va costar molt. Va costar molt arrossegar-lo. Li vaig dir, Josep Maria, és que no puc, que estic collint. Vine, sisplau, vine, sisplau. I hem convidat també avui un expert. Un expert, de veritat. El Josep Maria Pelegrín, Pele, pels amics, que és sommelier i és professor de l'Escola d'Hostaleria de la Joviat. Què tal?
2: Molt bon dia, molt bé.
0: Has vingut aquí perquè ens ajudis una mica, ens has d'anar dient...
2: Bé, bueno, expert en baremes el Josep Maria, però, aquí present, però...
0: Ell sí. Omple les ampolles.
2: Correcte.
0: Tu les buides.
2: Jo les buido.
0: I la
2: importància d'aquest moment, com molt bé has dit tu,
0: sí.
2: No? És un moment com màgic que els cellerers, els elaboradors, més el pateixen, potser que el gaudeixen, però clar, són per nosaltres, es decideixen moltes coses i hi ha molts neguits, no? Jo sempre per aquesta època truco, emprenyo, que sempre dic, no, a amics, a enòlegs, a cellerers, a viticultors, què, com va, hi ha culls, no culls, tal, sempre és el mateix, com et ve el raïm i tal, perquè és fonamental després per entendre com serà aquest 2026 a dins de l'ampolla, no?
0: Va, doncs mira, anem a fer trucades, anem a trucar. Per exemple, l'Oriol Castells, que és l'enòleg d'un celler mític, Álvaro Palacios, el Priorat, el tenim aquí. Què tal, Oriol?
3: Bones.
0: Estàs conduint?
3: No estic conduint, estic aquí a fora al celler.
0: Ah, molt bé, ja esteu aquí. Com ha anat?
3: Bé, a veure, estem a punt de començar... Nosaltres ara començarem la verema i, bueno, estem una mica amb aquesta inquietud, no?, el que comentàveu ara, no?, és l'inici de la verema sempre et porta aquestes inquietuds, a veure com anirà, a veure com acabarà anant el temps, de quin endavant, a veure la maduració, bueno, que és la collita 2026, està marcada, doncs, especialment per aquest estiu tan càlid que hem tingut, no?, dies i dies de molta temperatura, però alhora també amb una humitat relativament alta, i això ha ajudat a que el cep aguantéssim. També venim d'unes pluges, per sort, unes pluges intenses a l'hivern, inici de primavera, i bé, ha sigut una maduració una mica lenta, amb tanta calor s'ha ralentit, amb maduració fenòlica, però bé, en aquest punt el temps està canviant i la cosa pinta bé.
0: Tindrem una bona collita, no? Molt bé, molt bé. Doncs quedem un dia d'aquests per tastar això que estàs embotellant. Ja quedarem.
3: Ja quedarem en part. Ja quedarem,
0: sí. Moltes gràcies per posar-t'hi.
3: Bueno,
0: ens veiem, una abraçada, ens veiem molt aviat.
3: Una abraçada, adéu.
0: L'Oriol de Palacios, que estaven a punt de començar. Vosaltres, al Bages, heu hagut de començar a collir molt de pressa, Josep Maria.
1: Bueno, nosaltres, en el nostre cas...
0: Què us va passar?
1: Vàrem patir, malauradament, una pedregada sobtada, imprevista, de fa una setmana, i vàrem haver de començar ràpidament per aprofitar el raïm que va quedar malmès, i era, per sort, eren varietats blanques que vàrem poder recollir ràpidament en màquina i poder-les entrar al celler amb unes condicions prou bones, i que, bueno, que al final serà una part de l'entrada de barema primerenca de conseqüència d'això, de l'impacte climàtic que estem patint.
0: Tu has portat una ampolla de vi sense etiqueta, perquè així fem un joc, així juguem.
2: Com m'agrada.
0: Josep, tu et deixaries...
2: Sí.
0: Sí.
2: Ja, abans que acabis la pregunta ja et dic que sí.
0: Va,
2: doncs... A mi m'agrada molt això de tastar a cegues.
0: Tastar a cegues és molt difícil, eh?
2: Sí, sí.
0: Va,
2: sí,
0: doncs
2: sí,
0: et posarem... O sigui, el Josep Maria ha portat el que ha volgut. No sabem si és un vi del Bages, si és un vi de la Borgonya, si és un vi... No sabem què ha portat el Josep Maria.
2: Sí, sí, sí.
0: Aviam.
2: Va, aviam amb què ens sorprèn.
0: Aviam, doncs en aquests moments l'està obrint. Mentre l'està obrint i la posa a la copa, que, i deixem a tu uns moments de reflexió, anem parlant, si voleu, amb altra gent dels cellers. Volem fer una mica de panoràmica de Catalunya, que no la farem tota avui. A veure, el color d'entrada és un...
2: D'entrada és un vi negre.
0: És un vi negre. Molt bé, molt bé. Molt ben trobat. Jo també tastaré. És un vi sense etiqueta. T'ha portat un vi de negre, d'una capa, diguéssim...
2: Baixa.
0: És a dir, sí, és un vi no densíssim. Ens
2: no
0: veiem el dit.
2: No té molt color.
0: No, exacte,
2: ens veiem el dit.
0: Ens veiem el dit per darrere. Això ja ens indica on no som.
2: Correcte. On no som i què no és.
0: Què no és.
2: A nivell de varietats, eh?
0: D'acord.
2: O sigui, a vegades és més per, quan tastes a cegues, més per descarte.
0: Descartar. És aquesta la qüestió,
2: sí,
0: eh?
2: D'acord. Sí, sí. No, i quan te'l poses al nas...
0: A veure, què ens dius de nas?
2: Home, jo aquí igual això més... Quan tastes a cegues... I veus qui porta el vi, a vegades també et fa males passades.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Perquè,
0: sí,
2: clar, portant-lo el Josep Maria...
0: Tu et pots imaginar que està portant varietats, sí, de vegenques.
2: Correcte. Jo crec que en aquest cas sí. És un vi de bastant a prop de casa. De molt a prop de casa.
0: Per tant, estem dient això.
2: Jo crec que és Bages.
0: És a dir, no és un cabernet, no és un vi de capa alta, no és un ull de llebre... No és...
2: Exacte. No és un vi que doni molt color. No és ni cabernets, ni ulls de llebres, ni estem parlant de merlots... Ni... Jo crec que, a més, anem a jugar amb alguna cosa amb la que al Bages ens identifiquem molt a nivell varietal.
0: D'acord. Te'l poses en aquests moments al nas. Clar, sí que hi ha coses que podria ser. Podria ser un Borgonya.
2: Podria ser, dic
0: de color, eh?
2: Borgonya sud, podria ser una Gamay.
0: Podria
2: ser, exemple,
0: de color. De color.
2: Té alguns aromes que també ens hi podrien portar. El que passa és que aquí jo identifico una varietat. D'entrada, amb nas, una varietat molt nostra, que és l'Amandor. Ja em llenço a la piscina directament.
0: L'Amandor.
2: Sense aigua, potser, però...
0: L'Amandor és una varietat... Vegenca, no? Recuperada, Josep Maria. Tu no.
1: L'Amandor és la que sempre n'estem orgullosos de parlar d'ella, perquè ens està donant un caràcter identitari molt vegenc de les nostres varietats.
0: Això és molt bo, que has portat, és molt bo. No, tampoc sabem anyada, no sabem res.
2: No,
0: eh?
2: No, però sí que l'Amandor és això, és una varietat per la que el Bages s'hi ha apostat molt i que és molt amable. Amb nas, i et dona aquestes notes entre cometes com de calidesa, no? És com molt una varietat que a mi m'agrada descriure-la com a molt tardor, no? Aquesta sensació de garrofa, de castanya, de
0: full,
2: no? De fullaraca.
0: Sí. Hola. Fullaraca, sí senyor.
2: Fulla seca. Saps? Hi ha varietats que et donen molta frescor, hi ha varietats que et donen molta calidesa, l'Amandor seria una intermig, potser, no? Fruita de tardor, magrana. No, en lloc de maduixa, gers, cirera, com molts vins, no? Descrivim molts vins, aquest és una magrana, que és aquell punt refrescant, però dolç i cruixent, no? Al mateix temps, quan te la menges, doncs a mi l'Amandor és el que m'aporta aquests aromes, i aquí surten, el que passa és que amb un estat molt jove, entenc que això li deu faltar temps de repòs encara.
1: Aquest és un vi que s'ha embotellat fa realment poc, eh?
0: O sigui, ja sabem que és teu. No, a més, és teu. Té el teu caràcter, aquest vi. Però estaríem davant d'un monovarietal o d'un cupatge?
2: Jo crec que no.
0: Estem davant d'un cupatge?
2: Sí, crec. I em
0: sembla
2: que...
0: És correcte?
1: És correcte, és correcte.
2: I a més, amb una altra varietat enorme, crec jo.
0: Una altra varietat que també no deu donar tampoc color.
2: No, no dona color, però sí que dona amb molt carinyo un punt de mala llet en boca, no? Aquesta rusticitat, per dir-ho més correcte,
0: per
2: no?
0: Per tant, i si estem al Bages...
2: Pues serà.
0: I si
2: què serà?
0: Serà somoll.
1: Sí, el Bages, el paisatge del Bages anys enrere era... era Somolls.
0: Wow.
1: Eren vinyes de Somoll i Macabeus i aigua de Mandó i Picapolls també. Vull dir que al final és les dues varietats de raïm negre que les estem posant en valor, les estem donant protagonisme, i perquè entre elles saben molt bé,
2: treballen molt bé.
1: Són vins, sí, que es complementen molt bé i tenen una evolució increïble dintre l'ampolla.
0: Això està boníssim.
2: Molt.
0: És extraordinari, i ara en parlarem. A més, quin plaer quan tens algú que et fa una nota de tast tan acurada, que et fa sentir, no? És a dir, aquesta nota de tast és per gravar-se-la, trobar el vi i anar trobant amb la teva veu gravada. Sou uns genis.
2: El geni, el Josep, sí, Maria, que fa aquestes,
0: sí,
2: joies.
0: Sí, fa aquestes joies. Va, anem a trucar a més gent. Anem a parlar amb l'Ignasi Domènech, de Vinyes Domènech, que el tenim al celler, al telèfon. El celler potser també. Què tal, Ignasi?
4: Hola, Ampar, com
0: estàs? Mira, moltes ganes de tastar el teu vi, que fa temps, ara fa una mica, ja és que t'ho dic de vegades, oi, ara em fotria un vi del Domènech.
4: Pues, m'agrada molt que pensi així, perquè va amb la línia del que estàvem parlant ara. Estàs molt ben acompanyada avui,
0: sí,
4: eh?
0: Sí.
4: A més, fa temps que no veig el Josep. Hola, Josep.
2: Hola, Joan Ignasi, com estàs?
4: Molt bé, trobo a faltar, eh?
2: Hòstia, jo també. Fa massa temps que no ens veiem.
0: Arreglem-ho, va.
4: M'agrada, sí, molt que al Bages parleu de Somolls i Mandó i aquestes coses, m'entens? O sigui que felicitats.
0: No? I tu, a la teva zona, què?
4: Garnatxes. I carinyenes.
0: Sí. Com ha anat? Com està anant la collita?
4: Bé, jo crec que per Vinyes Domènech et parlo, però en general crec que podem coincidir que serà una anyada extraordinària. Feia temps que patíem molt. Quan no era el Covid va ser el mildiu, quan van els dos anys aquests tres de sequera, i bueno, i aquest any anem molt bé. Si podem esperar, a més ens ha plogut ara fa poc allà 50 litres, res, en 4 hores.
0: A on? Perquè a la vostra
4: Serra
0: zona, allà al Montsant...
4: A la Serra Llebrí hi ha molta diferència microclimàtica.
0: Clar.
4: Molt bé. Llavors ens han caigut 50 litres, que això ens permet esperar, perquè el problema ara del canvi climàtic, no sé si estareu d'acord, però és la diferència que hi ha entre l'analítica, entre la maduració que fem analítica i la fenòlica. I amb la pressió que hi ha, que ara està de moda, per mà, tan aviat, perquè fa por això de l'alcohol i totes aquestes coses, doncs resulta que ens perdem el millor i la identitat i els components que ens donen identitat al terroir. No?
0: Ignasi, hem de parlar un dia. Tu ara ho deixaves anar amb aquesta elegància teva. Això de l'alcohol que fa por, hem de fer un dia un programa especial amb aquesta qüestió.
4: A més, amb valors en científic i deixar-nos de tonteries.
0: Doncs mira,
4: no perdrem la nostra identitat. Millor que aprenguem a veure millor i bé, saps el que vull dir-te?
0: Sí, senyor.
4: Perquè, en definitiva, de 10 graus a 15 graus hi van 2 mil·límetres de vi amb una copa.
0: Fem una taula rodona. Ara, el Nil parla amb tu per convocar-te. Fem una taula rodona sobre això. És ridícul que s'equipari el vi, que és un aliment, a l'alcohol d'alta graduació, i ja està. I l'OMS no ens compensarà.
2: És ridícul i trist.
0: I trist,
2: que en un,
0: sí,
2: país mediterrani, amb la tradició,
0: sí,
2: i la cultura que tenim, haguem d'estar així encara al segle XXI.
4: Aquestes modes tontes que dic jo, que no em parlo de la salut, per tant, es té que saber veure, i veure amb moderació, que diu...
0: Naturalment, tot amb moderació, vale. Julibert també,
4: No cal voler introduir el vi als joves. Els vins, jo sempre dic que tenen el seu moment i la seva edat d'incorporar-s'hi. No vulguem fer que deixin d'altres...
0: Experiments.
4: No, no. I ensenyar-los-hi a veure, ensenyar-los-hi cada moment, ensenyar-los-hi el que és un paisatge. Sobretot ens podem carregar una tradició, una cultura mil·lenària, tu. Pensa, tu, jo i tal, jo tindria que estar a la presó.
0: Sí.
4: Perquè haurem berenat, haurem borratjat, o jo que sé, responsabilitats que hi ha. M'entens, de malcriar els meus fills i tal. A mi la meva àvia em donava una culleradeta de vi sucre amb un ou i un rovell, i escolta'm, i ja veus l'edat que tinc i les ganes. Ui, tot això, la història ho posarà al seu moment a tots aquests, els posarà al seu lloc, segur.
0: Mm-hmm. Parlem amb el Nil i fem una taula rodona sobre aliment i alcohol.
4: M'has esbarat, en part.
0: No, m'ha agradat, m'agrada. Això ho hem de fer. Sí, sí.
2: No t'esveris, Joan Ignasi.
4: No, no, la costa, però ja quan ves, bueno, per dir-ho d'alguna manera, tonteries, m'entens d'aquesta manera i el que, sí, el que sí poden canviar i tal, a mi, a la meva edat, Josep, ja m'indigna. Jo soc persona de conviccions, saps?
2: I els que ens estimem aquest món també ens indigna.
0: Doncs ho fem, i el dia que vinguis et deixarem tastar aquest sumoll i mandó del que ara parlarem, que et moriràs.
4: Coneixent-te,
0: ja veuràs. Moltes gràcies, Joan Ignasi.
4: De res.
0: Saltem del Montsant al Priorat. El rovell de l'ou i la clara. Anem a parlar amb un amic, l'Albert Costa, de Cellers Batllac. Què tal, Albert? Li he dit al Nil, l'Albert segur que no. Sí, sí, posa. Perdrà, li caurà el telèfon, o sigui, el que sigui. Albert Costa, que estan fent uns blancs, sí, monstruosos.
2: Espectaculars.
0: Però espectaculars, eh? Priorat blanc, sí. Doncs sí.
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Joies per descobrir.
0: Però increïble. Sí. A veure, va, l'està intentant recuperar. Mentrestant. No, noia. Però és capaç de que no, eh? Per Costa és sempre el mateix. Doncs esteu...
2: Bé, mentrestant, aquest sumoll mandó...
0: Va.
2: Com s'està obrint, eh?
0: Què és això? És a dir, quina collita és?
1: Aquí tenim una anyada 2022.
0: Olé.
1: 2022, que, bueno, és la... El primer any que va començar de nou la sequera, el 22, el 23, va ser un prou bon any per fer grans vins com aquest. Vull dir, al final, és el reflex d'això, de les condicions, el que dèiem, eh? De que la part climàtica ens marca de ple en el recorregut que faran els vins al llarg de la seva vida. Aquí tenim un exemple de que va ser un molt bon any, també.
0: És una passada de vi.
2: Un nivell de concentració a la boca.
0: Quina locura, sí,
2: veus,
0: sí.
2: Quan interactuen mandó i sumoll, és això, no? La mandó té aquest punt més aeri, diguéssim, no? Més de... te la trobes al voltant de la boca, no? I a la sumoll, que té aquest punt de contundència, té molta tenicitat, té molta estructura, és com si omplís, no?, aquesta part central de la boca. Llavors, per això... La sumoll ve a fer aquí com molts copatges que s'han fet fins ara, no?, de Cabernet Mandó o Merlot, tal. Pues la sumoll pot fer perfectament aquest paper, no?, de part central, estructurada, sense deixar de donar-li frescor. Jo crec que el que destaca més d'aquest vi és la frescor, i això ens marca, que és el que parlàvem ara amb el Joan Ignasi, oblidem-nos del grau alcohòlic. Lo important, per mi, i si no Josep Maria em corregeix, és d'un vi és l'acidesa.
1: Sí, sí, és la que li donarà llarga vida.
2: Llarga vida, equilibri, i fa que aquest grau alcohòlic ni s'hi noti. Pots tastar un vi amb 15 graus, però que si té una acidesa equilibrada,
1: sí,
2: ni se li nota, no?
0: Doncs va, ens anem a una zona de grau alcohòlic. Tenim l'Albert Costa al telèfon, i no era culpa d'ell. Era culpa nostra. T'hem estat criticant, perquè dèiem, l'Albert ja ha perdut el telèfon, ja no se'n recorda, ja està al seu món.
5: No, bueno, bon dia, què tal?
0: Bon dia, què tal?
5: Molt bé, és que estava amb les mans a la taula d'elecció i dic, hòstia, la trucada, i que tinc caïda. Però al final ho hem aconseguit.
0: Ah, estaves a la taula de selecció amb el telèfon allà?
5: Sí,
0: mare meva.
5: A la taula de selecció amb el telèfon a la butxaca, i bueno, entre la taula, la rapadora, totes les màquines, doncs ha estat una mica complicat, però ara ja
0: està. O sigui, esteu fent ja verema.
5: Sí, nosaltres fa 10 dies, 10-12 dies que hem començat, o sigui, imagina't, 19-20 d'agost, una cosa mai vista. Sempre diem que comencem més d'hora que l'any anterior, però bueno, no sé, l'altre dia pensava que que estem en un moment que hem d'aprendre cada any de com estan canviant les coses, però potser n'hem d'aprendre massa ràpid, no? Doncs aquest és el que ens ha tocat viure ara.
0: El Josep Maria del Celler Collbaix està fent que sí. Està fent que sí. Que sí amb el cap, que sí.
1: Sí, hem d'aprendre ràpid, perquè va tot va molt ràpid. Els canvis són molt immediats.
5: Sí, són coses que no estàvem preparats i coses que no havíem vist mai, anant a la vinya, els que anem sovint a la vinya, doncs veiem aquests canvis i són canvis que hem d'anar adaptant, ens hem d'anar adaptant com a celler, ens hem d'anar adaptant com a mercat, moltes coses, no? Doncs aquí estem.
0: Llavors, tu ja has, per exemple, el Mas de la Rosa ja està collit?
5: No, el Mas de la Rosa no l'he anat ni a veure. No, el Mas de la Rosa...
0: Estem nerviosos?
5: Que encara no la vaig veure per no posar-me nerviós. I jo sempre, el 14-15 d'agost, intento ja començar a fer molts controls de moderació. Abans intentava no fer-los per no posar-me nerviós, sempre buscava excuses, no? Ara no puc anar a aquesta vinya perquè he d'anar a fer no sé què. Ara ja no me les busco. Hem canviat les vacances de tots els que formem l'equip del celler. També compaginar vacances amb els nens que encara no hagin començat el col·le. Compaginar brema amb nens que no hagin començat el col·le també és difícil. La logística familiar, logística de treballadors ha canviat tot i el Mas de la Rosa encara no, Mas de la Rosa jo espero fins a principis d'octubre no fer-la, però recordo anys quan jo tenia 14-15 anys i el meu pare i estaven aquí i la parmaven al novembre, o sigui, imagina't... coses que ja no tornem a veure. Però sí, nosaltres hem començat amb merlots i xirats, sobretot.
0: Vale.
5: Amb merlots que de seguida van pujar de grau. I com deia el Joan, jo he sentit molt de lluny el Joan Ignasi, crec,
0: sí.
5: I no sé si el Miqui, potser, però he sentit de lluny el de la maduresa fenòlica i la tecnològica,
0: sí.
5: I la grau, doncs, la maduresa del grau està clar que la tenim. I després al celler intentem jugar no tant amb maceracions llargues, perquè les pells està clar que no hi són, no, de madures, i intentar jugar amb això, sobretot amb varietats foranyes com el merlot i el cigà.
0: Com tens els blancs?
5: Els blancs ja estan entrats.
0: Uau.
5: Sí, els blancs estan entrats, sobretot perquè també tenim un altre projecte al celler, que és de vins fora de denúncia d'origen. Això vol dir que podem jugar una mica més amb el grau, podem jugar a fer vins amb bombolles, per exemple, coses d'aquestes, i tot això ja ha entrat.
0: És que l'Albert està fent unes coses, perquè el picant, allò...
5: Sí, el picant.
0: El picant ho està petant, això, Sí.
5: Bueno, jo a mi m'arriben a dir, quan estava estudiant enològica, faria aquestes coses i em diu, va, tu estàs boig, no? Però suposo que ens estem adaptant al que vol la gent, al que vol el mercat, i jo crec que si aconseguim que aquest nivell de gent jove el aconseguim fidelitzar amb alguna cosa, encara que no sigui un vi típic priorat i que sigui una altra cosa, doncs jo crec que és positiu, i si els podem fidelitzar amb aquestes coses, doncs benvingut sigui. I a mi, jo m'ho passo molt bé, perquè surto de la rutina de fer dins de la DO i faig coses que també em fan gràcia fer, o sigui que bé.
0: Tot bé.
2: I ens ho fas passar bé la resta, també.
0: Clar.
5: No, sí, jo m'ho passo bé, i la gent disfruta, i ho veig, hòstia, el de les bombolles és impressionant, no? Els ancestrals i els pennats.
2: Sí.
5: Jo em passo una cosa, que és quan tinc visites al celler, que passo 2 o 3 hores explicant al celler, si fem tast i tastem tots els vins, i després me'n vaig a la part més divertida de tastar ancestrals i fins i tot el picar, hòstia, la gent marxa només parlant d'aquests, i dic, hòstia, no sé si els deia tastar. Però sí, és curiós com no sé, sobretot el jovent és un grup de gent que busca coses noves, immediatesa, les modes van molt ràpid, tot això fa que nosaltres com a zona tradicional ens haguem de moure, tot i que jo soc molt defensor també de la zona tradicional, no? El privat no ha de perdre la seva essència, no? Però també jo crec que com a cellers, aquest punt d'inflexió que estem vivint ara, de com estan els mercats, del canvi climàtic, etcètera, també és el moment que som més creatius, no? I hem de ser creatius i intentar sortir-nos.
0: Albert, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Ens devem una visita immediatament.
5: Sí, en part, que aquest any no t'hem vist per aquí.
0: Aquest any no he vingut i haig de venir immediatament.
5: Sí. Bueno, una abraçada molt gran per tots.
0: Adéu.
2: Adéu.
5: Adéu.
2: Sí,
5: adéu.
0: Clar, l'Albert Costa, del Cellers Batllà, que porrera el Priorat, parlava d'ancestrals, parlava d'escumosos, de bombolles, que el celler Collbaix també en teniu, i, ostres, funcionen, agraden, ens diverteixen, no?
1: Sí, és aquesta part que, creativa, no?, dels cellers, que sempre...
0: Com es diu el vostre escumós?
1: L'ancestral és la mandona.
0: La mandona.
1: Perquè precisament...
0: Des de mandó.
1: Precisament... Està fet de mandó.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hem anat a buscar la part més jove, més actual, anar-li a buscar l'expressió més arriscada o més, bueno, que sorprèn, no?, amb un vi negre, amb un raïm negre, per fer un ancestral. I la mandó, doncs, bueno, també té unes característiques que el fa especial, no?
2: És molt versàtil, sí, sí. Pots fer tant blancs de negre, representa, com rosats, com escumosos, com, evidentment, negres, no? Pot treballar sola, pot treballar acompanyada. És una varietat que dona moltíssim joc. Per això s'hi ha apostat, no?, per recuperar-la.
1: Hi ha varietats que encara no les estem coneixent, ens estem coneixent.
0: Clar.
1: No ho sabem tot d'elles, i per tant hem de ser creatius, hem d'experimentar, hem de provar, hem de tastar, ens hem d'arriscar, ens ho hem de passar bé, també, i hem de sorprendre, també.
0: Estàvem parlant amb en Josep Pelegrín, que és sommelier, professor de la Joviat, i amb en Josep Maria Claret de Collbaix, i hem normalitzat molt que en Josep Pelegrín hagi aquí endevinat amb un minut el vi que tenia a la copa. Vull dir que això... Ostres!
2: Bueno, però és que mandons i somolls, és que a part de que els tinc molt a prop de casa i els tasto molt sovint, m'agraden molt. Jo sóc més de somoll, a més visc en territori de somoll, és a dir, jo visc a Castellfollit del Boix, que és a frontera Bages-Anoia, i allà era territori de somoll. De fet, Collbaix també hauria ser entre Mandó-Somoll, no?, perquè Mandó era més potser de plana, i Collbaix també esteu entre la plana i la part aquesta més aixecada, no?
1: Sí, sí, allà predominant més els somolls.
2: Que sí, tot el territori aquest sud.
1: Somoll,
2: no?
1: Somoll de gran petit.
2: Exacte.
1: I amb costers, amb solells, sí. amb bancals...
2: I és una varietat que a mi m'apassiona. Comercialment potser no és la millor, perquè és això, té aquest punt rústic, té aquest punt tànic secant.
0: A mi és que això m'encanta.
2: Però a mi m'encanta.
1: El Bages és una terra que respira.
0: Que, a més a més, l'Albert Costa parlava de les visites, sí, sí. I si algú no ha anat a una visita al celler Collbaix, que hi vagi, que escolta, sí. Josep Maria ho fa molt bé, s'emociona, destapa coses, bueno, té un wine bar allà.
1: Intentem fomentar la cultura del vi, això que estem parlant, de que no podem perdre aquesta història, aquesta llarga història vinculada amb la vinya i el vi, i al final les noves generacions han d'entendre que això és cultura i que no podem perdre un poble, no pot perdre la identitat.
0: Fa 2.000 anys que fem això, els mediterranis.
1: Exacte, i és per això que nosaltres, com a cellers, a tots els cellers, vull dir, a Pla de Bages, tots estem involucrats plenament, creiem en el nostre projecte, i hem de mostrar el vi d'una forma diferent, de tot això que estem parlant, no?
0: I ho feu.
1: I intentem, la veritat és que quan expliques de primera mà al visitant el que es trobarà i el que sentirà i aquest regal per als sentits, s'ha d'aixecar els pèls, vull dir, d'emoció, d'intensitat.
0: No us perdeu una visita amb aquest celler, que us agradarà molt, i a més també tastareu l'altra joia del Bages, que és el Picapoll.
1: Esclar. La Picapoll, evidentment, és la protagonista.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: La referent.
0: Tots els cellers del Bages fan Picapoll,
2: sí.
0: No? Sí, sí. N'hi ha molts. Els fa la nit dels Picapolls.
2: Bueno, Josep Maria, que també és vicepresident de la DEO en aquests moments, tots els cellers tenen Picapoll.
1: Sí,
2: monovarietal,
1: sí.
2: Si no m'equivoco.
1: Varietat blanca és la varietat que s'ha anat reintroduint progressivament, molt abans que la mandó,
2: sí.
1: Perquè fa més anys que hi estan treballant, però sí, la veritat...
0: No, que joies!
2: Bueno, és que aquest l'any passat, que va fer els 40 anys, la DEO, fa 40 anys es va apostar per una varietat...
0: Sí.
2: autòctona o pròpia o històrica com la picapoll, i quan fa 40 anys ningú parlava de recuperar varietats.
0: No, fa 40 anys era uns friquis.
2: Molt. Sí. I uns valents, els que ho van, els que van apostar per això, uns valents, perquè uns fer valents. Bandera d'una D.O. que naixia, fer-ne bandera d'una varietat residual, direm, sense equivocar-nos, em sembla, és de ser molt valent i de tenir una visió de futur envejable, certament.
0: Va, tenim el telèfon a una dona que sempre quan ens diuen que som germanes i nosaltres dissimulem i fem veure que ho som, de veritat, de diferent pare. Tenim a la Sílvia Puig del celler en números vermells, un nom que ho explica tot, al Priorat, a Poboleda. Què tal?
6: Hola,
0: hola,
6: com estàs?
0: Què tal? com va?
6: Bé, molt bé, contenta. Bueno, bé. Bé, bé, bé, aquí a Barman, abans del que és habitual per nosaltres. Però, no sé, tot bé, tot bé. Ara estic contenta que la nit refresca una mica i bueno, tot apunta que serà un any molt bonic. Però, bueno, tot a barema sempre té el que és novetat. O sigui, porto moltes baremes al damunt i totes són noves.
0: Ja, no sé mai,
6: no saps mai com anirà, no? I no saps mai, i sempre has d'improvisar coses, que això és el que faig, que sigui xulo, no?
0: A tu, què has collit en aquests moments?
6: Doncs jo tinc els blancs ja fermentant.
0: Ole.
6: I són de Poboleda, vull dir que són la part alta de Priorat, i es van collir igual el dia 20 i 21 d'agost, molt madurs, molt bé i tot, i estan fermentant a mitja fermentació o així, i ara mateix em disposava a entrar a garnatxa negra ja, i tinc una miqueta de cirà també, i vaig, bueno, una finca de darrere l'altra.
0: La Peluda, que a mi saps que em té el cor robat.
6: La Peluda encara no, encara no.
0: Ja avisaràs, eh?
6: Sí, la Peluda encara no. Però li va de poc, eh? Jo crec que pot ser finals d'aquesta setmana o una cosa així. És que ve una mica abans, eh? El cas és que, no sé, ens estem ja preparant molt aviat per les baremes. Almenys jo el que veig és que hem d'estar atents abans, perquè depèn de com ve l'any i depèn de les nits i depèn de tot una mica, doncs hem de posar-nos, d'engreixar les màquines abans, vaja.
0: Però això ho esteu dient tots. En tots els territoris de Catalunya ho esteu dient tots, no?
1: Sí, sí. Nosaltres
0: al Bages
1: mirant una mica el panorama anys enrere, enguany és possible que acabem barema quan no fa masses anys començàvem. Les baremes ens duraven un mes entrant raïm, i ara en 15-20 dies hem entrat, perquè els cicles fenològics de les varietats més primerenques o més tardanes no són tan diferents. S'estan adaptant.
0: Clar,
1: per això
0: clar.
1: Hi ha aquest avançament progressiu de totes les varietats maduren abans.
0: Les varietats forànies, com ara, volem dir així, per la Sirà, etcètera, etcètera, pateixen més el canvi climàtic o no?
1: En definitiva, unes potser pendiran més que altres, perquè el nivell de temperatures excessivament alt, doncs pateixen algunes més que altres, però al final s'acaben adaptant.
6: Jo amb el Sirai estava prestant especial atenció aquest any, perquè és una varietat de raïm negre que, ostres, no en tinc massa, però el collim relativament aviat, i jo recordo que la dada que em va una mica alarmar va ser que estava varulant 15 dies abans de l'habitual.
0: Yeah.
6: Llavors, ostres, que el cicle va abans, però ara un cop collida, ostres, és que és, en el fons és molt agraïda, vull dir, el Sirà ha estat bonic, hem collit com 15 dies abans, una cosa així, 10 o 15 dies abans, però sí que suposo que són varietats que no tenen la resistència que pot tenir a la calor o a la sequera que tenen les varietats pròpies de cada zona, com aquí és la garnatxa o la carinyena, que estan com més acostumades a estar en condicions doncs més dràstiques, no?, una mica.
0: Sílvia, et deixem bremar, doncs.
6: Doncs moltes gràcies per trucar.
0: I a veure si quan passi tot, finalment ens veiem.
6: I tant. Jo si vols venir, la Peluda t'hi poso data, eh? Aquesta setmana
0: sí.
6: Pot ser que a final
0: home,
6: no l'acabé, si no.
0: Tinc un interès especial en aquesta varietat teva que m'encanta, ja ho saps.
6: Ja ho sé. Bueno, una abraçada ben forta
0: adeu.
6: A tots.
0: Adéu.

0: En el sector del vi, entre vosaltres, parleu, comenteu coses en diferents DOs, zones vinícoles, o no, no teniu massa temps de fer això?
1: Sí que ho fem, sí. Sovint es comenten coses que, bueno, que les vivim diàriament, i com va, i com preveieu, i com us veieu, i com esteu patint, i com... Bueno, sí, són coses que compartim sovint, amb altres cellers, amb altres cellers, perquè al final és el dia a dia nostre.
0: La preocupació màxima que teniu ara és el clima?
1: Bé, el clima al final és el que tenim, és el que les condicions que hem estat patint aquest estiu, i que d'alguna manera sí que ens preocupa d'alguna manera, perquè quan venen aquestes onades de calor una rere l'altra, com hem tingut aquest estiu, i veus que les plantes al mig del dia estan patint, sí, això és un... Bueno, et crea una certa intranquil·litat, vull dir, a veure què passarà, com acabarà, però bueno, al final la natura és sàvia, la natura sap adaptar-se, tot és progressiu, la natura a vegades no va prou ràpid a adaptar-se, hi ha hagut el canvi més sobtat del que ningú s'esperava, i per tant, bueno, tot s'està accelerant, però bueno, al final arribem a Verema i intentem arribar-hi bé, i al final estem comentant que es preveu una bona, molt bona Verema, malgrat tot,
0: Sí. Tenim el vi fa una estona a la copa, i a mi m'agradaria que diguéssim on es pot aconseguir aquesta anyada o un altre preu, i li demanaríem un maridatge, Josep, perquè algú que ens estigui escoltant digui, va, em costarà això i m'ho faig, una festeta, sí, ben bonica demà. Convido algú a aquest dia.
2: Jo entenc que aquest 2022 encara li aniria bé una mica de repòs amb ampolles, a dir, no sé si està ja a la venda, encara no?
1: No, aquest 2022 és un vi que es passarà criant-se amb ampolla durant 3, 4 anys o 5.
0: Uau, o sigui, però si ja ho tens, això, home.
1: Ara estem en anyada 2017.
0: La 17? Sí,
1: del mateix vi.
0: Increïble.
1: No, és un vi que no té pressa. Vull dir, sí que ara està molt bé, però sí que si el poguéssim comparar amb un tas vertical amb altres anyades anteriors, veuríem que no hi ha...
2: És que la somolla et demana paciència.
1: Sí, és temps.
2: Perquè si no, això ara mateix a nosaltres, perquè ja intuïm, no, el futur d'aquest vi, sí, quan el tastem, però això el consumidor costa, és dur.

0: que et demana carn, que et demana mastegar. Demana alguna cosa que hagis de mastegar, eh? Carn, fibrositat, et demana alguna cosa una mica contundent a la boca. Clar, aquest 22, si parlem del 17, que és el que hi ha al mercat, jo penso que és alguna carn vedella amb una mica de suc. Fins i tot jo crec que et podria arribar amb alguna cosa de caça, fins i tot, eh?
1: Uau! Perquè
0: a més, amb aquest vi ja li comencen a sortir aquestes notes de bosc amb nas, no?, d'herba aromàtica, dels boscos que envolten les vinyes.
2: Sí, balsàmics.
0: Correcte. El 17 jo penso que seran una mica més presents encara amb nas. Per tant, amb aquest punt que quan fas senglar o fas estofat sempre et surt aquesta part bosc, sí, no? Aquesta part salvatge.
1: Sí, sí, ens va molt bé fer senglar.
0: Sí, va molt bé perquè n'hi ha uns quants. Sí, sí, sí, sí, n'hi ha uns quants.
1: Quin és el preu d'aquest vi, de la 17? No tinguis por, eh?
2: No, és una anyada que tardarà encara a sortir, perquè s'ha acabat d'embotellar fa poquet.
1: D'acord.
2: I és un vi que volta sobre els 50 euros.
1: Sí, sí, és que és un vinàs.
2: També hem de pensar que són sumolls de vinya centenària, la vinya més antiga que tenim a casa, i que, bueno, que n'hi ha poquet, i qualsevol vi, qualsevol edició especial d'un vi com aquest, doncs, bueno,
1: això ha de ser una edició especial, perquè és extraordinari.
2: Són edicions especials perquè, a més, no se n'elabora cada any, només se n'elabora amb anyades excepcionals.
1: Clar.
2: I, per tant, no se'n pot trobar cada any, tampoc.
1: Això és molt interessant, que ho fan els cellers, i ho trobo que està molt bé de cara a nosaltres, els consumidors, no? Això surt només quan ho considero, llavors...
0: Totalment. D'això se'n diu honestedat, també, eh?
1: Sí.
0: És a dir, no sempre fer aquest vi per tenir-lo i per vendre'l i per fer calés, sinó que quan es pot fer es fa, i quan no es pot fer perquè el raïm no arriba als estàndards que el Josep Maria amb el seu equip, el Gerard i companyia, no es fixen per aquest vi, doncs no es fa. I no passa res. Això fa molts anys que ho fan a França, ja ho sabem.
1: A França, exactament. Sí.
0: I està bé que aquí es faci, també, no?
1: De França hem d'aprendre l'autoestima, el valor que li donen, també econòmic, al vi.
0: Totalment.
1: Sí,
0: sobretot aquesta autoestima, no? I aquesta, posar el producte al centre, no? El producte, les varietats locals, al centre del protagonista de tot, al final.
1: El presentaràs aquest vi a Barcelona o a Manresa? Faràs una presentació?
2: En el moment oportú i en el moment que calgui, evidentment.
1: Clar, fes una presentació,
2: serà...
1: i perquè això és un vi important, eh? És un vi important.
2: Sí.
1: Amb dues varietats humils que fan un vinàs.
2: Són varietats molt sinceres entre elles, i al final aquest vi expressa allò que és, no? Amb tota la seva energia i sinceritat, per dir, al final. I el fet de que no se'n faci cada any és perquè en el moment final de la maduració, o com aquest any que s'ha pogut torçar alguna cosa, doncs aquest any ja no se'n podrà fer, perquè has de buscar l'excel·lència del raïm per poder elaborar aquest vi, han de ser transparents, i al final, doncs, bueno, per això no totes les anyades se'n pot elaborar, i per tant, bueno, aquí tenim un exemple del 22 que va ser una anyada excel·lent.
1: A més, són dues varietats que no pots trobar en lloc més del món.
0: No.
1: I això és una...
0: Juntes, no? Perquè no. Sumoll en trobes, a territori català, a Mandó també en trobes per València, però juntes, treballant juntes, és un patrimoni que
1: vegenc.
0: Tenim.
1: Sí, sí,
0: I crec que aquests vins ens identifiquen i ens han d'identificar també de cara al mercat, fins i tot internacional, eh?
1: És que jo crec que és un vi que molt del gust del mercat internacional.
0: Sí.
1: No? És un vi molt del gust dels amants de la Borgonya, de... No?
0: Sí, sí.
1: Deuen venir americans al celler.
2: Sí, sí, és un perfil de vi que sorprèn d'entrada, trobar un vi com aquest al Bages, però que al final dius, ostres, val molt la pena, doncs, poder tenir la possibilitat de poder-lo tastar en algun moment, perquè és increïble.
1: Sí, moltes vegades, quan fem el programa, la gent ens diu pel carrer, digueu-nos preus perquè volem replicar. Hi ha gent que ens diu també, esteu fent propaganda dels vins. Home, esclar, com els programes de llibres, que hem de dir els títols i els preus, i perquè la gent, la nostra pretensió humil és que la gent els compri i els gaudeixi.
0: Sí. Home, s'ha de parlar de vi, amb noms i cognoms, no?
1: S'ha de presentar, i en aquest sentit, ostres, fa molt goig tenir un professor de sommelieria. Tens alumnes molt joves?
0: Sí, tinc de tot. La sort és que el món del vi interessa molt, i amb gent jove interessa, sobretot la

0: gent jove que es vol dedicar al món de la gastronomia, al món de la restauració, a ser cambrer, a ser cambrer de vins, i perquè també tinc el curs, els cursos, tinc aficionats al món del vi, però aquí sí que el Joan Ignasi ho ha definit molt bé, penso. Jo crec que el vi des de fa molts anys té el seu moment. És a dir, voler fer que la gent de 19, 18, 20 anys begui vi, no sé si és una estratègia correcta o no.
1: Per mi tant de bo, però llavors doneu-li vi. No li doneu vi sense alcohol, que no és vi.
0: Exacte. Penso que estem, alguns estan errant l'estratègia, però això donaria per fer-ne un debat i potser em poso en algun jardí que no em toca.
1: També hem de fer un de debat d'aquests, perquè és veritat, és a dir, a qualsevol preu...
0: Però des de fa molts anys, que això és així, als 20 anys, als 19 anys, bueno, jo perquè ja em dedicava professionalment a això, ja bevia vi, ja tastava vi, però els meus amics no beuen vi, no bevien vi amb 19, el comencen a beure amb 20 i llargs. Bueno, doncs el que hem de fer és que quan s'hi posin, tinguin vins que parlin de paisatge, de territori, d'història, com aquest que tenim avui a la copa.
1: Vins de veritat, aquesta és la qüestió. Sí. Màxima de...
0: Vins amb ànima.
1: Sí, vins amb ànima.

0: Mira, m'agrada molt, m'encanta, m'encanta molt. Estàvem sentint la música i en Pele, que és així com li diuen tots els que tenen la sort de ser amics seus, diu, boníssim, te li has escapat. I això ha fet que el nostre tècnic de so, el Nil Hernández, se li escapés un somriure. No, perquè jo crec que el Nil acabarà fent un curs amb tu.
1: Va, doncs.
0: Sí. Jo crec que el Nil el portarem al cantó fosc.
1: Ah, així m'agrada.
0: Que és la nostra pretensió, també. Quin vi tan bo, Josep Maria. Tot t'ho fas bé.
2: Intentem fer-ho de la millor manera que sabem i que d'alguna manera anem aprenent junts, i és aquell instint de superar la barema anterior, el que hem dit abans, que també cada barema és com començar de nou, però amb el que sabem, no? Afegint altres coses, no? I anar-nos adaptant. I al final això és aquesta part emocional, no? També a la vegada, que et fa patir, però que també al final és aquesta part de creació.
1: I és el fil del que estàs dient, és el que fa aquest món del vi un món tan únic, perquè no sé si hi ha gaires altres sectors, mercats, no sé, productes, que cada any comencis de zero. Evidentment, tots els productes que depenen del clima, i tot el tema d'horta, tot el tema de verdures, tal, temporalitat, però, hòstia, el vi com a beguda, com a producte, que cada any estiguis amb aquestes cuques, no? De dir, bueno, ja en aquest any, com vindrà, ara acabareu barem-me ja, com aquell qui diu, i ja esteu pensant en a veure si plos, no, per l'any que ve, vull dir, tot això ho fa un producte realment únic, no? No conec cap altre producte líquid, no?, que tingui aquesta singularitat. Això ho fa apassionant, això ho fa difícil, i això ho fa també que tingui aquesta màgia, no?, aquest magnetisme que ens enganxa, no?
0: I el que dèiem, el llúpol és igual aquí
1: que la Xina popular.
0: Sí,
1: aquest,
0: que la Xina popular. Que
1: sí, i al final reproduir una fórmula, fer una recepta, vale, és molt bé. Però, clar, aquí hi ha un factor que és això, no? Jugar amb la... És que són tantíssimes...
0: Jo
1: que no
0: cullo
1: raïm, però que... Clar. Sí, maduració tecnològica, que deia l'Albert, no? Sí, els sucres, més acidesa. Llavors ve el factor de la pell, que si els tanins són més verds, menys verds, que si la pell no... Clar, són tantes coses que han de quadrar, no?, per fer que coincideixin amb aquell moment màgic. I ara collim, no? Pues, sí. Que no sempre quadren, no?
2: Sí, tot aquest munt de variables que ens trobem cada barema, quan comencem de nou, i que és això, és el que ens fa, doncs, que hem d'estar molt atents cada dia, diàriament, des que comencem fins que acabem, per fer el millor producte.
0: Els cellers hauríeu de fer també venda a l'avançada. És a dir, ara aquest vi que ens has portat avui, ja hauríem de començar a fer cua per un dia tenir-lo.
1: Clar, i ara no em puc esperar d'aquí.
0: Clar. Sí, jo també, em passa igual. Ai, ara em torno, correré a buscar un 17.
1: El 17, sí. I llavors ens passa allò que és tan català, potser, d'haver de justificar que aquest vi valgui 50 euros.
0: Sí, clar, això no passa en cap sector,
1: clar, és que la Somoll era centenar... És que, estem com justificant que un vi, que una joia valgui 50 euros. És que som d'aquesta manera. No hem de justificar res, és que és un vi que et dona un moment de plaer i de satisfacció. Quan val passar-t'ho bé una estoneta?
0: Són 50, 50 euros entre dos, que són, ja són 25.
1: Correcte.
0: És una hora.
1: Però, i lo bé que tu passes?
0: Clar, és a dir, escolta'm, que no pagues 25 per una pizza, que és pa amb
1: farina,
0: pa amb xopet,
1: amb tot el respecte.
0: Amb tot el respecte.
1: Sí, correcte.
0: Això sí que és car.
1: Sí.
0: Ja hem acabat. Em diu el Nil que no ens embranquem amb la pizza, que ho dic cada any, això de la pizza. Moltes gràcies per ser-hi, Josep Pelegrín, que és sommelier de la Joviat. Si us voleu apuntar a sommelieria, jo crec que em vull apuntar a sommelieria.
1: Home, doncs,
0: aquest any, sí, m'agradaria molt.
1: Però tu saps molt ja, Pilar. Ai, Pilar, hòstia, no sé en qui
0: no em
1: part.
0: Doncs m'agradaria molt apuntar-m'hi. I el Josep Maria Claret del Celler Collbaix, que si voleu anar-hi us farà una visita extraordinària, i té un wine bar que t'obre de tot.
2: Molt bé, molt agraït.
0: Moltes gràcies, hem acabat el Tast Vertical d'avui amb la barema, però seguirem amb la barema, perquè la barema continua.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per atendre els migrants que encara malviuen als carrers. Ha començat les obres per atendre un miler de persones. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, s'havia negat a instal·lar-hi carpes i altres espais d'atenció humanitària al·legant motius de seguretat. S'habilitaran 16.000 metres quadrats i s'hi faran zones de descans, infermeria i atenció social. Estarà disponible fins a finals d'any. Això mentre el govern espanyol li continuen plovent crítiques per la gestió d'aquesta crisi. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso del PP, però també Ion Belarra de Podem, creuen que Pedro Sánchez està sotmès al Marroc.
2: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
3: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
4: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
1: El PSOE insisteix que no es pot acusar el Marroc sense proves. Rússia i els Estats Units han reprès aquest dissabte les converses per buscar una sortida a la guerra d'Ucraïna, però sense cap avenç visible. Vladimir Putin s'ha reunit durant més de 3 hores amb els enviats nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner al Kremlin. Segons Moscou, les converses han estat útils, però Putin ha reiterat que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna. Els emissaris del president Donald Trump viatjaran ara aquí per reunir-se amb Vladimir Zelensky. El Kremlin assegura que ha suspès durant 3 dies els atacs sobre la capital ucraïnesa per facilitar la visita. A casa nostra, les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total hi ha 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Tot i que els termòmetres no s'han enfilat tant al litoral català, també s'han assolit temperatures de rècord. Davant d'aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència.
5: Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
1: 3 persones han mort ofegades en les últimes 24 hores a les platges catalanes. Un home d'uns 40 anys de nacionalitat anglesa ha mort ofegat després de saltar d'un ferri turístic que anava de Cambrils a Salou, al Tarragonès. També aquest dissabte un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar a la Selva. I l'última víctima, l'acabem de saber, un home de 69 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat mentre s'estava banyant a Colera. Era a l'Alt Empordà. A Espadanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, amb concretament un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació de diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. Un vaixell oceanogràfic troba de forma casual 26 àmfores romanes al sud de l'illa de Formentera, a les Balears. Es tracta d'un conjunt força homogeni que servia per transportar oli, amb molts segells i marques que aportaran molta informació, segons ha indicat el govern balear a través d'un comunicat. La troballa és rellevant perquè prové d'un jaciment de 1.400 metres de profunditat i pel bon estat de les peces. La tripulació del vaixell va mantenir hidratades les àmfores fins al seu lliurament al museu. Esports, aquest diumenge a València-Barça, Lamine és dubte per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González de la banqueta blanquiblava. També juguen a primera l'Alavés Osasuna i el Màlaga-Llevant. Jugats aquest dissabte Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2 i Villarreal 2, Deportivo 3. A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2 i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1. En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34 a la final. I el Barça jugarà a la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Murcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal.
0: Fins aquí les notícies.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Ha estat el tren de l'estiu i, de fet, de tota la temporada. Contra tot pronòstic, la Ludwig van signant una de les cançons de l'estiu a l'escena musical. Quina ha estat la teva? Jo avui te'n proposo unes quantes, tot i que és cert que no hi ha una clara guanyadora, com la Marina dels Figaflaues, però sí que hi ha una bona collita. Unes quantes cançons que s'han fet un fart de sonar aquest estiu. Primera entrega, amb la Ludwig. Així sentim la d'en Xavier tota sencera i també els tiets Joan Dausà i Mamaduixa, al·lèrgiques al pol·len i la Naina.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: L'amplificador, matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio, un moment ideal per connectar-te a l'escena musical catalana. Avui, primer programa de la temporada, posant el focus en les cançons de l'estiu. Segona entrega. Tornen les guitarres, amb Dan Peralgo i el Comboi, la publicitat, Pla Moguda, i també dos noms que aquest estiu han sonat arreu i més enllà. Wineta d'una banda i Maria Jaume de l'altra.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui repassant l'estiu, que és el que toca, el primer dia de la temporada, i també enfocant ja la tardor. Què és el que ve? Què has de tenir controlat? Apunta. Soc un bohemio. Remei de Calafresca. Mar Pujol. Marina Herlop i Lluqui Valverde. Tota aquesta gent, per cert, desfilarà pel proper Mercat de Música Viva de Vic.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I rematant ja la primera entrega d'aquesta nova temporada, amb veus que hem de tenir especialment ullades pel que han de venir els propers mesos. L'Arannà, que han de treure disc nou també i que seran al mercat de música viva de Vic. La Maig, que és un dels noms que ha anat guanyant múscul aquest estiu, eh? Està una mica tot arreu la Maig i li hem de seguir la pista. I també pendents de dos Manels, tant de l'Arnau Ballbé, que ha de debutar, com d'en Guillem Gisbert, que tot fa pensar que és ben a punt de publicar el seu segon disc. La setmana que ve, més, tornarem amb una nova dosi de l'Amplificador a Catalunya Ràdio.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb la...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran han elevat encara més la tensió després d'una nova jornada d'hostilitats al Golf Pèrsic. Segons la Guàrdia Revolucionària iraniana, Teheran ha atacat tres patrullers que navegaven per l'estret d'Hormuz, tres embarcacions vinculades als Estats Units i també un portaavions i un destructor nord-americans. Són la resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat tres patrullers iranians. El règim iranià ha advertit a més que qualsevol vaixell que circuli per rutes que considera no autoritzades a l'estret d'Hormuz pot ser objecte de nous atacs. Mentrestant, el portal Axios assegura que l'administració Trump ja prepara una estratègia per al període posterior al conflicte. L'objectiu seria contenir l'Iran i avançar en la normalització de les relacions entre Israel i els països àrabs. El pla passaria per reforçar les aliances contra Teheran, garantir una nova fase per a Gaza i fer que l'Aràbia Saudita i Israel arribin a un acord per normalitzar les relacions. A Bolívia, almenys 3 persones han mort, 14 continuen desaparegudes i més d'una vuitantena més han resultat ferides per dues explosions en una caserna militar a Viatge, a 30 quilòmetres de la capital, La Paz. Encara es desconeixen les causes del sinistre que s'ha produït en una zona utilitzada per l'exèrcit per emmagatzemar material pirotècnic. La Fiscalia Boliviana ha obert una investigació. I Rússia i els Estats Units han reprès aquest dissabte les converses per buscar una sortida a la guerra d'Ucraïna, però sense cap avenç visible. Vladimir Putin s'ha reunit durant més de 3 hores amb els enviats nord-americans i, segons Moscou, les converses han estat útils, però Putin ha reiterat que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna. Els emissaris del president Donald Trump viatjaran ara aquí per reunir-se amb Vladimir Zelensky. Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Basílica de Barcelona ha acomiadat els cants de la missa amb el so de les gralles. La litúrgia començava amb 2 pilars de la Colla Vella i les Joves i més tard s'hi han fet 2, 3 de 8 simultanis. Dues construccions que buscaven homenatjar la figura de Gaudí i recordar el vincle que tenia l'arquitecte català amb el fet casteller. I el Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord amb el 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat, aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta.